0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la ciutat cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: Més de 45 anys amb tu.
0: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves. Forever
1: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, local i en català.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM, Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Millora la perspectiva en les tasques d'extinció dels incendis a Catalunya, malgrat que avui s'eleva el risc de foc forestal arreu del país en el pic de l'onada de calor. Bona part dels esforços dels bombers se centren ara mateix en l'incendi de Sentmenat, que confien poder estabilitzar al llarg d'avui. Ara mateix només queden 300 veïns confinats a la urbanització del Farell i a Sant Sebastià de Montmajor. Tot plegat, mentre l'incendi de l'Anoia es manté estabilitzat i s'ha aconseguit controlar totalment el que cremava des de divendres a les Gavarres. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 8 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La segona onada de calor arriba avui al seu punt àlgid amb temperatures que poden arribar a fregar els 44 graus a punts com les Terres de l'Ebre. Les temperatures extremes persistents es mantindran com a mínim fins demà i Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Una nena de 6 anys ha mort ofegada en una piscina de Balaguer, a la Noguera. La van atendre els serveis de socorrisme de les instal·lacions, però no van poder fer res per salvar-li la vida. És la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des que va començar la temporada d'estiu, ara fa 3 setmanes. Els tècnics tornaran a avaluar aquest matí l'estat de l'esvoranc de 8 metres que s'ha obert per les obres de la línia L9 del metro al barri de Putxet de Barcelona. Un centenar de veïns de 5 finques han hagut de passar la primera nit fora de casa. Gesta de l'Argentina als vuitens de final del Mundial. Ha passat ronda amb una remuntada èpica contra Egipte. Perdia per 0-2 al minut 79 i va capgirar el resultat amb 3 dianes en 13 minuts. El seu rival als quarts serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. I en cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la seva 44a edició, amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre. Passen ara mateix 2 minuts i mig de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem un dia més amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres. De moment, parlant de retencions habituals, sobretot els accessos i voltants de Barcelona, perquè doncs no es destacant altres incidències. Tenim cua ja en tot el vessant Besòs, destacant el nus de la Trinitat, que de retruc doncs també afecta les dues rondes de Barcelona. A la ronda de dalt hi ha cues en sentit sud fins a la Vall d'Hebron, i a la ronda litoral, en aquest cas, doncs 5 quilòmetres de congestions intermitents entre el Fòrum i la Barceloneta. Pel que fa al vessant Llobregat, també tenim congestió d'entrada a Barcelona per l'A2 i la P23 des de Pallejà i Molins de Rei en direcció a Barcelona, durant 4 quilòmetres també de manera intermitent. Pel que fa al Vallès, per últim, doncs també trobem lentitud ja per la AP7 en direcció a Tarragona, al punt d'entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, en sentit sud, i també al punt de Montmeló, amb un quilòmetre de cues en els dos sentits de la marxa. Un quilòmetre de cues també en direcció a Barcelona, en sentit sud, a la C-17 a Parets del Vallès i a la C-59 des de Caldes de Montbui. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I paciència també la que haurem de tenir amb la calor. Ens ho explica en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Comença el dimecres amb unes temperatures escandalosament altes en alguns indrets del país, sobretot al Cap de Creus, on a hores d'ara tenim més de 30 graus ja de temperatura. El matí ha de ser tranquil, amb alguns núvols escassos entre Tarragona i Barcelona, i al llarg d'aquesta tarda molta calor, fins i tot 1 o 2 graus més que ahir. En el cas de Ponent de l'Ebre, més de 40 graus, fregant els 40 a la Catalunya central, al prelitoral i gran part de les comarques de Girona. Aquesta tarda, això sí, amb algunes tempestes de vent, bàsicament, que tindrem a les comarques de Lleida. La resta del país, força sol, molt piconador. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els bombers de la Generalitat afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció dels incendis més importants que afecten el país. Sigui com sigui, es mantenen alerta davant el risc que augmenta amb possibilitats de nous focus amb l'arribada avui del pic de l'onada de calor. Ara mateix, bona part dels esforços del cos se centren en el foc que crema a Sant Manat, l'incendi que continua actiu al Vallès, però que confien en poder donar per estabilitzat al llarg d'aquest dimecres. Tot plegat amb l'oxigen que els dona la recent estabilització de les flames a l'Anoia, així com el final de confinament de la població. Pel que fa a l'incendi de les Gavarres, ja l'han pogut donar per controlat en les últimes hores. Un cop feta aquesta fotografia, anem a pams. Els bombers continuaran treballant avui intensament sobre el terreny a l'incendi de Sant Manat, el que més preocupa ara mateix després de les represes que hi ha hagut al flanc dret. De moment, les flames afecten 152 hectàrees i malgrat que no s'ha aconseguit encara estabilitzar el foc, sí que s'ha evitat el més important, que l'incendi saltés canviant de sector en direcció a Sant Feliu de Codines. Així s'hi ha referit l'inspector en cap dels bombers, David Borrell.
4: Tot i que hi ha hagut força activitat, doncs l'objectiu principal que marcàvem, que era que l'incendi no ens anés cap a Sant Feliu de Codines, que no se'ns obrís el que dèiem el flanc dret de l'incendi, ho hem pogut aconseguir. Hem passat moments difícils, fins i tot hem hagut d'activar la mateixa situació que vam fer ahir amb l'urbanització del Farell, de que es confinés, diguéssim, fer una evacuació, que diem nosaltres, horitzontal de la urbanització.
1: La majoria dels confinaments per aquest incendi ja s'han aixecat i ara només afecten a uns 300 veïns de la urbanització del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor, al terme municipal de Caldes de Montbui. El seu alcalde, Isidre Pineda, ha fet una crida a la població a mantenir la prudència fins que no hi hagi noves indicacions.
5: Important enviar un missatge a la ciutadania per poder mantenir el confinament que tal i com ens demanen justament les mateixes autoritats que estan gestionant el foc i informar-se pels canals oficials per intentar doncs, no seguir informacions que no siguin contrastades i que puguin ser fins i tot contradictòries.
1: On ja s'han aixecat totalment els confinaments és a l'incendi de l'Anoia, que ja s'ha estabilitzat. S'ha hagut de sufocar alguna represa dins del perímetre i en alguns focus secundaris. Finalment s'ha pogut evitar el pitjor escenari i evitar que el foc evolucionés en direcció al Bruc amb un potencial d'afectació de 4.000 hectàrees. Miquel Villa és cap d'intervenció dels bombers.
6: La flanc esquerra, que és flanc que s'havia començat a treballar amb crema pesada i amb cremes del graf, ja estem treballant en aquest sector, i també sobretot la zona del cap, que és on hi ha pues, major probabilitat que en cas de qualsevol represa pugui saltar aquesta carretera. Trema les zones més crítiques, estem abocant molts esforços amb els recursos que tenim. Òbviament, la resta de Catalunya té altres incendis.
1: El que també està controlat és l'incendi a Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, després de calcinar 113 hectàrees i provocar la mort de 800 porcs en una granja del Mas de Nadal. El foc va obligar a confinar ahir la població dels municipis de Biosca i Sanaüja i les zones properes. Els bombers van aconseguir estabilitzar-lo cap a les 6 de la tarda amb l'ajuda de tractors de pagesos de la zona que van donar suport treballant als camps. I finalment, ahir al vespre, els bombers van donar també per controlat l'incendi forestal al massís de les Gavarres, que crema des de divendres i que ha afectat 2.200 hectàrees de superfície. Tot i la fase de control, durant la nit hi han continuat treballant 16 dotacions, revisant punts calents per evitar revifades. Les carreteres GI-660 entre la Bisbal i Calonge i la GI-B-baixa 6612 entre Santa Cristina d'Aro i Calonge continuen tallades a la circulació. L'extensió del perímetre de l'incendi ha estat de 40 quilòmetres i hi ha hagut una vintena de cases afectades a urbanitzacions de Santa Cristina d'Aro i també de Calonge. Precisament el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar l'incendi. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, compareixerà al Parlament per explicar-ho, tal com li han demanat Junts, Vox i la CUP. L'oposició vol explicacions sobre per què el treballador contractat per la UTE va utilitzar una maquinària prohibida quan hi ha les circumstàncies que hi havia. Ens ho explica Lamont Carvajal.
7: El Departament de Territori tindrà aquesta setmana tota la informació que ha requerit a l'empresa que va subcontractar pel manteniment de la zona de les Gavarres i decidirà com afectarà la seva relació. De moment, segons la consellera del RAM i portaveu del govern, Sílvia Paneque, l'empresa subcontractada està col·laborant i en tot moment sabia que estava prohibit utilitzar radials aquell dia.
8: I concretament, en aquell moment, hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i, per tant, estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic o que pugui produir algun tipus d'espurna. Per tant, els protocols estan recollits, la normativa és la que és, està recollida en els plecs, el seu compliment.
7: El govern s'ha reunit amb els grups parlamentaris per compartir-hi la situació extrema que viu el país a causa de l'onada de calor i la simultaneïtat dels incendis i ha demanat a ciutadans i empreses màxima precaució i que compleixin les recomanacions per evitar riscos i més focs.
1: Doncs bé, avui torna a ser una jornada molt complicada pel que fa al perill d'incendis a Catalunya. Per això els agents rurals amplien l'activació

0: les tasques de sega a la franja central del dia, així com les activitats culturals falleres i amb foc. La silvicultura moltes vegades es proposa com la solució als incendis forestals, ja que les pastures eviten el creixement del sotabosc i això pot frenar la propagació del foc i facilitar els treballs d'extinció. Avui hem volgut traslladar-nos fins a Paüls amb els companys de Canal T, que han acompanyat una pastora que porta un ramat de cabres i ovelles per les muntanyes del voltant del poble, un any després de l'incendi que va devastar la zona, cremant més de, recordem-ho, 3.200 hectàrees. Aquestes són les dificultats que viu en el seu dia a dia.
1: Fa 3 anys que es va morir mon pare i llavors ho vaig provar a veure si podia treure-les a pasturar jo. Ja no cal els crios, vull dir, la gent gran no saben diferenciar el que és una ovella i una cabra. Un crio, si no sap una cosa, no sap si li agrada o no, perquè el que tenen a l'abast, doncs els youtubers. Te dona per a que visquen elles. Tu t'has de buscar una altra cosa per a viure tu. Qui et digui que viu d'això, no sé com se ho fa. Si ho fan tot com toca, legal, és impossible perquè no et surten els números. Això són 4 il·luminats que quedem i ja està. No es pot fer res més en això si no s'enfoca d'una altra manera. De l'Ajuntament de Paüls ens donen una petita ajuda per les zones estes, per exemple, esta que estem ara, que estan desbrossades. Van menjant el sotabosc, el que han deixat, i van rosegant i xafant. Només de passar i xafar, i és molt important. N'hi ha puestos que mon pare, que ni por asomo, se pensaria d'entrar en aquell puesto. I d'aquí 3 anys, o 5, o 10, si tot continua així, jo crec que podré entrar a tot el terme.
0: Mentrestant, aquest dimecres està previst que s'arribi al pic màxim de l'onada de calor. El Servei Meteorològic de Catalunya ha llançat un avís per perill alt o molt alt a tota Catalunya, excepte a l'Aran. Ahir dimarts la temperatura ja va superar els 43 graus a Terres de l'Ebre i al Priorat. A Vinebre, a la Ribera d'Ebre, es va registrar la màxima del país, amb 43,7 graus. A més, els termòmetres es van enfilar per sobre dels 40 graus amb comoditat a Ponent i també en alguns indrets del Camp de Tarragona i de la Catalunya Central. I una nena de 6 anys ha mort ofegada aquest dimarts a la tarda a la piscina del complex esportiu Barri del Secà de Balaguer, a la Noguera. La van atendre els serveis de socorrisme de les instal·lacions, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Aquesta és la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des que va començar la temporada d'estiu, ara fa 3 setmanes.
2: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: Un quart de vuit. Aquest matí es tornarà a avaluar l'estat de l'esvoranc de 8 metres que ahir es va produir al barri del Putxet, a Barcelona, per les obres de la línia 9. Ahir a la nit s'hi van abocar més de 300 formigoneres per estabilitzar la zona i un cop el formigó s'assenti i es solidifiqui, els tècnics comprovaran l'estabilitat del subsol. Com a conseqüència de l'esvoranc, un centenar de veïns de 5 finques van ser desallotjats i han hagut de passar la nit fora. Segons van informar en roda de premsa conjunta l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
3: Després dels anàlisis previs i sobretot d'assegurar la seguretat de les persones, s'ha procedit a partir de la 1 del migdia a la introducció a través de bombeig de formigó en aquesta cavitat. Preveiem que fins a la matinada hi haurà aquestes tasques d'ompliment. És difícil acotar-vos l'hora perquè hem de veure doncs, quant temps necessitem i aquesta cavitat quina quantitat de formigó requereix.
4: El nostre objectiu i la nostra funció en aquest cas, com a Ajuntament i de serveis municipals, insisteixo, és donar seguretat als veïns i les veïnes i donar tranquil·litat i transmetre que s'està informant directament a totes les persones afectades.
0: Les obres del nou Centre de Coordinació Operativa i d'Emergències de Barcelona començaran a principis de l'any que ve. Les noves instal·lacions del CECOR s'ubicaran a les 3 xemeneies al paral·lel i s'enllestiran a finals del 2028. El nou equipament ampliarà i modernitzarà l'actual centre d'emergències ubicat al carrer Lleida i incorporarà tecnologies avançades. En té tots els detalls l'Ester Minguell.
5: El nou SECOR, situat a l'edifici Llac de les Tres Xemeneies, concentrarà els serveis que garanteixen la seguretat a la ciutat, tant sanitaris com policials. Amb una inversió de prop de 37 milions d'euros, permetrà gairebé duplicar l'espai actual i ampliar els llocs de treball de 144 fins a

0: més de 220. Es convertirà en el cervell de la ciutat en prevenció i seguretat i comptarà amb un important desplegament tecnològic que permetrà reforçar, entre d'altres, el servei de videovigilància. Ho explica l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
1: Intensificar i extendre per tota la ciutat gràcies a la videovigilància i als centres de dades allò que podríem anomenar el patrullatge virtual, és a dir, que hi hagi més control de l'espai públic, més prevenció de l'espai públic, de tot ordre, no només el de seguretat, sinó també el de prevenció, per tota la ciutat, amb una sala específica que hi haurà de videovigilància, que pot servir per emergències mèdiques, que pot servir per prevenir la delinqüència o que pot servir per atendre qualsevol emergència que es produeixi a l'espai públic. Amb sistemes d'última generació, com un video wall.
0: El nou CECOR tindrà autonomia energètica garantida i acollirà el centre de processament de dades de l'Ajuntament.
2: El govern espanyol eleva el sostre de despesa fins a un rècord de 226.000 milions d'euros per l'any vinent, una pujada del 6,6%, i reclama al PP responsabilitat per tirar endavant els límits de deute al Congrés, el pas indispensable per poder elaborar els pressupostos, informa la Carina Bellvé.
3: El Consell de Ministres ha ratificat els objectius de dèficit del 0,1% per a les autonomies i també ha aprovat el major sostre de despesa de la història, fins a 226.000 milions, que permetran elaborar uns pressupostos expansius en matèria d'estat del benestar, si assegura el ministre d'Hisenda, el PP no ho boicoteja al Congrés. De fet, ha explicat que les autonomies més beneficiades pels objectius de dèficit són Múrcia i el País Valencià, governades pels populars, i la més beneficiada per un repartiment asimètric seria la Comunitat de Madrid. Arcadi Espanya és el ministre d'Hisenda.
4: Invito y pido al Partido Popular que reflexione, que no es el momento de partidismos, no es el momento de estar pensando en jugadas electorales, que cada territorio y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
3: El govern espanyol preveu portar aprovació a sostre de despesa al Congrés el 14 de juliol.
2: Junts i el PP porten la compra especulativa d'habitatge al Consell de Garanties Estatutàries, que podria ajornar la mesura fins a la tardor. Els comuns, que van presentar la iniciativa, el PSC i Esquerra Republicana, volien que entrés en vigor aquest estiu. Per això, el ple d'avui votarà a favor de tramitar-la per lectura única per accelerar la tramitació. El diputat de Junts, Salvador Vergés, ha dit que afecta el dret a la propietat i el diputat dels comuns, David Cid, ha acusat Junts de treballar per la patronal.
5: Nosaltres el motiu per presentar-lo al Consell de Garanties Estatutàries és perquè afecta un dret fonamental, que és el dret a la propietat, i perquè afecta també a les competències dels ajuntaments.
6: La patronal immobiliària vol seguir acumulant, ens ha explicat el que volen, que és seguir convertint el nostre país en un tauler de monopoli on puguin seguir acumulant habitatges per fer negoci. La patronal, en aquest cas, mana i Junts executa.
2: Augmenten les persones sense llar a Barcelona i 7 de cada 10 no tenen cap esperança de trobar un allotjament. És la radiografia que fa la Fundació Arrels d'aquest col·lectiu a partir d'una enquesta feta a 676 persones que dormen al carrer. L'entitat adverteix que el sensellarisme es cronifica i fa una crida a les administracions a actuar. El darrer recompte situa en prop de 2.000 les persones que dormen al ras a la capital catalana. La Maite Polo ens en dona més detalls.
7: Entre 2023 i 2025 han augmentat un 7% les persones que fa menys de 6 mesos que dormen al carrer a Barcelona. 7 de cada 10 de tot el conjunt són estrangeres i topen amb traves administratives, per exemple, per obtenir el padró. Ho expliquen a l'enquesta feta ara fa un any, que també revela com es cronifica aquesta xacra als carrers de la capital catalana. La directora de la Fundació Arrels és Beatriz Fernández.
8: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté, és a dir, estan entrant però els que estan a dins no poden sortir.
7: Les principals causes per les quals les persones dormen al ras són la pèrdua de l'habitatge i els processos migratoris. Des de la pandèmia, l'edat mitjana ha baixat als 42 anys. Arrels proposa als governants que aprovin la llei de sensellarisme, ara en tràmit, acompanyada d'un pressupost i sense desvirtuar-la.
2: Gesta de l'Argentina als vuitens de final del Mundial de Futbol. S'ha classificat per als quarts amb una victòria sobre Egipte per 3-2. L'albiceleste perdia de 2 gols en el minut 79 de partit i va capgirar el resultat amb 3 dianes en 13 minuts. Leo Messi continua fent història a les Copes del Món amb el gol número 21 en el seu registre particular, el 8è en aquest campionat, que el situa com a màxim anotador del torneig. El rival de l'Argentina als quarts de final serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. Ja ha quedat completat el quadre dels quarts, que inclou també els duels França-Marroc, Anglaterra-Noruega i Espanya-Bèlgica. El combinat de Luis de la Fuente ha viatjat aquesta matinada a Los Angeles, on divendres a les 9 del vespre es jugarà el pas a les semifinals. La plantilla de l'Espanyol va agafant forma amb les renovacions i els fitxatges. Els blanquiblaus han tancat la seva segona incorporació al neerlandès Harman. El defensa de 24 anys arriba cedit del Burnley anglès. Amb anterioritat havia jugat al Feyenoord, on va guanyar una Lliga, una Copa i una Supercopa. D'altra banda, el club ha presentat oficialment l'altre fitxatge d'aquest mercat d'estiu, Àlex Calatrava. El barceloní, que fins ara jugava al Castelló i signa per 5 temporades, mira cap a objectius ambiciosos.
9: Al final creo que es un proyecto ambicioso, como decía antes, y creo que lo más arriba posible, intentar pelear pues por las posiciones de Europa si podría darse, y bueno, ser ambiciosos e intentar dar el máximo.
2: L'equip ja ha tornat a la feina després de les vacances. Ho ha fet amb les revisions mèdiques i físiques. Demà ja començaran a entrenar a les ordres de Manolo González. L'Espanyol ha anunciat el retorn de Sergio García al club. L'exfutbolista és el nou entrenador del filial que competeix a la segona federació. García ja va disputar més de 200 partits, més de 200 partits amb la samarreta blanca i blava i va marcar 50 gols. Ara afronta amb il·lusió el repte d'ocupar la banqueta del segon equip.
10: Volver a l'Espanyol con lo que ha sido para mí como futbolista, pues, bueno, disfrutarlo. La verdad que bueno, que tenía muchas ganas de tener esta oportunidad, de poder estar aquí en el club que bueno, que me ha dado muchos años, muchas cosas y bueno, de otra manera, que va a ser de entrenador.
2: L'exdirector esportiu del Centre d'Esports L'Hospitalet, Javier Sant Nicolás, explica que la seva destitució va ser inesperada i lamenta la manera com el club li va comunicar la seva sortida. Ho ha explicat en una entrevista a Televisió de l'Hospitalet i és una informació del Sergi Esparza.
11: Javier Sant Nicolás assegura que no s'esperava la seva destitució com a director esportiu de l'Hospi. Lamenta tant les formes com el moment en què se li va comunicar la decisió. Explica que el club el va cessar el 28 de juny en una videotrucada, quan la planificació de la nova temporada ja estava molt avançada. Segons Sant Nicolás, ja s'havien tancat baixes, incorporacions i també l'arribada del nou entrenador, Raúl Page. L'exdirector esportiu afirma que el motiu que li van donar va ser una pèrdua de confiança en la planificació, una explicació que no comparteix. També assegura que els inversors li havien negat reiteradament un augment de pressupost per confeccionar la plantilla i que 2 dies després del seu cessament, aquest increment sí que es va autoritzar.
12: Los argumentos que me dan no son los correctos. Entonces yo hubiese preferido, como he dicho anteriormente, oye Nico, mira, entraste a través de Jordi porque nos dio tu nombre y los 3 inversores restantes estábamos de acuerdo y ahora pues tiene que entrar otra persona porque lo va a poner otro inversor y no pasa nada.
11: Sant Nicolás lamenta també que 2 setmanes després de la seva destitució, Jordi Alba encara no li hagi escrit ni trucat per saber com es troba.
2: L'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Mario Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la seva 44a edició amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre. Ens ho explica en David Navarro.
13: Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista

0: contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
1: El Festival de Poesia Pirineu Terra de Versos celebrarà la cinquena edició del 27 al 29 d'agost amb una vintena de propostes entre la Seu d'Urgell i Ripoll. L'esdeveniment impulsat per les llibreries cooperatives El Refugi i La Lluerna busca ser un espai de trobada entre creadors, disciplines i territori en el marc de la Festa Major.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
2: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
3: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
4: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un aire més bo? Baixes o què?
3: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
5: Núria, va, que ens porten d'escalar de la muntanya. Estàs a punt?
3: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
6: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
7: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
3: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
8: Joves amb ofici.
9: Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals.
8: Des dels seus tallers ens expliquen què fan, per què i, sobretot, com encaren el futur dels seus oficis en un món que sovint els va a la contra.
9: Joves amb ofici. Escolta tots els capítols a la xarxa Més. Una producció de la nova ràdio de Reus. Amb el suport de la xarxa.
0: La xarxa de comunicació local.
10: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
11: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que millora la perspectiva en les tasques d'extinció dels incendis a Catalunya, malgrat que avui s'eleva el risc de foc forestal arreu del país en el pic de l'onada de calor. Bona part dels esforços dels bombers se centren ara mateix en l'incendi de Sentmenat, que confien poder estabilitzar al llarg d'avui. Ara mateix només queden 300 veïns confinats a la urbanització del Farell i a Sant Sebastià de Montmajor. Tot plegat mentre l'incendi de l'Anoia es manté estabilitzat i s'ha aconseguit controlar totalment el que cremava des de divendres a les Gavarres. De seguida connectarem amb alguns punts d'aquests incendis per buscar la darrera hora. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 8 de juliol. La segona onada de calor arriba avui al seu punt àlgid amb temperatures que poden arribar a fregar els 44 graus a punts com les Terres de l'Ebre. Les temperatures extremes persistents es mantindran com a mínim fins demà i Protecció Civil recomana extremar les precaucions. De seguida analitzarem les prevencions que hem de mantenir en aquest segon episodi d'onada de calor en conversa amb Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil. Una nena de 6 anys ha mort ofegada en una piscina de Balaguer a la Noguera. La van atendre als serveis de socorrisme de les instal·lacions, però no van poder fer res per salvar-li la vida. És la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des que va començar la temporada d'estiu, ara fa 3 setmanes. Els tècnics tornaran a avaluar aquest matí l'estat de l'esvoranc de 8 metres que s'ha obert per les obres de la línia L9 del metro al barri del Putxet de Barcelona. Un centenar de veïns de 5 finques han hagut de passar la primera nit fora de casa. Dels esports

Gesta de l'Argentina als vuitens de final del Mundial. Ha passat ronda amb una remuntada èpica contra Egipte. Perdia per 0-2 al minut 79 i va capgirar el resultat amb 3 dianes en 13 minuts. El seu rival, als quarts, serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. I en cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la seva 44a edició, amb més segells editorials i amb un nou espai dedicat als oficis del llibre. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a aquesta hora es registren retencions als accessos de Barcelona amb cues al nus de la Trinitat, també a la Ronda de Dalt i a la Ronda Litoral amb lentitud entre el Fòrum i la Barceloneta. Pel que fa al Llobregat, congestió per l'A2 i per la B23 per Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei cap a Barcelona. I al Vallès, congestió a l'AP7 en direcció Tarragona a Barberà del Vallès i a Mollet, un quilòmetre en sentit nord. I pel que fa al temps, avui al matí es lleva tranquil, però, com dèiem, amb temperatures desbocades en alguns indrets del país. Per exemple, al Cap de Creus ja arriben ara els 30 graus. Al llarg d'aquesta tarda es mantindrà la calor intensa i els termòmetres poden pujar un o dos graus més que no pas ahir, sobretot a Ponent o a l'Ebre. A la Catalunya central i també al prelitoral es podrà arribar als 40 graus.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem, suara en els titulars. Els bombers de la Generalitat afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció dels incendis més importants que afecten el país. Sigui com sigui, es mantenen alerta davant el risc que augmenta amb més possibilitats de nous focus amb l'arribada avui del pic de l'onada de calor. Ara mateix, bona part dels esforços del cos se centren en el foc que crema a Sentmenat, l'incendi que continua actiu al Vallès, però que confien en poder donar per estabilitzat al llarg d'aquest dimecres. Tot plegat amb l'oxigen que els dona també la recent estabilització de les flames a l'Anoia, així com el final de confinament de la població. Pel que fa a l'incendi de les Gavarres, ja l'han pogut donar per controlat en les últimes hores. Un cop feta aquesta fotografia, anem a pams. Els bombers continuaran treballant avui intensament sobre el terreny a l'incendi de Sentmenat, el que més preocupa ara mateix després de les represes que hi ha hagut al flanc dret. De moment, les flames afecten 152 hectàrees i malgrat que no s'ha aconseguit encara estabilitzar el foc, sí que s'ha evitat, el més important, que el foc saltés canviant de sector en direcció a Sant Feliu de Codines. Així s'hi ha referit l'inspector en cap dels bombers, David Borrell.
2: Tot i que hi ha hagut força activitat, doncs l'objectiu principal que marcàvem, que era que l'incendi no ens anés cap a Sant Feliu de Codines, que no se'ns obrís el que dèiem el flanc dret de l'incendi, ho hem pogut aconseguir. Hem passat moments difícils, fins i tot hem hagut d'activar la mateixa situació que vam fer ahir amb l'urbanització del Farell, de que es confinés, diguéssim, fer una evacuació que diem nosaltres horitzontal de la urbanització.
1: La majoria dels confinaments per aquest incendi ja s'han aixecat i ara només afecten a uns 300 veïns de la urbanització del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor, al terme municipal de Caldes de Montbui. El seu alcalde, Isidre Pineda, ha fet una crida a la població a mantenir la prudència fins que no hi hagi noves indicacions.
3: Important enviar un missatge a la ciutadania per poder mantenir el confinament que tal i com ens demanen justament les mateixes autoritats que estan gestionant el foc, i informar-se pels canals oficials per intentar doncs no seguir informacions que no siguin contrastades i que puguin ser fins i tot contradictòries.
1: On ja s'han aixecat totalment els confinaments és a l'incendi de l'Anoia, que ja s'ha estabilitzat. S'ha hagut de sufocar alguna represa dins del perímetre i en alguns focus secundaris. Finalment, s'ha pogut evitar el pitjor escenari i evitar que el foc evolucionés en direcció al Bruc amb un potencial d'afectació de 4.000 hectàrees. I connectem en directe amb els nostres companys de Canal Taronja Anoia, en Sergi Lladó i en Joan Gual. Bon dia, Joan, explica'ns quina és l'última hora que ens pots explicar ara mateix.
4: Bon dia, ens trobem aquí a una de les zones més afectades per l'incendi a l'Anoia. És l'urbanització de les Garrigues aquí a la Pobla de Claramunt, on les flames han arribat fins i tot en alguns habitatges. I no només en aquesta massa forestal, sinó que hem pogut veure també algun dels jardins i algun dels habitatges calcinats. De moment, però, els bombers alerten que l'incendi segueix estabilitzat, però no controlat, i esperen durant el dia d'avui poder-ho fer. Aquesta és una de les imatges que es pot veure des d'aquesta urbanització, on ara mateix la majoria dels seus voltants es troben cremats i algun dels habitatges també, com comentàvem. Els veïns van poder tornar ahir a 9:45 aproximadament de la nit a casa seva i de moment s'està treballant pel restabliment tant de la llum com de l'electricitat i també de l'aigua. De moment, però, els veïns, com dèiem, ja han pogut tornar i els bombers segueixen també treballant en aquesta extinció que tenen previst controlar aquest incendi avui mateix. Ara mateix, com dèiem, els bombers ja estan fent el relleu i d'aquí una estona podran seguir treballant en aquest incendi per tal de poder-lo controlar avui mateix.
1: Doncs la primera fotografia des de la Pobla de Claramunt, des de l'Anoia. Gràcies, companys, gràcies, Joan, gràcies, Sergi. Fins després. I finalment, ahir al vespre, els bombers van donar per controlat l'incendi forestal al massís de les Gavarres, que crema des de divendres i que ha afectat 2.200 hectàrees de superfície. Tot i la fase de control durant la nit, hi han continuat treballant 16 dotacions, revisant punts calents per evitar revifades. Les carreteres entre la Bisbal i Calonja, i entre Santa Cristina d'Aro i Calonja, continuen, però, tallades a la circulació. L'extensió del perímetre de l'incendi, recordem-ho, ha estat de 40 quilòmetres i hi ha hagut una vintena de cases afectades a urbanitzacions de Santa Cristina d'Aro i també de Calonja. Doncs amb el foc de les Gavarres ja controlat, avui volem entendre si aquest incendi era inevitable, si les estratègies de prevenció han quedat curtes i, sobretot, què caldrà fer a partir d'ara per recuperar el massís. Aquest dimarts, els propietaris forestals han traslladat al govern una proposta de pla de restauració a 4 anys que inclou justament la retirada de l'arbrat cremat, l'aprofitament de la fusta per a biomassa i la recuperació de camps i basses d'aigua. En parlem amb Quim Gubau, que és gerent del Consorci de les Gavarres. Bon dia, senyor Gubau, i gràcies per atendre'ns aquest matí.
5: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Com valora la proposta que jo ara comentava? Quina part d'aquest pla hauria d'arrencar de manera immediata i quin paper hi podria jugar el Consorci?
5: Bé, en el pla de recuperació, la primera part, que això és una feina que correspon a l'administració, i nosaltres avui, que ja el foc està controlat, doncs començarem a voltar el perímetre i dintre la zona cremada, és detectar primer temes de risc de possible caiguda d'arbres sobre vials, perquè clar, ara hi ha zones on hi haurà quedat arbres cremats que en alguna propera ventada poden caure sobre vials que han d'estar operatius, i per tant el primer intervencions més d'urgència seran aquest, retirar aquest arbrat de forma urgent i recondicionar els camins que en alguns casos han quedat afectats pel trànsit intens de maquinària pesada i de camions de bombers i de maquinària que portaven per a les feines d'extinció. I després, sí, com deies, amb un mig termini, evidentment sí, compartim aquest pla de recuperació. Les finques afectades a nivell forestal són 100% finques privades, per tant és perfecte i és comprensible i és de valorar que les associacions de propietaris forestals s'hi impliquin. I bé, simplement és que cal anar veient amb el temps. Creiem que les espècies cremades són diferents, diguéssim, és diferent un bol de pins cremat, on sí que la primera intervenció no hi ha dubte que és la retirada d'aquesta fusta morta, i en canvi hi ha altres zones afectades de sureda on s'haurà de veure potser aquest arbre té capacitat de rebrotar, de tornar a posar fulla a la capçada, si fins i tot el tronc, el suro mateix ha protegit l'arbre i ha sobreviscut, i per tant potser en alguns casos no cal la tallada, i en d'altres sí, si ha quedat molt afectat o mort, caldrà tallar-los i esperar que rebrotin de la soca, diguéssim.
1: Senyor Gumbau, no sé si seria bo ara plantejar-li quin canvi de model de prevenció proposaria vostè per evitar que les Gavarres tornin a cremar d'aquesta manera, tenint en compte que també li hem sentit dir en aquests últims dies a vostè mateix que el massís ja tenia franges de prevenció i espais estratègics perquè el foc perdés força, però aquest incendi se'ls ha saltat. El massís era o no era un polvorí? Com a mínim l'estratègia aplicada fins ara tampoc ha acabat de funcionar.
5: Bé, això s'ha de fer l'anàlisi dels propers dies, eh? Nosaltres, evidentment, quan passa una cosa així, és el moment de treure conclusions. El massís disposa d'un pla de prevenció d'incendis des del 2005 i revisat el 2021 i avalat pels bombers i per tothom qui l'ha d'avalar i aplicat per molta gent. Portem molts anys intentant fer un treball de cooperació on s'impliquen les ADFs, els ajuntaments, la Diputació de Girona, la pròpia Generalitat i el Consorci, evidentment, en intentar que aquest pla de prevenció d'incendis estigui aplicat. Si ha funcionat o no, això és el que deia que s'haurà d'analitzar. Vull dir, va haver moments al foc en què parlàvem d'un perímetre potencial de 8.000 hectàrees. Al final han sigut 2.000. Haurem de veure quin paper han jugat les infraestructures de prevenció d'incendis i el bosc gestionat que hi havia, que va trobar el foc durant el seu recorregut, amb que aquest perímetre doncs no fos la totalitat. D'entrada els bombers ens deien el fet de disposar d'uns vials principals, els que estan marcats com a preferents en la prevenció d'incendis, arreglat, que ho estaven en aquest sector i amb unes franges que els garantien circular amb seguretat, doncs d'entrada han provocat que els bombers poguessin treballar i no haguem de lamentar cap ferit greu ni cap víctima dintre els cossos d'extinció, que ja és una primera gran notícia davant d'un incendi d'aquesta magnitud. I després, com et deia, el propi perímetre del foc, ells van poder entrar fins a perimetrar-lo, si no hi hagués hagut res gestionat, doncs haguessin hagut d'anar-lo a esperar molt més lluny i potser hagués sigut. Però tot això, com he dit, no es pot fer una conclusió així immediata, cal que ho valorin. Hi va haver algun moment durant l'incendi que s'estava desenvolupant un pirocúmul, que parlen els bombers, no? Aquest núvol alimentat pel propi incendi, de fins a 4.000 metres d'alçada, que tenia risc de caiguda sobre la pròpia massa forestal contínua, no? aquest núvol es va acabar desfent per ell mateix. Això també és alguna de les causes, i no sóc prou expert en aquests temes, no? Però ens ho deien també els propis cossos d'extinció. Al final aquest pirocúmul alimenta l'energia que allibera el bosc amb cremar. Quan troba franges gestionades davant, després de no gestionades, se li està reduint l'alimentació. Per tant, el comportament del foc segurament es va veure condicionat per la gestió feta. Que se'n pot fer més, evidentment. Hi havia zones del massís d'aquestes on hi havia pins que havien quedat morts amb la sequera o amb pedregades o altres afectacions recents i que no s'havien pogut retirar perquè estan doncs, en finques que no havien pogut tenir accés a subvencions i aquí, clar, evidentment, si haguessin pogut arribar a tot arreu o s'hagués pogut arribar des de tots els agents implicats, doncs hagués sigut encara menys combustible a disposició del foc.
1: Quim Gubau, gerent del Consorci de les Gavarres, gràcies per atendre'ns aquest matí. Que vagi molt bé. Bon dia.
5: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Mentrestant, aquest dimecres està previst que s'arribi al pic màxim de l'onada de calor. El Servei Meteorològic de Catalunya ha llançat un avís per perill alt o molt alt a tota Catalunya, excepte a l'Aran. Ahir dimarts la temperatura ja va superar els 43 graus a Terres de l'Ebre i al Priorat. A Vinebre, a la Ribera d'Ebre, es va registrar la màxima del país amb 43,7 graus. A més, els termòmetres es van enfilar per sobre dels 40 graus amb comoditat a Ponent i també en alguns indrets del Camp de Tarragona i de la Catalunya Central. Doncs precisament de tot plegat, d'aquesta onada de calor, d'aquesta calor intensa i d'aquest pla enfocat que es manté en emergències, en volem parlar ara mateix amb Imma Soler. Ella és subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil. Bon dia, senyora Soler, i gràcies per atendre'ns aquest matí.
6: Hola, molt bon dia.
1: Dèiem, nova jornada de calor intensa, tant o més que la d'ahir, un episodi que preveu s'allargui fins la setmana vinent, presumiblement. Continuaran 100 dies, senyora Soler, complicats i amb un alt perill d'encara més d'incendis.
6: Correcte, correcte. Estem ara justament en el pic d'aquesta segona onada de calor de l'estiu. Avui farà molta calor arreu del territori, les zones de Ponent, el litoral, prelitoral, també fins i tot el Pirineu pujarà de temperatura, temperatures que no són les habituals en aquesta zona, temperatures molt per sobre de la mitjana, i per tant arreu del territori hem de tenir molta cura amb aquestes temperatures avui. De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana, i de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més, també. Per tant, continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos, ens fa cansament, ens fa trobar-nos d'aquesta manera molt cansats per la calor. Fem aquesta vigilància que sempre diem, hidratem-nos bé, mirem d'evitar les hores de major insolació i sobretot busquem per estar algunes hores en algun lloc fresc, en algun lloc amb condicionat, per tal de poder descansar una mica el cos d'aquesta calor.
1: Imma Soler, aquest estiu ja hi han hagut més d'una desena de morts en entorns aquàtics a Catalunya. La darrera, una nena de 6 anys ahir en unes piscines de Balaguer. Quines mesures immediates cal reforçar a platges i piscines, potser també en rius i rieres o en basses? Quines negligències esteu detectant aquests dies de tanta calor?
6: Sí, malauradament, evidentment amb la calor també s'incrementen les activitats de bany i per tant també veiem aquesta relació amb què s'incrementa l'accidentabilitat. No? Ahir vam tenir que, bueno, vam lamentar aquesta mort d'aquesta nena i el que tenim que fer és redoblar els esforços amb la vigilància, amb la prevenció. Amb tot l'àmbit del bany, recordem, hi han hagut 8 persones ja mortes a platges i 4 persones a piscines. A piscines hi han hagut ja més d'una vintena d'accidents d'una alta, amb un alt nombre de nens que havien tingut aquests accidents. Per tant, el que demanem és aquesta vigilància activa. Quan estem acompanyant a nens a la piscina, doncs vigilem l'activitat que estem fent, mirem d'estar molt a la vora per poder-los assistir ràpidament, mirem la senyalització, com és la zona on ens banyem, quina senyalització hi ha, si es pot banyar o no, com és l'entorn, per tal de veure de quina manera ens hem de practicar aquest bany, que sigui de la manera més segura possible.
1: Una darrera qüestió molt ràpida, senyora Soler. Els bombers han doblat personal per fer front a la simultaneïtat d'incendis. Això també ens preocupa molt. Quin marge té el sistema per mantenir aquest nivell d'exigència? I una altra pregunta, hi ha risc que els operatius quedin esgotats quan la temporada d'incendis tot just comença?
6: operatius estan preparats, evidentment. Estan preparats i estan fent doncs, tota la seva previsió i planificació a l'entorn de les diverses possibilitats que hi ha de situacions que ens puguem trobar. Tot i això, evidentment, com esteu veient, la situació és molt estressant. Per aquest motiu, què demanem? Demanem sobretot a la ciutadania aquest recolzament. Quants menys incendis hi hagin, menys incendis s'hauran de pagar. Sempre diem el mateix, el millor foc és el que no s'engega. Llavors, tothom que vigili qualsevol activitat que creguin que pot ser un risc, si tenen el dubte si allò està ben fet o no, si pot generar un incendi, no ho facin, no és el moment. I sobretot, si veiem alguna columna, truquem en seguida al 112. Com més ràpidament s'avisi els bombers, ells podran fer doncs, la seva feina. I quan hi hagi una situació d'incendi, quan hi hagi una situació d'una emergència, sobretot obeir a les instruccions de les autoritats. Aquest ordre que nosaltres podem fer de confinament ens ajuda, ajuda perquè així la gent sabem que estan en espais segurs i no hem de preocupar-nos també doncs, per la seva seguretat, sinó que ja sabem que s'estan autoprotegint. Això és molt important.
1: Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, gràcies aquest matí per atendre'ns. Que vagi molt bé i molta sort. Bona feina.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
1: És una altra notícia que us estem destacant en titulars. Aquest matí es tornarà a avaluar l'estat de l'esvoranc de 8 metres que ahir es va produir al barri del Putxet, a Barcelona, per les obres de la L9. Ahir a la nit s'hi van abocar més de 300 formigoneres per estabilitzar la zona i un cop el formigó se senti i es solidifiqui, els tècnics comprovaran l'estabilitat del subsol. Com a conseqüència de l'esvoranc, un centenar de veïns de 5 finques van ser desallotjats i han hagut de passar la nit fora, segons van informar en roda de premsa conjunta l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
7: Després dels anàlisis previs i sobretot d'assegurar la seguretat de les persones, s'ha procedit a partir de la 1 del migdia a la introducció a través de bombeig de formigó en aquesta cavitat. Preveiem que fins a la matinada hi haurà aquestes tasques d'ompliment. És difícil acotar-vos l'hora perquè hem de veure doncs, quant temps necessitem i aquesta cavitat quina quantitat de formigó requereix.
8: El nostre objectiu i la nostra funció en aquest cas, com a Ajuntament i de serveis municipals, insisteixo, és donar seguretat als veïns i les veïnes i donar tranquil·litat i transmetre que s'està informant directament a totes les persones afectades.
1: I quan només falten 9 minuts per arribar a les 8 del matí, parlem de la gesta de l'Argentina, els vuitens de final del Mundial de Futbol. S'ha classificat per als quarts amb una victòria sobre Egipte per 3-2. L'albiceleste perdia de 2 gols en el minut 79 de partit i va capgirar el resultat amb 3 dianes en 13 minuts. Leo Messi continua fent història a les Copes del Món amb el gol número 21 en el seu registre particular, el 8è en aquest campionat, que el situa com a màxim anotador del torneig. El rival de l'Argentina als quarts de final serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. I ja ha quedat completat el quadre dels quarts, que inclou també els duels França-Marroc, Anglaterra-Noruega i Espanya-Bèlgica. El combinat de Luis de la Fuente ha viatjat aquesta matinada a Los Angeles, on divendres a les 9 del vespre es jugarà el pas a les semifinals. El bàsquet Girona jugarà la propera temporada la Europe Cup de bàsquet. L'equip s'estrenarà en una competició continental 12 anys després de la seva fundació. D'aquesta manera, el bàsquet català comptarà el proper curs amb 4 equips a Europa. El Barça disputarà a l'Eurolliga, el Joventut la Champions League, el Manresa l'Eurocup i el Club Gironí la 4ª competició continental. La directiva del Club Hoquei Mataró necessita aconseguir 20.000 euros en els propers dies per garantir la presència de l'hoquei a l'Hoquei Lliga Femenina. Tot plegat després que els socis hagin rebutjat el pressupost que preveia renunciar a la màxima categoria. Ens amplia la informació l'Oriol Debat de TV Mataró.
9: En la darrera assemblea general ordinària del Club Hoquei Mataró no hi ha hagut acord en la proposta per la temporada vinent on la directiva proposava la renúncia a l'hoquei Lliga Femenina per no augmentar encara més el deute que arrossega l'entitat de fa temporades. Així, la 20ª de socis presentats en la reunió no van aprovar els pressupostos pel curs 26-27. A partir d'aquí, el fins ara president Juan Pedro Gallardo va decidir fer un pas al costat i presentar la dimissió. Assegura que va entrar al club amb l'objectiu de fer-lo viable sense augmentar el deute i, en no aconseguir-ho, fa una passa al costat. La data límit per tancar l'inscripció a l'Hoquei Lliga Femenina és el 10 de juliol. En tot cas, el club s'ha marcat fins al dia 8 com a topall per trobar els 20.000 euros necessaris.
1: El Barça d'hoquei patins es reforça amb Davide Gavioli. El davanter italià de 28 anys arriba procedent del Tricino i signa contracte per dues temporades fins al 2028. El de Mirandola ha tancat la darrera temporada amb un registre de 26 gols i 26 assistències. El seu palmarès hi destaquen una Copa d'Europa, quatre lligues italianes i una Copa Intercontinental, a més dels bronzes al Mundial i una altra a l'Europeu. Gavioli explica què vol aportar a l'equip blaugrana.
10: Quiero ser un jugador completo, ¿no? Quiero hacer lo que necesita el equipo para ganar y si todo lo que necesita, no tengo problema hacer todo. Y la única cosa para mí que es importante es que al término del partido el mi equipo, que es el Barça, ha ganado y voy a hacer todo lo que puedo. Va a ser una emoción increíble porque siempre ha mirado, ¿no?, en la tele o también, como te he dicho, mira el partido del básquet, mira también partido de otro deporte. Quiero jugar en ese palau como nadie.
1: I d'un nou jugador del Barça a un exjugador, perquè Ferran Font ja ha estat presentat com a nou integrant del Club Patí Voltregà. L'osonenc torna a casa després de dues temporades al Club Blaugrana. Font és el fitxatge estrella d'un Voltregà que també s'ha reforçat amb Joel Roma, de l'Igualada, i amb el porter de la base, Xevi Urroz. Font explica com afronta la nova etapa.
11: On vaig començar, on el meu pare hi va estar tota la vida i on tinc sort, doncs, de l'equip tenir-hi amics que conec des de ben petit, aprendre de tots els que estan aquí, perquè al final quan entres en un club nou, doncs el primer que crec que has de fer és absorbir tot el que hi ha.
1: L'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, mentre que Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. David Navarro ens ho explica.
12: Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
13: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
12: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
1: I el Festival de Poesia Pirineu Terra de Versos celebrarà la cinquena edició del 27 al 29 d'agost amb una vintena de propostes entre la Seu d'Urgell i Ripoll. L'esdeveniment busca ser un espai de trobada entre creadors, disciplines i territori en el marc de la Festa Major.

0: en femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

0: Bon dia, són les 8. Encetem els titulars amb el trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. A aquesta hora, retencions als punts habituals. A l'àrea de Barcelona, direcció a la capital catalana, destaca la C58 de Terrassa a Sabadell i a Montcada, B20 a Santa Coloma, B23 de Molins de Rei a Sant Feliu de Llobregat i Esplugues, i a l'A2 de Pallejà a Sant Vicenç dels Horts. A les rondes també molta densitat, ronda de dalt de Trinitat a Horta i a la litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat.
0: Millora la situació de tots els incendis actius. Els bombers confien estabilitzar avui el foc de Sentmenat i la resta estan controlats o gairebé. Tot i això, avui és un dia especialment crític perquè més de 200 municipis de 24 comarques estan en risc màxim d'incendi. Situació que ha fet ampliar les restriccions d'accés al medi natural. Una nena de 6 anys va morir ahir ofegada mentre es banyava en una piscina municipal a Balaguer. Els socorristes del complex van intentar reanimar-la sense èxit. És la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Els tècnics revisaran aquest matí l'esvoranc que es va obrir ahir al barri del Putxet de Barcelona després que cap a la mitjanit els operaris han acabat d'abocar formigó per omplir el forat provocat per les obres de construcció de la línia 9 del metro. Alguns veïns de la zona ja havien alertat setmanes enrere de l'aparició d'esquerdes coincidint amb el pas de la tuneladora. Nous intercanvis d'atacs entre els Estats Units i l'Iran. El règim de Teheran ha bombardejat Bahrein després que Washington ha colpejat una 80ena d'instal·lacions militars iranianes i ha recuperat les sancions contra el petroli del país. I el secretari general de l'OTAN dona suport a la nova ofensiva dels Estats Units contra l'Iran a les portes del dia clau a la cimera de l'Aliança Atlàntica a Turquia. Marc Rutte ha minimitzat les últimes crítiques de Trump als aliats europeus. Marine Le Pen anuncia la seva candidatura a les eleccions presidencials franceses de l'any que ve. La líder d'extrema dreta ho va dir ahir després que la justícia li rebaixés les penes de presó i inhabilitació de la seva condemna per malversació de fons públics europeus. Les vendes de la grossa de cap d'any han caigut pràcticament a la meitat en els últims 7 anys, una tendència sostinguda després del màxim fixat el 2018, un cop superat el referèndum. En paral·lel, remunten les vendes del sorteig extraordinari de Nadal de la Loteria Espanyola. I avui arrenca el Festival Cruïlla al Parc Fòrum de Barcelona. Fins dissabte hi actuaran artistes com Pixie, David Byrne, Rigoberta Bandini, la Ludwig van Oalosa. Avui obrirà el festival el terrassenc Galgo Lento i la cap de cartell serà la nord-americana Halsey. També actuarà Greta, la germana bessona de Muixca, i el gallec Sencerra.
2: Esports. Suïssa és l'últim país classificat pels quarts de final del Mundial després d'eliminar aquesta matinada Colòmbia a la tanda de penals. El partit acabat amb empat a 0 després de la pròrroga. Als quarts de final, Suïssa s'enfrontarà a l'Argentina. L'equip de Leo Messi va derrotar a Egipte per 3-2, remuntant un 0-2 en contra en els últims 12 minuts de partit. Messi va anotar el gol de l'empat a 2, va assistir el primer, però també va fallar un penal. I l'Espanyol presenta aquest migdia lateral esquerre neerlandès Harman, que arriba com a cedit pel Burnley anglès. Harman és la segona incorporació blanquiblava de cara a la temporada que ve.
0: I el temps aquest dimecres encara s'intensificarà més. La calor serà el punt àlgid d'aquesta setmana. Tindrem un altre dia assolellat i repetirem ruixats i tronades al Pirineu, al Prepirineu i als ports. Les màximes més altes estaran entre els 42-44 graus i més màximes rondaran cap als 40. L'onada de calor s'allargarà fins a la setmana vinent. 3CAT Info.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Són les 8 i 5 minuts del matí. Avui és dimecres 8 de juliol de 2026 i això torna a ser la República Santboiana de Ràdio Sant Boi. Segon dimecres, ara ja sí, que treballa pel senyor Juliol amb ganes de fer-nos suar, però del tot simpàtic, sobretot per la xifra que l'acompanya en relació al que ens pertoca. I és que amb el d'avui arribem als 2.220 programes de la República Santboiana en viu i en directe. Sigui com sigui, tants ànecs en filera ens fa patxoca. No ens enganyarem. Tanmateix, això no ens farà relaxar-nos en va. I el que farem d'entrada és analitzar l'actualitat amb el nostre consell de sàvies i savis dels dimecres. Després farem ciència i avui, com a convidat, un dels nostres col·laboradors històrics, en Daniel Roses, el nostre meteoròleg, per cert, el nostre home del temps matutí, que a més és coaching esportiu d'alt nivell i nutricionista i que a més treballa per la Unió Esportiva Cornellà, que per cert enguany passa a les mans de Leo Messi com a nou propietari. Per tant, en parlarem de tot plegat amb l'amic Dani. Per poc que sigui, evidentment li preguntarem per en Messi, per cert, que ahir va arreglar les coses davant d'Egipte. Els dimecres també són el dia de la recepta setmanal de les cròniques bastardes, signades a celar per l'Enric Bastardes, i els contes de l'Albert Estengre, l'orador professional referent d'aquest país. Comencem, doncs, a donar-li forma un nou dimecres a la República Santboiana, que ens arriba ben farcit de qualitat radiofònica. Som-hi, companyes, som-hi, companys!

0: Molt bé, doncs ens hi posem. Molt bon dia a la parròquia que ens acompanya fidelment. Molt bon dia a l'equip que ho fa possible amb l'Àngel Rodríguez de producció. Bon dia, Àngel.
1: Molt bon dia, Mareu, com estem?
0: Bé, molt bé. Mira, precisament parlàvem d'això de Messi, al final el veterà de la casa, que poc o molt ho arregla, tot i fallar un penal, etc.
1: No, si salven els mobles, podríem dir.
0: Sí, sí, però vaja, però ho tiren endavant, aquesta gent.
1: Correcte, correcte. Això sí. Egipte, gran partit, gran partit.
0: Això sí. Escolta'm, per cert, va, que ja és tradició de la casa, els termòmetres d'aquí del barri Centre, saps què diuen?
1: Què diuen?
0: 27 graus ara mateix. 27 graus, sí, senyor.
1: Sí, cada, cada dia pujant més i més i més.
0: Sí, sí, sí.
1: Més,
0: sí,
1: més,
0: sí.
1: Sí, no?
0: Bueno, si fos la borsa, ja et diria, vés comprant accions i sortiràs guanyant.
1: Sí, doncs pues m'agradaria que no, eh? M'agradaria sortir perdent, eh?
0: Bueno, sí, sí, sí, el que tu vulguis, però mira, és el que hi ha. Sí. Molt bé, això sí, un dia tot blau agraït i aquesta xifra tan xula, no?, de quants ànecs en filera, no?, 2.220 programes en viu i en directe, no és poca cosa, escolta.
1: No, no és poca cosa.
0: Està bé, molt bé.
1: 2.000 són uns quants, eh?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Però
0: sí,
1: si la fes els 220 més...
0: Sí,
1: més
0: tanmateix, al final, les xifres no són importants. El que és important, saps què és? El material! Molt bé, i per cert, evidentment, tot el que sentiu és possible doncs, perquè hi ha un senyor que toca botonets, que s'ho pensa, que fa les seves matemàtiques, treu la calculadora i diu ara toca això i ara allò. Potser exagero una mica, però no, amb això de la calculadora, que tampoc cal fer números, però sí s'ha de ser molt hàbil per estar fent de tècniques. Clar que sí. Albert Vila, bon dia! Doncs va, posem a fil a l'agulla amb la cançó del dia, Àngel.
1: Doncs sí, és que aquesta setmana fa 55 anys que The Allman Brothers Band va publicar el seu mític disc en directe At Fillmore East. És per això que avui escoltem una de les cançons més conegudes d'aquest disc, Statesboro Blues, un blues ben destacat dels anys 60 i 70 i que ja fa 55 anys que es va
0: publicar. Això és història, també. Això és història.

0: Celsius.cat, consultoria meteorològica, us ofereix el temps amb Daniel Rosas.
1: Pràcticament arribem a un quart de nou. Blues del bo, blues històric com històric, també és el nostre meteoròleg. L'escoltem en Daniel Rosas. Endavant.
2: Hola, bon dia, una jornada més. Ens trobem dins d'aquesta onada de calor que encara aguantarà un parell de dies més i, per tant, la informació del temps no és una altra que la monotonia dels darrers dies en cel serè, en la presència del sol i calor. Molta calor, amb el mercuri que no baixa els 25 graus al llarg de la nit i entre els 32 i 34 graus a les hores centrals del dia a tota la franja costanera del Baix Llobregat i Barcelonès. Per tant, esperem que la calor sigui la protagonista juntament amb la xafogó i, molt important, també el perill d'incendi, que és de caràcter extrem i, per tant, hem de tenir cura i ser prudents amb aquest aspecte. Bufaran vents de marinada a partir de migdia, per lo que ajudarà a refrescar una mica l'ambient. És tot. Que passeu bon dia.
3: El trànsit, amb el Ferran Aràndiga, del Reial Automòbil Club de Catalunya.
1: Bon dia, ens diu el Daniel, bon dia, i d'aquí a una estona, esclar que sí. Però sigui com sigui, aquí hem d'escoltar ara amb el Ferran del Reial Automòbil Club de Catalunya. Endavant, Ferran, bon dia.
4: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres amb una incidència. En aquest cas, parlem d'un accident de fa una estona a la C-58 a l'altura de Sabadell, que en sentit nord deixa els vehicles al voral i encara però provoca un quilòmetre de lentitud. Més enllà d'aquesta incidència, encara parlem de retencions amb intensitat, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. Tenim cues en tot el nus de la Trinitat que de retruc afecten a les dues rondes en sentit Llobregat. Precisament al vessant Llobregat, doncs també tenim retencions en direcció Barcelona per la A2 i la B23. A la A2 ja tenim retencions encara actives des de Pallejà fins a Cornellà del Llobregat i també per la B23 des de Molins de Rei fins a Sant Feliu i després també en el tram d'entre Sant Just d'Esvern fins ben entrada a la Diagonal de Barcelona. A les vies costaneres queden retencions també en sentit nord per la C-32 amb un quilòmetre i mig de lentitud des de Gavà i Viladecans, en aquest cas fins a Sant Boi de Llobregat. De moment això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Molt bon dia, Ferran. Moltes gràcies. Fins demà.
4: Fins demà.
5: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
6: El quiosc de la República Santboiana.
1: Repassem els diaris... I en aquest cas el primer que farem és repassar l'edició digital del Punt Avui. Àngel.
7: Doncs sí, avui ens parlen de dos temes principals. Destaquem sobretot el foc a les Gavarres, que s'estabilitza a l'espera de ser controlat. I per altra banda, i per acabar, ja veureu que són bastant picadet, perquè és l'edició digital, diuen exploten diversos artefactes a prop de l'hotel on s'allotja Macron a Damasc.
1: Ara ja anem cap al paper. En aquest cas, la portada de l'Ara diu obres del metro, un esvoranc per les obres de la L9 obliga a desallotjar 93 pisos. La principal hipòtesi apunta a un corriment de terres i no hi ha data per al retorn dels veïns a casa seva. El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat apareix al pati interior d'una finca. També fan referència a la crisi d'incendis, ho podem anomenar d'aquesta manera. Focs sota control, però alerta màxima per la calor extrema. Avui els termòmetres superaran els 44 graus. Veiem a Messi, que l'estan mantejant en la fotografia de portada. Evidentment, qui el manteja és el seu equip. Remuntada èpica de l'Argentina de Messi. Va intervindre de manera important amb els seus passes i les seves entregues de bimba, podríem dir, i un gol, tot i que va fallar també un penal. Trump arriba a la cimera de l'OTAN i torna a reclamar Groenlàndia. Forma part de la portada de l'Ara, també. I Le Pen, que serà candidat a les presidencials amb braçalet electrònic. I, finalment, el Tribunal Constitucional tomba la decisió de derogar la llei de memòria de les Balears. Anem cap al periòdico, Àngel.
7: Doncs sí, el titular d'avui del periòdico parla de Catalunya que revisarà les franges que protegeixen del foc les urbanitzacions. Diuen la zona de seguretat de 25 metres és insuficient en molts casos en incendis de sisena generació. I ens parlen de les més de 160 hectàrees cremades que els bombers esperen estabilitzar avui en el sinistre de Santa Mena. També ens parlen de Jorge Azcón, el president d'Aragó, que deixa un titular ahir a l'Afterworld que celebra la Casa Cupra del Raval. Diu, aquest país necessita una reforma electoral amb un pacte PP-PSOE. També ens parla del Consell de Ministres. Diuen que el govern presenta un sostre de despesa de 226.032 milions, un 6,6% més, i gent obre així el camí d'uns pressupostos per als quals no té majoria. I per acabar, ens parlen de l'OTAN, que ofereix a Trump encara una revolució industrial de defensa.
1: La Vanguardia obre edició amb aquest ensurt per l'esvoranc. Ho expliquen d'aquesta manera. Un esvoranc per l'obra del metro obliga a desallotjar 93 pisos a Barcelona. Els veïns temen que es repeteixi un enfondrament com el del Carmel el 2005. La fotografia portada hi veiem doncs, gent dels bombers i també tècnics de l'Ajuntament amb els aparells, diguéssim, de mesurar i treballant doncs, per arribar a conclusions de tot plegat. En una fotografia al costat també d'aquesta foto més gran, diguéssim, una fotografia més petita, veiem doncs, que la terra s'empassa al lavabo de la pizzeria. D'aquesta manera ho expliquen. El propietari de la pizzeria, Verona, va donar l'alerta als tècnics que controlen l'obra del metro quan va veure que el terra s'havia empassat al bany del local. Què més? Doncs Le Pen, que serà candidata malgrat la condemna de malversació, és un dels titulars principals. També eleccions presidencials doncs, franceses i la líder del reagrupament nacional insisteix en la seva innocència i recorre al Suprem per evitar el braçalet electrònic. Per altra banda, Espanya s'afegeix als contractes milionaris de l'OTAN per calmar Trump i el govern central aprova un sostre de despesa del 6,6% més per als pressupostos. Les administracions, per cert, tindrien 14.000 milions més si tiren endavant els comptes i, evidentment, ens recorden aquesta desgràcia dels focs, en aquest cas 7 ja, 7 focs, els incendis continuen sense donar treva als bombers a Catalunya. I el matís esportiu, en aquest cas futboler, doncs pel Mundial de Futbol, l'Argentina es classifica amb una agònica remuntada contra Egipte i veiem doncs en Leo Messi celebrant el seu gol. Va, fem això, fem aquest repàs als esportius que tot plegat s'ho mereix. Comencem, per exemple, pel Mundo Deportivo.
7: Sí, a foto de la portada surt Leo Messi, diuen Faraón Messi. L'estan mantejant a l'equip argentí. Argentina perdia 0-2 en el minuto 78, però de la mano de Leo consumó una remuntada èpica i el campió sigue viu en aquest partit 3-2 davant d'Egipte. I per l'altra banda ens parlen del Suïssa a Colòmbia, empat a 0 i guanya Suïssa als penals. Rubén Vargas classifica a Suïssa al transformar el penalti decisivo de la tanda. També, per altra banda, ens parlen del rival, el que serà el rival d'Espanya a quarts, diu USA contra Bèlgica 1-4, unos cuartos diabólicos, la Roja sigue creciendo y recupera la mejor versión de sus cracks, los últimos Merino y Rodri, i ens parla una miqueta del Barça i de l'Espanyol, diu Flick no tiene dudas, Julián es su apuesta firme para el 9, i per acabar ens parlen de Calatrava presentado y Armand ya es oficial.
1: Molt bé, l'esportiu ens arriba força farcit, diguéssim, però anirem picats. D'entrada, la fotografia portada per Leo Messi, que el veiem nu de tors, de cintura cap amunt, doncs nu, lluint tant muscle com, diguéssim, tatuatges, i amb el puny tancat, celebrant i amb rostre, amb cara d'estar plorant, emocionats celebrant aquesta victòria. Les llàgrimes de tots, és per això que aquest és el titular. Remuntada èpica de l'Argentina que perdia 0-2 en el minut 79 i s'activa a temps per eliminar Egipte, irritat amb l'arbitratge amb aquest marcador final de 3-2. Messi, que reforça la condició de Pichichi amb el seu 8è gol en el Mundial, s'emociona en alimentar el somni de la campiona. Per altra banda, ens expliquen i ens recorden que Robert Martínez deixa Portugal, el seleccionador català de Portugal, doncs els quarts de final sense cap dels tres anfitrions. També ens ho recorden, això. En quant al Barça, Laporta presenta Barça Play, la nova aposta audiovisual. En quant a l'Espanyol, Harman relleu de Romero al lateral, el veiem fotografiat a prop d'aquest titular, també. És el nou fitxatge, doncs, del defensa neerlandès per part dels pericos. Atletisme, Marta Mitjans s'exigeix en els 800 metres del míting de Barcelona, i en quant a bàsquet, el Girona s'estrena a Europa. A ciclisme, Tour, els favorits s'ho prenen amb calma, i Traen, de l'equip 1X, és el nou líder. I ens queda, parlàvem abans de que mantejaven amb Messi, doncs, déu-n'hi-do la portada de l'Esport, Àngel.
7: Correcte, l'Esport segueix mantejant després d'aquesta victòria 3-2 davant d'Egipte. Diu: Messi lidera una èpica remontada, i titulada el partit de Otro Milagro. El ex del Barça volvió a ser decisivo en la agónica clasificación de la Albiceleste para cuartos de final, con una asistencia y gol del empate en el 83. També ens parlant de la selecció espanyola, diu: Espanya superar una barrera històrica, el duelo en cuartos de final ante Bélgica con aroma de revancha para la Roja. I ens parla també de possibles fitxatges. El Barça assume que Kroupi puede costar 100 milions, al davanter del Bournemouth.
1: Sí.
7: I pel que fa al bàsquet, diuen que Sergio Scariolo entra en la lista de tècnicos futuribles.
1: Molt bé, jo deia, Àngel, que déu-n'hi-do la portada, perquè la fotografia és molt espectacular, eh? Una presa, doncs, d'imatge molt, molt xula, molt, molt similar a la del diari ara, però vaja, molt espectacular. Sigui com sigui, que va costar, sí, que va ser tot molt agònic, també, però ho van aconseguir, que el futbol al final es tracta d'això, que quan pita l'àrbit tinguis un gol més com a mínim que el contrari.
7: Correcte, si vols guanyar, sí, si no vols parar,
1: ho
7: podries fer al revés. Però sí. El partit va estar bastant lent, potser per la selecció argentina, que de fet fiquen aquests tres gols, però tampoc donen la sensació de ser millor que Egipte,
1: no.
7: I potser se li va demanar més del resultat a Argentina, més que res perquè Egipte no és aquestes grans seleccions, aquests grans noms que veiem al Mundial.
1: Però jugar molt bé.
7: Sí, igualment, no? Partits difícils hi ha sempre, i potser
1: sí.
7: Egipte va ser un d'ells.
1: Sí, senyor. Molt bé, doncs, això que deies, que el Barça, que ja va darrere d'un altre jugador relativament jove, tot i que el seu equip, de moment, diuen que aquest no es mou del lloc. Ja ho veurem. Això és el que passa quan vols fer pujar el preu, oi?
7: Sí, parlen també de Julián Álvarez com de Krupi.
1: Krupi
7: ja hem parlat algun cop per aquí. És el davanter centre del Bournemouth, que és francès, molt jove també, d'uns 20 anys. I res, veure aquí...

0: Matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
1: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
2: Ràdio Sant Boi.
3: Més de 45 anys amb tu. After Sant Boi. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sant Boi. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsantboi per reservar places. Què dius? Ets de Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsantboi. Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsantboi.

0: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
1: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
2: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
3: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
4: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
5: Ciudad Cooperativa.
6: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
7: Hola, bon dia.
3: Amb ritme, proximitat i bon humor.
2: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada.

0: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, exjugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
2: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones.

0: persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a samboi@contralcancer.es. Associació Contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.
1: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
2: La tertúlia del Consell de Sàvies i Savis.
0: Un minut i bé, dit d'una altra manera, 2:45. Un minut i arribarem a 2:45, sí. Les 8:34 de moment, sigui com sigui, amb temperatures ja força... força interessants, diguéssim, dèiem això, 27 graus, ara hi ha 28, hem començat amb 27, doncs ja 28 aquí al barri centre. I el que convé per refrescar l'ambient, doncs és una bona tertúlia, una bona estoneta amb el nostre consell de sàvia i savi. Avui és sàvia i savi, la Mari Carme Casanova ja la tenim, doncs, mig de vacances, més aviat... fent d'àvia, que no és poca cosa. Glòria Jodar, molt bon dia. Què tal estàs?
3: Què tal?
0: Bé, suposo que aguantant les calors i tot plegat.
3: Sí, a mi no m'agrada gens la calor. Ganes de que arribi l'hivern.
0: Amb ganes de que arribi l'hivern. Segons qui t'escolti, dirà, home, escolti, permeti'm que faci vacances, no?, primer, i després ja en parlarem, ja, no?
3: Però bueno, ara això de l'hivern i l'estiu ja s'ha capgirat.
0: Ah, sí, sí, esclar, segur, segur. Nico Cabezas, molt bon dia. Què tal estàs?
4: Molt bon dia.
0: Preparat per tot plegat, pel que sigui, pel que vingui.
4: Sí, senyor.
0: No, que al final es tracta d'això, no?
4: Sempre a punt.
0: Sempre a punt, eh? Sí, una mica... Ara ha fet servir un argot molt, molt de l'escoltisme, no?
4: Vull dir, final,
0: sempre a punt. Escolteu-me, podríem començar per molts llocs, però el quasi bé anàvem a dir misteriós, no? De misteriós no tampoc té massa, però sí que... fa por aquest esvoranc, el misteriós esvoranc, anava a dir, per l'obra del metro que obliga a desallotjar 93 pisos a Barcelona. Per aquí hem de començar, sobretot perquè, clar, el record, diguéssim, col·lectiu de les veïnes i veïns barcelonins, doncs, vulguis o no, els situa al Carmel el 2005. En recordeu-vos d'aquell esvoranc tan de Hollywood, anava a dir, perquè hi ha pel·lícules de Hollywood que et presenten pel·lícules on hi ha un esvoranc enorme i no saben el per què i ja s'ho van passant tot. No estem fent broma, vull dir,
3: no.
0: que al final va ser un ensurt important. Es contempla que la gent trigaran a poder tornar a casa seva. Encara hauran de passar força setmanes. Sigui com sigui, tot va començar al terra del lavabo d'una pizzeria, la pizzeria Verona, que va donar l'alerta als tècnics que controlen l'obra del metro quan va veure, doncs, que el terra s'havia empassat al bany del local. Textualment, s'ho havia empassat, xuclat. Hi havia un forat. Clar, imagina't l'ensurt que has de tindre a casa.
3: Però un forat superprofund,
0: sí,
3: sembla.
0: Sí, us puc ensenyar una fotografia, no sé si la veureu, però imagina't que...
3: Menys mal que no hi havia ningú al lavabo, no?, en aquell moment.
0: S'entén que no hi havia ningú, perquè si no se'l van passar.
3: Se l'hagués xuclat.
0: Sí. I clar, vas al lavabo a fer el que sigui i te n'adones que ha desaparegut, no?
3: Sí,
0: que pots fer, que vulguis o no, pots fer bromes al voltant d'això, perquè la imatge, la idea, doncs et sorprèn, no? Però l'ensurt és important, no? En fi, vaja, els tècnics de l'Ajuntament, sobretot, clar, del metro, i els bombers, doncs, que ho estan encara investigant, estan mirant doncs de veure exactament què és el que va passar, però esclar, això està provocat per, això sí que se sap, per l'obra de l'L9 al metro, que això, 300 persones de 93 pisos del barri del Putxet de Barcelona que van haver de marxar. No sé, alguna cosa sobre això, al final és informació quasi, podríem dir, objectiva. Aquí poca cosa es pot dir, és el que va passar.
3: Clar, que aquestes obres, no, jo crec que tenen una magnitud molt bèstia, i llavors, que el terreny, el Putxet és molt de muntanya, no, per dir-ho sí, així. Sí. Hi ha construccions de totes les èpoques, jo què sé, vull dir, els tècnics han de dir el que passa, no? Però una obra així de metro, sempre sorgeixen problemes, però clar, aquesta sí. És espectacular, clar.
0: Clar, jo suposo que la gent que ho pateix de més a prop, el seu problema, el seu patiment és dir, bé, a veure si se'ns enfonsarà el pis, no? Evidentment.
5: I com que no sembla, ara ho hauran d'estudiar d'on ve el problema, el que sigui, però el tema està després l'acompanyament a aquestes persones que reben afectades, que d'aquí 3 dies no se'n recorda ningú.
0: No, el problema és aquest, que això pot trigar.
5: I ja comença el maltracte, m'entens? Perquè quan ja passen 4 dies...
0: De moment no hi ha data de retorn.
3: Ja no hi ha notícia i llavors...
5: I llavors ja ni t'escolten.
3: Sí, realment Barcelona, bueno, a part de l'obra aquesta del metro, però és que Barcelona en aquests moments està...
5: Per un cromo.
3: És que plena d'obres, vagis per on vagis, no?
0: Això que us deia, que de moment no hi ha data de retorn de les veïnes i veïns, i bueno, els hauran de reubicar en hotels i en d'altres llocs. Veurem què és el que passa. I permeteu-me l'analogia, que pot semblar una broma, de que qui també ha caigut en una mena d'esvoranc és Le Pen, que serà candidata malgrat la condemna de malversació, i en principi haurà de portar un braçalet electrònic, tot i que ella ho vol evitar, la líder del reagrupament nacional, que insisteix en la seva innocència. És difícil de concebre, Nico, no sé, em dirigeixo tu, però evidentment podeu contestar els dos, Glòria, també.
3: Sí.
0: Clar. És difícil concebre que el jutge li digui haurà de portar un braçalet electrònic, bueno, però que li permeti ser candidata. Perquè si tu, al final, estàs condemnada per malversació, home, en teoria no hauries d'exercir un càrrec públic d'aquesta responsabilitat.
5: Aquí,
0: pregunto, bueno, sí, pregunto.
5: A mi el dilema o la pregunta que jo em plantejo també, perquè aquí també hem tingut una situació, no dir similar, però sí que quan un jutge diu qui es pot presentar i qui no es pot presentar a unes eleccions, no? I aquí ho hem patit, perquè justament el president que mana ara aquí, pues justament ho va tenir molt bé per guanyar, no? Perquè hi havia candidats que no, o sigui, gent que no es va poder presentar, com a mínim dos, no?
0: Tots els polítics que van participar en el procés no es van poder presentar.
5: Bueno, llavors, vull dir, més sumar-li tot l'esforç que hi va haver a darrere de mitjans, etcètera, que van afavorir tota aquesta situació, i avui ens trobem així. Bueno, la pregunta ho relaciona amb el sentit...
0: És que en poques paraules la pregunta és, ho han fet bé, per exemple, el govern espanyol en el seu moment, o ho han fet bé els francesos?
5: No,
0: qui ho ha fet bé, això?
5: No és igual, perquè el cas és diferent, perquè els que se presentaven aquí no havien malversat, i per tant, no, el tema és un altre, però sí que uns jutges van decidir si sí o si no, no? I en el cas ara de França, han dit que són culpables, però d'alguna manera el fet de que es puguin presentar, perquè ho justifiquen dient de que els electors tenen dret a que la persona que volen pugui ser escollit al marge de si és culpable o no. O sigui, que també és una manera de diluir la culpabilitat.
3: Clar.
5: O sigui,
3: Sí, jo ho entendria si estigués pendent de sentència. Dius, bueno, doncs està pendent, doncs tota persona...
5: Però no? Això ja ha passat abans. Però això... I van, van recórrer i ara ja la sentència ha sortit.
3: I ara la sentència ha sortit, per això no s'entén.
5: I l'alcalde de Perpinyà és exactament igual.
3: Sí, el mateix.
0: Ja hem vist més d'un polític amb braçalet, eh? Recordeu algun expresident fins i tot de França amb braçalet, eh?
5: Però allà és, sempre...
0: Es fa així.
3: Sí, sí, però aquesta, no?, permissivitat d'acceptar-ho, bueno, i els electors també d'estar d'acord, no?
0: No, però hi insisteixo, si estàs condemnat per malversació, pregunto, s'haurien de poder presentar la gent aquesta responsabilitat?
5: Aquesta és el dilema, perquè per una banda, o sigui, ho podem respondre d'una altra manera, de dir, s'ha de protegir l'electorat en quant a que tothom és susceptible de presentar-se per representar aquesta gent, no? En principi podria semblar raonable.
0: Que a veure, que pots pensar, mira, els jutges a França no s'hi posen amb la política. És allò que dius, no judicialitzen la política. Podries pensar això, en un primer terme, però per una altra banda, també és veritat que si mirem uns mesos enrere, quan algú de segons quins pobles de la Catalunya Nord volien continuar amb el català a les escoles, van ser amenaçats no només de tancar-li les escoles, sinó de que tindrien problemes de legalitat importantíssims.
5: Sí, sí, bueno...
0: Per tant, en què quedem?
5: A França, amb el tema de la llengua, és parlar del diable, vull dir, parlar del català és del català, de l'euskera o del bretó...
3: Jo penso que si hi ha sentència no s'hauria de permetre, sincerament, perquè clar, és una sentència ja...
0: Correcte.
3: I s'ha demostrat, no sé, presentar-te...
5: Hitler també va passar igual, vull dir, va ser absolt i el va presentar i va guanyar.
3: Sí, per això ara imagina't que aquesta senyora guanya,
0: bueno,
3: no?
0: República Espanya, doncs evidentment tu tens polítics catalans que estaven a la presó i que es van lliurar de la presó perquè van ser triats pel poble, no? Clar, és que el debat és molt complex. Vull dir, què està ben fet i què no, i com?
5: El problema és quan la part judicial ja entra a formar part de la política, no? I on comença i on acaba aquest àmbit, no? I també la fiabilitat que tenga també el poder jurídic, per mi el francès, ja me l'imagino, però el d'aquí no té credibilitat zero, no?
0: Bé, veurem què és el que passa amb aquestes eleccions presidencials franceses. Le Pen, que vol evitar el braçalet electrònic, ha recorregut, a veure què és el que passarà. Sigui com sigui, passem a altres coses. Ahir sovint parlem amb les vostres companyes i companys que Trump és especialista en col·leccionar titulars i que tant et surt societat com a política exterior, com a economia i fins i tot els esports. L'altre dia ja sabeu que li va demanar al president de la Federació Internacional que li tragués la targeta vermella i a l'altre li va treure.
3: Sí, toca tots els temes.
0: Toca tots els temes i vam dir no us en lliurareu, cada dia n'hi ha una més. Doncs ja sabeu que hi havia aquella cimera de l'OTAN i en Donald Trump s'hi va presentar. A Turquia, oi? Amb noves i inventives, podríem dir-ho d'aquesta manera, contra els aliats per no haver-lo secundat en la guerra amb l'Iran i continuar reclamant també a Groenlàndia. Vull dir, ningú s'ho esperava i ara torna amb el tema de Groenlàndia. Molt bé. Els europeus proven de plaçar-lo amb contractes milionaris. Espanya s'assuma al projecte d'una flota d'avions militars A400M. Són contractes milionaris, per tal, doncs, de calmar en Trump. Sigui com sigui, ell amb aquelles amenaces de que deixaria l'OTAN, i Europa que es fregava una mica les mans, no?, de dir, bé, doncs ara aquesta serà la nostra per liderar l'OTAN, que al final ho dèiem una mica, no?, l'altre dia també, que és més invent, tot i que Europa hi sigui de manera important, és més invent dels americans que no pas de ningú altre, no? I al final que es presenta això i el que fa és continuar amenaçant i reclamant això Grenlàndia. Ja ho sé que pràcticament ja no existeix ni opinió al voltant d'en Trump perquè està claríssim que es tracta d'algú que no saps mai per on et sortirà.
3: És un cercle viciós, no? O sigui, comença amb una cosa, va seguint amb una altra, torna al principi i sempre és els titulars aquests que ell busca també, que quan et sembla que un tema està acabat, doncs el torna a treure.
5: Jo crec que sí que crec que ens hauríem de treure una mica al cap, que crec que ho tenim tots, perquè ja que aquest tio funciona a rampells.
0: Segur.
5: I jo no sé si no, és així.
3: Que no funciona tant a rampells, sinó que està tot bastant dissenyat.
0: Val.
3: Jo estic d'acord. O sigui,
0: home, que ho sembla, sí, que funciona a rampells.
3: Sí,
5: per això dic que tothom, ja ens han creat un marc mental, no?, de que aquest home, bueno, és com un nen petit que...
3: Sí.
5: I que funciona una mica...
3: Bueno, un altre reactiu, del tram, un altre, sí, del tram, reactiu. Però tot està bastant més estudiat, clar, del que ens, home, sembla.
0: Gent, sí, ja... perquè al voltant d'ell hi ha assessors que li marquen, home, un full de ruta, anirem per aquí, anirem
3: mira,
0: fent
3: mira
0: això.
3: Mira la despesa amb armament que està provocant ara això, saps? Sí.
0: No, clar, evidentment.
5: I a part de la gran fortuna que està fent cada vegada que ha fet de president, i ara s'està forrant, no?
0: És l'únic president...
3: Ell i tots els seus, sí, o del voltant.
0: És l'únic president americà que en temps real, quan dic en temps real, vol dir mentre ha estat fent de president, ha arribat a tindre aquests beneficis tan exagerats, 2.000 milions de dòlars.
3: Jo estic d'acord amb el que diu el Nico, de que ella està mantenint aquesta posse de que l'opinió pública és, ai, mira, una altra ximpleria del Trump, però tot això està provocat perquè la gent pensi això i mentrestant nosaltres anem avançant.
5: El novembre el té a tocar i ho té molt present, que és quan hi ha eleccions.
0: Però una pregunta, això, i us ho pregunto seriosament, que de vegades aquí... Torno a dir-ho, que ho dic sovint, perquè dona, a vegades pot donar aquesta sensació, però no només nosaltres, en d'altres llocs passa el mateix, que sembla que estiguis fent teoria de la conspiració quan parles de segons què d'aquest home, no? Però jo us pregunto, això és més una estratègia intel·ligentíssima, perquè, clar, si fos així seria una estratègia intel·ligent, del Partit Republicà, o això és cosa de la CIA? Ja m'enteneu què vull dir, és a dir... perquè dins del Partit Republicà té molta gent en contra ja, cada cop més, no oblidem que el Partit Republicà és conservador i en Trump pot dir coses de conservador, però de conservador no té res. L'altre dia va pagar 5 milions de dòlars per desfer-se de la condemna com a presumpte violador. Això no s'havia vist mai, que algú pagant... si està condemnat per una violació en el passat, continua sent president dels Estats Units. Jo no s'havia vist mai. Com això, moltes
5: això,
0: coses.
5: Amb la Le Pen i amb aquest de Perpinyà, que fa 4 dies que va sortir d'alcalde, vull dir, sí, la gent saben que eren uns xorissos. Sí, sí. La gent els ha votat.
0: Però jo us pregunto això.
3: Clar, però fixa't quina manera d'acabar amb la noblesa, entre cometes, de la política, no?, que està al servei de les persones. Clar. O sigui, estem donant-li la volta tant a l'obèstia...
0: Però per això, fixa't, Glòria, que per això... Per això faia aquesta pregunta tan estrambòtica. L'estratègia ve del Partit Republicà, dels seus assessors i que el Partit Republicà vol anar cap aquí, o és una estratègia de la mateixa CIA, és a dir, dels serveis d'intel·ligència, serveis secrets, és igual, dels Estats Units, que sabent que han de bregar amb aquest home...
3: És possible.
0: Compte, el fan anar per on volen.
5: Jo crec més en el... Vull dir, l'equip d'assessors, no sé... Qui, o sigui, per nosaltres és molt difícil i com a europeus encara més. Ens costa molt entendre. Jo diria que té a veure més amb l'equip d'assessors que estan fent el càlcul electoral de que, per exemple, ara de cop i volta, que Groenlàndia ja feia mesos que no
3: es deia res.
5: i es va parlar de Cuba i ho van deixar tranquil, ho van deixar, clar, vull dir, perquè la cosa, el tema Cuba és un tema més calent, ja, perquè ja tenen,
0: sí,
5: tenen molta gent, sí, sí, hi ha el lobby cubà que, part, que li dona molt de suport, que l'ha donat sempre, i ara també era una manera de tapar el fracàs que han tingut a l'Iran. L'Iran pràcticament no parla. Aquesta nit ja veu que hi ha hagut una altra vegada...
3: Aquesta nit ha tornat a haver atacs a l'Iran.
5: De dilluns a dimecres, la teoria que tenim aquí, no? De...
3: Clar, però la pregunta sempre... que fa ell de la CIA, home, jo no ho descartaria.
0: Clar, és que saps per què t'ho dic? Perquè en moltes ocasions ens han demostrat que hi ha una estratègia en moltes coses i que realment és una agència que actuava amb molta mà per sota i tot molt premeditat, etc. No? I al final... Són...
5: No estan per compartir el coratge, no tenen molt de prestigi la CIA...
3: No, prestigi no.
0: D'acord, però clar, la pregunta és més...
5: Eficient, no? O sigui, en el sentit de ser bon, igual que els jueus, no? El Mossad té, o sigui, té fama de ser... una agència d'intel·ligència espectacular, no? O sigui, al marge del que cada un...
3: Al marge de les bestieses que fa,
5: clar, o sigui, aquí ja no entrem, però sinó que igual que els serveis secrets cubans, o sigui, són de primera línia.
0: Val, però això què vol dir? Que aquesta gent compleixen amb el que diu la seva Constitució i la CIA està 100% al costat del Trump, o la CIA va per la seva banda i una mica sí que el fan anar per bon volen. Ja ho sé que és molt difícil de contestar i algú diria, fins i tot la pregunta és absurda, no? Perquè algú diria, algú molt, molt, molt americà diria, no, coldi, la CIA està al servei del president, punt. Doncs què vol que li digui? De vegades a mi em sembla que algú li està fent fer el tanoc amb aquest home. No s'entén sobretot el tema amb Netanyahu. No s'entén.
3: No s'entén.
0: Clar, és que tot plegat... A veure, no
3: és
0: en va ni coi o i Glòria...
3: No s'entenen.
0: Per això feia aquesta pregunta, vull dir que jo intento fer-la amb la intenció de que sigui més presa per vosaltres en sèrio que no pas una pregunta en va, eh? Vull dir, ho dic per això.
5: No, però bueno, sabem fins on sabem i jo no és teoria de la conspiració, però tinc clar que darrere d'aquesta gent que fa una mica el titella, darrere d'aquesta gent hi ha una altra gent que aquests no els veiem.
0: Clar, però per això et pregunto si la CIA aquí està més a prop del president o està més a prop de dir el que ens interessa és això, això i això, perquè al final aquest home aquestes properes eleccions les pot perdre. O li pot donar un col·lapse de no sé què, no em facis dir, i al final el que estem mirant és pels interessos de les barres i les estrelles.
5: No t'ho sabria dir.
0: Home, vosaltres heu vist en més d'una ocasió presidents dels Estats Units tindre problemes amb la CIA.
3: Sí, clar.
0: No està precisament la CIA amb ells. I per no posar exemples de gent que han rebut atemptats i no se n'han sortit quan la CIA havia d'estar a sobre. No sé com dir-ho.
3: No, i segurament les expectatives sobre aquesta presidència eren unes altres, i vist com aquest home ha anat evolucionant, potser sí que hi ha hagut un moment en què...
5: Va ser el cas de Groenlàndia.
3: Però no relacionat amb el cas de Groenlàndia, sinó en general.
5: Perquè pot justificar el de Groenlàndia, com ho plantegem molt en termes de seguretat,
3: que no ho és tant,
5: i
3: és més de
5: aquí,
3: recursos.
5: Bueno, doncs aquí ho justifiquen amb això, i potser el paper que pot jugar
3: la CIA,
5: podria ser una poss============ └└================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================└================================================================================================================================================================================================================└================================================================================================================================================================================================================================================================================================================�================================================================================================================�================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================##================================================================================================================================�================================================================================================================�================================================================================================================================================================================================================================================�================================================================================================================================�================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
3: se li acaba el temps, no? I que no ha sortit clar, tan bé la jugada.
0: Clar, per això potser pot semblar molt rebuscada la pregunta, però jo us la llançava per això, no?
5: El novembre.
0: Clar, és que el novembre passaran moltes coses, entre altres aquestes...
5: Imagina que torna a guanyar el novembre.
3: Ostres, sí, no, però no ho descartis, eh?
0: No ho descartis perquè tu dius com... no, ara has fet una expressió com dient... I seria una bogeria, però ja va ser una bogeria que guanyés el primer cop.
5: Home, ja, ara, però que vull, per això que vull dir que ara tot apunta que hi ha, uh-huh. bueno, que va a la baixa, i que podria ser una revifada de, bueno, de, és el mateix al final, però bueno, que els demòcrates podrien...
3: Bueno, d'aquí al novembre veurem que no passi cosa que faci una super revifada
5: sí.
3: d'ell i del
0: bé,
3: seu
0: doncs,
3: entorn.
0: Bé, doncs veurem què és el que passa. Va, que ens acostem ja al moment dels informatius. Després, si us sembla, parlarem una mica de manera més extensa dels incendis que continuen sense donar treva als bombers a Catalunya. 7 focs ja en aquest moment al territori català. 7 focs i a més en molts llocs que amb màxima alerta, no? De dir, compte, perquè això no s'ha acabat, i compte perquè hi ha llocs que poden patir-ho molt. Si voleu en parlem després, però vaja, sembla que estem recuperant èpoques d'aquelles que havien estat tan dolentes amb el tema dels incendis, no? No ho sé.
5: Sí, bueno, jo crec que comencen a com diria, una cosa que veiem cada any, no?, que bueno, l'abandonament que hi ha de tot
0: sí.
5: que seria la part forestal de,
3: tot el
5: país,
3: tema preventiu, no?
0: Clar,
3: queda
0: clar,
3: amb un
0: clar.
3: titular que quan hi ha un incendi al cap d'uns dies és que s'ha de prevenir, és que tota la funció que fan els pagesos, tota la funció que fan els ramaders, però després clar. No s'incentiva.
0: Fem una cosa, parlem amb més tranquil·litat després dels informatius, perquè alguna nova pot sortir ara també i precisament ens posarà el dia de tot plegat. Fins ara mateix.

0: Bon dia, són les 9. Comencem per saber com se circula aquesta hora carreteres i autopistes del país. Endavant, equip viari.
1: A aquesta hora es mantenen les retencions a l'AP7 entre Santa Perpètua i Mollet del Vallès en sentit nord. També densitat a la C58 i C33 a Montcada cap al Nus de la Trinitat, C16 a Barcelona d'entrada cap a la Ronda de Dalt i B23 a Esplugues cap a la Diagonal. A les dues rondes, densitat en trams intermitents en tots dos sentits a la marxa.
0: Els bombers concentren els esforços en l'incendi de Sant Manat al Vallès Occidental amb l'objectiu de poder estabilitzar-lo durant el dia d'avui. Millora la situació de la resta de focs actius que estan controlats o gairebé controlats. Avui, però, més de 200 municipis d'arreu del país estan al nivell màxim de risc d'incendi que estableix el Pla Alfa. Els tècnics revisaran aquest matí l'esvoranc que es va obrir ahir a Barcelona prop de l'estació del Putxet després que cap a la mitjanit els operaris han acabat d'abocar formigó per omplir el forat provocat per les obres de construcció de la línia 9 del metro. Alguns veïns de la zona ja havien alertat setmanes enrere de l'aparició d'esquerdes coincidint amb el pas de la tuneladora. Una nena de 6 anys va morir ahir ofegada mentre es banyava en una piscina municipal a Balaguer. Els socorristes del complex van intentar reanimar-la sense èxit. És la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. L'Iran i els Estats Units intercanvien nous atacs que posen a prova les converses de pau. El règim de Teheran ha bombardejat Bahrain i Kuwait, mentre que Washington ha atacat una vuitantena d'objectius militars iranians. Això mentre el secretari general de l'OTAN dona suport als últims atacs dels Estats Units contra l'Iran, Mark Rutte ha minimitzat també les últimes crítiques de Donald Trump als aliats europeus. L'OTAN reuneix avui els seus líders a Ankara, a Turquia, en el dia clau i últim de la cimera anual. Les vendes de la grossa de cap d'any han caigut pràcticament a la meitat els últims 7 anys, una tendència sostinguda després del màxim a què es va arribar el 2018, un cop superat el referèndum. En paral·lel, remunten les vendes del sorteig extraordinari de Nadal de la Loteria Espanyola. I tornen els concerts de Clàssica a la platja. Avui i demà, de la mà de Josep Pons, al capdavant de l'orquestra del Gran Teatre del Liceu i l'OBC, a la platja de Sant Sebastià de Barcelona. Catalunya Música retransmetrà en directe les dues vetllades.
2: Esports. Suïssa és l'última selecció classificada pels quarts de final del Mundial després d'eliminar aquesta matinada Colòmbia a la tanda de penals. El partit ha acabat amb empat a 0 després de la pròrroga. Als quarts de final, Suïssa s'enfrontarà a l'Argentina. L'equip de Leo Messi va derrotar ahir a Egipte per 3-2, remuntant un 0-2 en contra en els últims 12 minuts de partit. Messi va anotar el gol de l'empat a 2, va assistir el primer, però també va fallar un penal. I l'Espanyol presenta aquest migdia lateral esquerre neerlandès, Hartman, que arriba com a cedit pel Burnley anglès. Hartman és la segona incorporació blanc i blava de cara a la temporada que ve.
0: I pel que fa al temps, aquest dimecres encara s'intensificarà més la calor. Serà el punt àlgid d'aquesta setmana. 3CAT Info.

0: en femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: 7 minuts pràcticament passen de les 9 del matí. Continuem amb la Glòria i el Nico. Avui el nostre consell de sàvia i savi dels dimecres de juliol, amb temperatures força interessants. El termòmetre ho anem recordant, cada cop que tenim l'ocasió de... ens ho mirem. Fixeu-vos, hem començat amb 27, després s'han anat a 28, ara ja estem a 29 graus, 29 graus aquí al barri centre de Sant Boi. Molt bé, doncs precisament relacionat amb la calor, això, la crisi, ja ho anomenem aquí, no ens volem passar, però sí, la crisi dels incendis, no?, cada any. I en aquest cas, enguany, els bombers que s'enfronten ara mateix a 7 incendis de consideració a l'hora. El foc del Vallès continua actiu, això sí, mentre que es va poder frenar l'abans de la noia. El de l'Empordà, que es considera estabilitzat, per dir-ho d'alguna manera, aturat o controlat, podríem dir-ho així, des de dissabte a la nit, va entrar en fase de control al vespre. Els helicòpters, per Sant Manat, doncs dilluns van fer tasques força importants. I és veritat això que dèieu, Nico i Glòria, just abans dels informatius, que aquí hi ha molt de rerefons, perquè al final, ho dic perquè parlàvem amb les vostres companyes, crec recordar ahir, sense anar més lluny, fèiem una mica d'anàlisi del que significa la part forestal del Principat, que resulta que és més gran i és més bèstia del que la gent es pensa. Catalunya és un país de boscos.
1: Sí, ara ho deia el Nico, m'explicava unes dades que m'he quedat.
0: Sí, sí, i que si les vols recordar, ens faràs un favor. Tanmateix sí que és veritat que, ho dèiem ahir, que si hi ha més boscos cada cop és perquè hi ha menys horta. Conta, explica aquestes dades que coneixes.
2: A mi em va sobtar també perquè era un article que vaig llegir que deia, i ho deia un doctor, un geògraf i naturalista important aquí a Catalunya i al món. I aquest home havia treballat tot el tema de gestió forestal des del Canadà a la Patagònia.
0: Imagina't.
2: I, un tio que té experiència i les dades que donava i les opinions que donava em sobtaven perquè deien que, per exemple, Catalunya tenia més boscos que, diguem, terreny forestal que Canadà, que Estats Units...
0: Conta el que està dient el Nico ara, perquè a qualsevol li pot semblar una animalada.
1: En proporció amb el terreny...
0: Sí, sí, no?
2: Sí, clar, vull dir que cada una en les seves dimensions.
0: Clar, o sigui, el tant per cent, diguéssim, el tant per cent, doncs molt més alt a Catalunya.
2: Sí, sí, i que el problema per mi de base és que, clar, com que hi ha molta gent, hi ha propietaris d'aquests espais, d'aquests boscos, però no els mantenen perquè no surt a compte. I clar, vull dir, si el problema, jo entenc que ve de que han anat disminuint les explotacions agrícoles, que eren les que mantenien...
1: I les ramaderes.
2: Clar, i aquestes eren les que permetien mantenir, diguem, un cert equilibri, que en el moment que això ha anat a la baixa i està en una situació paupèrrima...
1: Més doncs, la construcció desmesurada d'urbanitzacions. Clar, és com si has anat ajuntant diverses... Has fet un sumatori de tot el que et pot acabar precipitant que hi hagin més incendis.
2: Fins i tot arribava a dir que ara Catalunya tenia el número de boscos de fa mil anys.
0: Imagina't. I que de fa mil anys, eh?
2: Sí, sí. Diu, i deia també que ara un 70% del territori, del país, és forestal, però que d'aquest 70%, un 50% són boscos. I clar, amb el nivell de gestió que hi ha, que és pràcticament...
1: Mínim, prevenció mínim, masos abandonats...
0: Exacte. Però a banda, anava a dir, Glòria, antigament tothom sap que hi havia una indústria forestal, no?, de llenya o del que sigui. Actualment, fora d'alguna espècie molt concreta, que serveix pel paper, com seria l'eucalipto, ahir ho dèiem, però on plantes eucalipto mai més plantaràs res més. perquè la terra queda molt, molt malmesa, no? De nutrients, etc, etc. Però, a banda, els únics boscos que hi ha que puguin donar calés a la part de Girona, doncs pel suro, no?, per exemple, però que és testimonial, quasi bé, ja, en els moments que estem, no? Però, esclar, els vedats de caça és l'única cosa que penses, bueno, potser algun propietari deu treure algun caler amb això, perquè el bosc de pi actualment no don cap caler ni don, no?
2: No, i per el que deia aquest home, el pi d'aquí, de la zona nostra de
0: Mediterrani,
2: primer que deia l'expressió que els encanta el foc, deia, sí, no?
0: Vull dir que són fàcils de de patir-ho.
2: Sí. Llavors, bueno, és difícil si no hi ha un plantejament una mica... També va dir una dada que em va cridar l'atenció amb el tema dels incendis, que hi havia una part dels incendis, i entenc que no justifica, no està dient, bueno, millor que hi hagi incendis, perquè si no ho fa ningú, doncs mira, ja es regenera sol, no? Però parlava com una part de... que era una part del metabolisme del propi bosc. I que diu que el Parc Nacional aquest de Yellowstone, que als Estats Units, sí, que diu que allà es van cremar 250.000 hectàrees i que en el moment d'estar-se cremant hi havien com els experts estaven com dividits, era la gent que pensava que feien, no? Si deixaven cremar o
1: l'aturaven
2: o miraven de fer alguna cosa, sí, no? Sí. I al final van decidir que deixaven cremar. I vull dir, perquè és un debat, no?
1: Bueno, clar, però aquí, per exemple, si hi ha cases i urbanitzacions...
0: És que tu has dit una cosa ara clau, eh? Les urbanitzacions, aquelles èpoques que recordem que aquell boom de les urbanitzacions estan envoltades de bosc.
2: Aquest home deia que aquest era l'atreviment, aquest era un dels problemes.
1: Aquest és una de les claus.
0: Però aleshores hauríem de revisar i tindre en compte que la gestió forestal passa a ser, ara ja, més important del que mai haguéssim volgut pensar al segle XXI.
1: I segurament s'haurien de plantejar accions que no són populars.
0: Sí. Que això no vol dir carregar-se els boscos, que ningú malinterpreti el que estem dient. Però al final és el pulmó de l'oxigen d'un país, digue-li com vulguis.
2: No,
1: però s'ha de gestionar millor el tema urbanitzacions, i revifar massos, i ramaderia, i primer sector, que el tenim mort, no?
0: Bueno, i això perquè s'han anat perdent sobretot les hortes, no?, al llarg dels anys.
2: Això és fonamental. Quan hi havia gent al camp, treballant al camp, ja sigui agricultura o ramaderia, ells mateixos tothom es feia, tot era, diguem, sistèmic, tot estava connectat, relacionat, i tothom sortia guanyant, no? Vull dir, els boscos estaven més nets, vull dir, la gent vivia, els pobles no...
1: Igual que les masies, no? Jo vaig llegir un article que també explicaven que reconvertir les masies en cases rurals, que és molt maco i molt lúdic, no?, per la població... Sí. Però que no està ajudant a contribuir com contribuïen les masies a mantenir tota la part de res a veure. I això és el que estem fent quan restaurem una masia,
0: sí,
1: no?
0: Sí, no, total.
1: Però no anem més enllà per preservar tot el que envoltava aquesta masia, no? I tot el treball que es feia per manteniment del bosc i dels ramaders, El tema dels ramaders és superimportant.
2: Sí, i tant.
0: Molt bé, escolteu-me, per cert, i vull encara que sigui explicar res així per sobre, perquè jo crec que és significatiu. Ahir destacava el conseller Espadaler com una excel·lent notícia veureu per què, que ja està aprovada la creació de 91 plaça de jutge i 35 de fiscals a Catalunya, i ell ho anomenava doncs una notícia excel·lent precisament per la descongestió de la justícia, no? Ja sabem que en aquest país també la justícia doncs va molt lenta, i sobretot doncs perquè se li acumula molt la feina, perquè fa falta més gent, i perquè aquí hi ha de manera endèmica hi ha un problema d'endarreriment de temes
1: jurídics,
0: fiscals, molt i molt important, no? Bé, doncs aprovada això, no llei, sinó aquesta iniciativa, digue-li com vulguis, i de fet de 91 places i 35 fiscals a Catalunya.
1: Bueno,
0: veurem.
1: Segurament també falten més bombers.
0: Sí, sí, sí.
1: No?
0: No
1: i que
0: sé.
1: Cobrin millors sous també, perquè mira si té risc la seva professió, no?
0: No, us ho pregunto perquè crec que... Bueno, us ho pregunto, us ho plantejava perquè crec que
1: no, sí, segurament fa falta, no? Però que, no sé, també, no? Que estem construint una societat, no?, on ja donem per assentat que hi ha molts més delictes i que, per tant, més jutges i més... Sí. Bueno, una mica trist, però...
2: Bueno, digues. Veia un reportatge d'una... Era una criminòloga que estava construint una presó als Estats Units, era catalana, i l'estaven entrevistant, i ella deia... que ella havia patit perquè els seus pares i els seus avis havien estat empresonats i l'havien explicat tot el que patien allà a la presó, i bueno, ella es va dedicar, no sé si la part com a arquitecta i també com a criminòloga. I té passió per aquest tema i estava construint una als Estats Units, i ella deia la reflexió que la tendència, que és tot el contrari, aquí la gent vol ja olor a sang, no? Vull dir, aquí necessitem tancar gent, no? Vull dir,
1: càstig i tancament. Sí.
2: Ella deia que mirava de que les presons, justament, vull dir, volia donar un pas endavant en la no construcció de presons, sinó, i no crear més presons, diu, perquè si anem fent presons, que l'ompliran de seguida.
1: És clar.
2: Un jutge no tindrà problema, perquè si no hi ha on posar la gent, a vegades es busquen altres solucions.
1: Alternatives.
2: Que força la societat també a sortir d'aquesta simplicitat.
1: Tan simple com castigo ràpido i cap a dins.
2: I a córrer, sinó que no es tracta d'anar construint presons, sinó tot el contrari.
1: Clar, la visió seria disminuir els delictes, no? A través d'oportunitats a les persones.
0: Correcte.
2: Que això no diu... segurament hi ha molta gent que i és raonable també que hi ha molta gent que diu, bueno, que hi ha delinqüents de tot tipus i de, com li diuen, de coll blanc, no? També, que n'hi ha
1: també,
2: molts.
1: Ui,
2: i aquests no surten.
1: Mira l'altre dia quan parlàvem dels que no pagaven a Hisenda.
0: Sí, no, efectivament.
1: Per exemple.
2: Però...
1: I ells eren famosos i són famosos. No,
0: I tant. Aquell llistat que vam fer, el top 10.
1: Sí,
0: un top 10.
2: Aquell 91 que vindran, doncs ja tindran, ells faran la seva feina i aniran apretant.
1: Tindran feina,
0: Molt bé, escolteu-me molt ràpidament diverses coses. Avui m'agradaria fer, encara que fos un petit matís esportiu, que carai, no sempre ens don massa temps i crec que, home, també s'ho mereix tot plegat, la Copa del Món, no?, al final, i d'altres coses que passen, per cert, no sé si seguiu doncs la volta ciclista, anava a dir de França, però amb petjada catalana, que ha tingut fins ara el Tour de France. No sé si ho veu seguir-ho, que us va semblar, evidentment, un espectacle impressionant, amb el sentit de que la gent s'hi va volcar molt, no? I d'aquí han sortit doncs els debats de que si quants calés s'han invertit.
2: Home,
0: en això, tot plegat.
2: Sí. A les aules, a les aules falten algun ventilador i algun...
0: Ja.
1: El gran pingüino d'aquests.
0: Sí, els que en saben, clar, diuen, escolti, no barregem les coses. Aquí són pressupostos per una cosa, de l'Ajuntament de Barcelona, en aquest cas. Hi ha pressupostos per altres coses i cada departament té els seus pressupostos i s'han d'invertir. El que sí que és veritat és que fixeu-vos que enguany ha estat, i això ho hem dit moltes vegades, un any on Barcelona ha estat protagonista a nivell planetari de manera molt important, començant ja el tema de...
1: De la Sagrada Família.
0: Bueno, primer l'any Gaudí...
1: L'any Gaudí, per descomptat.
0: Que dius, home, però això és una cosa que ho coneixem molt els d'aquí, però fora... No, no.
2: No, a nivell mundial...
0: Barcelona, sobretot a través de l'any Gaudí, ha estat capital, també capital, aquí vam tindre els responsables de l'Ajuntament de Barcelona que ens ho explicaven, capital de l'arquitectura mundial enguany, i s'han fet, i encara s'estan fent activitats molt importants a nivell d'arquitectes de molt de prestigi, etc, etc. Amb el contrapunt aquest del modernisme del Gaudí, etc, d'acord? Però a banda doncs no només els festivals de música, molt importants que porten molta gent. No, a banda la visita del Papa, com deies, Glòria, la visita del Papa
1: a la
0: Sagrada Família, sobretot la benedicció de la Torre
1: de Jesús,
0: la creu, i a banda, és clar, ara deixant de banda que cada any hi ha el Mobile, no sé què, i no sé quantos més, val, d'acord, però a més, el Tour de França, que arrenca, ho dic amb el sentit de que enguany, i encara no s'ha acabat, enguany els telenotícies d'arreu del món han anomenat Barcelona moltes i moltes vegades, no? Jo no sé si això encara fa que hi hagi més turisme, que també hi ha crítiques en aquesta direcció, oi? Però el que sí que sabem és que quan va començar tot el conflicte de l'Orient Mitjà, al cap de poc s'esgotaven moltes reserves de cara a aquest juliol i agost.
1: Ja. No, clar, segur que fa incrementar el turisme, no? Però a mi m'agradaria pensar
0: tot plegat, que
1: tota aquesta inversió també vulgui donar més ganes al jovent de fer esport, d'interessar-se, sí, no?, pel ciclisme, pel futbol, pel tennis, per la... que a més si ho lligues a Barcelona, no?, i que tot això està passant a Barcelona, doncs bueno, que faci estimular les ganes d'anar en bicicleta i no agafar el cotxe.
0: A veure,
1: no?
2: Crec que no
1: passi això, però que seria interessant. Perquè...
0: Mireu, el que sí que és veritat és que els experts diuen sí, hi ha hagut una inversió de calés importants, però encara no s'havia acabat l'etapa en terres catalanes i ja s'havia multiplicat per dos la inversió,
2: això,
0: segons deien alguns, no?
2: Això s'ho creuran ells.
1: Però això m'agradaria veure els
0: qui
1: números.
0: Qui en surt guanyant? Doncs suposo que hotels
2: igual
0: o
2: que la
0: comerços.
2: Copa Amèrica, no? Que també era un
0: xollo. Això és una altra cosa.
2: Sí, vull dir que, no, la idea...
0: Però s'està repetint molt Barcelona.
2: Home, això és la repetició com si estiguéssim als anys 90. O sigui, els socialistes no tenen més idea que aquesta.
0: És molt similar, el protagonisme és molt similar enguany al home, no ho podem comparar, perquè tot estava concentrat en unes Olimpiades, però és molt similar. No,
2: però després van fer del Fòrum de les
0: Cultures... No, clar, sí.
2: Això els encanta, o sigui...
0: Molt bé.
1: Sí, però tot el que sigui esport...
2: Estem al segle XXI, han passat 40 anys i bueno, vull dir, tot el que siguin aparadors els encanta, i després, bueno, ja diguem altres tipus de polítiques que per ells segurament també dirien que ho estan fent, doncs ja veiem el resultat, no?
0: Molt bé, escoltem una cosa, va, que si no ens donarà temps ràpidament, l'Argentina, que liderada per Messi, capgira un 0-2 en 14 minuts d'absoluta bogeria, un partidàs Argentina-Egipte. Egipte va jugar molt bé, segons el meu parer, però va aparèixer Messi, que va fer dos actuacions, diguéssim, perquè els seus companys fessin gol. Ell va fallar un penal, però també en va fer un de gol. I un cop més es demostra que aquest home, per en gran que es faci, no deixa de ser important per la samarreta que vesteixi en cada moment, en aquest cas la d'Argentina. No sé què, si us va semblar...
1: Jo no ho vaig veure perquè veia el tennis.
0: Sí, important també el tennis, eh? Sí. Important també el tennis. Bueno, el matís del tennis, aquí, què? 5 hores de lluita...
1: 5 hores de partit... que és espectacular, no? Perquè més amb 30 i pico d'anys que té el croata, és brutal que bé va jugar i com va...
0: Djokovic, no?
1: Djokovic, sí.
0: Molt bé.
1: Perquè al final estava guanyant sí, sí. el canadenc, vull dir que...
0: Imagina't, eh?
1: Bueno, estaven molt igualats.
0: Quina tenacitat, eh? I aquest també és gran, eh?
1: Ja. Però jo Quina és que tenacitat. Realment entre futbol i tennis, clar, sempre em quedo amb el tennis. I el futbol, no sé, no vaig veure el partit, però m'imagino que el Messi va jugar bé.
2: Sí, però
1: els d'Egipte no estan gaire contents, per això.
0: Polèmica, polèmica.
2: Les polèmiques, i sempre prou s'haurà mullat amb els països africans. Vull dir que davant del dubte sempre tiren, els àrbitres sempre tiren per salvar el
0: A veure, a mi objectivament em sembla que aquestes actuacions, que evidentment són polèmiques, perquè quan toquen segons que hi ha una dificultat aquí d'interpretació, però sincerament, objectivament, ho dic objectivament, a mi em va semblar força encertat la decisió arbitral. Hi ha uns perquès, anulen un gol d'Egipte, home, però és que en la jugada d'inici de tot plegat hi ha una trepitjada, per exemple, no? Hi ha un penal que no és penal, etcètera, etcètera.
2: Ja no és a vegades és per omissió, a vegades és perquè donen jugades que depèn de qui sigui, ho revisen, i depèn de qui sigui, no ho revisen.
1: Ha hagut en aquest Mundial, jo no he vist quasi cap partit, però hi ha hagut molts partits polèmics.
0: Bueno, per polèmica, la del Trump, que amb una trucada va fer que li traguessin la targeta vermella a un jugador dels Estats Units.
2: I van permetre que el Cristiano Ronaldo aquest pogués jugar a l'inici del Mundial, quan estava
0: correcte.
2: Van treure,
1: això no ho sabia.
2: A l'última competició el van expulsar i el van castigar, i van dir a la següent...
0: Escolteu-me, que hem de marxar, perquè resulta que parlant del Messi, doncs, dit d'aquesta...
1: No,

0: No, nosaltres no podem dir-ho. No, enteneu-me. En Leo Messi és Leo Messi, bueno, o sigui, però avui...
1: Quan la... vingui el Messi ens avises, eh?
0: Sí, però avui l'entrevista és amb el Daniel Roses, que és un nutricionista i un coaching esportiu impressionant, com és un bon meteoròleg, i avui el que volem és que ens expliqui quina és la feina del coaching esportiu d'alt rendiment. I crec que serà molt interessant. El tenim res, en menys d'un minut el tenim aquí. Nico i Glòria, moltes gràcies. Això, compta amb la calor, i endavant, que no és poca cosa. Gràcies!
2: Adéu-siau.

0: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
1: L'espai de la ciència.

0: Doncs ens hi posem amb l'espai de la ciència i avui el convidat és d'aquells que surt molt i molt a compte. Explicaré el perquè i amb el bon sentit de la paraula. D'entrada ja el coneixeu, és un dels nostres col·laboradors històrics, el coneixeu perquè és la veu de la meteorologia d'aquesta casa. Ja ho sabeu, el Daniel Roses, a més, ha estat aquí amb nosaltres moltes vegades perquè és nutricionista esportiu i ens ha explicat coses molt i molt interessants de la nutrició, i sobretot perquè és coaching esportiu d'alt rendiment i que en aquests moments treballa a la Unió Esportiva Cornellà, que per cert enguany passa a les mans d'en Leo Messi com a nou propietari d'aquest club, un club veí nostre, la bona gent de Cornellà, i que per tant en parlarem de tot plegat amb l'amic Daniel de Celsius.cat, sí, però també, com dic, de coaching i també nutricionista i moltes més coses. Per això dic que és d'aquells convidats que surt a compte perquè pots parlar de moltes coses amb ell. Molt bon dia, Daniel, què tal? Què tal estàs?
1: Bon dia, Mateu. Moltes gràcies per convidar-me. Molt bé, molt bé.
0: Home, fantàstic. Cada cop que vens per nosaltres és festa major, amb el sentit de que aquest matí t'hem tornat a escoltar, com sempre. Una cosa és la previsió, aquí no barregem les coses, la previsió meteorològica de cada matí i que tant ens prova, a totes i a tots. I l'altre és quan vens per diferents raons. I jo deia que el tema de coaching esportiu, que feia temps que li donàvem voltes, que volíem que estiguessis aquí amb nosaltres, coaching esportiu d'alt rendiment, precisament en un club, el Cornellà, que darrerament ha estat notícia perquè l'ha comprat en Leo Messi i és per això doncs que, home, ha despertat també un interès general molt, molt bèstia. I al final també ens interessarà parlar una mica de tot plegat. Però fixa-t'hi que de vegades, quan parlem amb diferents professionals que han passat per aquí al llarg d'aquestes temporades, hem tingut fins i tot psicòlegs esportius i gent que treballa en els diferents estages de clubs, no? Però hi ha una gran diferència, o almenys algunes diferències podríem trobar, entre el que és un psicòleg esportiu i el que és el coach esportiu d'alt rendiment. Aquesta és la primera pregunta que et fem, Daniel. Quina és la gran diferència?
1: Molt bé, Amadeu. M'agrada que em faci aquesta pregunta perquè moltes vegades la gent no sap diferenciar entre el que és un psicòleg esportiu, que hi ha en un club, o per un tema d'atletes del rendiment, o un coach esportiu, no? Aleshores, així bàsicament, el psicòleg esportiu és aquell professional sanitari llicenciat,
0: correcte,
1: que pot diagnosticar i tractar problemes clínics en temes relacionats amb l'esport. Per exemple, un jugador o un atleta que té una ansietat crònica. Això és un tema que ha de tractar un psicòleg esportiu. I, en canvi, el coach esportiu del rendiment es centra en l'entrenament de competències mentals basades en emocions que poden influir al baix rendiment del jugador en moments de competició, tant abans com després de competir. Per exemple, un jugador que no acaba de tenir confiança en si mateix pot prendre la

0: perdre la concentració, el focus, el focus de lo que és el partit o de l'activitat que estigui fent, perquè està pensant que quan tingui la pilota, per exemple, doncs fallarà aquell, aquell passe o fallarà un xut, que és el que diem tenir por a fallar. Aleshores, diguéssim que coordinat amb l'staff, preparem vídeos personalitzats de, del seu rendiment, fent protocols de confiança en pilota durant els entrenaments i d'altres tècniques, perquè recupera aquella autoconfiança. I a partir d'aquí és anar treballant tècniques i tot això es va retroalimentant perquè aconsegueixi l'autoconfiança. I a partir d'aquí el rendiment comença a pujar. Aquesta seria la diferència bàsica.
1: Molt bé, clar, entenem, ho has explicat molt bé i molt entenedor, i per encara fer-ho més fàcil, en poques paraules, estaries d'acord si diguéssim, escolti, un psicòleg esportiu al final és un metge que tu has dit molt bé, que detecta, que diagnostica i que mira de posar remei amb problemes de salut mental, en aquest cas, com en aquest cas esportiu, però que podria tindre qualsevol altra persona, d'acord? Passa que, en concret, doncs, d'una persona que és un professional del món de l'esport. En el cas del coach, jo el veig més com un acompanyant del creixement que gaudirà i alhora, per què no, patirà un esportista. És aquell que l'acompanya, no?, en tot moment i que l'ajuda una mica quan perd el rumb, però concretant i apuntant directament el que es cau, que en aquest cas és l'esport, la competició.
0: Sí. De fet, l'has explicat molt bé, perquè al final és això, és acompanyar a una persona, a un jugador en aquest cas, que per un motiu o un altre doncs, ha perdut una mica el que és el rumb, aleshores què passa? Baixa de rendiment.
1: Els seus dubtes, les seves pors...
0: La seva vida diària.
1: Exacte, la seva vida diària.
0: Perquè té la seva família,
1: sí,
0: té el seu grup d'amics, la seva vida en definitiva, i això te porta doncs, a tenir unes emocions que després es traslladen al rendiment.
1: Clar.
0: Aleshores, jo estic per acompanyar aquest jugador per equilibrar aquelles emocions i que quan estigui competint aquell rendiment sigui el màxim d'aquest jugador. Vale? Hi ha jugadors que tenen unes certes característiques que per un motiu o un altre no estan arribant, no estan arribant, i nosaltres l'ajudem a que arribi al màxim rendiment del seu talent o de la seva capacitat.
1: Clar.
0: En aquest cas.
1: Clar. Una mica per fer de xafarderia, no? Una mica, però jo m'imagino que també s'ha d'entendre el que diré ara, de vegades sou confidents d'aquests jugadors, suposo que tu com a professional saps distingir el que és una relació d'amistat on has de tindre molta cura per no enfatitzar excessivament, potser, no ho sé, però que al final sí que ets una mica com, no diria confessor, però sí confident de moltes coses, i aquí deu haver-hi la dificultat del saber gestionar aquest tipus de relació tan professional i tan especial, Daniel.
0: Sí, no és fàcil. La veritat és que no és fàcil perquè al llarg d'una temporada vas agafar molta confiança en un jugador i, clar, t'explica moltes coses de la seva vida. Tu saps per què el rendiment està baixant, ho saps, però, clar, no ho pots compartir. Aleshores,
1: Ni tan sols amb el tècnic, amb l'entrenador, pregunto.
0: No. Totalment prohibit.
1: Imagina't, Faig aquesta pregunta perquè crec que és molt important, això.
0: És un punt molt, molt important. És a dir, el primer, quan comencem a treballar amb un esportista, això ha de quedar claríssim. El que parlem, d'aquí no surt.
1: Clar. Que una altra cosa és que l'entrenador, suposo... Escolti, Daniel, aquest senyor ens està baixant aquí el rendiment i té prou tècnica com per sospitar que passa alguna cosa. I aleshores és quan tu dius, deixi-ho a les meves mans, no us preocupi.
0: Sí, sí, clar, aquesta és la meva feina, és a dir, l'entrenador...
1: No aniràs a dir-li després,
0: no.
1: Entrenador, és que resulta que li ha passat això, o té un tema d'enamorament, o té un tema de pressió... No.
0: No, perquè al final, mira, tu pensa que al final l'entrenador el que vol és rendiment. No li expliquis històries. Aleshores,
1: clar,
0: nosaltres treballem conjuntament.
1: Clar.
0: És a dir, per exemple, el dia a dia, no? A l'entrenador, doncs portem tota la setmana d'entrenaments, etcètera, o un temps, i diu, hòstia, aquest jugador jo sé que arriba fins aquí, i està arribant fins aquí tres menys. Hem d'aconseguir que arribi fins a dalt de tot.
1: Està amb 5 i hem d'arribar a 9.
0: Per exemple. Aleshores, què passa? Jo sé el que li passa a aquest jugador, i jo he de treballar amb ell. I el resultat, al final, és que l'entrenador el que vol és que arribi a 9, com tu dius, i ja està, i no li expliquis històries.
1: I per tant, si arriba, ja no et fa ni preguntes. Ja gràcies, Daniel. Feina molt ben feta.
0: Sí,
1: i
0: és,
1: ja està.
0: És una feina que és complexa amb aquest aspecte, perquè, a més, el rendiment, que si vols ara parlarem...
1: Sí, i tant.
0: Com es pot...
1: Mesurar. Com es mesura això? Bueno, com es mesura el rendiment i la teva feina? És a dir, hi ha algú que deu dir, ho està fent bé el Daniel, o el jugador no té rendiment, potser no és problema del Daniel, potser el Daniel ara ha de passar el relleu al psicòleg, que dèiem. No ho sé.
0: Bueno,
1: es pot donar el cas.
0: Aquesta és una relació que hem de tenir amb el psicòleg del club, perquè pot arribar un moment, com hem comentat abans, no? Un jugador té una ansietat crònica,
1: per exemple.
0: És un tema que jo no puc tractar, estaríem a dins de la mala praxis i no és la meva feina, no? Però clar, no és fàcil de mesurar aquesta feina, perquè és molt subjectiu. Però sí que és veritat que hi ha una dada que és molt important i que no falla, i és a nivell personal. Quan el jugador et dona el feedback.
1: Molt bé.
0: Estem treballant durant un temps i acaba un partit, tu ja veus que va millorant coses, però quan ell surt, acaba del partit, et dona una abraçada i et diu gràcies,
1: clar,
0: comences a entendre que la feina està funcionant.
1: Que allò va bé, clar.
0: Està funcionant. Que al final, si parlem d'un davanter centre, al final la pilota ha d'entrar.
1: Sí,
0: perquè
1: sí.
0: Si aquest jugador porta 4 jornades sense marcar i ell està molt content perquè li sembla que el que estem treballant és superimportant i que funciona molt bé, però la piloteta no entra, per l'entrenador el rendiment està el mateix.
1: Clar, aquí hi ha un problema. Tot i així, em fas recordar alguns entrenadors que deuen també entendre molt, molt el que diem intel·ligència emocional, sí. I quan els periodistes pregunten allò de, escolti, és de l'antecentre i ara fa dues jornades que no marca, i diuen allò de, escolti, de vegades el de l'antecentre no només ha de marcar, està fent una feina, aquest home molt important per nosaltres, i està ajudant a que altres companys marquin, no? Això és una resposta, ja sé que ho contestis tu és delicat, perquè dius, no, perquè pots posar una mica en desordre el que diu un entrenador, no? Però això és una resposta recurs, o realment aquest entrenador sap del que parla i realment és així? No se li dona més importància perquè es creu que algun dia es podrà esmenar tot això.
0: Bueno,
1: entén-me la pregunta.
0: L'entrenador al final és el que te comentava, o sigui, el que vol és rendiment. Ell pot entendre moltes coses, però al final el que vol és rendiment, i nosaltres treballem perquè aquest rendiment d'una manera o d'una altra pugui sortir a flot, perquè diguéssim es tanqui aquell cercle.
1: Clar.
0: De començar a treballar i de que entri la piloteta, perquè és que si no no serveix per res.
1: Però al final, encara que tu, i jo ho entenc que professionalment això està molt bé de dir, no, prohibit, zero informació, el que queda aquí és com un confessionari, com un capellà, l'ha confessat,
0: sí.
1: I no es poden explicar els pecats d'aquest senyor. Home, alguna mena d'ajuda, entre cometes, alguna mena de cosa, sí, no?, de dir, quan veus que l'entrenador es posa nerviós i tu saps que estàs progressant amb aquell jugador, aquell missatge subliminal de tranquil, sí, que estem en vies d'arreglar-ho.
0: Sí,
1: això sí.
0: Sí. Necessitem temps, però estem en el bon camí,
1: Val.
0: Seria aquesta la resposta.
1: Val,
0: sí.
1: Maco això. No, clar, perquè ens entengui la nostra audiència, tu estàs present als entrenaments.
0: Sí, sí.
1: Com
0: sí,
1: si fossis
0: sí, sí.
1: Un entrenador més, de l'estaf.
0: Part de l'estaf i treballem conjuntament. És a dir, l'entrenador, és el que t'he comentat abans, l'entrenador diu, mira, jo necessito aquest jugador que arribi a nou perquè sé que arribarà a nou. Clar. I a partir d'aquí treballem amb vídeos, amb els analistes, amb l'entrenador de porters, si és el cas.
1: Però tu pots intervenir a l'entrenament?
0: No.
1: No, tu t'ho mires i la teva feina la fas després de l'entrenament, en despatxos o on sigui.
0: Sí, en despatxos. La meva feina és observar l'entrenament, estar al camp, jo estic al camp amb ells, estic allà, estic diguéssim treballant amb ells, i observo, miro mirades, com reacciona amb els
1: companys,
0: a vegades com reacciona davant d'una entrada d'un company, bueno, totes aquestes coses que a mi em poden donar pistes de què li està passant.
1: I de vegades et miren.
0: Sí.
1: I tu li fots una mirada que dius, no puc dir res, però amb la mirada t'he enviat un missatge. Vostè mateix.
0: Sí.
1: No?
0: Sí, sí.
1: Ja ens entenem.
0: Aquestes coses en segon pla,
1: clar,
0: que són per nosaltres molt significatives.
1: Molt bé, molt bé. Aquest és el teu rol dins del club, però va una mica més enllà, perquè jo suposo que, esclar, quants coachings d'alt rendiment esportiu hi han, perquè dius, una plantilla mínim 25 persones, 25 jugadors. Jugadors!
0: Sí.
1: I només parlo de jugadors.
0: Sí. Bé, ara, diguéssim, aquesta figura, almenys aquí al nostre club, al Cornellà, doncs estic jo sol, perquè, per sort, també n'hi ha jugadors que estan molt equilibrats.
1: Clar. Sí, sí.
0: I estan en el seu moment de rendiment prime, no?
1: Molt bé.
0: Que diuen ells.
1: Molt bé. Sí, sí.
0: Estan en el seu moment prime. Aleshores, clar, d'aquests 25 jugadors, no tots necessiten fer sessions de coaching, però sí que més de la meitat de la plantilla, i això ho anem fent de mica en mica, una mica més de l'entreno una sessió, després de l'entreno una altra sessió amb un altre jugador, i aleshores es va fent, diguéssim, segons les necessitats.
1: Clar.
0: Però hi ha un tema important, Amadeu.
1: A veure, explica'm-ho. No, no, clar.
0: Que moltes vegades, sobretot després del partit, hem de fer de bomber.
1: Clar.
0: Hem de fer de
1: apagar foc.
0: Apagar focs, perquè hi ha jugadors doncs, que aquest partit no l'ha sortit bé, no estan contents amb el que han fet, han fallat, han tingut una ocasió que podrien haver ficat un gol i no l'han fet, o un central que ha fallat i a partir d'aquí hem perdut el partit. Clar, tot això acaba el partit i la gent, el jugador, està enfonsat.
1: O trist, o empipat, o... No, i jo et pregunto, fixa-t'hi, què és el pitjor? Quan un està trist, tocat, enfonsat, o quan un està molt emprenyat i deixa anar fins i tot certa virulència envers els seus companys o l'equip contrari? Quina situació és pitjor?
0: Pitjor?
1: Sí.
0: Quan estàs trist.
1: Sí. Val.
0: Tu pensa que l'estar trist és una situació d'estat d'ànims. Aleshores, quan tu estàs trist, estàs negatiu, també. I quan estàs negatiu, això no funciona.
1: Ja.
0: Però, en canvi, quan estàs emprenyat,
1: sí,
0: és perquè estàs emprenyat per alguna cosa que no t'ha sortit malament, però la teva intenció és arreglar-ho. I quan ja no tens manera, perquè ha acabat el partit, el que fas és
1: exterioritzar
0: aquesta ràbia, però posar-te amb el punt de dir la propera vegada no m'he pot passar.
1: Vale. Home, hi ha entrenadors, i suposo que tu ens ho sabràs explicar, hi ha entrenadors que quan li diu a un periodista, escolti, que està empipat amb aquest jugador que s'ha emprenyat de tal manera que ha donat una cosa amb una ampolla d'aigua o li ha dit a vostè que me dejes i s'ha anat a la dutxa i ells diuen, no, això està molt bé, que s'empipin perquè l'he canviat o perquè no el deixo jugar avui. Això diu molt a favor d'ell. Explica'ns aquesta
0: doncs mira,
1: reacció.
0: Això és molt fàcil. Això, aquí està la diferència d'entre un esportista competitiu o no competitiu.
1: Molt bé. Molt bé.
0: És que és així de fàcil.
1: Amb aspiracions.
0: Sí, si tu no t'emprenyes perquè has perdut, perquè has fallat, perquè t'han sortit malament les coses, competitivament no estàs preparat.
1: I molt interessant, tot plegat.
0: Sí, perquè a més, aquí entra l'actitud, que és lo més important de tot.
1: L'actitud, sempre l'actitud.
0: Sempre.
1: Això et deus cansar de dir-los a la gent, tu?
0: Sí.
1: Actitud, sí. Senyor, actitud.
0: Sí, sí, perquè a més és una peça molt important per començar a treballar amb un jugador. És a dir, si el jugador ja no té actitud de millorar, Jo no puc fer res, perquè està dins d'un...
1: Escolta, demanem consells, fins i tot els que no són jugadors, tècnics, companys d'aficiós...
0: Sí, de fet. Tenim moltes reunions o sessions, tant amb l'entrenador, el segon entrenador, els analistes, el preparador físic, els metges, els fisios, sobretot, perquè... Clar, els fisios no deixa de ser una feina que han d'estar molta estona amb el jugador.
1: Sí.
0: I el jugador també explica moltes coses que no m'expliquen, però sí, hòstia, aquest sembla que està tocat, eh? Per què no parles amb ell?
1: Clar.
0: I a mi em donen moltes pistes.
1: Això també. Ja és un missatge important.
0: Sí.
1: Dani, mírate a fulanito, sí. Que passa algo.
0: Sí, sí.
1: Quan et diuen això, tu ja dius, ei...
0: Sí, el començo a observar.
1: Clar.
0: I comencem a parlar.
1: Molt bé,
0: sí, molt sí. És una feina que és de conjunt, és de tot l'estaf.
1: Hosti, al final... és un, si em permets l'expressió que faré servir, és un mundillo molt interessant, no? Perquè al final... I fixa't la pregunta que et faré ara, i que jo estic segur, coneixent-te, que tampoc t'estranyarà em contestis sí o em contestis no. Al final, un coaching com el Daniel, al final s'ha de mirar de netejar i no contaminar, i no sé si acaba de vegades parlant hasta amb el seu col·lega, el psicòleg del club, perquè al final, i perdona que també ho expressi així, la porqueria te l'endús tu cap a casa.
0: Sí, sí, la veritat és que, clar, jo sóc com una esponja de tots els jugadors, de tots els problemes que tenen i de totes les merdes, si em permets.
1: Em deia un, jo soy la escupidera d'esta gente.
0: Això
1: és una mica bèstia, no? Sí. Però
0: és catològic. Doncs jo tinc el meu coach.
1: Clar. Tu, o sigui, el coach té coach.
0: Clar, jo tinc el meu coach. Que, de fet,
1: sí.
0: Clar, mira, aprofito per saludar-lo si m'està escoltant.
1: Molt bé, fantàstic. Molt bé.
0: El coach, que és José Ángel Caperán, molt conegut.
1: Molt bé, molt bé. Estàs parlant d'un crac aquí a nivell esportiu, també.
0: Sí, sí, és un coach que bueno, actualment està portant a Ferran Torres
1: i
0: jugadors del rendiment i del nivell.
1: Sí, sí, i tant.
0: I vaig tindre la sort de que a la universitat va ser el meu tutor.
1: Carai, molt bé.
0: Aleshores, tinc aquest avantatge i des de llavors, doncs, ell és el meu coach. De tant en tant, jo he de fer sessions per netejar una mica tot això que parlem, no? Que a mi em va quedant.
1: Bueno, ja no et preguntaré i qui és el coach d'ell. Ja, això ja ni t'ho pregunto perquè aquí ens perdaríem. Però, no, clar, és que... escolta'm,
0: segur que en té, No sé, segur? No tinc aquesta informació, però segur, eh? Segur. Seguríssim.
1: Clar, aquí a mi m'agradaria fer-te aquelles preguntes que dius una mica punyents i que jo entenc que professionalment tampoc pots dir més del que has de dir, però sense donar noms. Quines coses són aquelles que no es poden dir i que fins i tot el coaching del coaching li diu amb ell, no? Allò de... Hòstia, aquí hi ha gent que estan molt tocats dels nassos, són gent jove que se li embala l'olla, o compta amb la gent que no saben valorar el que tenen, o hi ha gent... Perquè vosaltres ja esteu a un nivell que la gent es comencen a guanyar la vida bé, ja, eh?
0: Sí.
1: Ja esteu a un nivell important i són gent que poden acabar fins i tot... Que aquesta és una història també molt, molt sucosa per parlar amb un tipus com tu. Tu tens gent que tu ja ho sospites i que algun dia arribaran molt lluny.
0: Sí.
1: D'altres es quedaran a segona divisió. D'acord, que ja és molt, que ja està bé.
0: Sí, sí, no està malament.
1: Però n'hi han que sí o sí aniran a parar a equips ja punteros i tindran una trajectòria. I tu et sents una mica responsable de dir... aquest, entre altres coses que es trobarà a la vida, es anirà formant gràcies a tipus també com jo. I, per tant, aquí tinc una responsabilitat, perquè si després em surt un tros d'imbècil, amb el bon sentit de la paraula,
0: sí.
1: amb una personalitat grollera i no sé què i d'això, en certa manera serà culpa meva. Això passa, Dani?
0: Sí. Aquí tenim un tema, i és que, clar, jo tinc jugadors, o han passat jugadors per les meves mans, podríem dir, que jo sé que arribaran a dalt de tot.
1: Clar.
0: Arribaran. Tenen...
1: Ja estan en camí.
0: Ja estan en camí.
1: És així.
0: Tenen la capacitat, el talent, el treball i l'actitud. I després tinc jugadors que podrien arribar a lo mateix, però com t'he comentat abans, no tenen l'actitud.
1: Clar.
0: I sense l'actitud no arribaran. Potser estaran a prop, però no arribaran. Perquè l'actitud és la part més important, més important per poder arribar a l'èxit. Perquè pensa que per arribar a dalt, que sembla molt fàcil, no, és que aquest té talent i arribarà segur, segur. Bueno, sí, però és que hi ha molta feina.
1: No és només talent.
0: No és només talent. Hi ha molta feina, sacrifici, frustració, i tot això ho has de saber gestionar.
1: Les pressions de l'exterior són brutals.
0: La pressió és brutal i això s'ha de saber gestionar. I després, hi ha jugadors que tenen poc talent, però que tenen una actitud brutal,
1: que ho poden compensar amb això.
0: Molta feina, i ho poden compensar, i arribaran.
1: Clar. Escolta'm, perquè encara 5 minutets i haurem d'acabar, i mira que és interessant, i sempre diem allò que com més interessant és una conversa, no? Més que entrevista, a mi m'agrada dir conversa, trobada amb amics, com és el teu cas, el temps passa volant. Tot això és brutal i segurament cada cop ens trobarem, ja, de fet ja és així, ja és una regla, als clubs, per poc que sigui, per justet que sigui el pressupost, tothom ja necessita els seus coachings, perquè al final està demostrat que la gran diferència que és comptar amb aquest tipus de professionals o no comptar amb aquests professionals. Això cada cop es veurà més i cada cop és més necessari.
0: Sí, pensa que ara aquesta figura de coaching esportiu es comença a veure en clubs semiprofessionals, com podria ser aquest, però és una figura que al final, clar, els pressupostos són justets. Aleshores, què passa? Que tu arribes a un club i et diuen, ostres, és que clar, el teu sou, per dir-ho d'alguna manera, el podria aprofitar per un altre jugador. No? Aleshores, no es donen compte que aquells 24 que tenen
1: podrien
0: treure molt més profit tenint un coaching que en un jugador més, que sí, que te farà, evidentment, no?
1: Però cada cop passa menys, la gent ho entenen més, això.
0: Sí, però els clubs encara li costa,
1: És tema de calés.
0: Sí, és un tema de calés.
1: Escolta, i ja molt ràpidament, el tema de la formació i les certificacions necessàries per treballar com a coaching esportiu d'alt rendiment. Això també són uns estudis i una feina a fer.
0: Sí, bueno, a veure, al final això són... hi ha diferents universitats esportives que es dediquen a fer aquests cursos i donen les certificacions o màsters universitaris, que és el meu cas, en coaching esportiu i psicologia del rendiment, i n'hi ha moltes, però les més conegudes que podrien ser la UCAM de Múrcia o la Unisport, que és on jo he fet el màster, que aquesta universitat és la del Club Deportiu de La Coruña.
1: Correcte.
0: I també a través de la Federació Espanyola i tal. Aleshores, sí, és un tema universitari.
1: És molt xulo perquè vosaltres sou els primers aficionats dels vostres clubs que necessiteu, que voleu i necessiteu que guanyi el club, que guanyi l'equip, que marquin gols els delanters entre Tristot.
0: Està clar.
1: O el tipus que se li va l'olla i que juga de defensa. O aquell porter que no para massa però que resulta que té un problema a casa de vegades important.
0: Aquesta és la nostra feina.
1: És brutal. Sincerament, és una dimensió impressionant. Escolta'm, molt ràpidament, hem de fer de xafarders l'expectativa de que el teu nou cap es diu Leo Messi no és qualsevol cosa. Què?
0: Doncs sí, bé, bueno, va ser una mica sorpresa aquesta notícia, però bé, molt il·lusionats amb el projecte. Esperem conèixer el Leo Messi d'aquí ara quan acabi el Mundial.
1: Sí.
0: I bé, amb molta il·lusió, moltíssima il·lusió de tenir el millor jugador de la història a casa teva, no?
1: Sí, sí.
0: Aleshores, clar, això...
1: Però els primers feedbacks positius, que sí, em vas dir que s'havia dirigit a vosaltres de manera molt interessant i molt bé, molt proper.
0: Sí, hem tingut vídeos, ens ha enviat vídeos amb tota la importància que ell li dona al futbol formatiu i a clubs que podrien dir semiprofessionals, com és el del Cornellà, però amb molta empenta de fer coses molt xules.
1: Clar que sí.
0: Molt xules. Que ja a poc a poc anirem veient.
1: Segur. Guanyador i que li agrada ser guanyador, ni dubto que arribareu molt lluny.
0: Segur que sí.
1: I tant de bo! Fixa't el que et diré ara. Mira que agosarat que sóc.
0: Vinga,
1: ara que no ens escolta massa gent.
0: Vinga.
1: Tant de bo un dia ens ho pugueu explicar els dos, tant tu com el teu cap.
0: Bueno.
1: A veure què passa.
0: Per què no?
1: Per què no? Per què no? Escolta'm, Daniel, sincerament tu ja saps que ho dic de veres, que per nosaltres és molt important i estem molt agraïts, en primer lloc, perquè ets el nostre meteoròleg, i això no ho pot dir tothom, el nostre meteoròleg és el Daniel Roses, amb els companys i els amics de Celsius.cat. Gràcies per quan vens i ens expliques coses de nutrició tan interessants que esperem que en un futur ho tornis a fer, i també, en aquest cas, com a coaching esportiu. Com d'interessant és tot el que, de veritat, que ens has explicat, ens ha agradat molt. Només t'he de dir una cosa, molta sort, forces, èxits pel Cornellà, perquè de retruc, evidentment, i de manera no indirecta, no, de manera directa serà culpa teva també, amb el bon sentit. I què carai, que no tothom pot dir, el meu jefe, el meu cap, sí, porta 7 gols al Mundial. Sí o no? 7 gols ja. No tothom ho pot dir.
0: Està clar. I contents.
1: I contents i que això segueixi.
0: I que continuï.
1: Moltes gràcies, Daniel Roses, i fins ben aviat, que tinguis també un bon estiu, i insisteixo, i molts èxits personals i també esportius, que no dubtem que en el teu cas arribaran.
0: Moltes gràcies, home, adéu.
1: Que vagi molt bé.
0: Gràcies.

0: Els bombers concentren els esforços en l'incendi de Sentmenat al Vallès Occidental amb l'objectiu de poder estabilitzar-lo durant el dia d'avui. Els recursos s'hi poden dedicar perquè la resta de focs actius del país milloren tots i ja estan controlats o gairebé. A tot això, més de 200 municipis de 24 comarques estan avui en risc màxim d'incendi, un centenar més que ahir. El Pla Alfa, a nivell 4, també limita l'accés a fins a 6 parcs naturals, un més que ahir, el de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. A més, es prohibeixen les activitats amb falles, foc i pirotècnia i es manté activat l'alerta del Pla Procicat per calor intensa. Poc abans de les 6 del matí hi ha hagut un tiroteig sense víctimes al Putxet a Barcelona. Els Mossos, que han confirmat els fets, ja han obert una investigació. I els tècnics revisaran aquest matí l'esvoranc que es va obrir a Barcelona, a prop de l'estació de Putxet, després que cap a la mitjanit els operaris han acabat d'abocar formigó per omplir el forat provocat per les obres de construcció de la línia 9 del metro. Alguns veïns de la zona ja havien alertat setmanes enrere de l'aparició d'esquerdes coincidint amb el pas de la tuneladora. L'Iran i els Estats Units s'intercanvien nous atacs que posen a prova les converses de pau. El règim de Teheran ha bombardejat Bahrain i Kuwait, mentre que Washington ha atacat una vuitantena d'objectius militars iranians. I el secretari general de l'OTAN ha donat suport a aquests últims atacs dels Estats Units contra l'Iran. Mark Rutte ha minimitzat també les últimes crítiques de Donald Trump als aliats europeus. L'OTAN reuneix avui els seus líders a Ankara, Turquia, en el dia clau i últim d'aquesta cimera anual. 3 morts i diversos ferits a Ucraïna, segons fonts oficials, per diversos atacs russos. Una de les víctimes és a Kiev, que ha patit el tercer bombardeig en menys d'una setmana. El president Zelensky participa encara a la cimera de l'OTAN, on ha tornat a reclamar als aliats més defenses antiaèries. I les vendes de la grossa de cap d'any han caigut pràcticament a la meitat en els últims 7 anys, una tendència sostinguda després del màxim fixat el 2018, un cop superat el referèndum. En paral·lel, remunta les vendes del sorteig extraordinari de Nadal de la Loteria Espanyola. I a Cultura avui arrenca el Festival Cruïlla al Parc del Fòrum de Barcelona. Fins dissabte hi actuaran artistes com Pixie, David Byrne, Rigoberta Bandini, la Ludwig van Oalosa. Avui obre el festival el terrassenc Galgo Lento i la cap de cartell és la nord-americana Halsey. També actuarà Greta, la germana bessona de Muska, i el gallec Sensenra.
1: Esports.
2: Suïssa és l'última selecció classificada pels quarts de final del Mundial després d'eliminar aquesta matinada Colòmbia a la tanda de penals. El partit ha acabat amb empat a 0 després de la pròrroga. Als quarts de final, Suïssa s'enfrontarà a l'Argentina. L'equip de Leo Messi va derrotar a Egipte per 3-2, remuntant un 0-2 en contra en els últims 12 minuts de partit. I l'Espanyol presenta aquest migdia el lateral esquerre neerlandès Hartman, que arriba com a cedit pel Burnley anglès. Hartman és la segona incorporació blanca i blava de cara a la temporada que ve.
0: El temps, calor extrema amb temperatures de més de 40 graus a l'interior i de 35 a la costa. Sol amb nuvolades de tarda al Pirineu i als Ports, localment amb alguna tempesta de calor. De cara al vespre també arribaran algunes nuvolades per ponent, amb cel menys serè i la calor s'allargarà fins la setmana que ve. 3CAT Info.

After Samboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Samboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboi. Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i Menor.

el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: tu rutlles?
1: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
0: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
1: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
0: A la nostra web larutllasanboy.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
1: Tu rutlles?
2: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
3: La recepta de la setmana amb el Pere de Cal Vitus i l'Anna Bosch.
4: Vuit minuts passen de les 10 del matí. És el moment de la recepta, els dimecres gastronòmics aquí a la República Santboiana, una mica també tirant cap a la fresqueta, esclar que sí, tot ajuda, i la gastronomia també té aquest punt que pot arribar a ser fresqueta, ja ho veureu. Molt bon dia, Pere, què tal estàs?
5: Molt bon dia. Estem superbé, molt bé.
4: Molt bé, el Pere de Cal Vitus, ja ho sabeu, que juntament amb l'Anna Bosch ens assignen les receptes cada setmana. Avui, en aquest cas, li toca amb el Pere. Vaja, el Pere representa aquest fantàstic restaurant santboià Cal Vitus, al vell mig de la Rambla Santboiana de Rafael Casanova. Un lloc entranyable on totes les receptes que ell explica, evidentment que les podeu trobar allà, i vaja, que és molt fàcil el que ell explica, el que explica l'Anna també. És molt fàcil, molt entenedor, però que si voleu doncs que us serveixin i estar còmodes i no haver d'embrutar els fogons, doncs, escolta, més fàcil això, anar a Cal Vitus, esclar que sí. I dèiem que les calors, Pere, més de juliol, déu-n'hi-do. Saps que hem començat amb 27 graus i cada cop que anem pujant algun grau, ho anem explicant aquí els termòmetres del barri centre, doncs ja en portem 32. Ara ja estem a 32. Permetem també, Pere, que expliqui que...
5: Sí, home, sí.
4: Compte perquè...
5: Explica.
4: No, perquè, de fet, des d'ahir que hi ha l'alerta de l'onada de calor i Protecció Civil ha activat l'alerta per tot plegat a banda dels incendis forestals que, sí, que tot porta al mateix, no? I compte perquè les calors també comporten risc d'incendi, fins i tot a Sant Boi. Hem d'anar molt, molt en compte en, sí, tot plegat.
5: I tant.
4: I deixa'm dir, perquè és molt important, Pere, si m'ho permets, aprofitant la benentesa, que tu ets sensible absolutament a tot, que hi ha una sèrie de consells que s'han de tindre en compte. Les franges de més calor es preveuen, evidentment, entre les 12 del migdia i les 18 hores de la tarda, les 6 de la tarda. Us demanem que eviteu estar a l'exterior les hores centrals del dia, que us hidrateu molt sovint, que aneu bevent encara que no tingueu sensació de set. Evidentment, això també passa amb les mascotes. No s'ha de treure a passejar, doncs, a una bestiola en moments de màxima calor. S'ha d'evitar, o almenys passeu per l'ombra, perquè doncs l'asfalt crema, la cera crema, i aquestes bèsties també ho pateixen. Tingueu especial cura de les persones vulnerables, les persones grans. Protegiu-vos de l'onada de calor utilitzant també la xarxa municipal de refugis climàtics i microrefugis.
5: Això està molt bé.
4: I consulteu les recomanacions davant de la

0: calor i els refugis climàtics a santboi.cat / diguéssim precaució calor / precaució calor o santboi.cat / refugis calor. Si us poseu la plana web de l'Ajuntament, doncs ho trobareu de manera força, força fàcil. Dites aquestes recomanacions, que crec que era interessant, precisament el Pere avui també ens porta coses que ens ajudaran a combatre la calor, perquè tot és molt refrescant.
1: Sí, sí, tant.
0: Molt bé.
1: Bueno, pues,
0: què ens portes?
1: Volia afegir amb el tema aquest de... i aprofitant que estem al davant d'un micròfon que té certa repercussió i tal.
0: Gràcies.
1: Pues, el meu parer amb el tema del canvi climàtic, no?
0: Sí, i tant.
1: Els que tenim una certa edat, no dic que siguem grans, però tenim una certa edat,
0: pues, s'entén.
1: Anant veient com any rere any les temperatures van pujant, i una onada són 2, 3, 4, 5, i això ja és una ola imparable. Diré algo que serà políticament incorrecte.
0: Carai,
1: però amb tot el respecte del món, eh?
0: Sí, no, i llibertat total aquí, els micròfons públics, esclar que sí.
1: Jo crec que ara és el moment de molta gent jove de donar un pas endavant, perquè el futur està en les seves mans. Les seves mans, perquè el planeta serà d'ells. No sé si m'entens.
0: Evidentment.
1: Diré algo que semblarà una bogeria, però una mena de cop d'estat, una mena de rebel·lia.
0: Sí, sí, sí. Una revolució, sí, una revolució social, digue-li com vulguis.
1: De la gent jove, perquè si no, això no ara. Ara podem viure. Demà també, però dentro de 30, 40, 50 anys...
0: Fa falta un revulsiu, en poques paraules.
1: I no sé, a lo millor va ser casualitat, no? Però el meu cap diu, ostres, la pandèmia que vam estar 3 mesos parats...
0: Sí.
1: Això vam anar... Que, saps, l'estiu van tindre un estiu normal. A lo millor no té cap correlació.
0: No, ja t'entenc, ja, per on vas, sí, home, sí.
1: Però a lo millor no afegir...
0: En el moment que no es castiga la mare natura, les coses van més normals.
1: Jo crec que s'ha de fer alguna cosa, perquè estem sempre amb el tema de la cumbre dels els 7...
0: Sí, les cimeres aquestes de les nacions,
1: Que sí, que després, però bueno, després apareixen aquests personatges sinistres que no volen fer cap mena de recomanació i tot li està bé, després...
0: Negacionistes també, eh?
1: Sí, després està el tema de, bueno... Gent que al final... s'incorporen al món d'una forma, pues, com nosaltres estem, no? Produint moltes coses, no? No dic que sigui bo o dolent, però, bueno, al final haurem de... I nosaltres estem al lloc com en el sitio correcto, no? Però
0: o a vegades al mig de tot plegat,
1: clar,
0: eh? Vull
1: clar, però això és el que pensem nosaltres. Però, clar, nosaltres estem en el món occidental.
0: Correcte.
1: Que aprofitem moltes dels recursos que estan a la natura del món no industrialitzat. Llavors, bueno, és una reflexió que volia fer.
0: Escolta, benvinguda sigui.
1: Compartir amb vosaltres i crec que no estem ponint les piles ja.
0: Sí, senyor. Escolta'm, doncs agraïts, perquè les recomanacions del Pere de Calvito sempre són benvingudes. I perquè una persona que tracta, doncs, al final amb la gastronomia, l'alimentació, perquè és també cultura, doncs tot el que digui s'ha d'escoltar. Gràcies, Pere, i ara ja sí ens hi podem posar amb la recepta.
1: Com diria el meu amic Amadeu, passarem a la recepta.
0: Molt bé.
1: Crema freda, no? Crema freda.
0: Ah, cremes fredes. Avui la recepta, més que recepta, és un seguit de cremes fresques per combatre la calor.
1: Clar, després de tants programes, al final, un dius... No, fem una mica de...
0: Sí, que sí, és molt maco fer-ho d'aquesta manera, i tant que sí, molt bé.
1: De donar una mica d'idees, sí. No? Perquè, clar, tots a la cuina ens passa que ens acostumem.
0: Sí, senyor.
1: Que ja està bé, no dic que sigui ni bo ni dolent. Simplement ens acostumem a fer més o menys el nostre recetari, també comprar coses que sempre comprem, i variar és complicat. No ho vull dir que no variem. El teu pare,
0: sí, sí,
1: i posar-li, per exemple, una crema, m'ho invento, ara, una crema, posar-li un tros de pernil cruixent, o un formatge picant, o una...
0: Sí, el que sigui.
1: Algo afegit que tu no has menjat mai, no?
0: Perquè vols ser creatiu, perquè vols innovar una mica, etc.
1: Sí,
0: no?
1: Barrejant una miqueta. Mira, jo...
0: Sí.
1: Parlant, no? Vinga.
0: Sí, deixa anar alguna d'aquestes receptes de cremes fresques.
1: Vinga. L'altre dia vam fer a Calvitus.
0: A veure.
1: Vam fer una crema de pastanaga.
0: Molt bé.
1: Vale? A mi m'agrada sempre quan faig... sigui calenta o freda, sempre abans de coure la verdura, en aquest cas van ser pastanagues, com he dit,
0: sí.
1: M'agrada sempre com sofregir-les primer amb oli.
0: Ah, carai, molt bé.
1: Vale?
0: Vinga.
1: No passem a cocció directament. Vale?
0: Sí, primer agafem una paella.
1: Una paella.
0: Li posem oli.
1: O la olla, on...
0: Sí, és igual.
1: Podríem fer...
0: Li posem oli.
1: Oli.
0: No massa.
1: No massa.
0: Val.
1: Però deixar-les allà...
0: Sofregir la pastanaga, sofregir, textualment.
1: Sofregir.
0: Molt bé.
1: O coure lentament, també.
0: Val.
1: Vale, depèn una mica de...
0: Sí.
1: De la quantitat.
0: Que tampoc s'ha d'abusar, suposo, perquè quan li comença a canviar el color vol dir que això ja estaria.
1: Sí,
0: ja.
1: No, però...
0: No, dic jo.
1: Volem fer-lo tranquil·lament amb...
0: Molt bé.
1: Jo crec que... bueno, crec que no. Canvia el gust de fer-lo amb una mica d'oli, una mica de mantega, a fer-lo solament amb aigua.
0: Mantega també li poses?
1: Li podíem...
0: Molt bé.
1: Jo ho feia amb una mica de mantega.
0: Per tant, primer... és fregar la paella, per exemple, amb mantega.
1: Sí.
0: Després li poses un rajolinet d'oli.
1: Correcte.
0: No és exagerat l'oli que hi poses.
1: No.
0: Molt bé.
1: No.
0: I després la pastanaga pelada.
1: I després la pastanaga pelada.
0: Molt bé.
1: Com volem. Jo la poso a deuets primets.
0: Bé, també sí.
1: Després,
0: al final,
1: quan es cou, es cou millor.
0: Molt bé, doncs en deuets. Quant de temps?
1: 15-20 minuts.
0: 15-20 minuts, eh?
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Vinga.
1: Sí. Vale. Un cop fet això.
0: Sí, un cop fet això.
1: Quan ja vegem que això està... Li vaig posar... Ja, clar, jo ja tenia... A Calvitus tenim coses preparades, no? Però jo dic...
0: I per cert, perdona, quanta quantitat?
1: Podíem posar un quilo...
0: Un quilo de pastanaga.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do. Sí, molt bé, també. Sí. Va. Fantàstic.
1: Sí. Home, ja tirem. Jo aprofito sempre...
0: Sí.
1: Dic, això es pot congelar.
0: Clar.
1: Admet una bona congelació.
0: Per tant, no hi ha problema. Si sobra, no hi ha problema. Ja. No, però ho dèiem al sentit de 4 o 5 quilos, això equivaldria...
1: No, he dit un quilo.
0: Un quilo. Us ho he dit al revés. Un quilo equivaldria a 4 persones.
1: Sí, farem... No, serà més perquè...
0: Més persones.
1: Perquè afegim més coses.
0: No m'ha acabat. Un quilo de pastanaga, vinga.
1: Un quilo de pastanaga, va. Després, jo li afegeixo sempre, en aquest cas, la crema de coco, leche de coco.
0: Ah, sí? Li poses...
1: Sí, m'agrada.
0: Un rajolinet o força?
1: No, força. Llavors, amb el mateix... la mateixa olla...
0: Val.
1: Li afegeixo la...
0: Pràcticament tot són brics petits, bueno, de vegades.
1: En aquest cas, jo poso... Penso en el que he fet, eh? Li vaig posar mig litre de crema de coco.
0: Sí, litre?
1: Vaig coure. O sigui, després de sofregir la pastanaga, vaig afegir mig litre i vaig coure tot amb això.
0: Val. Un cop li has posat el mig litre de llet de coco, crema de coco, digue-li com vulguis, continues remenant.
1: Sí. Això continua coent, 20 minutets més.
0: És a dir, teníem un quart d'hora, en el moment que li afegim la llet de coco, Sí. 20 minuts més.
1: A veure, si tenim pressa podíem fer-lo, però jo...
0: Ja.
1: Jo
0: anem... Tu t'agrada anar a poc a poc,
1: sí,
0: i perquè... tractar bé les
1: sí,
0: coses.
1: Sí, sí, wow. Si fa molt d'avui,
0: val,
1: no.
0: Val. Vale, molt bé, doncs, i ens hi posem un quart d'hora, 20 minuts més. Què més? Què més?
1: Mira, afegim també una mica de ceba. Jo a casa nostra ja tenim un bol amb ceba confitada sempre.
0: Sí.
1: Però bueno, a casa, si volem fer-la ràpid, amb una paella, una mica d'oli, la ceba trinxadeta, una ceba... Es fa 10 minuts.
0: Sí, 10 minutets allò, sí, amb oli, donant-li voltetes.
1: Nosaltres
0: i tal.
1: Nosaltres triguem 4 hores perquè si posa molt, tarda molt més a coure, wow, saps? Però sí, amb una ceba per aquesta quantitat aniria guai.
0: Una ceba sencera.
1: Una ceba sencera, sí, sí. A part, la ceba...
0: Vinga.
1: Quan, sí, la ceba perd molta aigua, uh-huh, i sembla que sigui molt, i després
0: i
1: no
0: és tant. Molt bé, ho hem sofregit també, la ceba.
1: La ceba, quan ja la tenim, vinga, sofregida, jo com a Calvito ja la tenim sofregida...
0: Ja, directament cap a dintre.
1: Directament i fem coure tot junt. Vale.
0: Molt bé, en el moment, just després d'haver-hi posat el coco.
1: Correcte.
0: Just després.
1: Sí.
0: Poso el coco, però també li poso la ceba.
1: Vale.
0: No?
1: Ho barregem tot.
0: Sí? Sí. Molt bé, vinga, a donar voltes.
1: 20 minutets.
0: 20 minutets,
1: vale,
0: més. Molt bé.
1: Després, a mi m'agrada acabar, perquè m'agrada a mi,
0: sí,
1: posar-li una mica de... una pasta de curri.
0: Pasta de curri.
1: Que hem parlat algun cop, perquè és...
0: Sí.
1: Pasta de curri, sí. Hi ha molts tipus, una que no sigui molt picant... A mi m'agrada picant,
0: una,
1: però bueno, que no sigui molt picant, que li doni un puntón així... divertit, una
0: val,
1: mica així
0: val,
1: de...
0: Sí, no.
1: Una mica de rock and roll.
0: Que pregunto, però... això ho podries bescanviar per pebre... És a dir, no li poso el curri, però li poso pebre. Ui, quina bufada que ha fet.
1: A veure, podem canviar, però ja fem una altra història.
0: Val. No.
1: Podem, a veure, el pebre, sobretot el molt que ve, sí, de la bola sencera, no?
0: Sí.
1: No sé com es diu la maquineta aquella que fa que...
0: Bueno, al final és una...
1: El molinillo de pebre,
0: sí,
1: no?
0: Sí, el molinet de pebre.
1: De pebre. Això, quan tu fas això, que està el pebre, uh-huh, està,
0: sí,
1: al punt, doncs el gust que té és molt més interessant i potent
0: i
1: que quan ja està molt...
0: Correcte.
1: Amb un tarro, no?
0: Correcte.
1: Llavors, canviaria molt, però està bé, està bé. Està bé. Canviar això per la crema de curri, o sigui, per,
0: sí,
1: la pasta,
0: sí,
1: de curri,
0: sí, no,
1: clar,
0: jo
1: podem canviar-la, però...
0: Però ja estem parlant d'una altra. Molt bé.
1: Anem a una altra història, però bueno,
0: sí, sí,
1: podíem fer-la.
0: Què més?
1: I després el que faríem seria, com sempre, triturar-lo tot.
0: Sí.
1: Vale, passar-lo pel xino.
0: Sí, senyor.
1: Vale, i...
0: Tot ben triturat.
1: Tot ben triturat i...
0: I què passa amb el que ens queda?
1: Clar, ens faltaria l'últim sempre provar-lo, afegir una mica
0: de sal.
1: De sal,
0: el que sigui.
1: Sí.
0: Perquè tu abans ja li has posat sal. Abans,
1: sí.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Durant...
1: No molta, perquè la pastanaga és molt dolça, no?
0: Sí.
1: I sembla que no estigui, però...
0: Val, però la sal li has posat durant el moment,
1: sí.
0: El moment del coco i de la ceba.
1: Sí, el primer, quan comença a sofregir,
0: sí?
1: quan ja està sofregit, abans de tirar la llet de coco...
0: Ah, val. Molt
1: és que si li passes abans la sal, uh-huh, el que li passa als aliments és que treuen l'aigua, uh-huh, i no es couen igual.
0: Ja, val, molt bé.
1: Vale?
0: Molt bé, fantàstic.
1: Bueno, coses.
0: Sí.
1: I després acabar-lo, no? Acabar-lo això, doncs... Pues, no sé, per mi m'agrada molt algun formatge així...
0: Ah, amigo.
1: Tipus...
0: Molt bé.
1: Formatge fresc.
0: Sí.
1: De normal, podria ser de cabra, de vaca...
0: Molt bé. El fresc, aquell el fresc, blanc. De nevera.
1: Sí, perquè això combina,
0: sí,
1: bé.
0: Molt bé.
1: Per mi. Per mi...
0: Però què poses, un bon tros a dins?
1: Mira...
0: O com ho fem, això?
1: L'últim que vaig fer va ser un feta, no? El feta dona el rotllo que el podem esmicolar fàcilment.
0: Sí.
1: Per sobre. Llavors, queda una mica com si fos un... Que si hagués nevat a sobre de la pasta de...
0: Ja t'entenc. Però quan li poses?
1: No, al final, sempre.
0: Ah.
1: Abans de...
0: Servir.
1: Sí, sí, per menjar-t'ho al moment.
0: Val. O sigui, en el moment que serveixes, que ho pots fer-ho amb cassoletes, amb plats o amb el que vulguis, aleshores li poses aquest formatge.
1: Correcte.
0: Làmines, com ho poses?
1: Ja he dit, sí. A mi m'agrada esmicolar-lo.
0: Esmicolar-lo, però tu podries fer un...
1: Bueno, sí, o trinxar-lo amb un ganivet, sí, però m'agrada primer perquè així vas agafant cullerada i...
0: Sí, i tu vas trobant.
1: I tu vas trobant.
0: Fantàstic.
1: Vale.
0: Crema de pastanaga amb toc de... també de formatge blanc, fresquet. Tipus... Però clar, evidentment, això ho poses a la nevera abans de servir.
1: Sí, clar.
0: Quant de temps?
1: No sé què dir-te.
0: No, el que tu diguis farem.
1: Sí, farem. Si vols refredar-la sencera, pues, tranquil·lament són 4 o 5 hores.
0: 4 o 5 hores.
1: Sí, molt sí, bé. Sí, perquè, bueno...
0: Correctíssim. No, no, sí. val.
1: Si no, la podrien deixar refredar al natural i menjar-la natural, no?
0: Sí, sí. Que... Però bueno, ho dic per donar-li aquest toc de d'estiuenc.
1: Però clar, per conservar l'aliment, sempre és millor...
0: Molt bé.
1: Como los abatidores de temperatura.
0: Sí, sí, escolta'm...
1: Conserva millor després els aliments.
0: Interessant, eh?
1: Baixar la temperatura ràpidament, sí, sí. No?
0: Molt bé, molt bé, interessant. Això. No sé si ens dona temps d'una recepta més o d'alguna cosa més. Ja anem justets. Series capaç de fer alguna cosa així molt ràpida? Aquests xupitos que de vegades feu de coses molt concretes i molt fresques, també?
1: Mira, ràpid, sí? una crema de porros, pues, ràpidament.
0: Ah, crema de porros. Bueno, que podria ser amb aquests xupitos que diem. No? De...
1: Sí. Vale? I a dintre, un llagostí.
0: Ah, maco.
1: Vale?
0: O sigui, el llagostí, per allà dins, com si estigués en un balneari.
1: Sí.
0: Diguéssim.
1: Però res, un xupito.

0: perquè és molt interessant, uf, molt interessant els que...
1: Sí, hi ha un munt de receptes que podem fer de combinacions.
0: Entesos, Pere, entesos, molt xulo i molt maco. A propòsit, perquè li has donat aquest entrant, però aquesta crema fresca de pastanaga amb formatge, això aniria ben acompanyat amb què? En què ho regaríem?
1: Això jo li donaria... A mi m'agradaria... Jo penso en un cava.
0: Un cava.
1: Un cava.
0: Carai. Molt bé.
1: Una bombolleta, amb
0: fresquet,
1: això...
0: o rosat, fins i tot.
1: Sí.
0: No?
1: Sí.
0: Li dona aquest toc una mica...
1: Sí, un Brut Nature...
0: Molt bé. Sí.
1: Ben parit.
0: Vinga. T'ho comprem.
1: Perfecte.
0: Molt bé, doncs escolta'm, Pere, ja ho tenim, eh?
1: Ja ho tenim.
0: Moltes gràcies, company, un
1: gràcies
0: cop més.
1: A tots vosaltres.
0: Cuida't de la calor, tot i que a les cuines passeu força calor, això és així. I la pregunta curiosa, te recordes allò que fèiem?
1: Sí, home, sí.
0: Perquè en el nostre imaginari ens anem muntant una mica com anirà tot. Molt ràpid, Pere, molt ràpid. La setmana passada li preguntàvem a l'Anna, a l'hora d'aixugar-se les mans o aixugar els plats o aixugar el que sigui, a la teva cuina què hi ha més, paper o drap?
1: Drap.
0: Doncs mira, coincideixes força amb l'Anna. Per alguna cosa serà que els cuiners bons doncs volen drap més que paper. Això, no, ens agraden fer aquestes preguntes. Això vol dir alguna cosa. Molt bé, Pere, ara sí. Si et sembla aquesta crema, li donem un toc d'aquells que ens agrada.
1: Home, i tant!
0: Saps què vull dir, no? Allò de que a la de tres, eh?
1: Ens agrada molt.
0: Sí? Va, una, dues i tres. Rock and roll!

0: Cròniques Bastardes, amb l'Enric Bastardes, esclar.
1: I de rock and roll, més rock and roll, perquè aquest home de rock and roll també en té molt. Són 2:05 del matí, i aquí tenim les Cròniques Bastardes de l'Enric Bastardes. Molt bon dia, Enric!
2: Molt bon dia, Amadeu, i gent que ens escolteu. Què tal?
1: Fantàstic,
2: com
1: home.
2: Com va la calor?
1: Bé, ho anem gestionant com podem, ho portem bé. A veure, nosaltres ara mateix, els termòmetres del barri centre, aquí a prop del casc antic de Sant Boi de Llobregat, 32 graus. Com ho tenim a Manresa?
2: Déu-n'hi-do. Mira, Manresa no ho sé, perquè avui sóc a Terrassa, però
1: bueno,
2: em consta que avui potser arribem gairebé 40, eh? Jo saps que m'agrada la meteorologia i aquests dies m'ho miro tot.
1: Sí.
2: I penso el malament que ho deuen estar passant a Vinebre, que surten cada dia com el poble amb més temperatura, i ahir em sembla que van arribar a 43,9.
1: I penso,
2: tampoc estem tan malament.
1: No, però déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
2: Bueno, i que durarà, que han dit que fins a mitja setmana que ve encara que ens hi posem bé. No serà cosa de 4 dies.
1: Sí, no, i compte, perquè ho hem estat explicant aquí, les alertes per la calorada i també pels incendis, molt important escoltar bé les recomanacions i tot el que s'ha de fer, tu.
2: Totalment, que
1: ens hi va moltes coses, tu.
2: Sí, senyor.
1: Bé, Enric, doncs, des del cor de Catalunya, ja ho sé. Vinga. Que estàs a Terrassa, però vaja, entre Terrassa
2: és
1: i Manresa...
2: És al costat del cor.
1: Sí, digue-li a l'Horta, ara estàs a la...
2: Bueno,
1: escolta'm. Va, explica'm coses, perquè...
2: Home,
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí,
1: com sempre,
2: a veure, avui crec que sí, que avui toca. Ja feia setmanes que no teníem trompada, allò
1: trompades.
2: Que dius, n'hi han tantes que ja no, però que la d'aquesta setmana.
1: Sí, home.
2: O sigui, que el Donald Trump, hem normalitzat que aquest senyor, òbviament, ha començat guerres per tot arreu.
1: Sí.
2: Ja hem normalitzat que pugui inferir a l'hora de prendre decisions, que si el Putin no sé què, que si el Netanyahu,
1: sí,
2: la gent, tot això ho hem normalitzat. Ja ni ens de sobte. Però clar...
1: Correcte.
2: Un senyor que no sap de futbol, que de futbol americà podessin...
1: No en té ni idea.
2: Ni les regles.
1: No en té ni idea.
2: Es mira el jugador, me'l expulsen. Què és això? Una targeta vermella. Què vol dir targeta? Expulsat? Ah,
1: sí,
2: vale.
1: Sí.
2: No, però vol dir que el proper partit no pot jugar. Com que no podrà jugar?
1: Ja.
2: Deixa'm trucar al de la FIFA.
1: Sí.
2: Dic jo, en quin cap i cap...
1: Sí.
2: Que un senyor que és el president d'Estats Units pugui trucar al president de la FIFA per dir-li, escolta'm, fes el favor de treure-li la targeta vermella amb aquest jugador.
1: Exacte.
2: Perquè pugui jugar al proper partit.
1: Sí,
2: que em sembla que em sembla molt malament. Bueno, perdona, són les normes del futbol, senyor Trump.
1: Clar.
2: Vull dir, les normes... Clar, ell deu pensar, què cony són aquesta merda de normes? Me les passo pel forro. Diu, però senyor, són les normes del futbol? No se les pot inventar. Bueno, doncs ell... Home, veient tot el que ha anat fent amb les guerres... És el de menys, això del futbol. Però clar, dius ja, que aquest senyor s'hagi de posar. I que, a més, el pitjor és que se surti amb la seva.
1: Sí,
2: perquè també
1: sí.
2: Aquell senyor li hagués pogut dir escolti'm, senyor Trump, a mi no em truqui. Ja s'espavilarà.
1: Sí, home, però estàs parlant d'algú que ara que parlaves tu d'inventar, estàs parlant d'un tipus que es va inventar també un premi de la pau futbolera, un premi de la pau futbolero que li va regalar ell mateix amb el Trump.
2: Ah, això et diria, és que no siguin una mica amics el tram d'Infantino.
1: Força amics, sí.
2: Es deuen tenir el telèfon i es deuen haver dit, escolta'm, fes algú. I l'altre, no et faré res, però ja miraré a veure si no sé què. Bueno, la cosa bona va ser que al final els Estats Units es va fer... Sí, mira, una de les coses bones del futbol...
1: Sí.
2: Jo sempre els dic als meus nanos, jo crec que la del futbol, el futbol agrada tant, perquè és dels pocs esports que, jugant malament... pots guanyar un partit. Perquè això en un partit de tennis no passa, eh? El que juga bé, guanya.
1: Això està clar.
2: En un partit de bàsquet, normalment, el que juga bé, guanya.
1: Mm.
2: Però amb el futbol, té aquesta grandesa de que un equip pot no fer res durant tot un partit, fot un gol amb el cul i de rebot, i s'emporta el partit. Llavors, jo crec que el futbol té aquesta grandesa. I clar, de cop pensem que Estats Units és un país omnipotent, que ho té tot, i que arribi Bèlgica, un país petitó, i li foti 4 gols, és una manera de dir-li al Trump, mira, a la vida ens fotràs, però t'acaben de fotre la teva selecció, que ja és una cosa molt petita, eh?
1: Sí,
2: però mira,
1: sí,
2: la teva selecció ja no juga al Mundial.
1: Ja no continua. té.
2: Jo crec que Bèlgica es devien sentir molt bé en aquest sentit. Devien
1: segurament, segurament.
2: Als Estats Units.
1: Home, una mica em recorda, saps aquell llibre, jo que sóc una mica tintinòleg de Tintín a Nord-Amèrica, sí. Amèrica, Tintín Amèrica, doncs em recorda una mica el Tintín, que és belga, clar, conquerint una mica els Estats Units.
2: Totalment, totalment. Jo penso que devien sentir una mica conqueridors, i a més a més, als Estats Units, que tenia... Jo me'n recordo de la meva època, ja saps que som d'una quinta semblant, als anys 80, amb les pel·lícules del Rocky, que els Estats Units sempre eren els bons, que Rússia eren els dolents...
1: Sí.
2: Com hem donat la volta, i com ara la gent tenim ganes de que els Estats Units perdin, i que Bèlgica els guanyi 1-4 a casa...
1: Home, és que aquest home... Hosti, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do,
2: Jo avui havia de començar amb la trompada del dia, perquè la trompada... Trompades com aquestes, clar, jo no m'atreveixo a dir no n'hi hauran gaires, perquè és que, clar, veient aquest home pot ser que la setmana que ve em foti un altre,
1: Bueno, escolta'm, deixa'm afegir que en aquesta cimera, doncs, de l'OTAN, el primer que ha fet l'home és tornar a reclamar Groenlàndia per ell. Vull dir, jo no sé si ho fa de broma... No sé si és una broma de mal gust o si ho fa per despistar la gent i perquè tothom es torni boig escoltant-lo.
2: Almenys és broma, però és que ja ho veus que no és broma, perquè l'home diu, a veure, tenen una illa aquí els danesos, que no els hi fan ni cas, a nosaltres que ens interessa, ja ens la quedem nosaltres. Jo crec que aquest home es deu pensar que està jugant al risc.
1: Sí, una mica el Monopoli, i bé,
2: a mi m'ha tocat la carta de quedar-me amb tot el món, i arriba pensant-se que el país, si els hi parla i els hi diu, dóna-m'ho que tu, que se t'ha fet grossa la illa, jo no l'entenc, jo hi ha un punt que ja t'ho dic.
1: Home,
2: ja
1: sí que és ben bé el Monopoli, perquè l'altre dia va caure a la casella de la presó i amb 5 milions de dòlars ho va arreglar-ho, no?
2: Clar, perquè tenia la carta de la comunitat, tenia la carta de no sé què, té la màquina de fer bitllets del Monopoli...
1: Sí.
2: Jo, de debò, no m'atreveixo a dir quines trompades del dia més...
1: Ja t'entenc. Sí, t'hauries de moure, que t'estem perdent. T'estem perdent, Enric?
2: Coi, i ara?
1: Ara no.
2: Aquí al costat d'una finestra.
1: No, no et moguis massa. Tu mira de no moure't massa, que si et retratem no surtis mogut. Ja m'entens.
2: Aquí em quedo.
1: Molt bé.
2: Doncs, trompada del dia, I no només això, perquè, òbviament, dels incendis que ja n'has parlat tu, que la gent, sisplau, es posi al cap una mica. Que a mi em fa molta gràcia, per no dir una altra cosa, quan veus a l'hivern o quan plou, que la gent tira coses per la finestra, no? Que et tira una borilla, que no sé què, i la gent et diu, bueno, és que ara no hi ha perill d'incendis. Dic, no, és que tirar una borilla per la finestra és un acte no conscient. És, tu ho fas i ho tens incorporat, llavors tu ho faràs a l'hivern i ho fotràs a l'estiu.
1: Ara.
2: No ho tiris.
1: Escolta, que... I... No, que et... no, digues, que et volia fer una... No, et volia preguntar per Le Pen, que diu que ara portarà un braçalet electrònic, que ella el vol evitar, però de moment anirà amb braçalet electrònic,
2: i que es presentarà
1: de candidat. Això de la braçalet electrònica, això no ho sé, ella si podrà presumir una mica de... Perquè és una dona que porta joies normalment, però això del braçalet electrònic encara no se li havia vist. No,
2: a més a més, és una cosa que, clar, no queda gaire bé. A veure, és clar que si tu has de votar a una persona perquè et governi, com a mínim has d'intuir que aquesta persona és honesta. Clar, ella diu, jo miraré de fer la campanya sense el braçalet electrònic. Clar, imagina que has de votar una persona que porta el braçalet electrònic.
1: Sí.
2: Jo crec que uns quants vots has de perdre. Perquè t'estan dient, no, és que aquesta persona no és que pugui ser que hagi fet alguna cosa dolent, és que ho ha fet.
1: Sí.
2: Però, clar, ella vol evitar a tota costa...
1: Directament.
2: Clar, portar-lo perquè sap que perdrà els vots. Ara, suposo que esperarà que el Trump truqui algú i pugui dir, escolta'm, traieu-li el braçalet amb aquesta...
1: Traieu-li el braçalet i a l'acte mateix li trauran, no?
2: Home, jo m'agradaria veure... Saps què m'agradaria veure a mi? El telèfon del Trump, l'agenda, els contactes que té.
1: Sí, bueno, però més o menys no és cap secret, ja tots coneixem quins són els seus contactes més
2: directes. Però el que m'agradaria veure és el nom amb què els té guardats. Saps allò típic que et guardes un nom d'aquest?
1: Sí.
2: M. Rajoy...
1: Sí,
2: hòstia, això m'agradaria veure. Sí, com els té allà al WhatsApp.
1: Sí, ha de ser... Segurament ha de ser molt bo perquè ell es deu entendre, no?
2: Ha de ser una cosa divertida de veure.
1: L'oncle Putin... Saps? L'oncle Putin.
2: El net ensonat,
1: perquè ell mateix fot mots a la gent,
2: I tant, això m'agradaria veure el seu telèfon.
1: Sí,
2: escolta'm, i per vincular-ho amb un tema que sigui una miqueta més bo, bueno, depèn de qui sigui, esclar, és com pot ser que el senyor Lionel André Messi als 39 anys encara sigui aquest senyor.
1: Mare de Déu!
2: Com pot ser que amb 39 anys encara sigui el màxim golejador del Mundial, el que porta Argentina a quart de final? El que... Aquest senyor ens el vam deixar perdre massa d'hora, eh?
1: Jo crec que ho diu tot, no només l'actitud, que és el més important, segurament.
2: Exacte.
1: Però també... Aquí et demostra que el talent encara hi és. Fixa-t'hi que en els anys que té en Cristiano Ronaldo, ara que ha perdut físic, ja no és el mateix. En canvi, en Messi, caminant. continua doncs, a ser important, no?
2: Igual. Impressionant. Jo el que penso, que els bons jugadors com ell i com el Haaland, que l'altre dia també anava caminant pel camp...
1: Sí, també, aquest també és així.
2: Saben quan han de córrer. En comptes de córrer ara. Tot el dia, diuen, mira, jo caminaré, però aquí em posaré a córrer. Només quan em toqui. El partit d'ahir el vaig gaudir com si fos el Barça, eh?
1: Home, va ser molt espectacular, sí.
2: Molt espectacular.
1: A 14 minuts li van donar la volta, 3 gols en 14 minuts, eh?
2: Totalment. Per tant, que havíem de com a mínim sortir una mica de la trompada i anar a buscar la part bona del futbol, que són també aquests moments que ens donen de gaudir i que, escolta'm, de prou merda ja n'hi ha. Ens hem d'agafar aquestes notícies bones, que són les que ens acaben fent el dia.
1: Sí, senyor. Doncs escolta, que molt bé, que ens has il·lustrat un cop més amb les cròniques bastardes, i que molt agraïts i molt contents, Enric, fes el favor de tindre cura de la calor, sobretot.
2: Igualment, cuideu-vos i passeu per l'ombra.
1: Així mateix ho farem. Una forta abraçada, bé, en aquest cas en direcció Terrassa, però ja de pas també les amigues i amics de Manresa, faltaria més.
2: Doncs una abraçada des de Terrassa i Manresa cap a Sant Boi.
1: Sí, senyor, així serà. Fins la setmana vinent, Enric.
2: Apa,
1: una abraçada, que vagi molt bé. Molt bé, doncs ara que sentim que ja ha penjat el Bastardes, perquè és molt ràpid amb aquestes coses, doncs ell penja i nosaltres despengem els aparells per poder concentrar-nos doncs amb els contes de l'Albert Estengre, com cada dimecres. L'Albert, membre de la FAULA, Associació Catalana de Professionals de la Narració Oral, i un activista de la cultura dels contes. És clar que sí. Doncs punxem el conte d'aquesta setmana.
3: Atenció. Arriba l'hora del conte de la faula. Moltes veus per més de 1.000 contes. La faula. Associació Catalana de Professionals de la Narració Oral.
4: Amb l'Albert Estengre.

Pep, això és el Cercle dels Mentiders. El cercle que feu tots vosaltres per escoltar les històries, llegendes i contes que us porto. Jo sóc Albert Estengre.

0: tothom seguia a Nostre Senyor, a Jesús. Tothom el seguia perquè anava escampant la seva paraula santa per tot arreu. I diuen i expliquen que just darrere d'ell hi anava sempre Sant Pere. El Senyor deia, fem el bé, parlem amb tothom, caminem sense cansar-nos, ja sabrem i menjarem quan sigui l'hora. Abans no cal. No, no, és clar. Ja seien i menjaven quan era l'hora. Abans no calia, però Sant Pere era, com t'ho diria, era de vida, Sant Pere. I Sant Pere passava una miqueta de gana. Ja tenia el que li calia, però ell hagués volgut una miqueta més de tiberi, de menjar. I es veu que un dia varen arribar a un poble i Nostre Senyor, allà entremig de la gent, va començar a parlar i a parlar i a parlar i tothom l'escoltava. I Sant Pere tenia un rau-rau a la panxa que era de gana. I Sant Pere, deixant que tothom s'acostés a Nostre Senyor perquè l'escoltessin bé, Sant Pere diuen que es va retirar una miqueta i... Ai, quina flaire que li va venir al nas. Justament al seu darrere hi havia una casa on estaven fent menjar. Ell s'hi va acostar i va dir, què feu? I li varen dir que feien el dinar. I com que li varen veure cara de gana, li varen dir que voleu una mica de cosa. Ai, sí, sí, sí, sí. I vet aquí que aleshores li varen fer una truita. Li varen posar en un plat. I quan estava a punt de menjar-se-la, això és la cruita ben maca, ben calentona, quan estava a punt de cruspir-se-la, va sentir, Sant Pere va sentir que Nostre Senyor el cridava. Pere, Pere, ai, ai, ai. Corrents es va girar per anar-hi, però no va deixar la truita allà, no. No se la va menjar perquè cremava molt. Sant Pere, diuen i expliquen, que es va treure el que tenia en el cap. Pam, s'hi va posar la truita i es va tornar a cobrir amb la truita aquí per menjar-se-la després. I Nostre Senyor li va dir, Pere, què feies? No, estaven allà escoltant-vos. Doncs anem, anem. I varen caminar molt de tros, molt, molt, molt de tros. Sí que feia sol, però Sant Pere era l'únic que suava més que els altres, eh? I al vespre, quan varen arribar allà on fos, Sant Pere es va treure la truita que tenia en el cap, que ja era freda. I aleshores va veure que li havia passat una cosa. Li havia passat que, en treure's la truita, a més de la truita, li varen caure també tots els cabells d'aquí de sobre del cap, per l'escalfor o pel que fos, eh? I vet aquí què és per aquest motiu, pel qual Sant Pere, diuen i expliquen, que era calb. Nostre Senyor, quan va veure que Sant Pere es gratava el cap, li va preguntar, què, Sant Pere? Què et passa? Què tens? Què grates? No, res, senyor. Res, res. I li va dir, que tens gana, perquè l'hora de menjar és ara. I Sant Pere, llavors, va sopar igual que els altres. Què sé jo si és veritat o no, però ho diuen.
1: La literatura és bona perquè ens dona perspectiva de nosaltres mateixos i ens fa millors. Perquè ara em ve al cap un petit conte d'un llibre, del que ara no me'n recordo el nom, però que deia que les històries que fa tant de temps que s'expliquen és perquè contenen, segurament vol dir sabidoria. Sí, aquí hi ha llum, es titula aquest conte. Mira, és una història que diu que hi ha un fanal. Hi havia una vegada un fanal que il·luminava tots els 2 metres a la rodona d'allà on ell estava. La resta era fosc, perquè era negra nit, i només hi havia aquell fanal. I al voltant d'aquell fanal hi havia un home que anava buscant una cosa per terra. I un altre home que venia de la foscor el va veure de lluny allà al fanal, s'hi va acostar i li va preguntar, «Noi, què busques?» I aquell que buscava i que no aixecava els ulls de terra li va dir, és que ho he perdut, eh? I l'altre, veient que allà no hi havia res, per més que busqués, li va dir, doncs mira, per més que busquis en aquí no trobaràs res, perquè en aquí no hi ha res, que no ho veus. Diu, no, no, sí, sí, per aquí ho he de trobar. Home, potser ho has perdut per allà, per la foscor. Diu, no, que allà no ho trobaré. Doncs en aquí tampoc sí. Si he de trobar alguna cosa, ho he de trobar en aquí, perquè en aquí hi ha llum.

0: I ara, Albert, per què no ens parles una mica dels personatges de Salvador Espriu?
1: Sí, avui parlaré d'una, de la Trinquis. La Trinquis és un dels personatges que corrien per l'Arenys que va inspirar la Cinera a Salvador Espriu i que també apareix a Cinera. Era una dona coneguda per tothom, que ben bé no sé d'on era, però que vivia a Arenys. El que us vull explicar d'ella és la seva mort. Tràgica. Sort que ella no se'n va adonar, perquè llavors ho hagués estat més de tràgica. Segurament li deien Trinquis perquè era el que més feia. Beure, trincar, beure tot el vi que podia. La pobra dona va morir ofegada, però en un doll d'aigua. Es veu que aquell dia havia plogut molt. La riera havia baixat d'ample a ample i ella s'havia passat el dia bevent tot el vi que va poder, aixoplugada vés a saber on. No fos cas que l'aigua l'hagués mullada. Està clar que no n'era amiga. Quan va arribar el vespre ja no plovia, de manera que se'n va anar cap a casa seva. Bé, més que a casa seva, se'n va anar cap al seu jaç. Vivia en una mena de cova que s'havia fet o havia trobat feta entremig de les roques del port al costat de la platja. Doncs bé, beguda com anava, va haver d'anar saltant totes les basses d'aigua de la pluja. De resultes de l'equilibri tan minso que el vi li havia deixat i una pedra més alta que les altres, diuen que es va entrebancar caient de cap a un roc. Aquell cop de cap, però, no la va matar. La va estabornir prou com perquè no se n'adonés que, de rebot, anava a parar a una bassa amb la fondària justa perquè el cap li quedés cobert d'aigua. I allà, i així, la varen trobar l'endemà, amb la panxa plena de vi i els pulmons a vessar d'aigua. Sort que no se'n va adonar, perquè estic segur que li hagués fet molta ràbia.

0: Ens endinsem en l'univers Espriu. Per entrar en la seva obra hem triat Cementiri de Cinera, de la qual us oferim en aquesta ocasió els 5 primers poemes en les veus de la Gemma Sant Germán, la Rosa Gàmiz i en Carles Amat.
1: Pels rials baixa el carro del sol, des de carenes de fonollars i vinyes que jo sempre recordo. Passejaré per l'ordre de verds xiprers immòbils, damunt la mar en calma. Quina petita pàtria encercla el cementiri. Aquesta mar, cinera, turons de pins i vinya, pols de rials. No estimo res més excepte l'ombra viatgera d'un núvol, el lent record dels dies que són passats per sempre.
2: Sense cap nom ni símbol, ran dels xiprers, de sota un poc de pols sorrenca, endurida de pluges, o que l'oratge escampi la cendra per les barques i els solcs dibuixadíssims i la llum de cinera. Claror d'abril, de pàtria que mor en mi, quan miro els anys i el pas, viatge al llarg de lents crepuscles.
1: Els meus ulls ja no saben sinó contemplar dies i sols perduts. Com sento rodar velles tartanes pels rials de cinera. El meu record arriben olors de mar vetllada per clars estius. Perduren els meus dits la rosa que vaig collir i els llavis, oratge, foc, paraules esdevingudes cendra.
3: Pels portals de cinera passo captant engrunes de vells records. Ressona els carrers en silenci el feble prec inútil. Cap caritat no em llesca el pa que jo menjava, el temps perdut. M'esperen tan sols per fer-me almoina, fill dels xiprers verdíssims.
4: Mentider.
5: Mentidera tu.
6: Mentidera.
5: Mentidera.
4: Sí, què? Que no t'agrada?
7: El cercle dels mentiders és la rotllana que tots els que escoltem les històries fem al voltant dels mentiders.
5: Els que expliquem històries...
4: Te'n tenim un.
5: De què?
4: D'aquests cercles.
5: Mentides, mentides i més mentides.
8: Bé, i fins aquí les mentides per avui. Si més no, les nostres. La pròxima setmana tornarem puntualment amb el cercle dels mentiders farcit d'aquelles mentides que fan de tan bon escoltar. Fins llavors, adeu-siau.
9: Ràdio Sant Boi.
10: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
11: La República Santboiana.
12: Amb l'Amadeu Alemany.
13: Doncs donem per acabat aquest matí de dimecres amb els contes de la faula. Demà és dijous i, per tant, aquí estarem al peu del canó. Moltes gràcies, com sempre, per la vostra confiança. Som els de la República Santboiana. Que vagi molt bé. Fins demà.
14: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 11. Donald Trump ordena tallar tots els lligams comercials amb Espanya i acusa Madrid de ser un soci terrible de l'OTAN. A la cimera de l'Aliança Atlàntica a Turquia, el president dels Estats Units ha endurit les crítiques al govern espanyol. Sobre l'Iran, Trump ha donat per acabat l'alto el foc i ha justificat els últims bombardejos contra el règim de Teheran. Les paraules de Trump ja han tingut resposta per part del govern espanyol, com en amenaces anteriors des de Madrid. Es recorda que les relacions comercials entre tots dos estan sota el paraigua de la Unió Europea. Això mentre l'Iran i els Estats Units s'intercanvien nous atacs que posen a prova les converses de pau, que ara sentíem que Trump dona per acabades. El règim de Teheran ha bombardejat Bahrain i Kuwait, mentre que Washington ha atacat una vuitantena d'objectius militars iranians. Els bombers concentren els esforços en l'incendi de Sentmenat al Vallès Occidental. Intenten poder estabilitzar-lo durant el dia d'avui, tot i la preocupació per possibles revifades producte de les condicions meteorològiques. La resta de focus actius del país de focs ja estan controlats o pràcticament controlats. Nou tiroteig a Barcelona sense víctimes ha passat al Putxet poc abans de les 6 del matí. Els Mossos, que han confirmat els fets, ja han obert una investigació. Avui engega el festival Vallviva, l'alternativa de la Garrotxa als grans festivals d'estiu de la Costa Brava, amb la peculiaritat que destina tots els beneficis a la recerca oncològica. Incorpora noms com Antonio Orozco o Ana Torroja i una oferta gastronòmica de restaurants amb estrella Michelin.
1: Esports. Avui hi ha jornada de descans al Mundial de Futbol després que hagin quedat definits tots els aparellaments dels quarts de final, que seran França-Marroc, Espanya-Bèlgica, Anglaterra-Noruega i Argentina-Suïssa. Els quarts començaran demà dijous al vespre amb el França-Marroc. L'Espanyol presenta aquest migdia el lateral esquerre neerlandès Harman, que arriba com a cedit pel Burnley anglès. Harman és la segona incorporació blanc i blava de cara a la temporada que ve. I aquest migdia també es fa el sorteig de la fase de grups de la Champions de la FIBA, on hi participarà la sisa Joventut. També aquest migdia, a 3:15, se sortejarà la fase de grups de l'Eurocup amb la presència del Quitzenàs Manresa.
0: Calor extrema, amb temperatures de més de 40 graus a l'interior i de 35 graus a la costa. Sol amb nuvolades de tarda al Pirineu i als ports, localment amb alguna tempesta puntual, tempesta típica d'estiu. De cara al vespre també arribaran algunes nuvolades per ponent, amb cel menys serè. La calor s'allargarà fins la setmana que ve i, per tot això, més de 200 municipis de 24 comarques estan avui en risc màxim d'incendi. És un centenar més que ahir. El pla Alfa, a nivell 4, que és el màxim nivell, també limita l'accés fins a 6 parcs naturals, és un més que el que teníem ahir, i avui s'hi afegeix el de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac. A més, es prohibeixen les activitats amb falles, foc i pirotècnia. Es manté activat en alerta el pla Procicat per calor intensa. 3CAT Info.

Més de 45 anys amb tu. After Sunboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 2:15 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sunboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboi.cat.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Avui escoltareu un programa Dies de Ràdio especial. A continuació us oferim un recull d'entrevistes i espais ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1. Moltes gràcies per escoltar-nos.
0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Dies de Ràdio amb Mònica Santacreu.
1: Esteu escoltant un recull d'espais i entrevistes ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1 al programa Dies de Ràdio.

0: Continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi. El dia és de ràdio. Obrim l'Espai Salut. Aquest espai que fem amb la col·laboració de la Unitat de Salut Comunitari i Benestar de l'Ajuntament de Sant Boi. I avui parlarem a propòsit d'una data, que és el 29 de juny, el Dia Mundial de l'Esclerodèrmia. I per això tenim els nostres estudis a la presidenta de la Federació Espanyola d'Esclerodèrmia, delegada de Catalunya, la Beatriz García. Beatriz, què tal? Molt bon dia novament i benvinguda al Dies de Ràdio.
1: Hola, Mònica, muy buenos días. Gracias por la invitación una vez más.
0: Hi ha dues voluntàries d'aquesta associació, que és la Rosa Martínez, dona recolzament a l'atenció telefònica a persones afectades i també a familiars des del Servei d'Informació i Orientació. Rosa, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: I una altra de les voluntàries de l'associació, que és l'Angelita León. Angelita, bon dia.
3: Buenos días.
0: L'esclerodèrmia és una malaltia crònica autoimmune inclosa dins de les malalties reumàtiques. Té una baixa prevalença i és per això que forma part de les anomenades malalties rares. Afecta 3 de cada 10.000 habitants i és més freqüent en dones, en una proporció de 4 a 1, i l'edat més freqüent d'aparició és entre la tercera i la cinquena dècada de la vida, encara que pot aparèixer en qualsevol edat. La seva causa es desconeix, però els estudis actuals parlen d'un origen multifactorial en el que es veuen implicats tant factors genètics com ambientals. Alguna simptomatologia pot ser cansament o falta d'energia, artràlgies amb o sense inflamació, miàlgies amb o sense pèrdua de força, inflamació a les mans, pèrdua de pes, etc. L'Associació Espanyola d'Esclerodèrmia és una associació de pacients sense ànim de lucre, declarada d'utilitat pública, és d'àmbit nacional i la seva presidenta és santboiana, tal com hem dit, que és la Beatriz García. Hem de dir que el lema d'aquest 29 de juny de 2026, del Dia Mundial de l'Esclerodèrmia, és «Escucha lo que no se oye». Y diuen en aquest dia mundial el 90% de las personas que viven con esclerodermia nunca han oído hablar de esta enfermedad antes de empezar a mostrar símptomes. I jo crec que, Bea, ens podem quedar en aquesta primera idea que nosaltres ja hem explicat aquí en moltes ocasions. La primera vegada que escolten aquesta paraula segurament diuen el que jo vaig dir en el seu moment, ¿esclero qué?
1: Efectivamente, Mónica. La primera vez que escuchamos la palabra, bueno, difícil recordarla, ¿no? Ya de punto de partida, difícil recordar esclerodermia. Y aparecen, pues, primero, he de decirte que en el primer momento muchas veces puede aparecer como un alivio, ¿no? Un alivio de pensar, bueno, pues ya tiene nombre esa inflamación de mis manos, mi cansancio, la inflamación de la cara, el dolor articular, pues tiene un nombre y me podrán dar una medicación, pues que me haga sentir bien, que me cure. Pero ese alivio es efímero totalmente y aparece pues miedo porque nunca has oído hablar, que como que no de repente una enfermedad crónica que no tiene cura. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo va a evolucionar? Y la verdad que aparece un camino pues de miedo, de incertidumbre y difícil, muchas veces difícil de gestionar.
0: 29 de juny, Dia Mundial de l'Esclerodèrmia, per això estem aquí per parlar d'aquesta malaltia rara, autoimmune, que principalment doncs, la patiu en femení plural, és a dir, les dones. I jo ara us faig una pregunta a les tres dones que avui ens acompanyeu. Com esteu? Com estàs? Bé, a tu ara?
1: Bé, estable.
0: Que és la paraula que quan la dieu vol dir que tot està controlat o que tot està bé. ¿No?
1: Sí, que todo, bueno, pues que todas las pruebas pues salen, pues eso, te dice el médico, estás estable. Y eso La palabra estable, pues, es nuestra palabra preferida. De hecho, yo mañana tengo visita con mi reumatólogo y estoy deseando ponerme enfrente de él y que me diga, ¿estás estable?
0: Això la Beatriz, ara ens escoltarem a la Rosa. I a l'Angelita, com esteu vosaltres? Ai, que no t'escoltem, no t'escoltem? Sí, sí. A veure, ara t'escoltem?
2: Ara sí?
0: No t'escoltem, per tant, ara primer escoltarem a l'Angelita. Angelita.
3: Pues yo también estoy estable, creo. Y como dice Bea, mañana también tengo visita con el reumatólogo.
0: Demà també?
3: Sí, aunque igual nos vemos otra vez mañana.
0: I la paraula, tal com deia la Bea, sí, que més us agrada és estabilitat, no?
3: Sí. Que estamos normal dentro de de nuestra normalidad, es lo que también nos suelen decir.
0: Rosa, ahora sí, te escuchan.
4: Sí, bueno, yo también desitjan que em digui que estic estable. Ara, dintre de poques dies, em fan una de les proves respiratòries. Perdoneu per la veu, però és una de les conseqüències que tenim. I espero que quan em truqui el doctor em digui que sí, que continuo estable amb la línia.
0: Com dèiem, en aquest 29 de juny, el Dia Mundial de l'Esclerodèrmia, el lema és escucha lo que no se oye. Vosaltres vau tenir, doncs, el mateix que comentàvem ara amb la Bea, que no sabe exactament què era, però per una banda, alleujades de que ja sabíeu el que teníeu?
3: Pues yo sí, yo incluso le di gracias al doctor. Digo, sé lo, parece mentira, pero harta a mí me costó mucho hasta que me la diagnosticaron. Y cuando ya por fin le pusieron nombre a algo, digo, por lo menos sé que tengo algo, porque llegas un momento que piensas si es algo psicológico que tienes, que no sabes por dónde ir ni dónde ir. Entonces, cuando te la diagnostica, como decía Bea, pues tienes cierto alivio, aunque luego, pues eso, vienen las consecuencias detrás que tampoco sabes muy bien cómo se va a desarrollar.
0: Rosa.
4: Bueno, yo també vaig ser de les que vaig trigar una mica a saber el nom de la malaltia. Em passaven moltes coses diferents que sabia que eren, no eren normal, i quan vas, com que estàs en una edat madura, comença amb els temes aquells de perquè el teu cos està canviant, perquè portes molt estrès, molts nervis, i quan finalment em van dir el nom vaig contactar amb l'associació i molts dels símptomes que no havia comentat em van dir això també és de la enfermetat. Llavors em van animar a demanar una segona opinió. Gràcies a això ara a mi em porten a l'Hospital Sant Pau, a la unitat d'esclerodèrmia, i el meu dia a dia va canviar.
0: Unitat d'esclerodèrmia de l'Hospital Sant Pau és un dels exemples. Hi ha unitats, hi ha poques, però hi ha unitats d'aquesta malaltia rara i autoimmune que es diu esclerodèrmia. Clar, això fa uns quants anys, no gaires, Bea, era impensable, perquè aquest peregrinatge que ens deia abans l'Angelita era comuna amb totes les persones, especialment dones, perquè és una malaltia, insistim, en femení plural, havíeu de fer, no?
1: Así es, y bueno, y quiero remarcar, que a día de hoy, el diagnóstico en muchos casos se sigue retrasando hasta poder llegar a una de estas unidades de experiencia clínica, ¿no? Uh-huh. Que son unidades de enfermedades autoinmunes, ¿no? Uh-huh. ¿No? Tienen esta experiencia, la esclerodermia dentro de esas enfermedades autoinmunes, pues ahí están estas unidades que saben tratar, nos saben acompañar y nos saben medicar, ¿no? Para que estemos mejor. Pero lamentablemente, Mónica, lamentablemente todavía hoy en día hay retrasos en los diagnósticos.
0: Angelita, va ser el teu cas també, com deies abans.
3: Sí, yo fui a la Seguridad Social, pues me mandaron al reumatólogo. El reumatólogo desde un primer momento me dijo que era una enfermedad, que él creía que era una enfermedad que solo teníamos las mujeres. Me mandó a ponerme en la cama, estuve casi un mes en cama sin saber lo que tenía, mientras me iban haciendo pruebas, y cuando llegó a la consulta me dice que no es lo que él creía. Se fue. Yo lo estoy esperando que vuelva. Yo tuve una mala experiencia, la verdad. Entonces mi hija trabajaba en una mutua, habló con un doctor que hablaba allí, y él empezó a decir, pues yo creo que tu madre tiene algo reumatólogo. Claro, entonces empecé a... fui por particular, que sea uno, que sea otro, hasta que me lo diagnosticaron, y bien. Luego tuve un ingreso en Belviche, y a raíz de ahí me llevan en Belviche, y muy bien, estoy contenta, y estoy bien, y bueno, dentro de lo que cabe, pues ahí estamos.
0: Rosa, el teu camí també va ser de peregrinar, de metge en metge?
4: Sí, bueno, vaig tenir la mala sort de quan van començar a canviar molts metges de capçalera, ja fa anys. I llavors, clar, ningú acaba de portar-te del tot. Quan em van derivar a reumatologia, doncs la doctora que em va portar uns anys sempre deia: aquesta senyora té això, amb una altra persona que l'acompanyava, la tenim en un calaix de, i a mi em deia: quan hàgim de córrer ja correrem. Però no em donava mai un... El dia que li vaig demanar un informe perquè m'havien d'operar un peu, em va posar síndrome depressiu. Clar, jo em vaig quedar com dient: si m'he trencat el peu, he portat un any al peu, què tal? Símptomes digestius i altres coses que em passaven. Clar, això et fa sentir molt impotent, però surt molta ràbia i és que no saps on anar, no? Perquè realment no saps què et passa. Llavors, quan ella es va prejubilar, va venir una altra doctora i va ser com en molts casos: vostè té això, és greu i pot ser mortal. Et quedes perquè no saps què preguntar, perquè què li dic si no sé de què m'està parlant, i cap mena d'explicació més. Llavors vaig anar a casa i vaig fer el que no s'ha de fer.
0: No, mirar per internet.
4: Per això jo ara procuro que quan truca alguna persona que sàpiguen on han d'anar a buscar una informació contrastada, i que realment tampoc es fixin el perquè una, perquè ens passa dins de l'associació, no? Que perquè una persona ha tingut molt mala sort i ha tingut la pitjor part de la infermetat, precisament per aquestes unitats d'experiència que tenim al nostre costat, precisament per tot el que s'ha avançat, ara ja no és tan així. No som falsament optimistes, encara no hi ha una cura, però sí que hi ha persones que estaven molt malament i porten molts anys amb una bona qualitat de vida. Per tant, i aquí va ser quan jo vaig dir: aquí no em porten bé, aviam, què puc fer? Vaig trobar-les a l'associació i em van dir: mira, hi ha aquestes unitats amb aquests hospitals a Barcelona, demana segona opinió. I a partir d'aquí, doncs, va canviar, sobretot perquè ara tens a qui admira, t'escolta, i a qui li pots preguntar dubtes i saps que et respondrà i que no sortirà sempre per l'altra banda, no? Perquè cadascuna són molt diferents unes de les altres. Estan els temes digestius, també estan altres temes. Jo, en el meu cas, per exemple, no sóc de les persones, com veuràs, que estic més afectada exteriorment. Jo sé el que ha canviat, però no em veuen. I llavors, clar, tu arribes i costa molt que algú cregui que és que tu directament ja t'aparten. Llavors, això és que és el que estem intentant.
0: Bea, ho han explicat molt bé les dues convidades, les dues voluntàries que avui teníem nosaltres, que és el que nosaltres estem insistint i reiterant durant tots aquests anys des de la Federació Espanyola d'Escleroderma i la Delegació a Catalunya, oi? No és estrany això que ens explica, malauradament.
2: No és nada estranyo. Pues bueno, con lo que nos encontramos cada día. De hecho, pues mira, quería aprovechar, escuchando a Rosa, precisamente por todas esas dudas que aparecen cuando recibimos el diagnóstico, ¿no? Que de repente, pues como decía Rosa, ¿no? Vas y miras en Google, ¿no? Mm. Porque, bueno, pues quieres conocer algo y es lo peor que puedes hacer, porque ahí aparece lo peor de lo peor y las imágenes más feas con las que te puedes encontrar. A partir de ahí creamos un proyecto desde la asociación que ha visto la luz hace muy poquito, que es un libro sobre 100 preguntas sobre esclerodermia. Son preguntas que han nacido por parte de los pacientes y nuestro comité científico ha respondido cada una de esas preguntas. ¿Y qué queremos? Pues que cuando haya una persona que se la diagnostique, que el médico le pueda hacer entrega de ese material. Pues para consultar ese momento y a lo largo de todo el proceso de la enfermedad. Porque lo que sí que va a encontrar ahí es información veraz y contrastada, no lo que podemos encontrar en internet.
0: I quina disponibilitat hi ha d'aquest llibre? No sé si alguna persona ens escolta i és pacient, és amiga de pacient, coneix algú que li pot

0: endavant, no? Més que dir, ja no puc fer... I vaig, va coincidir que feien un cafè a la setmana següent. I jo vaig pensar, bueno, si els veig que és gent així animada i tal, perquè per plorar, un ho fa a la intimitat, i el, em van rebre amb un carinyo, amb, no sé, per mi va ser com dir, arribo a la meva família, arribo a casa, i com diu la meva companya, l'Angelita, per mi és, són amigues. Moltes vegades elles saben coses que no li dic a amigues de fa 50 anys, no? Perquè entre nosaltres ens entenem, però també és, no sé, com donar-nos un... Quan tu veus que un altre pot, tu dius, jo també puc. I al donar-te molts ànims, sobretot perquè et sents útil, encara no et centres tant en mirar-te tu, i veiem, pues, això, agrair les companyes, que totes començant per la Bea, la Mercè, que també la coneixes, la Pilar, tothom, són malaltes, i a vegades elles tenen males èpoques també, i en canvi tot el que el seu talent el posen al servei de que tothom pugui anar endavant, d'arribar cada vegada més, no pel còdic postal, sinó que cada vegada estem arribant a més punts, i això jo sí que és un consol per moltes persones. Totes sabem com van començar, soles que ens vam trobar, perquè la teva família, en el meu cas la meva filla em deia, mama, és que no et conec, era una persona molt activa, molt, i deia, em desendollen i em passen coses que no sé, i això ha sigut un camí, pues, no sé, és que jo les veig i començo a riure. És així, de fet han creat un monstre, perquè quan la Bea diu foto divertida, em tiro per terra i ja després m'han de...
1: aixecar.
0: Aquest punt d'humor me l'han tret elles.
1: Bea, quin tipus de servei d'acompanyament oferiu des de l'Associació Espanyola i des de la Delegació a Catalunya?
2: Pues desde, tanto desde la Asociación Española de Esclerodermia como desde la Delegación, ofrecemos un servicio de información y orientación, que... Bueno, pues que, como ya te comentaba antes, es esencial, ¿no? Cuando una persona recibe el diagnóstico, pues poder llamar a un teléfono donde se la informe, donde se la acompañe. Aquí en Masalleras, que es donde nosotros tenemos nuestra sede, pues bueno, son muchas las personas que con ese recién diagnóstico, pues aparecen por ahí. Tanto Angelita, Rosa, Marcé, estamos, ellas se ponen frente a nosotras, nos preguntan, les contestamos y pueden ver la diversidad de la enfermedad, ¿no? Que ninguna de nosotras, pues somos iguales, estamos afectadas de la misma manera, que es algo que tiene la enfermedad, que es una enfermedad muy diversa, que afecta a cada uno de una manera, y cuando miras en internet lo que puede aparecer es que todos vamos a ir por el mismo camino con una esperanza de vida muy, muy limitada, y esto, por suerte, hoy en día no es así. Entonces, ese acompañamiento desde la asociación es muy necesario, se encuentran a gusto porque resuelven dudas y al final, un poco, ¿no? Esta cosa que tenemos nosotros de crear familia, de crear esa comunidad, ¿no? Que nos encontramos, que nos apoyamos y que seguimos viviendo, riendo y disfrutando, que es de lo que se trata, ¿no? No tenemos presente en el día a día, pues somos personas enfermas. El centro de nuestro encuentro no siempre es la enfermedad, sino podemos, disfrutamos i vivim.
1: A banda del servei d'orientació, algun altre servei o activitat que vols destacar que teniu en el vostre dia a dia?
2: Importante dentro de este servicio, el servicio de atención psicológica, que bueno, que es súper necesario, que lamentablemente dentro del sistema público pues no llega, y si llega no con la periodicidad que debería llegar. La asociación hacemos un esfuerzo muy grande por tener este servicio con el que contamos, y por suerte una profesional extraordinaria que sabe muy bien acompañar. Aparte del acompañamiento individual, se hacen grupos de ayuda mutua que funcionan de maravilla. Luego tenemos servicio de fisioterapia integral, tan necesario, ¿no? El ejercicio, fisioterapia integral, que se hace de manera online para que todos los socios estén en donde estén puedan acceder al servicio. Servicio de fisioterapia respiratoria por esos problemas a nivel pulmonar que tenemos, también se hacen de manera online para todos. Luego, pues aquí en Barcelona hacemos un café el último sábado de cada mes, un momento de encuentro que funciona de maravilla y que se replica en otras muchas ciudades de toda España. Y bueno, pues no sé si me estoy olvidando de algun servicio
1: más. Déu-n'hi-do. Ara parlarem de l'exercici físic a propòsit de la celebració de la 6a edició de la Marxa Nòrdica per l'Esclerodèrmia, que va tenir lloc el passat 24 de maig aquí a Sant Boi i a altres ciutats espanyoles. Ara de seguida ens hi posem, però ja que tenim la Rosa, que dona recolzament, atenció telefònica, aquest servei que hem dit d'informació i orientació, quina és la trucada tipus? De quina manera prenen contacte amb vosaltres? Doncs qualsevol família, dona especialment, però també acompanyada potser d'algun membre de la seva família, quan no sap què fer exactament i quan descobreix que existeix l'associació.
0: El tipus de trucada que atenem és molt diversa. Pot ser una persona que ja fa anys que està malalta i només necessita saber què ha de fer per demanar una discapacitat o que li, perquè vol continuar treballant, perquè potser encara és jove i necessita un assessorament jurídic, llavors aquest el derivem i tenim un equip que el poden ajudar. Altres vegades doncs és uns pares que amb un nen li han donat un diagnòstic i es troben molt sols, encara més que els grans.
1: Amb un nen, eh? Amb una nena. O sigui, sí. Canalla petita, ho hem dit abans, apareix a una edat adulta, però també pot aparèixer a qualsevol edat, eh? Infants i adolescents, també.
0: Clar, llavors, aquests pares, primer, els derivem a l'atenció psicològica perquè, bueno, perquè superin aquest xoc, perquè és molt fort, no? I després, doncs, jo, en el meu cas, normalment els derivo amb la Bea perquè ella és la que està en contacte amb el comitè científic, amb els metges dels diferents hospitals, sobretot qui porta els nens a pediatria, i llavors, bueno, oferir-los una orientació cap a on han d'anar per buscar, quins són els millors recursos que tenim avui en dia. A vegades no viuen aquí a Barcelona, pues si tenen possibilitat de poder vindre, etc. No? I després altres, doncs pot ser la mateixa persona afectada que li acaben de dir i ha fet el que al principi vam fer tots, mira on no deus, sobretot en el cas dels homes. S'espanten molt perquè el tema aquest amb 5 anys com a molt ja no hi seràs, doncs aquí jo m'he portat una grata impressió en el sentit de que s'han obert bastant. Jo no sé si el fet de que, com que és una trucada molt íntima entre dues persones, doncs s'han obert d'una manera que no són capaços d'obrir-se amb la seva família ni amb la gent més propera, no? Després hi ha molts familiars que a vegades veuen que la persona afectada no vol acceptar l'enfermetat. En el cas, per exemple, de les persones que tenen moltes úlceres i tenen altres patologies més greus, doncs com que no porten al dia a dia els tractaments, com que el seu caràcter s'ha anaiat molt, no vol acceptar aquesta realitat, i llavors ells arriba un moment que estan molt impotents. Doncs llavors també truquen, els informen de tot el que, com ha comentat la Bea, que hi ha dins de l'associació. Poden ser cafès si estan en un lloc que hi ha a prop, pot ser altres professionals que es poden atendre, etcètera, no? Sobretot aquesta ajuda psicològica és molt important en aquests casos. I després, doncs, gent que a través d'això ens ha conegut, s'ha apropat als cafès, s'ha apropat, pues, en aquest cas, en el congrés va vindre alguna persona que primer havia contactat a nosaltres i es va apropar al congrés i ja ha conegut a tota la família. És com treure aquella por de dir, no anem de malalts, com ha dit la Beatriu, no? Anem també de gaudir la vida al dia a dia, però sapiguent quins recursos i què tenim. I quan jo sempre dic que a mi, en el meu cas, el fet d'estar més informada, de saber millor què li està passant al meu cos, ha fet que les pors, l'angoixa, siguin més portables. Ja no em paralitzen. Jo ja no estic tot el dia pensant, tot el dia tens símptomes, però jo no estic tot el dia. Ara faig moltes coses, moltes activitats. Quan haig de fer un parón, sobretot a l'hivern, nosaltres ja sabem que anem més lentes perquè el tema del rainol, el fred i tot això ens afecta molt, però ara en aquest temps nosaltres aprofitem per el tema de la marxa nòrdica, exercicis, una mica de força, perquè perdem massa muscular, sobretot les persones que han perdut molts quilos, molt de pes, doncs és... I després, doncs, saber que es pot viatjar, tinguis els inconvenients que tinguis. Entre nosaltres ens hem donat un escalfor que, com que de seguida la que tens al costat diu necessites tal, necessites, doncs com que ja no et sents tan diferent, perquè el que més ens costa és que canvies molt com a persona. Hi ha, aquí no és el moment de dir-ho, hi ha una sèrie de símptomes o d'inconvenients que tenim en el dia a dia que a vegades, com que som molt exigents a nosaltres, doncs ens fan que ens mirem amb una autoestima molt baixa, i quan veus que pots fer altres coses, potser que treus una part de tu que mentre has estat treballant, cuidant la família i tal, no t'has adonat, i ara treus una part de tu com... no sé, que a mi quasi que m'agrada més aquesta part, perquè te sents útil, no?
1: 29 de juny, Dia Mundial de l'Esclerodèrmia, i recentment doncs heu pogut organitzar o participar en un parell de congressos, el Congrés Nacional d'Esclerodèrmia per a Pacients. 27 de juny vau estar a Còrdoba, i el 29 de juny, coincidint amb el Dia Mundial, també vau participar en una jornada per a pacients amb esclerodèrmia a l'Hospital Vall d'Hebron. Bé, valorem com van anar aquests dos actes.
2: Pues... la verdad que muy bien. Nuestro congreso ha sido nuestro tercer Congreso Nacional de Esclerodermia para Pacientes, que como este año bien has dicho, hemos celebrado en Córdoba. Teníamos ganas de acercarnos pues a otra comunidad, poder estar cerca, ¿no? Nuestra misión, ¿no? Estar cerca de los pacientes, de las familias, para poder trasladarles información y acompañamiento, y este año pues será un reto irnos hasta Córdoba, celebrar allí nuestro congreso. Solo de aquí de Barcelona te diré que hemos ido 25 personas. O sea, esa disposición, ¿no?, a querer acompañar y querer estar allí presentes, al final se convierte también pues en un momento de diversión, de conocimiento, por supuesto, pero de diversión y de compartir experiencias. Y la verdad que el congreso pues ha ido de maravilla. Sí. Fue una jornada muy enriquecedora, donde aprendimos mucho de muy buenos profesionales. Sí. que nos hablaron de diversos temas que nos afectan en nuestro día a día, como convivir, hábitos de vida saludable, fisioterapia respiratoria. Aprendimos también, ¿no?, un tema que precisamente Angelita siempre comentaba, nunca se habla de la afectación del hígado y tal, pues este año hemos hablado. Sí. De esa afectación. De colangitis biliar primaria. Hemos tenido una mesa, ¿no?, que antes, ¿no?, te sorprendías, porque sí que es verdad que es una enfermedad que se dice que aparece entre los 30 y los 50 años, pero lamentablemente hay niños que debutan muy, muy jóvenes, y hemos tenido pues esa mesa de esclerodermia infanto-juvenil, donde hemos tratado tanto la esclerodermia sistémica como la esclerodermia localizada, que afecta más a nivel de la piel. Y la verdad que estamos muy contentos porque el nivel de los profesionales, de sus exposiciones, de cómo nos han trasladado la información, para ellos se convierte en un reto, trasladar la parte científica, ¿no? Ellos al final están acostumbrados a hablar pues entre colegas, y cuando tienes que aterrizar la información a pacientes se convierte en un reto para ellos, y yo creo que lo han hecho muy bien, que nos han informado muy bien de los temas que tenían que hacerlo, y hemos vuelto pues muy satisfechos de esa experiencia. Y luego se convirtió en un reto la doctora Carmen Pilar Simeón. El año pasado nos hizo una propuesta. Estuvo en nuestro congreso como miembro de nuestro comité científico y dijo: oye, esto que hacéis de trasladar la información, esto tenemos que hacerlo, y lo tenemos que hacer también en el hospital. ¿Qué os parece? Nosotras, por supuesto, claro, estupendamente que sí. Lo vamos a hacer en junio. Pues sí, cómo no, el día 29 de junio vamos a hacerlo coincidir con el Día Mundial de la Esclerodermia. 27 de junio estábamos en Córdoba, volvíamos el 28 y el 29 estábamos en el hospital de la Vall d'Hebron para celebrar la primera jornada de esclerodermia para pacientes que ha nacido en ese hospital, y la verdad que fue otro éxito de jornada, pues sí. Una calidad, no podemos estar mejor acompañados,
0: sí,
2: por parte de nuestros médicos. Porque la verdad que emociona ver con el cariño que nos tratan, con la implicación y el esfuerzo que hacen para estar a nuestro lado. Y la verdad que solo podemos tener agradecimiento, agradecimiento y más agradecimiento. Y fue una jornada muy interesante donde empezamos, ¿no?, conociendo cuál es el bagaje hasta conocer el diagnóstico de la enfermedad. Tuvimos también una compañera que nos habló de su experiencia, ¿no? Cómo llegó al diagnóstico, cómo fue su recorrido. Y luego, pues, nos dividimos en grupos para un grupo hablar de la afectación digestiva, ¿no? Que, como antes comentaban, limita tanto nuestro día a día, reflujo, el ardor, la incontinencia. Bueno, pues ahí hay un día a día complicado, lo pudimos tratar con los doctores. Y luego también, pues cómo llevar el día a día desde la disnea, el cansancio, desde la parte más física, ¿no?, de la atención de fisioterapia, ¿no? Y fue, la verdad, que muy interesante, muy enriquecedor, y muy contentos y deseando que bueno, que esa primera jornada sea la primera de muchas.
1: És el que anava a dir, amb la idea que això continuï tots els anys, no?
2: Sí, sí. Además, fue un éxito de participación. Hubieron 74 personas y muchas de ellas acabábamos de aterrizar a las 9 de la noche del dia d'antes, i estàvamos al dia siguiente allí, o sea que muy contento.
1: Que bé. Doncs avui estem parlant de l'esclerodèrmia a propòsit del 29 de juny, que és la data del Dia Mundial. Sant Boi de Llobregat és la seu de l'Associació Espanyola d'Esclerodèrmia, també de la Delegació de Catalunya, i dèiem que parlaríem d'una de les activitats, feu moltes durant l'any, però una de les emblemàtiques, perquè a més estem parlant, doncs, que és d'una activitat física que era important, doncs, destacar que això us beneficia molt, encara que en un primer moment, doncs, sobti, va ser el 24 de maig la 6a edició de la Marxa Nòrdica per l'Esclerodèrmia, que vam poder enregistrar un reportatge en directe allà mateix, al Parc de la Muntanyeta, i que va ser espectacular, l'assistència, la participació i l'ambient que vam poder viure allà, oi, Bea?
2: Pues sí, agradecerte, Mónica, sí, agradecerte y agradecerte públicamente que estuvieras allí acompañándonos.
1: Va a ser un plaer.
2: Porque, bueno, fue fantástico. Nace la Marcha Nórdica, ya esta sexta marcha, ¿no?, que nace con esa idea de fomentar el ejercicio físico, lo necesario que es entre las personas afectadas por la enfermedad, el que hay que ponerse en marcha, el que me duele no quiere decir que te quedes sentado, hay que esforzarse y hay que hacer ejercicio, porque cada día podrás hacer un poquito más. La marcha nórdica es un ejercicio súper completo, fácil de hacer, y visibilidad, dar visibilidad a la enfermedad tan necesario. Y luego algo muy importante, recaudamos un dinero que se invierte íntegramente en la investigación que es tan necesaria.
1: Ah, clar, la investigació és la clau per a un futur millor per a les pacients amb esclerodèrmia. La marxa nòrdica, és a dir, l'activitat física, Angelita, què és per tu participar en aquest tipus d'activitats on sembla una mica, la gent que no ho sap, doncs sorprenent, no?, que esteu dient doncs, que teniu aquesta malaltia i esteu dient que practiqueu doncs, algun tipus d'activitat física, però és fonamental, oi que sí?
0: Sí, sí, lo que pasa que yo no soy de las que participo, sé que hay que participar, sí,
1: no, no pasa res, però no, però
0: porque
1: tu...
0: es que yo aparte de todo tengo las piernas un poco fastidiadas, pero bueno, yo voy allí, estoy en la mesa, ayudo en lo que puedo.
1: Exacte,
0: pero...
1: que vas poder també estar present a la marxa nòrdica.
0: De una forma o de otra yo estoy allí presente y bueno, como bien decís todas, es fundamental el hacer ejercicio porque los propios médicos también nos los mandan, y muy bien, y yo encantada de poderlo hacer y de poder estar allí, de poder echar una mano en lo que puedo.
1: Rosa, també vas estar present.
0: Sí, eh? Bueno, aquest any em vaig quedar a la taula per ajudar les companyes, però sí, tinc la sort de que jo visc a Santa Coloma de Gramenet, llavors tenim tot un espai per allà per poder caminar pla i bé. Llavors, sí, és molt important perquè sempre els hi diem les persones que fem una mica d'exercici, quan més quiet més rígid et quedes, estàs pitjor, i a més va bé perquè has de sortir de casa, perquè socialitzes amb la gent i sobretot perquè de mica en mica te sents millor. Sempre tot l'exercici és adaptat a nosaltres. O sigui, jo ara aquest any no he pogut vindre amb el grup que ho fa aquí a Sant Boi durant tot l'any, però he estat fent per allà per la Marbella, inclús per a prop del recinte de Sant Pau, i així vaig trobar una monitora que té grups de dones que s'estan rehabilitant d'un càncer de mama i així. Per tant, amb elles els exercicis també són mesurats. Llavors, no anem a competir, sinó...
1: Digues.
0: Perdó. Doncs llavors això, no?, que ho adaptes, com jo donava les passes molt llargues i em feia molt mal les cames i l'esquena, llavors ella te va adaptant, i igual que fer un ioga, no serà el ioga de les piruetes, però sí que el tema de els estiraments, que amb nosaltres són molt importants, el tema de la meditació pel tema del dolor. O sigui, amb tot això sí que jo aquest any m'he apuntat, no sé si ho haig de dir o no, a ballar en línia.
1: Molt bé, doncs vinga, ballar en línia, prenem nota que és una de les activitats que també us ho veu.
0: També cognitivament
1: i per fer exercici. Arribem al final de l'espai Salut del Dies de Ràdio, aquest espai que fem els dilluns amb la col·laboració de la Unitat de Salut Comunitària i Benestar de l'Ajuntament de Sant Boi. I avui commemorant una data, el 29 de juny, el Dia Mundial de l'Esclerodèrmia. I hem tingut amb nosaltres a dues de les voluntàries de l'Associació Espanyola d'Esclerodèrmia, que té seu a Sant Boi de Llobregat, també de la delegació de Catalunya, que és la Rosa Martínez, que és la Rosa Martínez, que és la Rosa Martínez.
0: Gràcies a vosaltres per donar aquest espai.
1: Gràcies també a l'Angelita León. Fins la propera, Angelita.
0: Gràcies, moltes gràcies per la difusió que dais a l'enfermedad.
1: I gràcies també, evidentment, com sempre, a la presidenta de la Federació Espanyola d'Esclerodèrmia, delegada de Catalunya, la Beatriz García. Beatriz, moltíssimes gràcies.
2: Moltíssimes gràcies a ti, Mònica.
1: I, com sempre, finalitzarem amb un missatge que ha de ser una miqueta breu, perquè ens queda una mica més d'un minut, però sé que ho faràs molt bé, Bea, perquè ho saps. Alguna persona ens escolta, acaba de rebre el diagnòstic d'esclerodèrmia. Què li diem?
2: Que no està sola. Que se ponga en contacto con nosotros.
1: ¿Cómo fa?
2: Pues puede escribir a info@esclerodermia.com o llamando al teléfono de la delegación 674-406-639.
1: Doncs moltíssimes gràcies. Avui hem novament fet visible aquesta malaltia, en moltes ocasions invisible. És crònica, és autoimmune, és una malaltia rara, és l'esclerodèrmia. Moltíssimes gràcies per haver vingut. I des d'aquí també gràcies a la Mercè Piñero i a la Pilar Soler, que tenien prevista l'assistència avui en aquesta entrevista i que finalment no ha estat possible. Des d'aquí els enviem una abraçada. Gràcies i bon dia.
0: Bon dia.
3: Dies de ràdio amb Mònica Santacreu.
1: Esteu escoltant un recull d'espais i entrevistes ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1 al programa Dies de Ràdio.

Continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi, el Dies de Ràdio. Iniciem l'espai quinzenal, Com vaig arribar al barri? És aquest espai de conversa amb les veïnes i veïns del barri de Camps Blancs. Un espai dins el projecte de transformació social Camps Blancs Transforma. I avui, tal com dèiem a l'inici del programa, ens visiten des del projecte comunitari de l'Associació de Veïnes i Veïns de Camps Blancs, Camina con tu vecina. És una iniciativa per combatre la soledat no desitjada.

0: Doncs comencem a presentar les nostres convidades i convidats. Avui, des de la coordinació de l'Oficina Tècnica de Camps Blancs, saludem a l'Anna Cruz. Anna, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia, Mònica.
0: A l'agent facilitador de comunitats al barri de Camps Blancs, Izan Pozo, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Mònica.
0: Clar, tenim avui per parlar d'aquest projecte Camina con tu vecina, aquest estudi de Damià Grima de Ràdio Sant Boi, ple, bé, ple no, perquè encara cabria gent, però déu-n'hi-do la gentada que tenim. Comencem per les presentacions i ho fem des d'aquí. Vinga, diem cadascú el seu nom. Hola, què tal? Comencem per aquí.
3: Bon dia.
0: Etilvia, bon dia.
3: Buenos días, aquí muy contenta aquí con todo el grupo y con todos los amigos. Caminamos con Diego y Moisés, muy, muy contentos.
0: Buen día, ¿quién es?
4: Mi nombre es María Brito, soy de Venezuela, agradecida con Dios y con este grupo tan fantástico como Camina con tu vecina, igual que con usted. Gracias.
0: Buen día, ¿quién es?
5: Yo soy Moisés y bueno, soy participante y un voluntario de Cruz Roja que llevamos el proyecto adelante.
0: Exacte, el Moisés Sánchez és coordinador d'aquest projecte, és soci col·laborador de l'Associació de Veïns i Veïnes de Camps Blancs i hem de recordar que el Camina con tu vecina s'ha també amb la col·laboració de Creu Roja. Doncs som-hi, qui tenim aquí, qui ets?
6: María Álvarez, estoy aquí en el grupo y estoy muy contenta porque lo paso muy bien, son muy atentos y... Yo soy muy mayor, que ya tengo 94 años
0: Mara
6: que voy
0: meva.
6: A cumplir.
0: Estás estupenda,
6: gracias,
0: estás estupenda.
6: Gracias a ellos, pues me atrevo a ir donde me lleve. Me faltan brazos para cogerme.
0: Y molt bon dia. ¿Qui ets?
7: Buenos días. Ay, perdone, que yo soy Isabel Ortiz y estoy muy contenta con esto. Yo me gusta ir a todos los sitios y lo que pueda participar.
0: En el seu moment ja vam parlar d'aquest projecte que es diu Camina con tu vecina. És una iniciativa de l'Associació de Veïns i Veïnes de Camps Blancs amb la col·laboració de Creu Roja. Moisés, estaria bé que en aquest punt que ens va acompanyar el mes d'abril, que he mirat el meu arxiu, va ser justament el dia de l'apagada, que vau marxar...
6: Sí, ya lo hemos dicho, cuando salimos de aquí...
0: Va marxar la llum,
6: sí.
0: Va marxar la llum, és veritat, va? Era el 28 d'abril de l'any passat. Bé, doncs en aquell moment ja ens vau explicar com va néixer aquesta iniciativa, però estaria bé la gent que ara coneix el Camina con tu vecina o que us comença a escoltar parlar, doncs que expliquéssim com neix.
5: Endavant. Bueno, pues, como te comenté, surgió, pues bueno, a raíz de tener familiares en los hospitales, ves a gente solita, que están muy solos, al final eres tú como su familia, luego lo traspasas al barrio y conoces gente mayor, que la conoces de toda la vida del barrio, y las ves igual, ¿no? Entonces sale la idea de decir, oye, ¿por qué no salimos a pasear? Hacemos comunidad y bueno, socializan unas con otras y tal. Y bueno, empezamos con una señora y ahora tenemos el grupito de unas 18 o 20. Entonces vamos, estamos encantados. Ahora en abril hicimos 2 años del Camina con tu vecina,
0: sí.
5: Y bueno, de momento ahí las tenemos a todas y parece que están contentas porque ni que una se va, así que ya te digo, yo con ella estoy encantado, ella creo que conmigo y con Diego también, y luego lo que tú dices, también colabora un poquito con la Cruz Roja, colabora con nosotros, y bueno, ya estamos. Hoy ha faltado Juan, que ese sí que es no es voluntario, él ya pertenece más a Cruz Roja. Y bueno, aquí estamos perquè les conozca.
0: Molt bé, Anna, estaria bé doncs parlar de la vinculació que també existeix entre l'Oficina Tècnica de Camps Blancs, entre Creu Roja, el Camina con tu vecina i l'Associació de Veïnes i Veïns de Camps Blancs.
1: Exacte, bueno, nosaltres al final estem molt agraïts del servei que donen i de la proximitat que tenen amb els veïns i veïnes de Camps Blancs. És una associació que està en el dia a dia, que participa molt, que fan activitats tant com aquesta, però com de moltes altres durant la setmana, també al cap de setmana. Per tant, crec que és una mica l'essència necessària en el barri, unes persones que es fiquin al servei dels veïns i que els hi proporcionin aquests espais per de benestar, perquè estiguin millor.
0: Izan, expliquem una miqueta, doncs això, a la vostra aportació, col·laboració i el servei també d'aquesta activitat Camina con tu vecina.
2: Sí, nosaltres com a centre, com neuràlgic del barri, ens acarreguem una mica també de conèixer les persones grans, perquè al final és fer aquesta sinergia amb l'associació de veïns, Creu Roja, amb el Moisés, que treballa molt amb les persones grans també, i conèixer-les, conèixer les seves necessitats i veure què és el que necessiten en el seu dia a dia també. Mm-hmm.
0: Doncs ara farem una ronda, i després si algú més vol parlar doncs també es podrà sumar a la taula. Expliquem exactament, Moisés, què feu, perquè això és literal, no? Camina con tu vecina, és exactament literal, no és una metàfora. Sortiu al carrer i camineu plegades amb les veïnes i veïns del barri. Sí, què feu exactament?
5: Sí, sí. Vinga, som-hi. Mira, ara que hace la calor, empezamos a las 9 de la mañana, nos juntamos todos, decidimos dónde vamos a andar, salimos andando, que no es un andar muy rápido, aquí puede venir cualquier persona mayor, y vamos muy tranquilitos. Sí que es verdad que nos damos un buen paseíto. Bueno, nos cogemos unos a otros, como sea, nos damos nuestra buena, nuestro buen paseíto, vamos hablando, conversamos, luego hay, bueno, salidas, vamos haciendo salidas. El lunes estuvimos en la playa.
0: ¿Aquest dilluns?
5: Sí.
0: Carai, ho estrenà la temporada ahí a la platja.
5: Alguna valiente se me metió en el agua, y bueno, no hubo peligro, pero...
0: Molt bé.
5: Lo pasamos bien.
0: Molt bé.
5: Luego, pues bueno, vamos haciendo salidas. Ahora teníamos previsto irnos un día a la piscina.
0: ¿A la piscina de aquí de Sant Boi, a la muntanyeta?
5: Que cambió la transforma, se ve que también ha sacado un poco la idea, pero ya estábamos en... Bueno, a ver si conseguíamos entradas y llevarla ya como final de...
0: De curs, final de curs, molt bé.
5: I bueno, però en l'altra forma me parece que ha pensado algo y lo vamos a hablar con ellos, pues para hacerlo todo conjunto y ya está.
0: Molt bé.
5: Y ya te digo, salimos y luego pues pegamos el almuercito, el día que nos parece hacemos otra cosa, pero siempre a andar. Salimos a andar y vamos recogiendo gente del barrio, fuera del barrio, y bien, ahora también estamos haciendo tai chi. Para la que le interese, también hacemos tai chi muy suavecito. I s'estan ponint, vamos, s'estan ponint en forma, les niñas.
0: Estem parlant des del barri de Camps Blancs, però si hi ha alguna altra veïna o veí que ens escolta, que no és del barri de Camps Blancs, però es vol sumar a aquestes caminades lleugeres que feu, també es pot afegir, Moisés?
5: Sí, sí, por supuesto, puede venir y estamos abiertos a gente. Bueno, es más, tenemos gente que no son del barrio, Y bueno, vienen y vienen encantados. Viene gente de Marianao, viene gente hasta de la cooperativa, y bien. Allí cogemos a todo el mundo, todo el mundo bien acogido y ya está.
0: Fem una nova ronda. Comencem per la Etilvia. Etilvia, què ha significat per tu aquesta activitat de caminar con tu vecina?
8: Muy bien, porque nos conocemos más, disfrutamos, caminamos, cantamos. Yo que soy cristiana, canto alabanzas cristianas. Allá el joven que también nos lleva actividades de las uñas, del pelo, totes aquestes coses.
0: El joven és l'Izan, que deu ser el més jove, que a més deu ser literalment segurament el més jove del grup, no?
8: Se me olvida el nombre.
0: Es diu Izan, el joven. És a dir, que acompanyeu també aquestes veïnes, altres activitats, sí?
2: Sí, com vam fer la col·laboració amb l'institut, quan fem aquest tipus d'activitats, també tenim en compte les persones de caminar amb tu vecina, les persones que treballen a estimulació cognitiva. Anem agafant a persones que estiguin interessades i si els ve de gust, doncs poden participar.
0: Molt bé.
8: Perdón, que no había dicho que también me han hecho un libro de mi niñez hasta la edad que tengo.
0: Molt bé, això és l'altra activitat que deia Izan i Anna, i com vam comentar, doncs ara fa 15 dies, no? Vam estar parlant d'aquests llibres d'aquestes veïnes i veïns del barri.
1: Sí, sí, sí, això va ser també amb l'institut, i van ser els alumnes del cicle que van fer aquest detall a les persones que van participar, i també una altra activitat intergeneracional molt xula que molt fem des del barri.
0: Seguim la ronda. Què ha significat per tu participar al Camina con tu vecina? Què ha significat per a
9: bueno,
0: ti?
9: Buenas tardes. Significa mucho porque primeramente salimos de la rutina y nos motivamos porque las personas que están encargadas de eso tienen mucho potencial de energía, la cual no nos transmiten a nosotros, y nos motivan y nos incentiva a seguir caminando, caminar, conversar, bueno, pues aprender cosas desconocidas. Bueno, estoy hablando para mí, conocer muchas cosas, y me parece magnífico, y todas las personas que se encuentren en esta edad y quieran compartir con nosotros, bienvenidas sean. gracias a nuestros patrocinadores.
0: El Moisés ara, ara es posarà aquí davant del micròfon també, ara es posarà.
9: I a nuestra pupila, Yolanda. La Yolanda, sí. Gràcies.
0: Sí, i què ha significat per aquesta veïna que ens acompanya aquí? Sí,
10: María.
0: María, María, què ha significat per tu?
10: Pues todo, porque a la edad que tengo en casa todo el día y acostumbrada a trabajar toda la vida, pues yo me sentía inútil, aunque por desgracia no puedo hacer todo lo que quiero porque estoy mal de la vista, este ojo ya lo he perdido, el otro lo tengo a punto de irse también, pero bueno, me está haciendo mucho bien porque me animo y me saca el estrés que tengo. Y ahora, pues mire, con irme con ellos no saben qué hacer conmigo. Hasta una silla de ruedas me ha puesto para subir las cuestas.
0: Molt bé, molt bé. Totes les comoditats i facilitats, Maria.
10: La más vieja, la más mayor soy yo, claro. De todas las que estamos en todos los grupos. Voy a la gimnasia, voy a andar con ellos, voy a la memoria, que la he perdido y no la he ganado. No he adelantado nada, pero bueno... Ahí me voy animando a salir cuanto más mejor, aunque no saque mucho, pero me quito de estar allí escuchándome.
0: ¿A trobes millor ara que abans de participar al Camina con tu vecina, oi que sí, María?
10: Ay, esto me ha sido lo mejor que me ha podido pasar, porque he conocido unas personas que jamás podía yo imaginar que me iban a llevar como me lleva. Ya digo, me sobran brazos para acogerme a ellos. Y encima David,
0: Moisés,
10: pues tengo un sobrino también, me lío.
0: Moisés
10: me saca una silla de ruedas, se la lleva, y cuando vamos llegando a una cuesta arriba que sabe que me ahogo, me sienta en la silla y hasta que llego arriba a lo llano.
0: Muy bien. Camina
10: que
0: con tu...
10: que me da, sí, mucho apuro, pero digo, bueno, si con toda la buena voluntad del mundo, pues yo la acepto.
0: Clar que sí, Maria. Camina con tu vecina, és aquest projecte sorgit des de l'Associació de Veïnes i Veïns de Camps Blancs, amb el suport també de la Creu Roja, i avui aquest espai, com vaig arribar al barri, doncs està parlant amb aquestes veïnes i aquests veïns. I ens queda conèixer el testimoni, doncs, de la... Recorda'm el teu nom.
11: Isabel.
0: De la Isabel. Isabel, què ha significat per tu Camina con tu vecina?
11: A mí me ha, esto muy bien, me ha venido también muy bien, porque al estar sola, pues no tienes nada, y por lo menos salgo el lunes y el martes voy también a Tai Chi, y parece que no, pero te anima.
0: ¿De qué parleu? Porque parleu, ¿no? No només camineu, també parleu,
11: sí,
0: ¿no?
11: Sí, hablamos mucho, mucho.
0: Sí, ¿de quins temes? ¿De quins temes parleu?
11: De todo.
0: De tot, Moisés.
5: Hablan de todo.
0: De todo, ¿eh?
5: Yo a veces me ponen la cara colorada. Porque yo soy muy prudente y estas mujeres...
10: sacamos de tu
5: hablan
10: casilla.
5: De todo.
0: És important, Anna, també comunitàriament, no? Doncs tenir aquests espais, espais de conversa, espais de trobada amb el veïnatge, que si no fos potser per aquestes trobades, doncs clar, les seves vides, tal com han dit, serien molt diferents, no?
1: Sí, exacte. Sí, nosaltres ho veiem en el dia a dia també, que elles estan molt agraïdes, sempre que venen al casal ens ho transmeten, que moltes gràcies, perquè al final no és només el benestar físic, sinó també el benestar mental que els hi produeix. Per tant, poder oferir aquest servei per nosaltres és el més important, com a oficina també.
0: S'incorpora a la conversa el secretari de l'Associació de Veïns i Veïnes de Camps Blancs, el Diego Martínez. Diego, què tal? Bon dia.
12: Hola, molt bon dia.
0: Doncs som-hi, expliquem doncs aquesta iniciativa que va començar així petita, oi? Però que s'està fent molt gran.
12: Sí, sí, sí, va començar molt petita, de la forma que el primer dia només era una persona, la Carme Castillo, que ara està fent Tai Chi.
0: I per això no ha pogut venir. Doncs estem contentes, saps, que no hagi vingut, que sigui pel Tai Chi, sí, si està ocupada.
12: Les tenim repartides.
0: Molt bé.
12: I bé, mica a mica va anar a vindre gent, i ara som 20 persones, i jo penso que seguirem creixent. I venen persones de tots els barris. Mira, la Maria és de Vinyets, uh-huh. La Carme de Casablanca, venen de Mariena, un matrimoni que venen de molt a prop del, del castell de Marianao,
0: sí,
12: i deixen el cotxe ahí al, al costat i venen a caminar amb nosaltres, els dos. De tots els barris venen de Marianao, la Cata, molt bé, molt bé. I les converses van de tot. Jo he après molt la cuina de la cuina colombiana i de la venezolana, i també de tot, parlem de tot, del dia a dia, de les cites mèdiques que tenen, dels seus fills, de tot, de tot. Es desfoguen de tots els problemes que tenen, i després, quan conclou la caminata, moltes es van a prendre un cafè per si mateixes, però moltes no se'ls coneixien. I ara es coneixen i són amigues, i surten altres dies a caminar o van al cinema o a moltes es citen al cap de setmana i van a sopar i també es funciona també com una teràpia, és una teràpia, és que és un
0: la memòria,
12: un format, i la memòria i les seves, el dia a dia, totes les seves experiències. I mira,
0: és a dir, que com diu el Diego, aquesta activitat ha servit perquè després vosaltres quedeu, feu activitats plegades, sí? Etilvia, que esto ha servido para que a partir de aquí quedéis vosotras fuera también de El Camino con tu Vecina. ¿Quedáis para hacer otras actividades?
8: Sí, también estaba, pues ahora no he ido, pero porque me caí, me golpeé la rodilla, también al gimnasio, al colegio, no sabía leer y ahora he aprendido a leer.
0: Has après a llegir ara?
8: Sí, sí.
0: Quina emoció, no? Que bé, enhorabona, enhorabona.
8: Sí, sí, he aprendido a leer y a comunicarme con el barrio, estoy muy agradecida, soy colombiana, soy muy agradecida con España, he conocido amigos que me quieren mucho, Yola, Moisés, todos los compañeros allá, Isa, aquí la señorita, no le sé el nombre,
0: Ana,
8: todos aquí estamos como en familia.
0: Isabel, ¿qué ha significado para tú? Doncs també poder quedar amb aquestes noves amigues, no?, que tens gràcies al Camino.
11: Estoy muy contenta con ellas también, porque, bueno, aunque no sean de fuera, pues nos llevamos todas bien.
0: Des de l'oficina tècnica de Camps Blancs, Izan, hi ha alguna informació que volem donar a conèixer en el dia d'avui?
2: Bueno, la de sempre, tenim els cursos d'informàtica tots els dimarts de 10 a 11:30, l'estimulació cognitiva dimecres de 10 a 12, i el No Desconnectis, que sempre està obert i sempre estem tenint present a les persones que ho necessitin per posar a les llistes d'espera si surten més places.
0: Hauríem de dir que hi ha més persones que avui també ens acompanyen aquí, que és la Yolanda Vargas, la Isabel Ortiz, la Maria Brito, estàs aquí, la Isabel està aquí. A mi m'agradaria que, clar, aquesta companya que tenim aquí, si o no l'hem d'animar que parli també, jo crec, claro, que li podem deixar.
8: Bravo.
0: Oi que sí, clar, claro, que sí, perquè ja fa molt de temps. És la Yolanda, oi, Yolanda?
13: Sí.
0: Que ja fa molt de temps que teníem converses, diguem-ne, virtuals, i estic contenta que avui hagis pogut venir, i crec que havies de parlar tu també, Yolanda.
13: Bueno, és que s'ha dit tot, no? Ja s'ha dit tot del que és aquest projecte, no? Realment és una cosa que vull dir més, és que a part de... evidentment fomentem l'envelliment actiu, però no només ensenyem, sinó que també n'aprenem, no? Llavors, la labor és molt bonica, sobretot perquè hi ha molta gent sola, hi ha molta gent que no coneixia el que fer, i gràcies a la iniciativa del Moisés, que és el que és el coordinador d'aquest projecte, doncs ha pogut ser possible, no? Sí que és veritat que hi ha, que a banda d'això, doncs hi ha activitats, lo del tai chi i tal, són de mateixes persones, però que bueno, que està obert per tothom, no? I bueno, no, és que no puc dir res més perquè crec que ja s'ha dit tot, no? Però sobretot que és una iniciativa molt maca i estem orgullosos d'aquesta, d'aquesta iniciativa i d'aquest projecte.
0: Iolanda, si algú ens escolta ara, sigui del barri de Camps Blancs o de qualsevol barri de Sant Boi, estigui escoltant el que és Camina con tu vecina i potser té dubtes, no s'acaba d'atrevir, té vergonya, no sé, pensa que seran caminades molt llargues, de quina manera l'animaríem a participar?
13: Doncs mira, jo l'animaria sobretot perquè, bueno, ja han escoltat els testimonis de totes elles, no? Sobretot són busquem o recerquem persones que estiguin soles, que vulguin caminar, xerrar, i no és només caminar, perquè el caminar va molt bé, és passejar. Però sobretot el part del benestar físic, que també va molt bé, és el benestar emocional. Això és molt important, perquè el benestar emocional fa que no facis res, o sigui, que no facis res, que no et moguis, i llavors això, si està, si està controlat, doncs dones més iniciatives o més ganes de fer coses, no? Gràcies al Moisès també, pues, fem més activitats que no, només caminem, no? Si anem a la platja, ara el divendres anem a menjar xocolata con churros, o sea que vull dir que és més que res és això, no? Abans sí que feien, que ho portava jo mateixa al GAM, que era el grup d'ajuda mútua, ara no, per temps no podem fer-ho, però sí que ho tornarem a fer, no? Perquè això del grup d'ajuda mútua era molt, també molt, molt guapo, no? Molt xulo, perquè era, pues, unes converses, el que deia el Moisés, es parla de tot, no? De tot. O sigui, tu vens i tens un mal dia i tu dius què t'ha passat. Llavors, pues, tothom parlem. O sigui, jo mateixa també parlo del meu mateix. I per mi són com les mames, que jo ja no tinc mamà, i són les meves mames, no? Perquè és que és recíproc, no? O sigui, el benestar físic i el emocional és recíproc, no? En el meu cas és que a mi també m'ajuda, no?
0: Doncs avui estem parlant d'aquest projecte que es diu Camina con tu vecina, és un projecte comunitari de l'Associació de Veïnes i Veïns de Camps Blancs. Avui estem en aquest espai Com vaig arribar al barri, des de l'oficina tècnica de Camps Blancs, amb el secretari de l'Associació de Veïns de Camps Blancs, amb el Diego. Diego, insistim, si alguna persona es vol afegir, què és el que hauria de fer? Ara estem en final de curs ja, però tornareu al setembre, oi?
12: Sí, sí, a setembre tornem. Pues, s'ha de posar en contacte a l'Associació de Veïns, s'ha d'apropar al casal de Camps Blancs i parlar amb nosaltres, o... És que, bueno, la gent gran, les xarxes socials no les domina molt, però, bueno, estem a la web Camps Blancs, a l'Instagram, al WhatsApp, el 690-001-9040, i a unioncampsblancs@gmail.com.
0: I si no, a l'oficina tècnica de Camps Blancs també.
12: I a l'oficina tècnica, sí, sí, o a la consergeria, a l'oficina tècnica, que és...
0: Podem donar el número de telèfon, que és el 93 652 53 99, Izan. Si ve algú interessat o interessada, també des d'aquí els derivareu a l'associació.
2: Exacte,
0: eh?
2: Nosaltres derivem, donem horaris, el que necessitin per poder accedir a aquest servei.
0: Molt bé, doncs amb aquest recordatori darrer arribem pràcticament al final de l'espai d'avui.
12: Sí, una...
0: Sí, digues.
12: Només això, el Camina con tu vecina, el Tai Chi i el GAM i les càpsules que farem properament formen part d'un projecte que es diu Cosiment, que aquest any han comptat també amb suport de la Fundació La Caixa.
0: Molt bé, Cos i Ment de la Fundació La Caixa també, sí. Doncs forma part d'aquest projecte.
12: Fem suport i ens ajuda molt, esperem que aquest any també ens ajuden una mica, perquè val la pena. Val la pena, i convidem a tots els veïns de Sant Boi que s'apropin a Camps Blancs i gaudeixen de les seves places i dels seus espais, dels seus jardins i de l'entorn tan bonic que és el nostre barri, que és el Pedralbes de Sant Boi.

0: Arribem al final d'aquest espai. Com vaig arribar al barri? Un espai de conversa amb les veïnes i veïns del barri de Camps Blancs. Dins el projecte de transformació social Camps Blancs Transforma. I avui ens han visitat membres d'aquest projecte comunitari de l'Associació de Veïnes i Veïns de Camps Blancs, Camina con tu vecina, és una iniciativa per combatre la soledat no desitjada que té la col·laboració també de Creu Roja. I que ens han acompanyat des de l'oficina tècnica de Camps Blancs, la coordinadora d'aquesta oficina, Anna Crut. Gràcies, Anna. Gràcies també a la gent facilitadora de comunitats a Camps Blancs i Zampozo. Fins la propera.
1: Fins la propera, Mònica.
0: El coordinador d'aquest projecte, soci col·laborador de l'Associació de Veïns, Moisés Sánchez. Gràcies, Moisés. Gràcies també al secretari de l'Associació de Veïns de Camps Blancs, Diego Martínez. Fins la propera.
2: Fins la propera, gràcies.
0: Gràcies a la Yolanda Vargas, que finalment s'ha pogut incorporar a aquesta conversa i m'ha agradat molt. Gràcies, Yolanda.
3: Gràcies a tu.
0: I gràcies a totes les veïnes que han vingut, Letílvia Rosa, Maria Álvarez, Carmen Delgado, Rosario Reina, Isabel Ortiz i Maria Brito. Gràcies a totes, un aplaudiment, perquè ha estat molt i molt bé aquesta conversa amb totes les veïnes. Fins la propera, bon dia.

0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Esteu escoltant un recull d'espais i entrevistes ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1 al programa Dies de Ràdio. Continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi al Dies de Ràdio, ara per parlar d'una nova activitat a Sant Boi. S'estrena un nou festival de literatura organitzat per la llibreria La Buctiga. Neix aquesta primera edició de Llibres d'Estiu Festival. Des del 18 de juny i fins al 17 de juliol viurem una celebració, una festa de la literatura. I per saber una miqueta més d'aquest festival, hem vingut, ens hem traslladat, la ràdio s'ha traslladat a l'escenari d'aquest Llibres d'Estiu Festival, que és al carrer Lluís Castells 24, és a dir, a la Buctiga. I teníem nosaltres a la Buctiguera i també escriptora Cristina Puigverd. Cristina, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Molt bon dia d'estiu. Encara no estem, diguem-ne, a l'estació de l'estiu, però les temperatures...
2: Ja és estiu. Exacte. Amb aquestes temperatures no podem dir una altra cosa.
1: És així. Per això, doncs, parlem d'un festival que, bé, ara que hi ha tants, no?, festivals de música que coincideixen amb sortir a l'aire lliure, d'escoltar bona música, d'estar, doncs, també fora, amb una bona temperatura, vosaltres el que feu és una miqueta similar en aquesta ocasió per barrejar, doncs, això, bon temps, bona climatització, perquè aquí la temperatura és excel·lent, això és un refugi climàtic, i també un refugi literari, Cristina.
2: Doncs sí, la veritat és que la idea va sorgir una mica per això que dius, no? Si a l'estiu normalment el destinem a anar a viure a festivals de música, per què no crear un festival literari on la gent pugui descobrir històries, també? Mm.
1: Doncs va néixer d'aquesta manera, però suposo que no d'una manera així tan senzilla com ho expliques, no. Que va tenir tot un procés d'elaboració, de creació, o de pensar, o de coincidències, no sé, com van exactament?
2: He de dir que a mi tots aquests processos creatius jo els gaudeixo molt. No els pateixo tant, sinó que els gaudeixo. Però sí, va començar... Al final, la idea era una mica promoure un parell o tres de llibres que poguessin enganxar a l'estiu, que de vegades doncs, aquesta calor tan feixuga ens obliga a fer coses més lleugeres, no? Que no ens ajuda a concentrar-nos. Mm. I llavors sí que és veritat que de vegades dona la sensació que l'estiu pot costar trobar el llibre adequat, no? Que t'enganxi i que et permeti continuar llegint. Llavors, doncs partint d'aquesta idea, vaig començar a pensar, no? Com podia recomanar llibres que fessin així estiu, que la gent pogués llegir d'una manera fàcil però alhora enganxar-se i tenir ganes de continuar llegint. I vaig començar una mica amb la idea de fer la romana.

0: aquesta primera edició doncs, trobarem autors que han vingut a fer clubs de lectura, autors pues, que estaven pendents de venir, que no havien trobat encara la data per venir, però que volien. Al final són autors que podríem dir potser autors amics, no? Que gent que amb els que ja hem estat doncs, en converses per promoure la literatura entre els lectors.
1: Clar, tu podem dir que no comences de zero ni a la llibreria ni tampoc fent doncs, aquests clubs de lectura, perquè tu el primer que ens vas dir quan obries portes, que va ser el 15 de novembre de 2024, tu ja deies que no volies només vendre llibres, que també volies que això fos això que dèiem un refugi literari, no? A part de climàtic, refugi literari, és a dir, fer altres cosetes, no? Presentacions de llibres, clubs de lectura...
0: Clar, perquè és que al final els llibres no són només llibres. Evidentment, doncs, és un producte final, no? Però darrere d'aquest producte final hi ha tot un procés. És un producte cultural que val la pena no només comprar-lo, sinó viure'l, no? I tota l'experiència literària no és només llegir un llibre. Per mi, només les presentacions, ja com... Quan veus com un autor parla del seu llibre... ja t'enamora una miqueta més. Hi ha vegades que no saps en quin llibre llegeixo, aquest o aquest, i només que vegis una petita entrevista de l'autor o assisteixis a una presentació, com que t'agafen més ganes, perquè a veure, coneixes una miqueta quin ha sigut com s'ha creat allò, no? I si a més doncs, ho combines amb que hi ha autors que són experts en segons quins temes, per exemple, a la juvenil que comença ara aquest dijous, tenim dues professores d'universitat, a part d'escriptores, i un professor de secundària. Qui millor que ells sabran què és més convenient perquè llegeixi un jove, no? Un adolescent. I d'aquí poden també sortir converses molt interessants. El Cristian Oliver, per exemple, fa poc ha estat en els mitjans parlant del perill de la IA als instituts. Jo crec que això són converses que poden convidar a entendre una miqueta més el món de l'adolescent, tant pels pares com per part dels professors, com per part dels propis adolescents, no? I crec que es poden... Doncs això, hi ha aquest refugi literari, però que també és un refugi cultural i que val la pena doncs, potenciar-lo perquè es poden sorgir converses i temàtiques molt interessants.
1: Doncs recordem que ens trobem a la Buctiga, al carrer Lluís Castells 24. Estem presentant aquesta primera edició de Llibres d'Estiu Festival. Que si et sembla, Cristina, igual que els festivals d'estiu, quan parlem de música, hi ha gent que només va als festivals d'estiu que són musicals. Després hi ha gent que no, que es reparteix durant l'any i assisteix a més concerts. Amb els llibres passa una cosa similar, que hi ha gent que a l'estiu s'enganxa a la lectura i que potser durant la resta de l'any ho té una miqueta aparcat o de tant en tant agafa un llibre, o no, hi ha gent que durant tot l'any enganxa amb els llibres. Vosaltres la idea és en la doble vessant?
0: Vols dir d'allargar el festival d'alguna manera? Doncs no ho havia pensat, però sí que és veritat que fan el Cruïlla d'hivern. Llavors, per què no? Per què no englobar-ho dintre d'aquest... Saps què passa? Com li hem ficat aquest títol, llibres d'estiu, igual sí que s'encapsula més en el moment de l'estiu... Però, bueno, com deies abans, al final la llibreria està sempre fent activitats. Ja estic pensant en quines presentacions faré al setembre, a l'octubre. Ja tinc aparaulats un parell de tres a contacontes. Al final la idea sí que farem una parada a l'agost, perquè l'agost se'n bo i pues ja sabem que marxem tots de vacances. Sí. Però sí, a partir del setembre hi ha prevista moltes coses dintre de Festival de Llibres d'Estiu o fora, però que podran trobar moltes coses aquí a la llibreria.
1: I creus que aquest tipus de festival o aquestes iniciatives poden fidelitzar a aquell lector que potser no llegeix gaire, doncs que s'enganxi, que sigui una bona oportunitat a l'estiu, i el que potser llegeix tot l'any i ho deixa a l'estiu, doncs que no ho deixi?
0: Home, a mi m'agradaria que fos així, que la idea és una mica aquesta, no? Que arribem a final de curs una mica cansats, tots plegats, i potser de vegades la lectura se'ns fa una mica més feixuga, doncs perquè tenim aquest malentès, no? Mm. Perquè bé que no deixem de mirar la tele.
1: És així.
0: O pantalles. Encara que estiguem, sí. Encara que estiguem cansats, no deixem de mirar la nostra sèrie preferida, no? Doncs per mi la idea és aquesta, que es pugui trobar un llibre que pugui mantenir-te viu en la lectura. Perquè al final la lectura t'impulsa la imaginació, t'ajuda a entendre com es construeixen les frases, t'ajuda a parlar millor, t'ajuda a tenir més

0: vocabulari i t'ajuda a moure el coco. Mm. O sigui que jo crec que tant si arribem a final de curs com si no, la lectura ha de ser-hi.
1: Volem moure el coco, per tant, ens hi posem, perquè hi ha moltes activitats, hem dit des del 18 de juny al 17 de juliol, el Llibres d'Estiu Festival, que sempre serà aquí, a Lluís Castells 24, aquesta és la idea, i que serà, al final has hagut de diversificar, però has hagut de concentrar també, no? Per temàtiques, sí?
0: Sí, sobretot ho he fet per gèneres. Mm. Com deies, tot es fa aquí a la llibreria, exceptuant un,
1: sí,
0: perquè una hora del conte, no, al final el dissabte 20, que és aquest dissabte ja, fem dues sessions d'hora del conte per, per promoure la literatura infantil. La del matí sí que la farem aquí perquè inclou un taller, llavors els nens podran estar aquí pintant, fent les màscares, faran màscares animals, serà molt xulo. Però a la tarda sí que ens n'anem al centre d'art de Can Castells, ens n'anem al pati de les Magnòlies, que hi ha ombreta.
1: Sou veïns, per tant, estem aquí.
0: Estem, què, a 30 metres, i llavors estarem allà, i tindrem a Vivim del Cuento, que és la tercera vegada que els porto ja. He de dir que jo mateixa sóc fan de Vivim del Cuento, així que no puc no portar-los cada vegada que tenen una novetat. I en aquest cas estarem fent una... Estaran ells estrenant un llibre de la col·lecció de l'Agència Remei. L'Agència Remei està pensada per nens de 4 a 5 anys que estan començant a aprendre a llegir. És amb lletra de pal, i la veritat és que els llibres estan molt bé perquè són interactius i no només has de llegir, sinó que pel camí doncs t'has de fixar en els detalls que té el llibre, al final té les activitats habituals que tenen els llibres que t'ajuden a aprendre a llegir. I bueno, salvarem la festa major, vull dir, s'ha de fer perquè no sempre se salva la festa major.
1: Doncs som-hi, ens hi posem. Comencem per la primera, 18 de juny a la tarda, a més moderat per una col·laboradora del Dies de Ràdio com és la booktuber, la que llegista, Misha.
0: Doncs sí, la veritat és que amb la Misha hem coincidit diverses vegades, hi ha una molt bona entesa, ja ho saps com és,
1: sí,
0: la Misha,
1: sí,
0: ja ho sabem tots. Llavors estarà moderant una xerrada, un col·loqui de literatura juvenil a la que hem convidat a la Glòria Sabater, la Núria Prades i el Cristian Oliver, que és un cartell de 10, jo crec que no us el podeu perdre.
1: Molt bé, això serà dia 18, el dia 19... el Francesc Molero, moderat per el president de Sant Boi Comerç, que és el Joan Ros.
0: Això mateix. El Francesc Molero ha viscut durant molts anys a Sant Boi i ara, doncs, coses de la vida, crec que viu a Castelldefels. Ara no tinc clar si Castelldefels o Sitges, però va fer la seva primera novel·la i també la va fer amb l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, ens vam conèixer, vam estar parlant, hem tingut professors en comú i tal, i em va dir, home, Cristina, a mi m'encantaria venir a la llibreria un dia amb el Joan fer la presentació, i li vaig dir, doncs, vine cap al festival que ens ho passarem bé.
1: Molt bé, quin és el títol del llibre?
0: Despertar el cadí.
1: Molt bé, i la temàtica una miqueta?
0: Jo crec que és una mica de thriller, però haureu de venir a la presentació i que us expliqui ell una miqueta la sinopsis.
1: Fantàstic, això el dia 19, a literatura infantil, com dèiem, aquestes dues hores del conte, una aquí a la Boctiga, sí, i l'altra al Centre d'Art.
0: Exacte, llavors ja el dia 20 de juny, que és el dissabte, aprofitant que a final de curs, el dia 19, doncs els nens ja acaben l'escola, doncs el dia 20 poden aprofitar i celebrar-ho en dos moments. A les 11:30 estarem fent literatura infantil de la Núria Nistal, que és l'Arte de ser León, algun il·lustrat molt maco, on es convida no només a explicar el conte, sinó a dibuixar i a pintar dins el conte. O sigui que és un llibre a mig camí entre l'àlbum il·lustrat i el llibre de creativitat, així per l'estiu, de distreure's una estona, no? I a la tarda, a les 5:30, com dèiem, al Centre d'Art, doncs venen Vivim del Cuento per explicar la novetat de l'Agència Remei.
1: D'acord. Ens hi posem amb el relat curt. Coneixem a la Montse Piqué, encantadora, el llibre és una meravella, el va presentar el Dies de Ràdio també, que estarà acompanyada, bé, pel Sergi Porcet, un altre sambuià.
0: Bueno, jo crec que no necessiten presentació.
1: És un tàndem explosiu aquest,
0: Ni la Montse ni el Sergi necessiten presentació a aquestes alçades, i llavors el Xavier Gràcia els estarà moderant, En aquest cas, doncs, parlarem del relat curt, perquè, com ja sabeu, el Sergi Porcet va fer Tan lluny de casa, i la Montse Piqué, el Flors i cendra, encara que és una novel·la, si us hi fixeu, sí, cada capítol es pot llegir, sí, com un relat curt. I, de fet, ella, doncs, això que dèiem, a l'Ateneu Barcelonès va fer l'itinerari de relat curt, de conte, o sigui que jo crec que serà un bon tàndem al que també heu d'assistir. És que jo crec que no hi ha cap sessió a la que no hagueu de venir, però aquesta especialment serà molt bona.
1: I aquesta de relat curt és el 2 de juliol a 6:45 de la tarda, oi?
0: Això mateix. Molt bé. Tots són a 6:45 de la tarda, i llavors el dia 3 de juliol tampoc no us ho podeu perdre, perquè tindrem a la Maite Moreno i a la Maria Rosa Noguer. La Maite Moreno, ja sabeu, és la presidenta de Tinta Sant Boi. La Maria Rosa Noguer és escriptora, és professora d'escriptura a l'Ateneu Barcelonès. També ha fet un curs aquí a la Biblioteca de Sant Boi, amb els Premis Delta, crec. I estarà moderant l'Emília Bravo. En aquest cas, elles us estaran presentant les seves novel·les, que són Llibertat assetjada i La noia del TR, que també tenen reminiscències de literatura juvenil, o sigui que els que us hagueu perdut la primera de literatura juvenil d'aquest dijous, doncs podeu venir, que estarem parlant d'això encara una mica més.
1: Molt bé. Això serà el dia 3 de juliol. Passem al dia 9 de juliol. Amb quina proposta?
0: El dia 9 de juliol és una proposta molt especial, perquè tenim tres autores, són d'aquí de Sant Boi, i estan escrivint romàntica. Estan escrivint romàntica i ho estan fent de la mà de Penguin, de Suma de Letres, de la mà de Titània i de la mà de Planeta, també.
1: És a dir, que no de qualsevol editorial, han apostat molt per aquestes noies.
0: Per aquestes autores. Uh-huh. Llavors tenim a la Marina Cotanda, amb Sin Querer Nosotros, la Carla Marpe, amb Querido Books, Instagram, i la Judit Camacho amb Somos una hora. I estarà moderant la Ainhoa Muñoz, la moderna del Baixo, que és molt maca i ja està estudiant, ja s'ha comprat tots els llibres i ja està llegint per poder preguntar sobre tots els petits detalls de cada novel·la.
1: Mira, en aquest punt, si vols, i després ho direm també al final d'aquest repàs que estan fent a l'agenda de llibres d'estiu festival, hauríem de dir de quina manera la gent es pot inscriure per tenir vosaltres una idea de l'aforament, perquè és bo que ho diem ara i després insistirem al final.
0: Hem creat un Google Forms, hi ha un formulari que està penjat a la nostra pàgina d'Instagram, però si no ens podeu escriure per WhatsApp, ens podem escriure pel mateix Instagram, ens podeu venir a veure la llibreria i jo mateixa us apuntaré en aquest formulari. Evidentment, tot és gratuït, que a l'assistència podeu venir, passar l'estona, tindrem l'aire condicionat posat i ens ho passarem molt bé, però sí que és veritat que necessitem saber quantes cadires hem de posar, perquè no sabem si serem 10, si serem 20, si serem 30, o sigui que estaria bé que ens ho diguéssiu. Val a dir que per aquest festival, perquè no seria un festival de veritat si no tinguéssim una pulsereta.
1: Clar, una pulsera que ja veig que tu la portes. I és la pulsera d'entrada a qualsevol festival.
0: Exacte. Llavors, quan arribeu a l'activitat a la que us heu apuntat, us donarem aquesta pulsera. Aquesta pulsera no només és decorativa, que queda molt xula a tots els canells, sinó que us dona un descompte del 5% en tots els llibres que compreu durant el festival.
1: Fantàstic, doncs què més volem, amb aquesta entrada, diguem-ne, presencial, perquè la podem portar sempre posada i, a més, amb aquest 5% de descompte.
0: Això mateix, això mateix.
1: Doncs vinga, som-hi, continuem. Ens quedem ara en el dia 19 de juliol, oi?
0: No, el dia 10.
1: 10.
0: 10.
1: 10.
0: El dia 10 de juliol, doncs mira, aquest em fa especial il·lusió, doncs perquè estaré jo presentant la mesura exacta i ho estaré fent amb la Laura Cera, que ha publicat Gel a 40 graus, i com a novetat d'última hora, avui hem publicat a Instagram que s'uneix a nosaltres la Laia Bové amb Saber Tornar. I em fa especial il·lusió, perquè amb la Laia ja estàvem parlant per fa temps que vull llegir la seva novel·la, però a més ja és el club de lectura previst per octubre. I parlant amb ella, li vaig dir, escolta, que hi ha aquest festival, si vols apuntar-te, i no va trigar ni 10 segons en dir-me, sí, m'apunto, o sigui que ja l'hem inscrit aquí amb la xerrada de literatura contemporània. Aquí la nostra moderadora serà la Laia, també dels Book Hunters.
1: Molt bé. Recordem que això serà el 10 de juliol, on la Cristina Puigverd passarà de llibretera, escriptora, en el seu moment ja va ser el 21 de febrer de 2025 quan presentaves el teu llibre La mesura exacta de l'editorial La Campana. I ara hem de fer un parèntesi per parlar de La mesura exacta. Clar, estem al febrer del 25, ara estem doncs al juny del 26, sí. Com ha anat La mesura exacta?
0: La veritat és que molt bé, estic molt contenta. Tothom que l'ha llegit m'ha dit que li enganxa molt, que està molt ben treballat, que els personatges estan molt bé, la psicologia del personatge està molt ben treballada. I mira, precisament parlant amb la meva editora del Llibres d'Estiu Festival, em deia que realment és una novel·la que fa molt estiu. Que fa molt estiu, això que dèiem, no? En una hamaca al costat de la piscina te la llegeixes en un momentet.
1: Doncs és La mesura exacta, el llibre de la Cristina Puigvert, que clar, ara en aquest punt he de preguntar si hi ha una propera novel·la de la Cristina Puigvert.
0: Doncs mira, tinc algunes idees.
1: Sabem que has estat molt enfeinada darrerament, eh?
0: Sí, la veritat és que entre preparar el festival, la llibreria i el que no és la llibreria, doncs no he tingut massa temps per ficar-me darrere d'un foli i ficar-me a escriure. Però sí que és veritat que tinc un parell d'idees que cada vegada van agafant més forma. O sigui que m'encantaria que ben aviat poder-vos dir que sí que hi ha un segon llibre.
1: Que tindria a veure amb La mesura exacta o res?
0: No, la història de la Lali comença i acaba a La mesura exacta.
1: Bé, doncs estarem pendents de la teva vessant com a escriptora, a la Cristina Puigvert. Doncs vinga, ens havíem quedat en el dia 10 de juliol, que serà el teu dia, el de la Laura Cera, tot això moderat per la Laia Bonjoc. Anem cap al 14, oi?
0: Sí, el dia 14 és una presentació que em fa molta il·lusió, i és que la Montserrat Gibert i la Lluïsa Rocher estaran en moderació de la Maria València, estaran explicant-nos sobre el llibre de l'Escola Barrufet, que a més és un llibre que tot el que es recaudi doncs va per les escoles, i en aquest sentit doncs, a mi em fa especial il·lusió, perquè la Montse i la Lluïsa són clientes habituals, són... Bueno, ja sabem qui són, no? Són persones de Sant Boi que les heu de conèixer. I són unes bellíssimes persones i crec que necessiten que els hi fem una gran abraçada aquí venint de públic a veure l'Escola Barrufet.
1: A més que són mestres i estarà moderat per la Maria València, que també és mestra, encara que regidora d'Educació, és mestra també de formació.
0: Això mateix.
1: Sí que tindrà un toc especial,
0: llavors, sí, jo crec que serà una jornada molt especial.
1: Doncs som-hi, el dia 16 de juliol.
0: El dia 16 de juliol, que serà la penúltima sessió, treballarem la novel·la negra. En aquest cas, a 6:45, seran la Laia Vilaseca i l'Oriol Canals explicant les seves novel·les. L'Oriol Canals ja el deveu conèixer, que ha escrit No dormiràs i Diví, que ha sigut l'últim. Especialment No dormiràs, jo crec que per la 8a edició ha tingut molt d'èxit. I la Laia Vilaseca estarà parlant de l'Udol de l'aigua. No, si no ho sabeu, l'Udol de l'aigua passa al Delta del Llobregat, i crec que té una especial té una especial implicació amb que estigui presentada aquí a Sant Boi. De fet, i també anava per aquí una mica el tema de totes les presentacions, volia que tinguessin una mica aquell toc de talent santboià. Encara que ja dic, a la novel·la negra no hem ficat algú que era de Sant Boi, sí que és veritat que estem parlant del Delta del Llobregat, cosa que sempre és com més a casa, no?
1: Sí.
0: I l'estaré moderant jo mateixa.
1: Molt bé, és a dir que déu-n'hi-do també la feinada, moderadora, presentadora de llibre, llibretera,
0: Sí, bueno, m'agrada. Sí. M'ho passo bé.
1: I tancarem aquest Llibres d'Estiu Festival el dia 17 de juliol.
0: Tanquem amb una sessió que no podia tenir un cartell més estel·lar, no? I és que tenim a la Raquel Guy i el Xavi Bonet, que estaran fent un tàndem explosiu parlant de la novel·la gràfica. La Raquel Gu vindrà doncs, amb el seu És una bruixa, amb la Marga i els vampirs, també tindrem unes quantes de data estupenda, la taula periòdica, i el Xavi Bonet estarà amb les seves Lilis, que no només és il·lustrador, sinó que és l'autor. I tot això ho estarà moderant l'Isra Gordon, que ja el coneixeu també.
1: Acompanya
0: la ràdio. que són super amics amb la Raquel i el Xavi, o sigui que serà una tarda fantàstica.
1: Bé, doncs déu-n'hi-do, quin programa el de Llibres d'Estiu Festival. Jo crec que no faltaria cap tipus de literatura, no? Les heu tocat totes o quasi totes?
0: M'ha faltat la no ficció, però perquè, clar, jo quan vaig obrir la llibreria vaig pensar, jo faré una llibreria especialitzada en ficció. I sé que la gent a la que no li agrada la ficció li faltarà aquesta vessant, però prometo que a la segona edició hi haurà alguna sessió.
1: Bé, doncs aquí ve la pregunta. La idea del naixement de Llibres d'Estiu Festival, la primera edició, és que això continuï, és a dir, que hi hagin edicions posteriors.
0: I tant, la idea és que això continuï. La meva idea també és que al final de tot el festival, doncs, tenir una bústia oberta per a ruegos i sugerències i que la gent em digui què li ha semblat i què ha trobat a faltar per poder incloure-ho a l'edició següent.
1: Doncs tornem a dir de quina manera podem participar en aquesta primera edició de Llibres d'Estiu Festival, com hem de fer la preinscripció prèvia, de quina manera, Cristina?
0: Doncs mira, hi ha un formulari que poden trobar tots els lectors a Instagram, a la biografia del perfil d'Instagram de la Buctiga, que és @labuctiga, i si no, doncs em poden escriure al WhatsApp de la llibreria o pel mateix Instagram, o poden venir aquí a la llibreria i els apuntaré jo mateixa.
1: Dèiem i parlàvem de la teva vessant com a escriptora. El 21 de febrer de 2025 presentaves La Mesura Exacta, obries portes de la Buctiga el 15 de novembre del 24, t'hem entrevistat doncs, per les dues coses, també pel Sant Jordi. Una valoració, Serra, et pregunto, una valoració doncs el dia abans de l'obertura de la Buctiga, imaginem que és 14 de novembre de 2024, el que pensaves en aquell moment que seria la teva història, el teu somni, perquè era el teu somni tenir una llibreria, com aniria, clar, estem el juny del 26, ha passat aquest temps, és el que tu et pensaves? Tu, si aquell dia haguessis pensat, jo vull que la Buctiga sigui, és el que és avui, Cristina?
0: Bueno, avui és molt més del que jo havia imaginat. Clar, jo no sé si... No tenia masses expectatives, és a dir, evidentment, doncs, sabia que volia fer club de lectura, el tema del conte sempre la vaig tenir molt clara. Estic supercontenta. Molt poc temps, jo crec que hem aconseguit fer molta comunitat i espero que duri durant molt, molt de temps.
1: T'has emocionat.
0: M'emociono.
1: Sí, perquè aquest era el teu somni. Sí. Igual que el de la Lali de La Mesura Exacta o similar, sí. El teu era remenar llibres.
0: Era remenar llibres. El meu somni era ser escriptora, però sí que és veritat que tenir una llibreria, ser llibretera, sempre estava allà. Sempre estava... No, hi havia alguna cosa, pues, com a la Lali li deia al seu pare, no? El seu pare li deia com t'has d'anar a fer això, doncs jo sempre tenia aquella cosa de com m'he de pagar jo mateixa i si no surt bé i llavors què, no? Aquesta inseguretat de l'autònom. Però sí, la veritat és que sempre ho vaig tenir al cap, fins que va haver un dia que ho vaig tenir més al cap que... No? Pues com això, com a la Lali, fins que un dia que va ser somiar les truites, però fa massa temps que somio amb aquesta truita, no? Llavors és que s'ha de tirar endavant.
1: Clar, també sempre que t'entrevisto m'agrada preguntar-te què estàs llegint. Clar, una llibretera amb tots els llibres que estem veient aquí a la Buctiga, jo no sé ara mateix, llibre en singular o llibres en plural? No ho sé, Cristina.
0: He de dir que llibres en plural.
1: Sí?
0: Sí. Mira, estic acabant de l'últim club de lectura, que em trenca els esquemes perquè no és una lectura habitual en mi, que és La germandat de l'àngel caigut, del Jaume Clotet. Que m'ho estic passant superbé. És com llegir l'Indiana Jones. Llavors, és molt entretingut, és molt ràpid de llegir i m'encanta i us el recomano a tots. També és una lectura d'aquestes que et desbloquegen. Després m'estic llegint Se tiene que morir mucha gente, perquè ha sortit la sèrie i me'l vaig mirar fa 2 o 3 anys, però no me'l vaig arribar a llegir, i llavors ara que ha sortit la sèrie he dit, abans de mirar la sèrie m'he de llegir el llibre. Llavors hi ha dies que vaig a ficar-me a la sèrie i penso, no, llegeix primer. Llavors tiro enrere, llegeixo. I després he començat a llegir Saber Tornar, que és el llibre de la Laia Bové, que com ens acompanyarà, és la novetat que ens acompanyarà al festival, doncs vull portar-lo llegit abans d'arribar al dia.
1: Clar, ara s'acaba l'escola, s'acaba el curs escolar, molta gent ja agafa vacances, si no ara doncs serà juliol, l'agost. Podem dir que a la botiga trobaran el llibre sí o sí, que els hi pot anar bé per aquest estiu. Home, Cristina.
0: Això segur. A més, la meva intenció és que tots aquests autors i moderadors que venen al festival també ens facin un petit vídeo recomanant una novel·la, ja sigui la seva o la d'algú altre, i ho tindré penjat a xarxes per qui no hagi pogut assistir a les sessions, però aquí trobaran una pila de llibres. Pels més petits també tenim quaderns d'estiu, que potser per ells no és el que voldrien, perquè volen descansar, però els pares sí que ho agrairan, o sigui que també en tenim, i molts llibres, molts llibres per omplir la prestatgeria del lloc de vacances.
1: Per tant, la idea és seguir, no?, les vostres xarxes socials, també per aquests vídeos que dius, que serà una miqueta resum de llibres d'estiu festival.
0: Això mateix, això mateix. Bueno, com ja us comentava abans, doncs poden seguir-nos a Instagram, que és l'única xarxa que té la llibreria. Han de ficar @_ la botiga, tot seguit, i allà estarem.
1: Molt bé, doncs ja sabeu, a la botiga neix aquesta primera edició de llibres d'estiu festival del 18 de juny al 17 de juliol, aquesta celebració de la literatura, aquest festival d'estiu, emulant doncs els festivals d'estiu de música al carrer Lluís Castells 24. Potser hi ha algú que no podrà venir, tindrà l'oportunitat de veure aquests resums a les xarxes socials, però potser vol venir algú a comprar llibres, que aquí hi ha uns quants. Quin és l'horari de la botiga, Cristina?
0: Doncs mira, ara el juliol farem de dilluns a divendres, de 10 a 2 i de 4 i mitja a 7 i mitja. Juliol, com a l'estiu, els caps de setmana, i que fa tanta calor i tothom està a la platja, doncs nosaltres farem el mateix.
1: D'acord. Vacances feu a l'agost?
0: Sí, tancarem l'agost.
1: Fantàstic. I al setembre se'n tornem-hi, no?
0: Al setembre se'n tornem-hi, doncs, de 10 a 2, de 4 i mitja a 7 i mitja, i els dissabtes al matí de 10 a 1 i mitja.
1: Molt bé. Imagina't, algú ens escolta. Fa molt de temps que no llegeix. Vol llegir ara a l'estiu. Què li diries? A part de que vingui, que remeni aquí... No sé, alguna frase d'aquestes teves perquè faci el clic. Ara, aquest temps que tindrà temps realment per llegir, a vegades l'excusa és que no tinc temps.
0: Clar, jo li diria que triï el llibre, que no s'estanqui, que si no li agrada un llibre, que no continuï llegint-lo.
1: Això està molt bé, perquè és veritat, a vegades volem acabar-lo i no...
0: Si no t'agrada, no t'agrada. Que busqui alguna cosa que l'enganxi des de la primera pàgina i que comenci per lectures més àgils.
1: Bé, això per la persona doncs, que potser no ha llegit gaire durant l'any i vol llegir ara a l'estiu. Sí. Ara, un missatge per la persona que llegeix habitualment, de gener a desembre, que no té cap problema, però a l'estiu a vegades diu, em vaig a descansar de llibres o vull un llibre una miqueta més fresquet.
0: Què? Doncs que aquí a la llibreria en trobarà una pila, que vingui al Llibres Estiu Festival, que tenim una pila d'autors que estaran recomanant uns llibres que realment fan molt d'estiu.
1: Doncs ja sabeu, Llibres d'Estiu Festival, aquest refugi, hem dit, climàtic, s'està de meravella aquí, climàtic i literari, del 18 de juny, 17 de juliol, a la Botiga, al carrer Lluís Castells 24. Cristina Puigvert, un plaer, com sempre, parlar amb tu, i confiem que tinguis molt d'èxit, que segur que sí, i que repeteixin els propers festivals, no?
0: Esperem que sí. Espero fer que aquesta primera edició quedi molt xula i que la segona edició, pues, més i millor.
1: Gràcies, Cristina, que vagi molt bé.
0: Gràcies a vosaltres.
2: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Acabeu d'escoltar un recull d'espais i entrevistes ja emesos al programa Dies de Ràdio de Ràdio Sant Boi. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilari, que us ha parlat, la Mònica Santacreu. Moltes gràcies per sintonitzar-nos.

0: After Samboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Samboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboi. Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsamboy.
1: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carret. El món des d'una mirada santboiana.

0: Molt bon dia, som la Laia Vidal i l'Albert Vilà i us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi en l'edició informativa del migdia, on us destaquem l'onada de calor que arriba avui al seu punt màxim a Catalunya, les obres que realitzaran demà al carrer Mossèn Jacint Verdaguer i que Sant Boi torna a destacar a l'èlit de l'handbol platja català. Avui és dimecres 8 de juliol del 2026 i repassem l'actualitat punt per punt. Obrim els informatius d'avui fent especial atenció a l'elevat risc d'incendi que colpeja tot Catalunya, també la nostra comarca.
1: S'han ampliat les restriccions per perill extrem d'incendi i actualment el nivell màxim del Pla Alfa afecta avui dimecres a més de 200 municipis de 24 comarques, més 100 més que el dia anterior, mentre el nivell 3 del Pla Alfa s'amplia avui dimecres a 434 municipis, 51 més que dimarts. Amb l'activació del nivell 3 del Pla Alfa, que és el cas de Sant Boi i de diversos municipis del Baix Llobregat, queden suspeses totes les activitats amb risc d'incendi que havien estat autoritzades o comunicades prèviament, com per exemple encendre foc a tota mena d'espais oberts o a les àrees de descans de la xarxa de carreteres, així com a zones recreatives i d'acampada, incloses les zones habilitades per fer-ho, utilitzant maquinària i equips a les muntanyes i a les àrees rurals situades en una franja de 500 metres de zona boscosa, excepte autorització, utilitzar bufadors, serres radials i similars a menys de 400 metres de terreny forestal, tampoc es pot introduir i usar material pirotècnic ni llançar o abandonar objectes en combustió o qualsevol mena de material susceptible d'originar un incendi.
0: I actualitzem també la situació a la resta de Catalunya.
1: Els bombers han treballat durant tota la nit en diversos incendis simultanis i el foc que més que preocupa encara continua sent el de Sentmenat, al Vallès Occidental, tot i que evoluciona favorablement. D'altra banda, l'incendi de l'Anoia, entre Carme i la Pobla de Claramunt, ja ha quedat estabilitzat, com també s'ha donat per controlat l'incendi d'Artesa del Segre.
0: Pel que fa a les Gavarres, l'incendi està controlat després de diversos dies d'activitat i més de 2.200 hectàrees cremades, sent el pitjor incendi del que va de temporada. Els bombers, amb el suport de la Unitat Militar d'Emergències, mantenen un ampli dispositiu arreu de Catalunya, mentre que el govern demana extremar la prudència davant una onada de calor que incrementa el risc de nous incendis forestals. I recordem també que la nostra ciutat també va patir un incendi aquest passat diumenge d'una empresa de gestió de residus que va provocar una gran columna de fum i desplegament dels cossos de protecció civil, bombers i policia.
1: Més de 15 dotacions de bombers van treballar diumenge en l'extinció d'un incendi declarat en una empresa de gestió de residus situada al carrer Extremadura. El foc va provocar una gran columna de fum des d'abans de les 10 del matí, que va ser visible des de diversos punts de la ciutat i dels municipis de l'entorn. L'incendi, situat a la zona nord del polígon Funullar, es va produir en una nau de l'empresa dedicada al tractament de residus de paper, qüestió que va obligar a activar un ampli dispositiu d'emergències.
0: Dimarts al matí, un camió de bombers treballava per apagar una petita revifada, normal en el cas d'aquest tipus d'incendis, i que no ha suposat cap perill extra ni per l'empresa ni pel veïnat de la rodalia. Cristina Muñoz, regidora de Policia Local i Protecció Civil, ho explicava.
2: Al migdia aproximadament, primer fa una mena de contenció de l'incendi, que és la primera intervenció de bombers. Al migdia aproximadament ja estava controlat, i al voltant de les 3, de dos quarts de tres aproximadament ja estava pràcticament extingit. El que passa que sí que és veritat que bombers es va quedar remullant tota la nau per l'interior. No obstant això, aquesta matinada, al voltant de dos quarts de sis aproximadament, un treballador de l'empresa ens ha comunicat que semblava que una altra vegada en algun lloc de la nau semblava que començava una altra vegada a revivar-se, no? Aleshores hem tornat a activar bombers i ha estat, bueno, intervingut una altra vegada per remullar la zona i ben bé per això, no? Perquè no estropagués més l'incendi o que comencés una altra vegada, vaja.
0: La situació no és menor perquè Catalunya viu uns dies especialment complicats a causa dels incendis forestals, afavorits també per l'ona de calor, les altes temperatures i el fort vent. Per seguretat, s'ha restringit l'accés a Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, al Parc Natural de Montserrat, amb excepció del Monestir, la Ribera Salada, Baronia de Rialb i Gavarres.
1: El foc més important ha estat aquest últim de les Gavarres, al Baix Empordà, que ha cremat més de 2.200 hectàrees i ha obligat a confinar milers de persones. Mari Muñoz és sotinspectora del cos de bombers de la Generalitat.
3: Però ens queda una tasca complicada durant els dies. Sabem que estem en onada de calor, sabem que hi ha l'entrada de marinada. El cos de bombers treballa sobretot, no, doncs per poder donar servei no només als incendis forestals, sinó a tots els serveis de la ciutadania que ens reclama durant el dia i, per tant, es tracta de ser eficients. També treballem en xarxa, doncs han vingut vehicles de tot Catalunya, de tot el cos de bombers, i el que treballem és per ser efectius i per estar preparats, doncs, per si hi ha altres focs, poder reaccionar ràpid i també poder enviar els recursos necessaris.
0: A més, 8 de cada 10 incendis forestals són provocats per l'acció humana. Davant d'això, l'ADF fa una crida per extremar les precaucions aquest estiu. Ens trobem en una situació de nova onada de calor i Protecció Civil manté l'alerta per calor molt intensa i preveu que s'estengui gairebé tot Catalunya.
1: Protecció Civil de la Generalitat manté en fase d'alerta el pla Procicat per l'onada de calor, que va començar diumenge i es preveu que duri tota la setmana. Es viuran dues fases des d'aquests últims dies, intensificant-se també els propers dies amb valors que poden superar els 42 graus en alguns punts.
0: El meteoròleg Jordi Montserrat, @meteoclic a xarxes, fa l'anàlisi d'aquesta onada de calor.
4: La calor, per exemple, que fa avui, demà i dijous, només es compleix un 2% de les vegades en els darrers 15 anys. Sembla que tindrà dues fases. Aquesta primera, que ja l'estem vivint, de fet sembla que el pic serà entre demà dimecres i dijous. Al cap de setmana es podria desinflar una mica i de cara a dilluns, dimarts, dimecres de la setmana vinent, sembla que vol tornar a arribar una llengua novament càlida i fer pujar aquest pic. Per tant, l'onada de calor sembla que es vol allargar molts dies.
0: Aquí al Baix Llobregat, el dia més calorós s'espera que sigui avui, entre les 12, des de les 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda.
1: Sant Boi i la comarca del Baix Llobregat es troben en situació d'alerta moderada amb temperatures que podrien arribar avui a màximes de 36 graus al municipi, que afectaran sobretot aquestes hores centrals del dia que estem vivint. Les autoritats recomanen evitar l'exposició al sol al migdia, hidratar-se sovint i tenir una especial cura de les persones grans, els infants, les persones amb malalties cròniques i aquelles que treballen o fan activitat física a l'aire lliure.
0: Recordem també que la nostra ciutat compta amb refugis climàtics interiors, com són els casals municipals o les biblioteques, i també d'exteriors, com el Parc de la Muntanyeta o els jardins del Parc Sanitari, així com alguns comerços que s'han adherit per ser microrefugis.
1: En aquests comerços pots descansar durant uns minuts sense necessitat de fer cap consum. Tots els refugis climàtics estan identificats amb un distintiu a l'entrada dels establiments i dels equipaments.
0: I atenció a la mobilitat, perquè aquest dijous 9 de juliol es faran treballs d'asfaltatge al carrer Mossèn Jacint Verdaguer en el tram comprès entre els números 44 i 54.
1: Les obres es duran a terme entre les 7 del matí i les 3 de la tarda, i durant aquesta franja el carrer quedarà tallat a la circulació. També modificaran el recorregut les línies d'autobús L70, L74, L78, L96 i X70 i X79, i també hi haurà afectacions en el servei de recollida de residus.
0: Us anunciem també els horaris d'estiu als mercats municipals, que obriran els mesos de juliol i agost, de 8 del matí a 2 de la tarda, de dilluns a dissabte.
1: A excepció de tots els divendres de juliol, que el mercat de Sant Jordi obrirà de 8 del matí a 8 del vespre, i el mercat de la Muntanyeta de 8 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre.
0: El projecte de la futura biblioteca que es construirà a Marianao, un dels més esperats per la ciutat, continua avançant en el seu procés administratiu.
1: L'empresa Territori 44, guanyadora del concurs d'idees, al qual es van presentar 40 candidatures, tindrà i està aviat l'avantprojecte de les seves obres, que donarà pas a la licitació del projecte definitiu. Segons les previsions actuals, la construcció d'aquest espai començarà l'any 2028. La nova biblioteca serà un equipament de referència per a tota la ciutat i es planteja amb l'objectiu que sigui punt de trobada i centre neuràlgic de la vida social i cultural, incloent també un espai destinat a la memòria del moviment veïnal.
0: I atents, perquè només tornar de l'estiu, del 3 al 30 de setembre s'obrirà una nova convocatòria de beques per joves de Sant Boi de 16 a 35 anys.
1: Es poden sol·licitar ajuts a para, activitats formatives, activitats i serveis que facilitin la conciliació de les mares joves, facilitar la mobilitat a l'àmbit formatiu i o laboral, activitats i projectes que facilitin l'autonomia personal i participació social dels i les joves en diversitat funcional, i també per adquirir un ordinador o tablet per estudiar.
0: I també els mesos d'octubre i novembre s'inicia una nova programació de cursos per joves de 16 a 30 anys.
1: Pots fer les inscripcions per a aquests cursos a partir del 14 de setembre i són gratuïts amb el carnet SB Jove. L'oferta pel pròxim període és curs d'escriptura creativa i Reels per Canvi, Canviem el relat, curs de cosmètica natural i botànica, curs de ceràmica i curs d'iniciació al coreà.
0: I també durant la pròxima Fira de la Puríssima tindrà lloc una nova edició del Mercat Art Jove.
1: L'1 de setembre s'obre el termini per presentar la teva candidatura al concurs de cartells, i el 7 de setembre també s'obre el termini per fer la sol·licitud per tenir una parada al mercat. Amb dues convocatòries estan obertes per a joves d'entre 16 i 35 anys.
5: Hola, sóc el Xavi Bonet, il·lustrador de les noves edicions de Harry Potter, autor de la Lili Mitjalluna. Avui estic aquí fent l'entrevista per al Viure Sant Boi.
1: Ja es troba disponible Lili en la nova entrega del Viure Sant Boi, revista d'actualitat municipal que tanca l'edició amb una entrevista al santboià Xavier Bonet, autor i dibuixant de la saga Lili Mitjalluna i també de Harry Potter.
0: I som-hi amb l'agenda d'activitats perquè aquest mes de juliol Sant Boi s'omple d'activitats per tots els públics. Primer us recordem que la llibreria Buctiga al Barri Centre acull la primera edició del Festival Llibres d'Estiu on es moderen xerrades sobre gèneres literaris.
1: Les activitats consistiran en trobades amb autors i autores literàries, xerrades o presentacions sobre els gèneres per fomentar així la literatura. Aquest dijous es posarà el focus en la literatura romàntica. Marina Cotanda, Carla Marbé i Judit Camacho. Podrà parlar santboiana i Noa Muñoz.
6: Bona tarda i molt d'amor, perquè el 9 de juliol a 6:45 us espero a la Buctiga per moderar la taula de literatura romàntica amb la Marina Cotanda, autora de Sin querer nosotros, la Carla Marpe, autora de Querido Bookstagram i la Judit Camacho, autora de Somos una hora. Espero veure-us allà, perquè mai se sap, potser podreu conèixer a l'amor de la vostra vida. I si no, sempre tindreu aquestes històries precioses acompanyant-vos durant tot l'estiu. Una abraçada i fins aviat.
0: I divendres hi haurà un espai per a la literatura contemporània amb la Laura Cera i la mateixa Cristina Puigvert, moderat per la locutora d'aquesta casa, la Laia Bonjoc.
7: Xerrarem de dos llibres amb les seves autores, amb la Laura Cera i el seu llibre Gel a 40 graus, i amb la Cristina Puigvert, autora del llibre La mesura exacta i, com bé també sabeu, llibretera de la Buctiga. Són dos llibres que parlen d'aquelles coses que ens passen una mica a tots al llarg de la vida i de com les entomem. Estic segura de que hi haurà moltes coses a dir, que ens hi sentirem tots una mica identificats. I recalcar que és molt xulo que es faci un festival literari a Sant Boi com aquest. Per tant, us animo que passeu per la Buctiga al llarg del juny i el juliol a les diferents activitats que s'hi faran. Però, com deia, especialment, ens veiem el 10 de juliol.
0: I en altres activitats del mes de juliol, aquest mes torna l'Acte Agneu. Ho fa aquest dissabte 11 de juliol amb un cartell amb els dígers Enfer, Guillet Gironde o MDE. Mula, escoltem la Laura García, agent de carrer, una de les organitzadores.
8: Us esperem a totes aquest dissabte 11 de juliol a partir de les 6 per gaudir del Festival de Música Electrònica per Excel·lència a Sant Boi, als Jardins de l'Ateneu Sant Boià. Farà caloret, però amb bona música i refrigeris ben fresquets tot passa. Comptarem amb decoració ben verda gràcies als nostres col·laboradors. Nou marxandatge per estar ben fresquets i un line-up amb DJs entregats i de molta varietat dins la música electrònica. No us perdeu les sessions de MD Mula, Enfer i Guille Gironde. Ens veiem a la pista. Visca l'Ateneu i l'Ateneu Sant Boià.
9: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
0: I els esports, els vell bandits de Sant Boi lideren l'handbol platja català. Els vell bandits són campions del campionat d'handbol platja celebrat aquest cap de setmana a l'Estartit.
1: El primer equip masculí queda en primera posició en la tercera jornada del Tour català i es col·loca en el liderat de l'handbol platja Catalunya. L'equip suma dos campionats a les tres jornades disputades, a més d'haver aconseguit la classificació pel campionat d'Espanya que es disputarà a finals de juliol a Laredo, Astúries. Aitor Landauro és impulsor de la secció.
10: Este año hemos podido hacer un muy buen torneo y conseguir esa copa que igual nos podría haber llevado el año pasado. Hemos empezado muy motivados y yo creo que todos con la idea de que estamos ahí arriba y tenemos que mostrarlo, y al final se va notando. Cada año hay más experiencia, nos conocemos más, tenemos más confianza en el juego, y bueno, se está demostrando en estos últimos dos, tanto en Nava como en Startit. La verdad que motivados, contentos y con ganas de campeonato de España y demostrar lo que estamos haciendo aquí a nivel español.
1: Per la seva banda, el primer equip femení suma un nou subcampionat després de la segona posició aconseguida també a la jornada de Gavà. Sumat a la tercera posició aconseguida a la primera jornada disputada a Sabadell, l'equip es posa a les primeres posicions del Tour català amb encara dos tornejos per disputar-se. Ens ho explica la jugadora Aina López.
11: Hem aconseguit una segona posició, una posició doncs, molt bona. Portem aconseguint ja bastants tornejos. Estem aconseguint l'exigència i el nivell de joc que volem aconseguir la temporada, que és un nivell molt alt, que volem estar entre les millors de Catalunya. Les sensacions del torneig són molt bones, molt positives. Aquest torneig hem aconseguit també, jo crec, seguir amb la mateixa constància, la mateixa exigència que el primer torneig i sempre intentant millorar. Tots dos sèniors, és un tema, el torneig hem agradat amb moltes ganes. Voler seguir demostrant el nivell que tenim a la sorra i arribar a l'objectiu final, que és quedar per dalt de la classificació del Tour català d'aquesta temporada.
1: Aquest cap de setmana els de Sant Boi es desplaçaran a Malgrat de Mar per disputar la penúltima jornada del Tour català.
0: I pel que fa al temps, us recordem que Protecció Civil alerta de les elevades temperatures i el risc molt alt d'incendi forestal.
1: Ens trobem a nivell 3 del Pla Alfa amb un perill alt d'incendi a tota la comarca. A aquesta hora, el cel es manté serè a Sant Boi i la calor és molt intensa, amb temperatures que arribarien a màximes de 36 o 37 graus. A poc a poc anirà baixant la temperatura fins a arribar als 25 de matinada, en una nova nit calorosa. El vent bufa fluix i anirà perdent intensitat al llarg de la nit.
0: I demà ens espera una nova jornada de calor intensa. El matí serà assolellat amb alguns intervals de núvols poc importants i a la tarda el termòmetre tornarà a enfilar-se fins als 36 graus, una mica menys que avui, i amb una mínima que seguirà en els 25. I amb això acabem l'edició migdia dels informatius d'avui, dimecres 8 de juliol. Recordeu que la programació continua a Ràdio Sant Boi a partir de les 2 amb els informatius de la xarxa. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i ens escoltem avui mateix al punt de les 8 del vespre. Molt bona tarda.

0: Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.
1: En femení és el nou espai.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Els bombers concentren els esforços en estabilitzar l'incendi que crema des de dilluns a Setmanat al Vallès Occidental i que ja ha afectat unes 200 hectàrees de terreny. El foc afronta hores clau ara mateix pel pic de temperatura i la marinada que bufa a la zona. Els prop de 400 efectius que hi treballen confien estabilitzar-lo aquest vespre si no hi ha represes durant la tarda. El cap d'intervenció, Jordi Martín, explica els nuclis que encara estan en risc.
2: El primer dia tenim evacuat el nucli de Guanta, que correspon al municipi de Setmanat, i després tenim dos territoris doncs, que estan confinats, un que seria doncs, Sant Sebastià, que és el que seria el cap flanc esquerre, i la banda alta del flanc dret, cap, doncs, també el barri del Farell, que correspon a Caldes.
0: En total es manté el confinament d'unes 300 persones, tot plegat mentre l'onada de calor arriba avui al punt àlgid, però encara no se'n veu al final. El Procicat està en fase d'alerta per calor intensa i ja hi ha 214 municipis en risc extrem d'incendi. El temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Continua aquesta onada de calor que, de fet, ja en aquests moments porta molts valors al voltant dels 40 graus. Això després d'una nit que ha estat increïblement càlida en alguns indrets de Girona, sobretot al voltant del Cap de Creus. A Portbou no s'ha baixat dels 33 graus de temperatura mínima i a hores d'ara, allà a l'Empordà, també a la Catalunya Central, prelitoral de Barcelona, la Vall de l'Ebre, comarques de Ponent, Conca de Tremp, Valls del Pirineu, es mouen entre els 36 i 41 graus. Aquesta tarda tornarem a fregar els 42-43 graus a l'ombra, en alguns racons del Sàgria, també de la Ribera d'Ebre, però és que arran de mar també arribarem als 35 graus de màxima, per tant una calorada de cal ample. Aquesta mateixa calor tornarà a fer rebentar els núvols en forma d'alguna tempesta, sobretot entre la Vall de Ribes, també al Berguedà, la banda de la Cerdanya, totes les comarques del nord de Lleida i gran part d'aquestes tempestes acompanyades de molt de vent. Demà, en canvi, despertarem amb molt de sol, però déu-n'hi-do la calorada. Estem pendents a la xarxa.
0: És dimecres 8 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Els veïns de les 8 finques de Barcelona desallotjades per un esvoranc que les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins dissabte com a mínim. Sònia Kerr.
4: Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir la seguretat a la zona. Ho explica el director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez.
5: Durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
0: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes amb menors implicats i que utilitzen armes de foc.
4: Bandes com la que va matar un jove al parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. Una tendència que, a més, adverteixen que creixeran els propers anys.
0: Les borses europees tornen a marcar números vermells i el preu del barril de Brent s'acosta als 80 euros per la represa dels atacs nord-americans sobre l'Iran.
4: Aquesta matinada s'ha trencat un alto al foc que poc després ha confirmat Donald Trump des de la cimera de l'OTAN de Turquia. Trump qualifica de mentider el règim iranià.
0: El Tribunal Suprem rebutja portar a Europa la regularització de migrants del govern espanyol.
4: Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització, tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana i l'Aragó.
0: En cultura, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual, amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba.
4: La mostra reuneix 3 exposicions, una dedicada a la transició, una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis.
0: Als esports, Jordi Cervantes, el Barça ja coneix els rivals de la Champions League de futbol sala.
6: Els blaugranes que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys se les veuran amb el Club Semell, el Club Lucenech i el Minerva. Aquesta primera fase es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia.
0: El control de Ivan López a la redacció i coordinació Sònia Kerr, passant 4 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Prop de 400 efectius dels bombers continuen lluitant a hores d'ara contra l'incendi declarat dilluns a Setmanat al Vallès Occidental i que afronta hores clau. Malgrat la marinada que bufa la zona i les altíssimes temperatures que s'hi registren, els bombers esperen poder estabilitzar-lo les properes hores, aquest vespre, si no hi ha represes al llarg de la tarda. De moment ha cremat 200 hectàrees de terreny. Última hora, des del centre de control, amb Ona Codinenca, Gemma Permanyer, bon dia.
7: Bon dia, doncs mira, ens hem allunyat una mica del centre del control, som a l'urbanització Boscos de Guanta, una de les urbanitzacions afectades per aquest incendi. De fet, les persones que viuen aquí ara mateix estan evacuades i es manté el confinament tant del Forell com del barri de Sant Sebastià. La resta de les zones que estaven confinades, barris de Castellà del Vallès i de Sant Manat, doncs ja s'han pogut desconfinar. Com deia, hi treballen 384 efectius, són 92 dotacions de bombers terrestres, 9 aeris i 2 hidroavions del Ministeri que s'han unit fa molt poca estona a l'extinció d'aquest foc. Com deies, hores clau pel que fa a la temperatura i també a l'entrada del vent de marinada, i així ens ho explicava Jordi Martín, cap d'intervenció d'aquest incendi.
2: Sí, les temperatures han pujat en picat des d'aquest matí. Ara podríem dir que ja estem al sostre d'aquestes temperatures i a partir d'ara doncs, començarà a augmentar aquesta marinada, que el punt més alt doncs, serà doncs, de les properes hores i, per tant, serà el punt més delicat que haurem d'estar tots centrats i intentant doncs, minimitzar, com dèiem, aquestes possibles represes que ahir vam veure que ens donaven problemes.
7: Al llarg d'aquest matí també hi han estat treballant membres del GRIC, del grup d'estructures col·lapsades de bombers, que han estat analitzant quin impacte ha tingut l'incendi amb dues construccions afectades en aquests boscos de Gualba.
0: Gràcies, Gemma Permanyer, des d'Ona Codinenca. I els alcaldes i alcaldesses de l'Anoia, afectats per l'incendi que ha cremat més de 500 hectàrees des de dilluns en aquesta comarca, s'han reunit aquest matí amb el conseller d'Empresa i de Treball, en Miquel Samper. Volem saber com ha anat aquesta trobada. Laia Serarols, Canal Taronja, Anoia.
8: La Generalitat garantirà l'acompanyament a les empreses afectades per l'incendi de l'Anoia perquè puguin reprendre l'activitat el més aviat possible. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha explicat que el govern farà seguiment de l'evolució dels danys i que confia que les companyies asseguradores indemnitzin amb rapidesa les empreses pels desperfectes i pel lucre cessat, és a dir, els beneficis que han deixat d'obtenir a causa del foc. Si aquest procés no avança com és previst, ha assegurat que la Generalitat estudiarà possibles línies d'ajut per facilitar la reactivació de l'activitat econòmica.
9: No és un incendi provocat per cap negligència de la pròpia empresa i, per tant, estem doncs, que aquí s'hauria de solucionar el tema amb un peritatge dels danys patits per les empreses, dels lucros cessantes que hagin pogut acreditar, és a dir, allò que no podran guanyar com a conseqüència de l'aturada de l'activitat.
8: En total, 8 empreses han resultat afectades per l'incendi de la comarca de l'Anoia i totes tenen les assegurances en regla.
0: El que ja està controlat és el foc de les Gavarres, que ha cremat unes 2.300 hectàrees de terreny, la major part de superfície forestal. Ara sorgeixen els interrogants sobre si l'incendi era evitable o no i què caldrà fer a partir d'ara per recuperar el massís.
4: En aquest sentit, el gerent del Consorci del Massís, Quim Gubau, admet que toca fer una anàlisi per saber si hi havia punts a millorar, però defensa la feina feta en la gestió i prevenció de l'incendi. Són declaracions a la xarxa.
10: El Massís disposa d'un pla de prevenció d'incendis des del 2005 i revisat el 2021 i avalat pel grup bombers i per tothom qui l'ha d'avalar. Si ha funcionat o no, això és el que deia que s'haurà d'analitzar. Vull dir, va haver moments del foc en què parlàvem d'un perímetre potencial de 8.000 hectàrees. Al final han sigut 2.000. Haurem de veure quin paper han jugat les infraestructures de prevenció d'incendis i el bosc gestionat que hi havia, que va trobar el foc durant el seu recorregut, amb que aquest perímetre doncs, no fos la totalitat.
4: Avaluar el perill de possibles caigudes d'arbres sobre el vial i tornar a condicionar els camins que han fet servir els vehicles pesants aquests dies són les dues principals accions que es proposa al Consorci per tornar a la normalitat.
0: En relació amb aquest foc, el president Salvador Illa nega que el govern hagi comès cap negligència amb l'empresa subcontractada que presumptament va originar l'incendi. Junts demanarà responsabilitats polítiques i els comuns han qüestionat que ampliar l'aeroport del Prat redueixi l'emergència climàtica. Tot plegat avui a la sessió de control al Parlament. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. Els incendis, la calor extrema i el canvi climàtic han protagonitzat la sessió de control al Parlament. La portaveu de Junts, Mònica Soles, ha donat per fet que el govern no va ordenar a l'empresa de les Gavarres evitar fer feines perilloses i ha avançat que en demanaran responsabilitats polítiques. El president Illa ha negat negligències.
12: Les empreses hauran de respondre per la seva actuació. El govern també ho haurà de fer pel control que no va fer. La justícia, com vostè diu, determinarà les responsabilitats administratives o penals i, òbviament, aquest Parlament determinarà les responsabilitats polítiques. Perquè des de Junts, president, les hi demanarem i volem saber si les assumirà.
13: El govern ha actuat amb transparència i des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi i hem posat a disposició judicial de la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, Ho sento, no comés cap negligència.
11: Jessica Albiach dels Comuns ha reclamat aturar l'ampliació de l'aeroport del Prat per reduir emissions i l'impacte en el canvi climàtic, però ella ho ha rebutjat.
14: Amb les dades econòmiques que li he donat, amb les temperatures que estem patint, jo li pregunto, encara pensen que és una bona idea ampliar l'aeroport del Prat?
13: Sí, perquè com vostè sap, o hauria de saber, i si no, i farem arribar la documentació, el compromís d'ampliació comporta també un compromís mediambiental.
11: La sessió ha començat amb un llarg aplaudiment en senyal d'agraïment als bombers.
0: I tot plegat mentre l'onada de calor arriba avui al punt àlgid, però encara no se'n veu al final. El Procicat està en fase d'alerta per calor intensa i ja hi ha 214 municipis amb risc extrem d'incendi. En aquestes localitats s'ha prohibit la sega de les cunetes, les activitats culturals falleres o activitats amb foc i material pirotècnic.
4: El Servei Meteorològic avisa que les temperatures estaran per sobre de la mitjana fins a finals de la setmana vinent, amb nits tòrrides al litoral i prelitoral i temperatures per sobre dels 40 graus a l'interior. De fet, Port Bou ha registrat aquesta nit una mínima de 31,9 graus. És la temperatura nocturna més alta mai registrada per cap estació del Meteocat. Per tot plegat, des de Protecció Civil fan una crida a la prudència. Imma Solen és la subdirectora.
15: De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana. I de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos.
4: Arran d'aquesta situació, s'han ampliat les restriccions d'accés a l'espai natural de Sant Llorenç de Munt i l'Obac, fet que eleva a 7 els espais naturals amb accés restringit. Catalunya ha patit 97 morts atribuïbles a la calor durant la primera setmana de juliol, segons el sistema de monitoratge de la mortalitat diària.
0: Les crides a la prudència es redoblen en el cas del bany. Des de l'inici de la temporada, 12 persones han mort ofegades a Catalunya a platges i piscines. La darrera és una nena de només 6 anys, ofegada en una piscina de Balaguer, a la Noguera. L'Ajuntament ha decretat avui jornada de dol. Balaguer Televisió, Gerard Díaz.
16: La Paeria de Balaguer ha decretat un dia de dol oficial per la mort ahir al vespre d'una menor a les piscines del barri del Secà. Arran d'aquests fets, des del consistori expliquen que les banderes dels edificis municipals onejaran a mig pal i que s'ha decidit suspendre les activitats organitzades per les diferents àrees de l'ens municipal. Per tant, s'anul·la l'activitat esportiva prevista per avui dimecres a la piscina del poliesportiu i també el cicle de monòlegs a la plaça del teatre. Pel que fa a les piscines municipals del Seca, la Paeria ha decidit mantenir-ne l'obertura tenint en compte la situació d'altes temperatures i l'episodi d'onada de calor que afecta el territori. En aquest context, es considera que aquestes instal·lacions continuen prestant un servei essencial com a refugi climàtic per a la ciutadania. Anna Profitós és la paera d'Educació de Balaguer.
17: Volem donar des de la paeria el nostre condol a tota la família, a totes les persones que coneixien a la petita i sobretot també a tota la comunitat educativa de Balaguer, que també és una part afectada, i també donar el nostre agraïment a totes les persones que van col·laborar en les tasques d'assistència a la menor.
16: Avui a les 6 de la tarda es realitzarà un minut de silenci en respecte a la menor en les dues piscines municipals de la ciutat.
1: Notícies en xarxa.
0: Com a mínim, fins dissabte no podran tornar a casa els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'hi va obrir ahir en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir-hi la seguretat i l'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui a on anar. Són 93 els pisos evacuats. Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits. I dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
19: Comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i per tant durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
18: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre en una atenció avui als mitjans, al lloc dels fets.
20: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, eh? No en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, en absolut.
18: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
0: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes amb menors implicats i armes de foc. Bandes com la que va matar un jove al parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. La tendència, a més, adverteixen que pot créixer en els propers anys. Només a la capital catalana n'hi ha detectades fins a una desena d'aquestes bandes. La policia n'ha desmantellat una, que s'autoanomenava els 300. Carina Bellbé, bon dia.
3: Bon dia. Els Mossos han detectat que ara mateix hi ha més bandes juvenils violentes que fa 20 anys, quan hi va haver un boom d'aquesta mena de grups criminals, i alerten que la tendència és alcista. Escoltem l'inspector José Ángel Merino.
21: Les fluxes naturals, a lo millor, de migració dels països de centre a Sud-amèrica cap aquí, doncs fan preveure que puguem tenir un escenari que es mantingui o que fins i tot tingui una tendència alcista. Aquí el que cal, més enllà, evidentment, de posar focus a Barcelona, que passa molts incidents, però també de posar focus a nivell global, i és per això que estem fent aquesta diagnosi general.
3: Una d'aquestes bandes juvenils que la policia ha desmantellat, anomenada els 300, operava a Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris, i feia servir la violència extrema com a mecanisme de control territorial i de cohesió interna. Cometia agressions grupals molt violentes, sobretot a joves, es finançava a través del tràfic de drogues i utilitzava les xarxes socials per captar nous integrants. S'han detingut 18 joves, 6 de menors.
0: És un quart de tres. Prop de 5.000 organitzacions reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada ara fa un any al Parlament per assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus, colònies o campaments. Esther Minguell, bon dia.
22: Bon dia. La pobresa infantil ha crescut més d'un punt el darrer any. Un de cada tres menors pertany a famílies que no es poden permetre una setmana de vacances. Tot i la moció aprovada fa un any per preveure una partida econòmica que garanteixi l'accés universal a les activitats de lleure durant l'estiu, una àmplia representació social denuncia que no s'ha fet efectiva. Maria Trunyó és directora de l'Aliança Educació 360.
23: No en tenim prou amb ajudes puntuals, amb ajudes només a algun sector del lleure. Cal que no depengui de les famílies, que no depengui de l'oferta territorial, sinó que els ajuntaments tinguin el suport clar de la Generalitat de Catalunya. Sí que ens alerta que els pressupostos que es van aprovar la setmana passada no hi ha la partida específica que demanava el Parlament fa un any pel lleure educatiu.
22: La reclamació té el suport d'associacions de famílies d'alumnes, col·legis professionals, entitats socials, culturals, esportives i de salut. Calculen que garantir dues setmanes d'activitats costaria 47 milions d'euros.
0: Encara en relació al lleure educatiu, els responsables de cases de colònies i albergs encara en una tardor sense reserves i desastrosa, fruit del conflicte entre el Departament d'Educació i els docents. El sector alerta que moltes cases de colònies no podran subsistir. Olot FM, Gerard Puigdemont.
24: Des de l'Associació Catalana de Cases de Colònies i Albergs a Catalunya qualifiquen de desastrosa la situació que encaren a partir del mes de setembre, amb l'inici d'un nou curs escolar sense gairebé reserves als seus allotjaments, a conseqüència del conflicte entre el Departament d'Educació i els docents. Asseguren que no s'esperaven que les dues bandes no arribessin a un acord satisfactori i concret. Werner Estellés, vicepresident de l'associació.
25: Segurament no, segur. Hem perdut una època de tardor en la qual la davallada ha sigut absoluta. Hem passat, per exemple, estem parlant de 15 grups d'estades escolars, hem passat a dos grups ara mateix en les reserves. No serà el moment de reservar, ara ja ha passat. Ara estem parlant amb el departament, fins i tot empreses s'ha posat en contacte per poder-nos facilitar línies d'ajut i possibles ERTOs.
24: Una situació que les cases de colònies de la Garrotxa patiran encara més, donat que els mesos de tardor solen ser dels més forts de l'any, amb l'augment de visites a la Fageda.
0: I encara en clau educativa, la intersindical denuncia els Mossos d'Esquadra per les infiltracions en una assemblea de docents.
4: Consideren que s'ha vulnerat els drets de reunió i protesta i reclamen la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director de la policia, Josep Lluís Trapero. El sindicat vol que la justícia reconegui que l'actuació no va ser correcta i evitar noves infiltracions.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: En el capítol internacional, les borses europees tornen a marcar números vermells avui i el preu del barril de Brent s'acosta als $80 després que el president dels Estats Units, Donald Trump, hagi anunciat la fi de l'alto al foc a l'Iran.
4: L'IBEX 35 cau més del 2% després dels atacs dels Estats Units a l'Iran aquesta matinada. Les paraules de Trump també han impactat en el preu del petroli i el barril de Brent, que puja un 4% i frega ja als $78.
0: Un anunci que Trump ha fet des de la cimera de l'OTAN a Turquia, des d'on també ha tornat a carregar contra Espanya Espanya per la inversió en defensa.
4: Trump ha dit que Espanya és una causa perduda, un soci terrible de l'aliança, i ha ordenat aturar tot el comerç entre els dos països. El govern espanyol afirma haver rebut l'amenaça amb tranquil·litat i normalitat i apunta que els Estats Units surten més beneficiats que Espanya en les relacions comercials bilaterals.
0: En política catalana, la llei contra la compra especulativa d'habitatge ha passat a un primer filtre al Parlament. Ha aprovat que es tramiti per lectura única amb els vots del PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP.
4: Ara bé, com que Junts i el PP han demanat al Consell de Garanties Estatutàries que s'hi pronunciï, la votació s'endarrerirà fins a la tardor.
0: I us ho dèiem en titulars, el Tribunal Suprem ha rebutjat plantejar qüestions prejudicials sobre la regularització de migrants del govern espanyol al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
4: En un escrit enviat avui, el Tribunal descarta preguntar a Luxemburg si la regularització contradiu el dret comunitari, una possibilitat que van plantejar fa unes setmanes. Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització, tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana i l'Aragó.
0: I és moment per a la cultura. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA. La mostra reuneix tres exposicions. Una dedicada a la tasca de l'entitat Servei de Vídeo Comunitari durant la transició. Una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella. I la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
5: Vemos aquí un colectivo que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
2: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portabella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb ECUS, vídeos de la donació de la Fundació Han Nefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
0: I aquest matí les adoberies de Vic han estat l'escenari de la presentació de la 17a temporada de Música, Arts i Escena de l'Atlàntida. L'emplaçament no ha estat casual, ha servit per contextualitzar un dels plats forts de la programació, el musical Tots els colors del riu. El 9FM, Xènia Danés.
6: Aquesta primera part de la temporada inclourà 43 espectacles repartits en 55 funcions, una xifra poc habitual en equipaments d'aquestes característiques que respon a la voluntat d'ampliar les representacions dels espectacles amb més demanda. Ho explica Montse Catllà, directora general de la Fundació L'Atlàntida.
7: Demanda són tots els colors del riu, els Pastorets de Vic, no cal dir-ho, que ja fem les tres funcions tradicionals, el Hamlet de l'Albert Pla i en Peyu, o la Sarsuela, de cançó d'amor i de guerra.
6: Alguns dels espectacles, de fet, ja han exhaurit les entrades. Paral·lelament, aquest any a Vic neix el Festival Canalla, una proposta centrada en el món del llibre i estretament vinculada a la tradició literària de la ciutat.
0: I el Col·legi de Periodistes de Catalunya ha acordat concedir el Premi Ofici de Periodista 2026 a Anna Bosch. Ho fa en reconeixement d'una trajectòria professional excepcional que ha esdevingut, apunten, un referent del periodisme català.
4: La Junta de Govern de l'ENS destaca que Bosch ha dedicat més de 4 dècades al periodisme, exercint-lo sempre amb rigor, independència, honestedat i una vocació inequívoca de servei públic.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. El Barça ja coneix els rivals a qui s'enfrontarà en la ronda principal de la Champions League de futbol sala, oi?
8: Sí, bon dia, Marta. Els blaugranes que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys se les veurà amb el Club Semei, el Club Luceneig i el Minerva. Aquesta primera fase es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia. Aquest curs la Champions ha patit alguns canvis i l'equip dirigit per Javi Rodríguez tindrà com a objectiu arribar a la final a 4 que es disputarà a principis de maig. I aquest migdia també s'han sortejat 2 competicions europees més. A la Champions League femenina, que hi tornarà a competir la penya, el Joventut ha quedat enquadrat en el grup H i se les veurà amb el Telecom Basketball, el Ney Penlik Herzliya i el Porto. segon curs consecutiu que competirà en conjunt verd i negre i que començarà la competició el 6 i 7 d'octubre. I també el bàsquet Manresa doncs sap els seus rivals de l'Eurocup, el grup D, amb el Mònaco, el Beşiktaş turc, el Ulm alemany, la Roma italiana, el Lieta Vilas de Lituània, el PAOK grec i el Botvegard de Bulgària. En futbol, avui s'ha presentat ja oficialment Kolinchi Harman, el defensa central que ha fitxat l'Espanyol per aquesta temporada. I a la primera divisió femenina, l'Espanyol també ha presentat o ha fet oficial aquest migdia el fitxatge de Carla Morera, que arriba amb ganes de vestir la blanquiblava.
9: Amb moltes ganes de venir a un club com l'Espanyol amb tantíssima història, molt il·lusionada per tota la temporada que tenim per davant i amb moltes ganes de començar, la veritat. Bueno, la lliga japonesa és totalment diferent a l'espanyola. Ha sigut una experiència increïble que m'ha permès créixer no només personalment, sinó també futbolísticament, veient altres tipus de joc, formes de jugar, i ara tinc moltes ganes de tornar aquí amb tot el que he après fora.
8: I és que Carla Morera va jugar al Kobe japonès i arriba procedent del Racing Power de Portugal. A la divisió de plata masculina, el Sabadell ha fitxat Yanis Rahmani, procedent del Cartagena, equip amb qui es va enfrontar el Sabadell aquest any. Adrià Arroyo, Ràdio Sabadell.
10: Allà ha estat durant l'última mitja temporada anotant un gol cada 86 minuts, un total de 6 en 17 partits. Va compartir vestidor amb el sabadellenc Marc Jurado, que a Ràdio Sabadell ha avalat així el fitxatge del francès.
11: Tiene un muy buen uno contra uno cuando juega de extremo, pero cuando juega tanto de 10 como de 9, pues es un jugador con muchísimo gol. Yanis también aporta muchísimo defensivamente, es un trabajador y un currante, y la verdad que es un jugador, un fichaje muy muy bueno para la segunda división.
10: Amb 31 anys, enguany encetarà ja la seva setena temporada a segona divisió. Ja ha militat a la categoria de plata amb equips com l'Almeria, el Lugo, el Màlaga, l'Eibar, el Tenerife i ara també el Sabadell, amb el qual ha signat per una temporada.
8: I el Lleida 1939 continua perfilant el seu projecte. Bona sintonia entre la paeria i el conjunt del Segrià. En la primera trobada, l'entitat blava va presentar el projecte a quarta catalana, al paer en cap, Fèlix La Rosa, i al regidor d'esports, Jackson Quiñónez. Juanjo Lecumberri és el vicepresident de l'entitat lleidatana.
12: Super bona predisposició escoltant. Nosaltres hem fet la sol·licitud. Aleshores és un tràmit com, bueno, com podria fer qualsevol altra entitat i esperant resposta després de que s'estudiï aquesta proposta.
0: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Fem una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
4: Com s'aguanten els habitants de l'altra banda de la Terra? La Terra té forma esfèrica i vista des de l'espai podria semblar que els habitants de l'hemisferi sud, els australians, per exemple, podrien caure cap avall, cap a l'espai. Aquesta és una pregunta que ens fan sovint els nens més petits i, de fet, és una pregunta ben lògica. La veritat és que tot i tothom cau cap avall. La qüestió és, què vol dir cap avall per cada un de nosaltres? Caiem perquè la força de gravetat ens empeny, però la força de gravetat és deguda a la massa de la Terra i sempre apunta cap al seu centre. Així doncs, des de qualsevol punt de la superfície terrestre, la força va cap al terra, mai cap al cel. És impossible que els habitants de l'altra banda de la Terra surtin disparats cap amunt. És molt difícil sortir de la Terra. Cal fer molta força cap enfora per vèncer la gravetat terrestre. Fins que no es van fabricar coets prou potents, no es va aconseguir. Si ens fixem en la forma dels coets, són verticals i molt allargats. Doncs penseu que el 90% dels coets estan plens de combustible i quan s'engeguen tenen una potència descomunal. Són les màquines més potents que hem fabricat els humans. Una vegada han sortit de la Terra, moure's per l'espai ja és molt més fàcil. Allí, amb una petita potència, ja es poden moure perfectament.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Els bombers concentren els esforços en estabilitzar l'incendi que crema des de dilluns a Sentmenat al Vallès Occidental i que ja ha afectat unes 200 hectàrees. El foc afronta hores clau ara mateix pel pic de temperatura i la marinada que bufa a la zona. Els prop de 400 efectius que hi treballen confien a estabilitzar-lo aquest mateix vespre si no hi ha represes al llarg de la tarda. El cap d'intervenció, Jordi Martín, explica els nuclis que encara estan en risc.
2: El primer dia tenim evacuat el nucli de Guanta, que correspon al municipi de Sentmenat, i després tenim dos territoris doncs, que estan confinats, un que seria doncs, Sant Sebastià, que és el que seria el cap flanc esquerre, i la banda alta del flanc dret, cap, doncs, també del barri del Farell, que correspon a Caldes.
0: En total es manté el confinament d'unes 300 persones mentre l'onada de calor arriba avui al punt àlgid, però encara no se'n veu al final. El Procicat està en fase d'alerta per calor intensa i ja hi ha 214 municipis en risc extrem d'incendi. Última hora del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Continua aquesta onada de calor que, de fet, ja en aquests moments porta molts valors al voltant dels 40 graus. Això després d'una nit que ha estat increïblement càlida en alguns indrets de Girona, sobretot al voltant del Cap de Creus. A Portbou no s'ha baixat dels 33 graus de temperatura mínima i a hores d'ara, allà a l'Empordà, també a la Catalunya.

0: Les 8 finques de Barcelona desallotjades per un esvoranc, que les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins dissabte com a mínim. Sònia Kerr.
1: Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir la seguretat a la zona, ho explica el director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez.
2: Durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
0: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes amb menors implicats i que utilitzen armes de foc.
1: Bandes com la que va matar un jove al Parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. Una tendència que, a més, adverteixen que creixerà en els propers anys.
0: Les borses europees tornen a marcar números vermells i el preu del barril de Brent s'acosta als $80 per la represa dels atacs nord-americans sobre l'Iran.
1: Aquesta matinada s'ha trencat un alto el foc que poc després ha confirmat Donald Trump des de la cimera de l'OTAN de Turquia. Trump qualifica de mentida al règim iranià.
0: El Tribunal Suprem rebutja portar a Europa la regularització de migrants del govern espanyol.
1: Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització, tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana i l'Aragó.
0: En cultura, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magda.
1: La mostra reuneix 3 exposicions, una dedicada a la transició, una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera que presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis.
0: Els esports, Jordi Cervantes. El Barça ja coneix els rivals de la Champions League de futbol sala.
3: Els blaugranes, que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys, se les veuran amb el Club Semei, el Club Lucenech i el Minerva. Aquesta primera fase es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia.
0: Al control de Soivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:15.
4: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Prop de 400 efectius dels bombers continuen lluitant a hores d'ara contra l'incendi declarat dilluns a Sentmenat, al Vallès Occidental, que afronta hores clau. Malgrat la marinada que bufa la zona i les altíssimes temperatures que s'hi registren, els bombers esperen poder estabilitzar-lo les pròximes hores si no hi ha represes al llarg de la tarda. De moment ha cremat 200 hectàrees. Última hora amb bona codinenca, Gemma Permanyer, bon dia.
5: Bon dia, doncs bé, com deia, són gairebé 400 efectius, entre ells 92 dotacions terrestres dels bombers, 9 mitjans aeris i més 2 hidroavions del Ministeri, dels anomenats FOCA. Confien, com dius, avui poder com a mínim estabilitzar aquest incendi que crema des de dimarts al voltant de les 2 del migdia. Es va iniciar aquí a Sentmenat, però ja afecta el terme de Sentmenat i de Caldes de Montbui. La urbanització Boscos de Gualba continua desallotjada i es manté el confinament també tant a Sant Sebastià de Montmajor com al barri del Parell de Caldes de Montbui. Com deies, també aquestes hores seran claus. Ara el termòmetre marca 40 graus, és el punt màxim de calor del dia i l'entrada del vent de marinada també pot condicionar l'extinció d'aquest incendi. I ens ho explicava Jordi Martín, cap d'intervenció dels bombers.
6: Sí, les temperatures han pujat en picat des d'aquest matí. Ara podríem dir que ja estem al sostre d'aquestes temperatures i a partir d'ara doncs, començar a augmentar aquesta marinada, que el punt més alt doncs, serà doncs, a les properes hores i, per tant, serà el punt més delicat que haurem d'estar tots centrats i intentant doncs, minimitzar, com dèiem, aquestes possibles represes que ahir vam veure que ens donaven problemes.
5: Un incendi que ja ha afectat 200 hectàrees segons les darreres dades dels agents rurals i que té un potencial de 2.000 hectàrees.
0: Gràcies, Gemma Permanyer. Des d'Ona Codinenca, el que està estabilitzat és el foc declarat també dilluns a la comarca de l'Anoia. Els alcaldes i alcaldesses afectats per aquest incendi, que ha cremat més de 500 hectàrees, recordem, s'han reunit aquest matí amb el conseller d'Empresa i Treball, en Miquel Samper. Canal Taronja Anoia, Laia Sararols.
7: La Generalitat garantirà l'acompanyament a les empreses afectades per l'incendi de l'Anoia perquè puguin reprendre l'activitat el més aviat possible. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha explicat que el govern farà seguiment de l'evolució dels danys i que confia que les companyies asseguradores indemnitzin amb rapidesa les empreses pels desperfectes i pel lucre cessat, és a dir, els beneficis que han deixat d'obtenir a causa del foc. Si aquest procés no avança com és previst, ha assegurat que la Generalitat estudiarà possibles línies d'ajut per facilitar la reactivació de l'activitat econòmica.
8: No és un incendi provocat per cap negligència de la pròpia empresa i, per tant, estem doncs, que aquí s'hauria de solucionar el tema amb un peritatge dels danys patits per les empreses, dels lucros cessantes que hagin pogut acreditar, és a dir, allò que no podran guanyar com a conseqüència de l'aturada de l'activitat.

0: En total, 8 empreses han resultat afectades per l'incendi de la comarca de l'Anoia i totes tenen les assegurances en regla.
1: El que ja està controlat és el foc de les Gavarres, sobre el qual el president Salvador Illa nega que el govern hagi comès cap negligència amb l'empresa subcontractada que presumptament va originar l'incendi. Junts demanarà responsabilitats polítiques i els comuns han qüestionat que ampliar l'aeroport del Prat redueixi l'emergència climàtica, tot plegat avui al Parlament. Mont Carvajal, bon dia.
2: Bon dia. Els incendis, la calor extrema i el canvi climàtic han protagonitzat la sessió de control al Parlament. La portaveu de Junts, Mònica Soles, ha donat per fet que el govern no va ordenar a l'empresa de les Gavarres evitar fer feines perilloses i ha avançat que en demanaran responsabilitats polítiques. El president Illa ha negat negligències.
3: Les empreses hauran de respondre per la seva actuació. El govern també ho haurà de fer pel control que no va fer. La justícia, com vostè diu, determinarà les responsabilitats administratives o penals i, òbviament, aquest Parlament determinarà les responsabilitats polítiques. Perquè des de Junts, president, les hi demanarem i volem saber si les assumirà.
4: El govern ha actuat amb transparència i des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi, hem posat a disposició judicial de la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
2: Jessica Albiach dels Comuns ha reclamat aturar l'ampliació de l'aeroport del Prat per reduir emissions i l'impacte en el canvi climàtic, però ella ho ha rebutjat.
5: Amb les dades econòmiques que li he donat, amb les temperatures que estem patint, jo li pregunto, encara pensen que és una bona idea ampliar l'aeroport del Prat?
4: Sí, perquè com vostè sap, o hauria de saber, i si no hi farem arribar a la documentació, el compromís d'ampliació comporta també un compromís mediambiental.
2: La sessió ha començat amb un llarg aplaudiment en senyal d'agraïment als bombers.
1: I tot plegat mentre l'onada de calor arriba al punt àlgid, però encara no se'n veu al final. Trigarà uns dies encara. El Procicat està en fase d'alerta per calor intensa i ja hi ha 214 municipis amb risc extrem d'incendi. En aquestes localitats s'ha prohibit la sega de les cunetes, les activitats culturals falleres o activitats amb foc i material pirotècnic.
6: El Servei Meteorològic avisa que les temperatures estaran per sobre de la mitjana fins a finals de la setmana vinent, amb nits tòrrides al litoral i prelitoral i temperatures per sobre dels 40 graus a l'interior. Portbou ha registrat aquesta nit una mínima de 31,9 graus, la temperatura nocturna més alta mai registrada per cap estació del Meteocat. Per tot plegat, des de Protecció Civil fan una crida a la prudència. Imma Solen és la seva subdirectora.
7: De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana, i de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos.
6: Arran d'aquesta situació, s'han ampliat les restriccions d'accés a l'espai natural de Sant Llorenç de Munt i l'Obac, fet que eleva a 7 els espais naturals amb l'accés restringit. Catalunya ha patit 97 morts atribuïbles a la calor durant la primera setmana de juliol, segons el sistema de monitoratge de la mortalitat diària.
1: Doncs justament l'emergència climàtica ha fet fer un pas endavant a l'Ajuntament de la Ràpita, al Montsià, per protegir els treballadors que fan la seva activitat al carrer. L'Ajuntament ha adquirit 21 pulseres intel·ligents per al personal de la Brigada Municipal. Es tracta d'una eina tecnològica clau per prevenir els cops de calor durant les jornades de treball a l'exterior. Ràdio Ràpita, Hernán Subirats.
8: Estos dispositius controlen constantment tant la temperatura corporal com l'ambiental i, en cas de risc, emeten una triple alerta: sonora, lluminosa i per vibració. Quan la pulsera avisa, el protocol és clar: el treballador s'ha d'aturar, buscar una ombra i hidratar-se immediatament. Però esta no és l'única mesura. La Ràpita també ha adaptat els horaris i les tasques de la brigada, evitant les hores de sol directe, com les 12 del migdia, per les feines més pesades a primera hora del matí. A peu de carrer, els treballadors ja noten els beneficis d'esta tecnologia. Joan Joaní Safont, membre de la brigada municipal, destaca la seguretat que els aporta, especialment quan treballen en equip.
9: Sí, per exemple, me pita a mi, a mi no li pita, pues, estem treballant junts, pues, com es consideren, es veien, som els dos a la sombra, som els dos.
8: Amb aquesta iniciativa, el consistori rapitenc reforça la prevenció de riscos laborals en un context on els episodis d'altes temperatures són cada vegada més freqüents i intensos.
10: Notícies en xarxa.
1: Fins dissabte, com a mínim, no podran tornar a casa els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'hi va obrir ahir en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir-hi la seguretat i l'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui a on anar. Són 93 els pisos evacuats. Maite Polo, bon dia.
11: Bon dia. Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits i dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
12: Comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i per tant durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
11: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre en una atenció avui als mitjans, al lloc dels fets.
13: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, no en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, en absolut.
11: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
1: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes, amb menors implicats i armes de foc. Bandes com la que va matar un jove al Parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. És una tendència que, a més, adverteixen que pot créixer en els propers anys. De fet, només a la capital catalana n'hi ha detectades fins a una desena d'aquestes bandes. La policia catalana n'ha desmantellat una, que s'autoanomenava els 300. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. Els Mossos han detectat que ara mateix hi ha més bandes juvenils violentes que fa 20 anys, quan hi va haver un boom d'aquesta mena de grups criminals, i alerten que la tendència és alcista. Escoltem l'inspector José Ángel Merino.
15: Els fluxos naturals, a lo millor, de migració dels països de centre a Sud-amèrica cap aquí, doncs fan preveure que puguem tenir un escenari que es mantingui o que fins i tot tingui una tendència alcista. Aquí el que cal, més enllà, evidentment, de posar focus a Barcelona, que passa molts incidents, però també de posar focus a nivell global, i és per això que estem fent aquesta diagnosi general.
14: Una d'aquestes bandes juvenils que la policia ha desmantellat, anomenada els 300, operava a Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris i feia servir la violència extrema com a mecanisme de control territorial i de cohesió interna. Cometia agressions grupals molt violentes, sobretot a joves, es finançava a través del tràfic de drogues i utilitzava les xarxes socials per captar nous integrants. S'han detingut 18 joves, 6 de menors.
1: Pràcticament 3/4 de 3, prop de 5.000 organitzacions reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada ara fa un any per al Parlament per assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus, colònies o campaments per als més joves. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. La pobresa infantil ha crescut més d'un punt el darrer any. Un de cada tres menors pertany a famílies que no es poden permetre una setmana de vacances. Tot i la moció aprovada fa un any per preveure una partida econòmica que garanteixi l'accés universal a les activitats de lleure durant l'estiu, una àmplia representació social denuncia que no s'ha fet efectiva. Maria Trunyó és directora de l'Aliança Educació 360.
17: No en tenim prou amb ajudes puntuals, amb ajudes només a algun sector del lleure. Cal que no depengui de les famílies, que no depengui de l'oferta territorial, sinó que els ajuntaments tinguin el suport clar de la Generalitat de Catalunya. Sí que ens alerta que els pressupostos que es van aprovar la setmana passada no hi ha la partida específica que demanava el Parlament fa un any pel lleure educatiu.
16: La reclamació té el suport d'associacions de famílies d'alumnes, col·legis professionals, entitats socials, culturals, esportives i de salut. Calculen que garantir dues setmanes d'activitats costaria 47 milions d'euros.
1: I de moment el que tenim són novetats de cara al curs que ve. Les escoles incorporaran infermeres per atendre alumnat amb necessitats de cures sanitàries. Després d'una prova pilot que s'ha fet a 57 centres, la previsió és estendre-ho arreu a partir d'aquest curs vinent. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
18: Els departaments d'Educació i de Salut han fet un pilotatge per poder brindar cures als alumnes durant l'horari lectiu perquè l'escola sigui realment inclusiva. Així, a més de fer prevenció a cada centre, una infermera i una tècnica en cures atendran infants que poden tenir des de necessitat de cures puntuals fins a suport sanitari diari perquè tenen una situació de salut complexa. La directora de Planificació del Departament de Salut, Aina Plaza, explica com funcionarà.
19: Un equip de pediatria territorial de referència per tots els centres educatius. Estem parlant d'uns 22.000 alumnes i 57 centres educatius. A més, hem assignat infermeres estables en aquests centres educatius i també hem introduït una nova figura, que és la figura del tècnic de cures en auxiliar en infermeria.
18: Educació i Salut han presentat els resultats del pilotatge a la Regió Metropolitana Nord, a Granollers.
1: moment per a la informació internacional. Les borses europees tornen a marcar números vermells i el preu del barril de Brent s'acosta als $80 després que el president dels Estats Units, Donald Trump, hagi anunciat la fi de l'alto al foc a l'Iran.
6: L'IBEX 35 cau més del 2% després dels atacs dels Estats Units a l'Iran aquesta matinada. Les paraules de Trump també han impactat en el preu del petroli i el barril de Brent puja un 4% i frega als $78.
1: Un anunci que Trump ha fet des de la cimera de l'OTAN a Turquia, des d'on també ha tornat a carregar contra Espanya per la manca d'inversió en defensa.
6: Trump ha dit que Espanya és una causa perduda, un soci terrible de l'aliança i ha ordenat aturar tot el comerç entre els dos països. El govern espanyol afirma haver rebut l'amenaça amb tranquil·litat i normalitat i de fet apunta que els Estats Units surten més beneficiats que Espanya en les relacions comercials bilaterals.
1: En política catalana, la llei contra la compra especulativa d'habitatge ha passat al primer filtre al Parlament, que ha aprovat que es tramiti per lectura única. Ho ha fet amb els vots del PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP.
6: Ara bé, com que Junts i el PP han demanat al Consell de Garanties Estatutàries que s'hi pronunciï, la votació s'endarrera fins a la tardor.
1: I el Tribunal Suprem ha rebutjat plantejar qüestions prejudicials sobre la regularització de migrants del govern espanyol al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
6: En un escrit enviat avui, el Tribunal descarta preguntar a Luxemburg si la regularització contradiu el dret comunitari, una possibilitat que van plantejar fa unes setmanes. Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització, tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana i l'Aragó.
1: I us hem d'informar ara mateix d'una última hora, perquè fa pocs minuts, que s'ha declarat un altre incendi, en aquest cas a Gavà, al Baix Llobregat. Hi ha fins a 25 dotacions als bombers, tant terrestres com aèries, treballant en aquest foc, que ha començat afectant uns vehicles i s'ha acabat propagant a vegetació forestal. Tenim possibilitat de connectar en directe amb Gavà Televisió. Marc Ferrer, bon dia, quina és la situació?
20: Hola, bon dia. Doncs mira, el foc sembla que ha començat enmig d'un parc urbà, en una zona enjardinada, però ha corregut molt ràpid i de seguida ha saltat al barri de les Ferreres i ha anat cap a la zona forestal. Allà el foc ha començat a córrer i preocupava sobretot que no anés cap al barri de Can Tries, que estava en la línia de que avançava el foc. Molts bombers han vingut de diferents parcs del voltant. També hi ha mitjans aeris, hi ha per exemple els dos Canadair de l'Exèrcit de l'Aire, i bé, de moment tampoc se sap l'abast del foc, quantes hectàrees ha cremat fins ara, ni quin és l'estat, pel que jo sé, de tenir-lo controlat ràpidament.
1: Gràcies, Marc Ferrer, per aquesta última hora. Evidentment, és encara molt aviat per tenir molts detalls d'aquest incendi, que, com us dèiem, afecta a Gavà, al Baix Llobregat, inicialment a uns vehicles, però després s'ha propagat a vegetació forestal. Recordem que hi treballen 25 dotacions dels bombers. I en la jornada d'actualitat d'avui també ens toca passar per les Terres de Lleida, perquè el sector porcí català ha entrat en números vermells. Unió de Pagesos alerta que durant el primer semestre d'aquest any els ramaders han perdut més de 19 euros per cada porc viu. El primer marge econòmic negatiu dels últims 4 anys.
6: Estem parlant d'uns 100 milions d'euros. El sindicat atribueix aquesta situació principalment als efectes de la pesta porcina africana i també a la caiguda dels preus.
1: Guau, Lleida Ràdio, Quim Gassó.
21: Segons les dades presentades pel sindicat, el marge econòmic del sector ha entrat en negatiu per primera vegada en 4 anys, amb unes pèrdues de 16 cèntims per quilo de porc viu, equivalents a gairebé uns 20 euros per animal. En aquest sentit, s'ha pronunciat aquest dimecres a Lleida el responsable nacional del sector porcí d'Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri.
22: Maig, juny, juliol són els mesos més alts, per tant, la previsió és que hem tocat sostre de preu i per tant, d'aquí anirem a la baixa i, per tant, continuarem sumant pèrdues durant el que queda d'any. O sigui, la previsió de l'any 2026 serà un any amb pèrdues.
21: El responsable sindical ha explicat que la declaració del focus de pesta porcina africana va provocar la pèrdua d'una part dels mercats d'exportació fora de la Unió Europea i va obligar les empreses a redirigir les vendes cap a altres països europeus. A banda de les pèrdues directes dels productors, Unió de Pagesos calcula que l'efecte específic de la PPA sobre el mercat ha tingut un impacte de 265 milions d'euros a Catalunya des del desembre passat.
1: I és moment per a la cultura. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA. La mostra reuneix tres exposicions, una dedicada a la tasca de l'entitat Servei de Vídeo Comunitari durant la transició, una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella i una tercera que presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. David Navarro, bon dia.
0: Bon dia. Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Macba, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
3: Vemos aquí un colectivo que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
0: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portavella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb ECUS, vídeos de la donació de la Fundació Han Nefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
1: I arriben els esports. Que ens porta Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. El Barça ja coneix els rivals a qui s'enfrontaran en la ronda principal de la Champions League de futbol sala.
5: Bon dia, Marta. Els blaugranes, que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys, se les veuran amb el Club Semei, el Club Lucenets i el Minerva. Aquesta primera fase es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia. També aquest migdia s'han sortejat 2 fases de grup més europees, però en aquest cas de bàsquet, a la Champions League FIBA, la Penya ha quedat enquadrada en el grup H i jugarà contra el Telecom Basquetes Bonn, el Bnei Penlik Herzliya i el Porto, segon curs consecutiu que hi competirà el conjunt verd-i-negre, que començarà la competició del 6 o el 7 d'octubre. I també a l'Eurocup de bàsquet, el Bàsquet Manresa, han quedat enquadrats en el grup B i jugaran contra el Mònaco francès, el Beşiktaş turc, l'Ulm d'Alemanya, la Roma d'Itàlia, el Lechia Vilnius de Lituània, el PAOK grec i també el conjunt búlgar del Botevgrad. A l'Espanyol s'ha presentat aquest migdia Quilinci Harman, el defensa central que anunciaven ahir dels Països Baixos, que arriba cedit del Barlin anglès. I a l'equip femení s'ha anunciat aquest migdia la contractació de Carla Morera, que es mostra amb ganes de jugar ja amb la samarreta blanquiblava.
23: Amb moltes ganes de venir a un club com l'Espanyol amb tantíssima història, molt il·lusionada per tota la temporada que tenim per davant i amb moltes ganes de començar, la veritat. Bueno, la lliga japonesa és totalment diferent a l'espanyola. Ha sigut una experiència increïble que m'ha permès créixer no només personalment, sinó també futbolísticament, veient altres tipus de joc, formes de jugar, i ara tinc moltes ganes de tornar aquí amb tot el que he après fora.
5: I el Lleida 1939 continua perfilant el seu projecte. Bona sintonia entre la Paeria i el Lleida en la primera trobada. Sergi Gueu, UAU Lleida Ràdio.
24: Per part de la Paeria va ser l'alcalde Fèlix de Rosa i el regidor d'Esports Jackson Quiñones els qui es van reunir amb Andreu Ratés, president del Lleida Club de Futbol, acompanyat del vicepresident Juan Jolé Cumberrim i dels vocals Oriol Jové i Joan Ramon Puig Solsona. Sobre la possibilitat de jugar o no al camp d'esports i què els hi van traslladar des de la Paeria, el vicepresident Juan Jolé Cumberri a UAU Lleida Ràdio ens va respondre a això.
25: Super bona predisposició escoltant. Nosaltres hem fet la sol·licitud, aleshores és un tràmit com podria fer qualsevol altra entitat i esperant resposta després de que s'estudiï aquesta proposta que hem fet. Si la pregunta és, o el que ja no dic tu, sinó el que la gent pugui estar esperant, si tenim un sí o un no, no tenim cap resposta oficial.
24: Aquest dijous a les 7 de la tarda es presentarà el nou projecte de Lleida Club de Futbol davant els seus aficionats.
5: I 3 apunts més. En handbol, el jugador de balonmano granollers Marcos Fis ha estat escollit MVP de la Lliga Sobal d'aquest curs acabat 2025-2026. El lateral dret de 19 anys es converteix en el jugador més jove de la història en aconseguir aquest premi. Fis ha acabat la temporada anotant 164 gols amb una mitjana de 6 per partit. I en hoquei patins continua en moviment el mercat de fitxatges. L'Igualada, l'actual campió, s'ha fet amb Gerard Oviedo, que arriba procedent del Xum Massanet. Abans es va formar el Blanes, el Tordera i l'Arenys de Munt. I el Barça també ha retornat al porter Arnau Martínez, procedent de l'Igualada.
1: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports, amb molts moviments de fitxatges en aquesta època de l'any. Gairebé són les 3 de la tarda, doncs toca acabar. Tornarem a posar-nos demà a partir de les 2. Bona tarda.
26: La xarxa de comunicació local.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
3: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
4: Aquest estiu, escull Ràdio Sant Boi.
5: És dissabte, 7:45 del vespre. En Biel, de 3 anys, vol una galeta. Després una altra, i una altra, i després una més, i l'última, i la superúltima. I la Marta, la mare, diu, prou, no n'hi ha més. Ell plora, crida, es llança a terra i comença a donar voltes sobre si mateix, cridant, galeta, galeta. Ella sospira i diu, ja està, una més i prou.
6: Ni mama, ni mom.
5: Benvingudes, benvinguts a un nou capítol de Ni Mama Ni Momo. Avui parlarem d'una paraula que pesa moltíssim avui en dia, que són els límits, perquè posar-los no és dolent. I avui descobrirem per què no. Cindy, a veure, posar límits vol dir protegir.
7: Totalment.
5: Però per què ens costa tant avui en dia posar aquests límits? Què li passa a aquesta paraula que ens fa tanta por?
7: Ens fa por, aquesta és la clau. Ens fa por perquè o venim d'una criança, no?, on els límits han sigut com una baldosa a sobre que ens han fet no tenir opció, ens han oprès moltíssim, o bé tot el contrari, no?, ens han deixat fer amb una inseguretat que no sabem cap on anar. Llavors, per una via o per una altra, no hem sapigut com és això, la majoria de les persones, com és això de posar-ho d'una manera que cuidin, perquè els límits, com bé deia Sílvia, protegeixen, han de cuidar. Són una manera de dir, t'estimo i et dic fins a on estàs segur.
5: I com ho fem per trobar aquest equilibri entre t'haig de posar uns límits per la teva seguretat, per la seguretat de tots, perquè t'estimo, i no ser extremadament permissius o no ser extremadament autoritaris. Mm. Aquest equilibri no té pinta de ser fàcil de trobar.
7: No ho és, com tot la criança, no ho és. Però sí que posar-ho en consciència o pensar-hi sobre això sempre ens alleugera i ens fa fer una miqueta més fàcil. Aquí és molt important entendre que aquesta primera part que deies, que el límit cuida, el límit protegeix, i entendre que hi ha tres factors que s'han de respectar perquè aquests límits realment siguin respectuosos. Si no, no és un límit, si no és una imposició o si no és un fes el que et dona la gana, no? Perquè un límit que no té en compte l'altra persona, que és només que vol controlar, el que fa és, tu no m'importes, només m'importa el que jo digui. Un límit no posat o molt difuminat és un fes el que vulguis, quan el meu cervell no està preparat per saber com ho haig de fer, no? Perquè ningú m'ha ensenyat. Doncs aquí la clau està fermesa respectuosa. Jo sóc l'adult, un adult que acompanya, que t'ensenya, però sempre respectant-te a tu com a persona. Com a persona de 2 anys, 4, 20, és igual l'edat que tinguis, però ets un ésser humà que mereixes respecte i dignitat. Llavors, des del meu paper d'adult, dir-te quin és el marc de seguretat que ara necessites, fer-ho. Aquí crec que hi ha una cosa que ens ajuda molt, que és tenir en compte tres factors, no? Uh-huh. Quan parlem de límits, el primer que hem de pensar són els límits que protegeixen la integritat física o emocional. Integritat física ho tenim molt clar i no ens costa normalment posar-ho, no? Abans, quan parlàvem abans de la gravació, em deies, no?, la cadireta del cotxe o el cinturó de seguretat. Aquests límits, moltes vegades ens és molt fàcil posar-ho perquè sabem que això ha de ser així, és que si no les conseqüències poden ser fatals, no? Tenim un accident, surts i ho posem bé. O el cas quan portes la bici, t'has de posar el cas, punt. O no et deixo pujar-te 2 metres d'alçada perquè cauràs. I aquí No dubtem, som bastant ferms amb això. I normalment, com ho tenim tan clar i tan interioritzat, ho diem bastant des de la calma. Això ha de ser així i punt. No? I està bé, i t'estimo molt. I
5: aquí sí que fem servir l'i punt, eh?
7: Sí, bueno, no, és que ha de ser així a vegades.
5: Sí, sí.
7: Però aquest i punt, no, ha de ser així i punt. Si no, és que com t'estimo i no vull que et facis mal, doncs ens l'hem de posar. Aquest i punt vol dir no cal donar més explicacions. No hi ha discussions, aquí no negociarem.
5: Una vegada més, parlem massa, no? Allò que dèiem els pares, no li has d'explicar tota la normativa de trànsit.
7: No.
5: Simplement has d'anar així perquè si no passa això. S'ha acabat la discussió.
7: S'ha acabat i entenc que no et pugui agradar. Aquesta validació de la que parlem sempre és molt important, no? Entenc que et molesti o mirarem de fer lo possible perquè no et molesti, però ha de ser així. Llavors, ja això, integritat física, aquesta la tenim
5: clara.
7: Molt clara, jo crec. Integritat emocional.
5: Ja.
7: Aquesta ja és una miqueta més complicada. Per què? Tornem a lo de sempre. Perquè potser no l'han tingut tant en compte quan nosaltres hem sigut infants, no? Integritat emocional té que veure... Hi ha dues maneres de maltractar o de no fer allò que necessita un infant. A vegades podem fer mal a un infant no fent el que necessita o fent una cosa que li fa mal. Però és important saber que no fer el que necessita també és una manera de fer mal. Quan parlem d'integritat emocional, vol dir que no hi hagi negligència emocional. Negligència emocional és validar emocions, veure que necessites un espai segur on puguis expressar com et sents, no? I sentir-te segur. Després està el maltractament emocional, que és el ets idiota, no? Aquestes coses, ets inútil, i a vegades no cal ni dir-ho. A vegades simplement em desprecis, no? Amb comparacions, és que fixa't el teu germà ho fa i tu no, és que no pot ser una altra vegada. Tot això, al final, són límits que hauríem de posar de no fer aquest tipus de comentaris, no exposar els infants a aquest tipus de situacions i protegir-los. El segon aspecte a tenir en compte, que a mi m'encanta i a vegades no tenim tant en compte, són els límits que ens posen els infants. ¿Qué quiero decir esto? No, molta gent obre així els ulls, sobretot quan tenen nens molt petits, com que els infants posen límits? Sí, i és molt necessari respectar-los. Són els límits que posen, per exemple, quan ens diuen no vull una abraçada o no vull fer un petó. No? Moltes vegades confonem respecte amb ser afectuós. Ser respectuós o ser afectuosa. No? Quan hem vingut aquí, jo t'he saludat, què tal, com estàs? Estàs molt maca. I no ens hem fet dos petons, ni ens hem abraçat. I hem estat educades les dues. Això amb els infants, a vegades no ho veiem igual. I quan anem a casa dels avis o anem a un sopar amb altra gent, fes el petó. I a vegades manipulem, no? Si no ho fem, marxem, eh? Ai, que la iaia es posarà trista. Fem aquesta manipulació emocional tan perillosa.
5: I els avis, diria, i els avis encara més o menys els coneixen, però això passa amb desconeguts, també.
7: També.
5: I si és una amiga de la iaia,
7: sí.
5: Ja...
7: Ja ni te digo, no, la Conchi. No. Que la Conchita vol un petó. Pues que la Conchita aprengui a regular-se i a no frustrar-se per una decisió d'una altra persona, que és el seu cos. Però això passa amb els avis que dius que coneixen i amb nosaltres mateixes. Acceptar que un dia no vol un petó. Que això ens fa molt mal. Perquè diem, no? L'altre dia en una sessió de pares em deia vale, tot això amb altra gent, però amb mi no, que sóc la mare.
5: Imagina't.
7: No, amb tu també. Tu a vegades quan estàs amb la teva parella no et ve de gust o que et faci un petó o que et toqui i poses aquest límit i no vol dir que l'estimis més o menys, vol dir que escoltes el teu cos, ets conscient, no? Que és molt important estar connectades amb el nostre cos i saps d'una manera, no? Aprendre a dir-ho d'una manera que no faci mal a l'altra, però ara mateix no em ve de gust. Aquí acompanyem els infants. Vale, no et ve de gust fer un petó, com ho podries dir d'una altra manera? Què vols xocar? Avui ho dic per tu perquè veig que al final, els límits no hem de pensar que es posin automàtic... O sigui, el resultat no serà automàtic. Jo sempre dic, Sílvia, que acompanyar o criar és com plantar una llavor. És una llavor. Si jo vaig ara a una tenda, no?, i dic, vull un llimoner, però ho vull comprar des de la llavor. I vaig a casa, la planto, me'n vaig a dormir, i el dia següent dic, vaig a fer llimonada.
5: No.
7: No, em frustraré.
5: Correcte.
7: Que això és el que ens passa moltes vegades als pares i a les mares, no? Ostres, i la llimona, però és que jo ja l'he plantada, i la llimona, no? I no, el que necessita és primer saber quines són els condicionants que faran que creixi adequadament. Quanta aigua... La qualitat de la terra, interior o exterior, i amb el temps recollirem el fruit.
5: I potser has de canviar de test i no passa res.
7: haurem de canviar de test, que són les pautes, que és diferent als límits, que això ja en parlarem. Uh-huh. Llavors, és molt important també respectar, és veure el que l'altra persona necessita. Llavors, que els nens puguin connectar amb el seu desig, no? I la seva corporalitat, és molt important respectar-ho, perquè després ens fem grans i després, si ens han manipulat molt emocionalment por ese besito que me tienes que dar porque si no me voy a poner triste, pues passen coses que segueixen passant i no aprenem a dir no i ens sentim malament perquè faré sentir malament a l'altre.
5: Clar.
7: Llavors aquí, important respectar-ho. I per últim, el tercer punt a tenir en compte és els valors familiars, no? Quins són els valors de la família? Què és important per la nostra família? Què és allò important? Això és un exercici que fem molt poc. Quins són els meus valors? Perquè d'aquests valors, valors individuals, valors de parella i valors familiars, sortirà la coherència. Estic actuant en pro dels meus valors a casa? Què és important? El respecte. Vale. Doncs si el respecte és important, primer definim aquest respecte. Què vol dir ser respectuós? No? Sempre m'agrada plantejar-ho com què no passa dins una família on hi ha respecte. Quins comportaments no passen? Pues aquí poden, no? La gent pot dir o diu a vegades els crits, els insults, la manipulació. Pues plantegem-nos. Ara mateix estem siguent coherents i a partir d'aquí comencem a pensar com, no?, implantar tot això.
5: També abans comentaves que el límit també ha de respectar la persona que l'està posant.
7: Totalment, clar.
5: Que a vegades això se'ns oblida.
7: Clar, difumina, és aquesta polaritat que parlem moltes vegades de o anem a l'autoritarisme o anem a la permissivitat. L'altre dia en una sessió una mama em deia, no, clar, jo respecto molt la meva filla i el que necessita, li dono molta llibertat, no? I em deia, jo tinc al meu lavabo unes crametes, no? I un maquillatge i tal. Em va dir, aquestes crametes em van costar molts diners. Bueno, encara que no costessin diners, és igual, era una cosa seva. I la nena, petitona, balla i juga i tal. I clar, la mare em diu, és igual, ja en compraré unes altres, no?
5: No passa res.
7: Clar, no passa res, perquè realment ella pensava que estava respectant el que la nena experimentés. Clar, si això va en contra del respecte cap a tu, no és respectuós. Quin seria el límit? Observo el que la meva filla necessita, li agrada tocar crametes, tal, llavors adapto això a algo que em respecti a mi, que respecti a tu i que respecti l'entorn. Llavors és molt important si ens parem, o sigui, aquest és un gran exercici per saber de límits, si ens parem i realment fem aquesta anàlisi d'aquests tres factors, em respecto a mi, em respecto a tu, em respecto a l'entorn, ja ens serà molt més fàcil.
5: Aquesta manera de posar límits s'allunya molt, segurament, de la que ens han posat a nosaltres com a infants. Què passa quan nosaltres, que ara som els pares i mares, ens trobem en una situació en què hi ha gent que no posa els límits de la mateixa manera, siguin perquè són més grans, avis, pares, etc., o sigui perquè és una família que decideix posar-ho de manera diferent. Quan hi ha aquest conflicte de diversitat d'opinions en com posem els límits, o hi ha diferents nens amb diferents límits. Com ho gestionem, això?
7: Mira, tota manera diferent de fer és una gran riquesa i una gran oportunitat de veure que al món hi ha diferents maneres de pensar. Tenim la sort que en la primera part de la vida dels nostres fills i filles nosaltres som el seu referent i és molt important el que nosaltres pensem. Llavors, aquí jo sempre dic mantinguem la calma. Si la persona que posa un límit molt allunyat o no posa el límit molt allunyat al que nosaltres considerem molt important, el que podem fer és comunicar-ho. Comunicar-ho amb tot l'amor i la compassió i la tendresa possible. Els nostres avis o els nostres pares han tingut una vida molt diferent a nosaltres, no han tingut la informació que nosaltres tenim ara i ho han fet també com han sapigut, no? Això que diem sempre, sí. Ho han fet també com han sapigut. Llavors, poder dir-ho des d'on ho diem és molt important, no? Poder dir-ho amb fixat, no? Això és important per nosaltres, a veure si ho podem canviar, no? Si és el temps de pantalles o el que succeeix
5: amb els petons,
7: o amb els petons, llavors comunicar-ho. A vegades no serveix de gaire.
5: Yeah.
7: Llavors, aquí el que hem de posar és una miqueta de balança, no? Poder parlar amb els nostres fills i explicar, mira, he vist que l'àvia ho fa d'aquesta manera, jo ho faig d'una altra. No desmereixent o no parlant malament, evidentment, dels avis. Explicant la nostra manera. I posar aquesta balança de què pesa més? Aquesta petita cosa que no ens acaba d'agradar o el temps de qualitat que passen amb ells? Llavors, rebaixar una miqueta i si veiem que hi ha alguna cosa que no ens agrada que està passant i posem molt més valor amb el temps que passen amb ells, tenim l'oportunitat de després a casa que sigui un lloc d'aprenentatge i de veure diferents maneres de fer-ho i reflexionar sobre això.
5: Molt bé. Què passa amb el poder? Perquè sovint, no, es confon una cosa amb l'altra o creiem que perdem poder amb un límit o amb altre. És una paraula que també no agrada massa.
7: Sí.
5: Poder, autoritat, límit.
7: Clar. Evidentment, com diu la peli, un gran poder conlleva una gran responsabilitat. Tenim un poder relacional envers els nostres fills. Aquest poder ha de servir de guia, ha de servir de protecció, no? Llavors, moltes vegades, la majoria de vegades, el que xoca més amb l'educació és la por. Ja sigui por a que el meu fill em prengui el pèl, o por a que pateixi. Llavors, això és el que ens fa anar de l'autoritat, perquè una família no és només autoritarisme o autoritària o només permissiva, és que durant el dia parecemos, no?
5: Sí.
7: I avui m'enfado molt i estic molt així i després em sento malament i et deixo veure la tele, tot i que... Sí, entre setmana no veiem la tele, però com t'he cridat, va, pobret, no? I anem, fem una mica ping-pong.
5: És molt difícil ser coherent.
7: És molt difícil, és molt difícil i sense pare. Vull dir, a la vida en general és difícil. El primer pas és saber com ho vull fer, no deixar-me anar amb la inèrcia, no? L'important és que entenem que nosaltres acompanyem els nostres fills, anem amb ells, no contra ells. No és una lluita. Jo vaig amb tu, no haig d'estar ni a sobre teu ni sota teu. Vaig amb tu, al teu costat, i t'ensenyo de guia. Sempre els dic a les persones que venen a la sessió que s'imaginin que de cop i volta estan a la faldilla d'una muntanya, no? Estic a la faldilla, i vaig tot equipada per començar a pujar aquesta muntanya i apareix una persona al teu costat i et diu: soc el teu xerpa, no? T'ha tocat que sigui jo, no pots escollir una altra persona i anem a pujar la muntanya, aquesta muntanya que es diu vida, en realitat. Llavors, tu el que necessites és una persona no que t'estigui manant: no trepitgis aquesta pedra, fes això ràpid. Clar, tu aniràs pujant la muntanya, aniràs visquent amb por, sobresaltat, ostres, no estic gaire segura, què li passa a aquesta persona, no? I als nens petits encara és més perillós perquè aprenen a com és la vida, no hi ha aquesta capacitat de reflexió. I tampoc voldràs una persona que t'acompanyi a pujar aquesta muntanya en: ai, no sé si ara haig d'anar cap a la dreta o cap a l'esquerra, no? Ai, aquest riu, que perillós. Pues jo aniré cagada. Aniré cagada. Llavors, val més anar a poc a poc, amb seguretat, mostrant: no hem d'estar a sobre dels nostres infants, sinó ensenyar-los a viure. I no hem de tenir por, perquè els nostres fills i filles aprenen el que està bé i el que està malament segons el que nosaltres els permetem fer o deixar de fer.
5: I quan hi ha un desbordament, un pollastre, un, ja tots sabem, aquell moment, donar voltes sobre si mateix, etcètera,
7: etcètera. Treure mocs, no? La niña exorcista, les babes.
5: O pega, no? A veure, què passa en aquest moment? Com ho fem perquè els límits no se'n vagin a campis traus?
7: Vale. Lo primer de tot és intentar no controlar la situació. És a dir, no? I què vol dir això? Vol dir que tu en aquest moment, quan hi ha un desbordament emocional, allò que dèiem de la tapa aixecada del cervell, això vol dir que la part de supervivència està prenent el control, la part racional se'n va en orris, no? Uh-huh. Llavors, aquí, mantenir la calma, entendre que la teva finalitat no és que en aquell moment passi allò que tu vols, perquè llavors no estàs acompanyant, estàs intentant controlar. Entendre que el teu fill, filla, està amb desbordament emocional i tu estàs allà sostenint la situació, no perquè s'acabi, sinó perquè la pugui transitar de la millor manera possible. I després ja parlarem sobre allò que ha passat, no? Sobre el límit que no s'ha complert. Perquè
5: per exemple, pagar.
7: Pagar, no? No? Evidentment, el que no farem és te pego pa que veas lo que duele, que això ens ha passat moltes vegades, no? Allò que ens feien de... Ah, doncs tu em pegues, no? Et fa mal? Doncs mira el que fas. No.
5: O a vegades entre germans, no? Veus que hi ha un clatallot, una pessigada, no sé què. Vine, ara li fas tu ara, amb ell.
7: Sí, exacte. Aquí hi ha aquesta incoherència, no? Si jo et dic, no es crida! O et pego mentre es pegues, els nens aprenen a que sí que es pot fer. Perquè si l'adult de referència, clar, ho fa, sí que es pot fer. Què s'ha de fer? Primer, assegurar-nos que els tres elements estan respectats, no? Que ningú es faci mal, que tu no et facis mal i que no trenquem les coses. Vale. Quan poso aquesta distància, si cal, vaig amb tu a l'habitació, et separo del teu germà, el que sigui. T'acompanyo perquè et calmis. I jo haig d'estar regulada, saber que no haig de solucionar res en aquell moment. I després tenir l'oportunitat de parlar sobre això. Buscar solucions. No només quedar-nos sobre el que no es pot fer, sinó preguntar com ho podríem fer d'una altra manera perquè això no passi. Què ha passat? Des de la curiositat real. Deixar de ser policies, jutges, no? I tu què has fet? I és que no sé què.
5: Què ha començat?
7: No sé què. Pues algo hauràs fet. És que tot això no importa. Què ha passat i què podríem canviar, fer-ho d'una altra manera, perquè això que ha passat no torni a passar. Que se li diu enfocar-nos en solucions, que és el que necessitem a la vida.
5: Total.
7: No? No buscar culpables. No, no, ha passat una cosa. Vale, no volem que torni a passar. Vinga, entre tots, segons l'edat del nen, tu hauràs de posar aquest cervell prefrontal, no? Hauràs d'argumentar més petites solucions, donar alternatives. Doncs quan és un infant molt petit, doncs en comptes de fer això que em fas mal, i jo no deixaré que em facis mal. I això és posar un límit que li està ensenyant que ell tampoc o ella tampoc ha d'acceptar. Doncs no deixaré que em facis mal. Fixa't, a mi m'agrada molt més que m'acaricis. No? O li volies demanar el cotxe. Com ho podríem dir en paraules? Utilitzar aquest llenguatge d'infància per connectar amb ells. Que és curtet i clar.
5: No, cortito. Parlem,
7: no,
5: més,
7: no, parlem més.
5: No, parlem més del
7: curtet
5: compte.
7: Curtet i clar. Llenguatge d'infància no és de dir cutxucutxucu. No, que moltes vegades ni la xixita. Hay de comer xixita.
5: No, què és això?
7: No? Sí, és sí. Simplement dir, anem a posar-ho en paraules, com ho podríem fer. Doncs jo et dic com ho faria, no? Perquè en aquell moment potser... I això fora del desbordament emocional, eh? Després. Quan som més grans, donar-los la paraula. No tenir pressa. Necessitem temps per acompanyar, per posar límits i per tot. Vale, què ha passat? Com t'has sentit? I escoltar des del cor, de veritat, per intentar entendre. I si no ho entenc, no passa res, valido. Jo a vegades no puc entendre el que t'està passant, però veig que estàs aquí i estàs així, no? I ho dic.
5: Sí. I quan són més grans també comentàvem d'involucrar-los en pensar aquests límits.
7: Totalment.
5: No? Que clar. Arriba un punt que, clar, ja no és un tema físic de, doncs això, el cinturó, però ja arriba una edat que volen començar a fer coses sols, que volen cada vegada tenir més independència,
7: sí.
5: I això a nosaltres ens genera a vegades una inseguretat i unes pors, totalment, i hem de tornar a crear uns límits diferents als que estàvem acostumats a fer des de la infància més primerenca,
7: clar.
5: No?
7: Això és diferent, límits que pautes. Els límits són iguals des dels 0 anys fins als 99, és a dir, a casa no ens insultem, no ens paguem, això és un límit claríssim. Quan van canviant segons el ritme maduratiu o l'edat dels nostres fills, són les pautes, que és diferent als límits. Per exemple, no parlàvem abans de l'hora d'arribar a casa o el temps d'ús a pantalles o coses que van canviant segons la parcel·la de poder dels nostres fills i filles o segons el seu ritme maduratiu. Llavors, aquí l'ideal és començar a cocrear amb ells. El meu fill té 14 anys, no? Ara ho parlàvem, i comença doncs, a voler sortir més amb els seus amics i arribar una miqueta més tard. Jo puc tenir un límit que és que, evidentment, més tard d'una hora en concret, no vull que arribi per un tema de seguretat. Llavors jo aquí li dic, mira, per mi és molt important això, i això serà... O sigui, és molt important que hi hagi una hora d'arribada perquè... els dos ens doni un marc, no? Jo a saber què puc esperar, però també és molt important per mi el que tu necessites. Llavors, dintre d'aquest marc, perquè ja arriba una edat en què els límits ja no serveixen, eh? Els límits de petits. Després, això ha de ser pautes de convivència. Intentar controlar un adolescent és inútil. És inútil perquè jo et puc prohibir sortir el cap de setmana però arribarà dilluns. I dilluns faràs allò que jo t'he prohibit. Llavors, és construir aquesta casa i de petit jo en marco els límits i de gran que ho creo els límits o les pautes amb tu. Quina hora està bé per tu? No? Si jo et dic a les 11 i punt, aquí el que estic mostrant és poder i control.
5: Autoritat.
7: Autoritat. Molt. Llavors, que ho crea és preguntar, què està bé per tu? Vale, doncs a les 11 i mitja. Ostres, a les 11 i mitja per mi potser em sembla una miqueta tard. Fem una cosa, fem a les 11, però si tots els teus amics estan amb tu, m'avises i mirem a veure si ho podem allargar.
5: Ajustem una mica.
7: Sí.
5: Molt bé. En tot cas, jo crec que l'adolescència mereix, no un capítol, no, una temporada
7: total.
5: Sencera. Però ja ho abordarem. Molt ràpid que se'ns acaba el temps.
7: Sí.
5: Exercici d'avui.
7: Vinga, doncs avui us proposo també, una vegada més, introspecció. Llavors, m'agradaria que les persones imagina't que tens dos pedres a les mans, no? En una mà tens el que és el poder adult. El poder adult ben entès. El poder adult, que vol dir responsabilitat, que vol dir calma, previsibilitat, no? I amb l'altra mà, a la mà esquerra, per exemple, el poder infant, de l'infant, que també és molt important, no? Les ganes d'explorar, de decidir, de provar, de decidir sobre el seu cos, que parlàvem, vale? Si una mà domina i deixa l'altra baix, apareix la submissió, que és el que no volem, perquè arriba l'adolescència i han de poder decidir i saber com es fa això, no? Vale? I si no, si només val la mà de l'infant, hi ha el caos, hi ha el descontrol, hi ha... tot es va en orris. Llavors, quan les dues mans es troben, hi ha equilibri. El meu poder sense fer-te desaparèixer, des de la connexió, des del veig, des del ets important, tu i els teus desitjos, no només necessitats. Llavors, aquí m'agradaria llançar tres preguntes. M'agradaria que pensessis. La primera pregunta és: què et fa perdre el teu centre quan poses un límit? I va més enllà de pensar ràpid, eh? Què penses sobre tu quan poses un límit? Què et connecta amb la teva calma? Què et fa sentir estar calmada? Doncs abans de posar un límit, ves allà, ves aquesta connexió, ves potser la certesa que estic fent, que estic protegint, la certesa que estic sent una guia, el que et connecti amb la teva calma. I per últim, què ajuda al teu cos a mantenir-se present quan dius no? Perquè dir no és un acte d'amor cap a moltes persones. El meu fill, el que més ràbia li dona, però ara ja en riem quan ho dic, és: t'estimo molt, i la resposta és no. I amb un somriure, perquè podem posar límits, hauríem de posar límits des de la calma i des de l'amor. T'estimo molt i no.
8: Doncs jo crec que ha quedat molt clar que hem entès que els límits no són barreres, sinó al final són llaços de confiança.
7: Ponts.
8: Ponts que doncs, ens faran confiar els uns amb els altres.
7: Totalment.
8: Perfecte, doncs ens haurem de retrobar en el proper capítol. Ai, sí. Per saber més sobre aquest projecte que és la criança. Com sempre, què els hem de dir a aquesta audiència?
7: Ho estàs fent tan bé com saps, i això ja és moltíssim.
8: Fins la propera.

0: After Sunboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sunboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsunboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsunboy.
1: Estàs escoltant la programació d'estiu de Ràdio Sant Boi.
2: En Pol, de 8 anys, està fent els deures de matemàtiques. Hi ha un problema que se li ha travessat. No hi ha manera. No l'entén i no sap ni per on començar. En Marc, el pare, li ha explicat unes 5 vegades el mateix. Ell ho troba molt senzill. I comença a perdre els nervis fins que deixa anar. Què és el que no entens? Sempre estem igual, és que no t'esforces gens. El nen abaixa la mirada, no respon i s'allunya.
3: Ni mama ni mom.
2: Tots hem dit alguna vegada coses que després ens pesen. Avui a Ni mama ni momo no parlarem de judicis, ni de problemes, ni de culpes, sinó que posarem solucions. Cindy, què ens passa a vegades que nosaltres volem ajudar a les nostres criatures, però al final el que fem és bloquejar-los?
4: Bueno, el que ens passa a tots, no? Les presses, el voler que el nostre fill no quedi malament a la classe per fer els deures, que els porti bé, però moltes vegades fem totalment el contrari del que pretenem. I això s'entén molt bé entenent com funciona el nostre cervell una vegada més. És important entendre que el nostre cervell identifica si estem en una situació confiable o si estem davant d'una persona confiable en 7 segons. No? Quan tu coneixes una persona nova i apareix per la porta, el nostre cervell triga 7 segons en saber si aquesta persona o interpretar si aquesta persona és confiable. Què passa si és confiable? Que aquí el cervell s'obre a aprendre. Vol dir que aquesta persona pot ser competent també. Llavors estem tranquils perquè no ens hem de defensar ni hem de fugir. Estic tranquil·la, segura i puc començar a aprendre. Si en canvi la situació o la persona no és confiable, per tant no és segura, el meu cervell es bloqueja, apareix tota aquesta, s'altera tota aquesta part del límbic, del cervell límbic, que és el que interacciona davant d'una amenaça i, per tant, aquí no podria aprendre perquè la meva part prefrontal, que és la que analitza la part del llenguatge, està desconnectada. I només el meu cos estarà amb aquests nervis, no?, de saber si m'haig d'aixecar i fugir, si m'haig de bloquejar, si m'haig de defensar. Això és inconscient. Llavors, què podem fer nosaltres com a adults? Primer de tot, i com sempre diem, analitzar com estàs en el moment en què, en el cas de l'exemple que has posat, quan vull acompanyar els meus fills a fer els deures. En quin estat estic? Perquè si estic en un estat d'atacar, no? De dir és que sempre fas el mateix, o és que mira l'hora que és, sembla mentida que no ho sàpigues, no aconseguirem connectar. I es crearà una situació doncs, molt tensa on el fruit serà baralla segur, i els dos acabareu malament o plorant o mira, et deixo aquí, me'n vaig a fer sopar perquè hi diem frases després que fan molt mal, que és perquè amb tu és impossible, és que no vols aprendre, és que ets un desastre, és que no sé per què et costa tant.
2: Hauries de tornar a P5 o...
4: Exacte, no? Sembla mentida amb l'edat que tens, no? I això a les escoles també passa. Vés-te'n a I3, vés-te'n amb els petits, sí, quan castiguem. Es fa encara. Sembla mentida, però encara es fa.
2: Sí, sí. Per tant, entenc que això funciona, aquests 100 segons, tant quan hem

0: que a vegades que tots ho hem fet i jo he dit, ostres, doncs jo ho he fet
1: i jo també.
0: Totalment inconscient, no? Estàs en una botiga i allò que diuen, hem d'aplicar les assignatures en el teu dia a dia perquè així no farem deures. Vinga, va, anem a comprar dues ampolles d'aigua, si cada una val 1,50 €, quant em costarà? Mentre estàs a la cua, fent la cua en el súper, on sigui, no? Que vagi fent aquest càlcul mental i tu ho fas, per què ho fas? Per engrescar-lo, per retar-lo, no? Perquè tingui un repte i perquè aprengui.
1: Total.
0: El nen es bloqueja.
1: Clar.
0: O 1,50 €, no, posem-ho més fàcil. Comprem una ampolla que val 1 € i l'altra val 1 €. Són dues ampolles. Quan hem de pagar? I el nen no respon. Però home, 1 € i 1 €, 1 + 1, com és que no ho sap?
1: Com és que no ho saps, no? Si ho saps, no? Si jo sé que ho saps, com és que no? I de sobte a la tenda hi ha molta gent, tothom ens mira, llavors tu aquí comences a jutjar-te, a pensar, m'estan jutjant com a pare, a l'escola que porto els meus fills, sembla mentida, llavors...
0: Desmunta tot.
1: Se't desmunta i apareix aquest servei també, no? De supervivència, i comences a pressionar. Què fa el teu fill? Es bloqueja. Allò que... Però tal qual, és el seu cervell que es bloqueja. Em sento observat, jutjat, haig de respondre ràpid, però no puc connectar amb la part de l'aprenentatge o de la resposta. Fatal.
0: Drama. Jo deia que a mi m'havia passat, jo ho vaig fer amb la meva filla, no sé quin, però era matemàtiques també, i al cap de molta estona em va dir resultat.
1: Clar.
0: I jo vaig dir, què m'estàs dient? Ah, allò que m'has demanat. Però en aquell moment no podia respondre, perquè estava sobreestressada, no?
1: Clar.
0: Llavors... molt bé, parlem massa, una vegada més.
1: Ja. Una vegada més, i sempre, que és meravellós, utilitzar la vida quotidiana per a això, però jo el que motivaria més és a fer-ho en moments on no hi ha mirada externa, no hi ha judici, no hi ha
0: per
1: sensació.
0: Per part de dos, és a dir, no et sentiràs ni tu...
1: Clar, jutjant, ni... i llavors anar pel carrer, això ho feia molt el meu avi, jo crec que els avis feien molt lo de les matrícules, de sumar matrícules, no? Que sempre ho diem. Doncs si tu vas des de... realment voler acompanyar i fer una activitat lúdica amb el teu fill on a més aprèn matemàtiques, doncs fantàstic, i no jutjar el resultat, simplement la pregunta, i si veus que falla, doncs pensar com ho pots acompanyar d'una altra manera, no?
0: Ja està, molt bé. Anem a veure exactament què és el que li passa al cervell d'un infant quan se sent així observat, quan se sent jutjat.
1: Clar, aquí passen diverses coses. Primer, el que dèiem del bloqueig, no? Quan jo estic en una situació on no tinc algú que m'acompanya i sento judici o amenaça, hi ha el bloqueig. Però passa alguna cosa molt més greu, que és l'autoimatge, l'autoestima, que tant ens preocupa dels nostres fills. Si jo estic constantment rebent etiquetes, no? De ets un desastre, això ja ho hauries de saber, sembla mentida, aquesta mirada de l'adult, aquesta veu de l'adult es convertirà en la nostra veu quan siguem adults nosaltres. Llavors, és molt important no etiquetar a l'infant, sinó la situació, observar-la i veure quina necessitat hi ha en el nen, no? O què està passant aquí, com se sent. Llavors, és molt important acompanyar des d'una mirada de trobar la resposta real i saber que tot aprenentatge és un procés. Que si no tenim la resposta ara, vol dir que és una gran oportunitat acompanyar a diferents maneres d'entendre-ho.
0: I com canviem aquesta mirada? Perquè això pesa molt, ja ho sabem. És la mirada que hem rebut nosaltres, no? I a vegades que ens surt de forma natural i instintiva. Com ho fem? Com treballem aquest canvi de mirada?
1: Amb l'autorevisió, com sempre, no? Identificar quina és la veu que tens tu. Què et passa, què penses sobre tu quan ho vols fer tot perfecte, si és el cas, d'on ve aquesta veu? O sigui, sempre dic que per acompanyar hem d'estar ben revisades, perquè al final la nostra veu de quan érem petites aprenem a ser pares sent fills. I això és important, revisar que ens hem portat a la nostra motxileta i són les eines que utilitzem en els nostres fills. Llavors, sempre, consciència, autorrevisió, veure què realment se'm mou dintre de mi, perquè el que més et molesta del teu fill té més a veure amb tu que amb ell.
0: Totalment.
1: Llavors, aquest judici, què et desperta a tu? Què passa, no? T'estàs qüestionant com a mare, estàs comparant el teu fill amb altres nens i penses que hauria de ser, no? A l'entendre, calma molt. No? Conèixer com evoluciona el cervell d'un infant i què és un infant, calma moltíssim. Llavors, primer de tot, això, veure què se't desperta a tu, intentar no ser perfecte, que això també crea molta culpa i molta vergonya amb les mares, sobretot. No? Parlàvem en una societat on sembla que hem de poder cobrir-ho tot, la feina, ser una bona dona, una bona mare, una bona mare, estar guapíssim... Bueno, clar, llavors, les expectatives que tenim, també revisar-les. Realment, què és l'important a la meva vida? Aquesta frase tan bonica que diu que lo más importante

0: en tu vida sea realment el més important. A què li dones? Dediques temps? Dones valor?
1: I si ja hem fet mal amb aquesta mirada?
0: Fem mal sempre. Vull dir, no farem mal, ens han fet mal i això serà sempre així perquè som humanes. I això no és sentenciador. Si hem fet mal i ens adonem que hem respost o que hem etiquetat o que hem dit coses que no volíem dir, reparem. De vegades la reparació té molt més aprenentatge que l'error en si. Llavors, demanar perdó no et treu autoritat, t'humanitza. I humanitza les relacions. Que el teu fill aprengui a demanar disculpes perquè el seu referent ho ha fet té un valor incalculable. I també reparar mostra la vulnerabilitat humana. El no tengo que ser perfecto. No hi ha res que a mi em faci més, que em preocupi més a sessions quan els fills em diuen és que no soy tan perfecto como mis padres. Aquí l'expectativa és brutal. Yeah. Llavors, reparar i demanar perdó humanitza i crea un vincle. Et veig i em preocupa el que he causat sobre tu. Llavors, perdón, això no era el que jo volia fer, no? M'he descontrolat, verbalitzar coses que ens passen dintre perquè donem un llenguatge emocional també als nostres fills i els ensenyem que passen coses dintre nostre i que a vegades fem coses que no volem fer i reflexionar molt sobre i la propera vegada com ho podríem fer. Allò que deies al principi, de no quedar-nos en la culpa, això amb l'educació ho fem molt. Ens quedem amb l'error, amb el que ha passat, amb allò que està malament, però no busquem l'alternativa de com si ho podem fer, no? Doncs parlar amb els nostres fills quan estem ben integradetes, no? Ben calmades, poder dir, i això, la propera vegada, com ho podríem fer? No? Què necessites? Què necessito jo? Aquí sí hem de parlar més. Però parlar no des del dogma, no? El des de t'ensenyaré jo, sinó la curiositat. La curiositat és una eina brutal en les relacions.
1: I això a qualsevol edat d'infants?
0: Quan som més petits, nosaltres haurem de donar les solucions, no? Quan un nen té 3, 4 anys, potser tu li preguntes 2 anys, no? Li preguntes i com ho podríem fer d'una altra manera.
1: I es quedarà
0: o
1: igual.
0: Potser, clar, es quedarà igual o potser et diu alguna cosa, no? Jo me'n recordo quan parlo amb una família que és hora de rentar-se les dents i jo sempre dic, no? Menys ordres i més preguntes. Què hem de fer per tenir les dents netes, no? Mm-hmm. I me'n recordo que la nena deia, menjar més xutxes.
1: Molt
0: no?
1: bé. Fantàstic.
0: Clar, llavors, aquí l'humor també ha d'entrar amb la criança. Llavors pots riure i dir, ostres, això seria molt xulo, no? Imagina't que si mengessin xutxes... Però llavors aquí posem nosaltres aquesta part, no, del cervell que encara no està desenvolupada i li diem, saps el que realment fa que les gens estiguin netes? Que ens rentem cada nit. Si vols, jo t'acompanyo. Llavors, donar veu, fer d'aquesta, a més de corregulació, d'aquest cervell pensant que pot arribar doncs on encara ells no arriben. Quan som més grans, però això ho hem de fer des de ben petits, eh? Perquè els hi estem entrenant a que arribarà l'edat en què ells començaran a aportar. Uh-huh. I que les seves, i no ridiculitzar les seves aportacions. Jo puc riure'm amb tu i dir, quina bona idea has tingut, sí, però això desgraciadament encara no és així, no? Llavors, mira, si vols jo et dic com sí. I d'aquí ja entres en un micro, no et ridiculitzo, miro el que dius, aportes, no? Llavors, quan som més grans, sí escoltar el que diuen.
1: Molt bé. Mm. Quan els pares ja ens hem desbordat, ja hem tingut aquesta mirada i ens sentim tan malament, què fem amb aquesta vergonya de l'adult?
0: Després de reparar, identificar, doncs això, mirar què ens passa i entendre que hi ha dos tipus de culpa, no? A mi m'agrada parlar de la culpa neuròtica i la culpa sana. La culpa, deixant de banda la culpa cristiana, catòlica, apostòlica, no? Que és per mi culpa... Bueno, si algú ens fa sentir malament del que hem fet, si l'agafem, ho mirem i serveix com a trampolí, com a responsabilitat, és culpa sana. És a dir, vale, reviso, no és coherent amb els meus valors, jo no vull ser aquest tipus de persona, de mare, és igual del que sigui, i a partir d'això, d'aquest sentiment, ho decideixo fer-ho d'una altra manera. Revisar. La culpa neuròtica el que ens fa ens quedem allà atrapades. No? Et feia, abans quan parlàvem, l'exemple de quan el nostre fill fa alguna cosa que ens desregula completament, no? Que ens fa perdre els papers, doncs el podem sacsejar o li donem una fuetada o li cridem coses que no hem de fer però que a vegades fem. Llavors ens sentim tan malament que llavors reparem anar-nos a l'altre extrem, a la permissivitat, o a, pues, hoy comeremos chuches cuando no podemos, hoy...
1: Perquè et sents tan malament que ho vols compensar.
0: Exacte, i no es compensa amb coses externes.
1: L'estàs atabalant. Bueno, és a dir, no estàs sent coherent.
0: No hi ha cap relació. Realment, quan fem una cosa, la reparació ha de tenir un sentit. No hi ha cap relació en donar-te xutxes, deixar-te veure la tele no sé quantes hores perquè t'he cridat. La reparació ve des de la persona i des de el connecto amb tu, em sap greu, no? Llavors, veure què passa quan hi ha un error, com reacciono, què penso sobre l'error. És que al final tot té molt poc a veure amb els nens i té molt a veure amb els adults.
1: Totalment.
0: Com identifiquem l'error, què vol dir per nosaltres equivocar-nos, com en parlo jo quan jo m'equivoco. Doncs quan arribin aquestes sensacions de culpa, de malestar, parar un moment i revisar.
1: Així com abans comentàvem d'incorporar la seva opinió o les seves idees respecte a com podem reaccionar davant d'una situació que ens ha desbordat, en el cas de la nostra reacció com a adults, també els hauríem d'incorporar... Escolta, la mare, el pare, a vegades també es desborda. Com t'agradaria que et tractés? Com t'agradaria que reaccionés? O això és un error?
0: Més de com t'agradaria que jo fes les coses, preguntar com et sents quan jo he fet això, no? O què t'ajudaria a tu en aquesta situació. Per exemple, amb el tema del bloqueig, no?, dels deures o quan estic a la tenda que vull que sumis, quan això ja ha passat, arriba a casa i pregunta com t'has sentit. I en aquest cas, què t'hagués ajudat que jo fes? No? Preguntar-li des de la seva responsabilitat, des de la seva parcel·la de poder o des de la seva emocionalitat, però que ells no ens han de dir com ho hem de fer. Nosaltres som els adults, més que res perquè nosaltres tenim aquesta responsabilitat. Tot gran poder... comporta una gran responsabilitat.
1: Exacte.
0: Llavors, els nens no ens han de dir com nosaltres hem d'actuar, però evidentment hem de saber com es senten quan nosaltres actuem d'aquesta manera i saber que, i ells han de saber que a nosaltres ens importa com es senten. Llavors, evidentment, sí, preguntar sempre al com t'has sentit, què haguessis necessitat. I aquí ens donen una informació valiosíssima. També et diria de l'exercici de preguntar-te a tu quan eres petita, quan eres adolescent, quan pensa en un error de la teva vida i què t'hagués ajudat per part d'un referent adult, quina actitud, què t'hagués agradat que et diguessin, com t'hagués agradat que t'acompanyessin. I aquí també ens dona molta informació. No?
1: La clau, molt bé. I en situacions que ja ho veus venir, que hi ha situacions que ja ho veus venir i que tu ja saps que com passi allò que estàs preveient que passarà i que acaba passant...
0: Sí.
1: Posàvem abans el cas d'un gerro. Estàs saltant, no saltis aquí perquè això li donaràs un cop i caurà, li donaràs un cop i caurà. I passa, no? Li dona un cop, cau. I tu explotes.
0: Explosió, claro.
1: Perquè t'ho he dit 5 vegades que passaria.
0: I la tarda ja gira, ens enfadem, plorem, crits... Important l'anticipació. Si tu ja estàs veient que hi ha alguna cosa que pot passar i es pot prevenir, no? Doncs fes-ho. Si tens un nen de 3-4 anys, està saltant a casa i hi ha un gerro que t'agrada molt o que és molt car o el que sigui, doncs treu-lo d'allà. Treu el gerro, no? I ja està, i treu-lo d'allà. A vegades no podem treure tot a la casa, no? I també volem que els nens aprenguin a relacionar-se amb l'entorn perquè siguin curosos. Bueno, jo et diria que les indicacions en positiu, diguem el que sí que pot fer. Per exemple, si jo no vull que saltis al costat del gerro i aquest gerro no es pot moure, doncs et dic, recorda que juguem d'aquest lloc a aquest lloc, no? I jo t'estic posant un límit, te l'estic marcant. No t'estic dient el que no vull que facis, perquè quan tu dius no vull que facis això, el cervell el no ho identifica. No pienses en un elefante rosa. Claro, pum, no saltis al costat del gerro. Pues el nen de seguida es veu amb ell saltant i els químics que genera el cervell són tots aquells que tenen relació amb saltar al costat d'un gerro. Doncs jo aquí et donaré les indicacions de hem de jugar d'aquesta part del menjador fins a la tauleta, m'invento. Vale. Si jo ho dic i això no es fa, llavors revisarem. Què has entès del límit? Preguntarem, no diem ho has entès i que ens diguin sí o no, sinó què has entès d'això que t'he dit i deixem que el nen ens ho digui. Vale. I després ho podem dir, la conseqüència o l'enfoc en solució serà i què farem si això no passa? Doncs potser hem de deixar de jugar al menjador i hem de fer una altra cosa. El problema és que parlem massa, repetim, explotem, però mai hi ha el com si ho hauríem de fer. I això és importantíssim, perquè recordem que educar és acompanyar i donar eines de vida. I si jo només dic això no, això no, això no, i mai dic com si, No, no hi ha aprenentatge.
1: L'altre dia veia per xarxes una noia que explicava el cauràs, cauràs, no vagis per dir que cauràs, que si tu li estàs donant constantment el missatge de cauràs, és evident que caurà.
0: Clar, i si és perillós perquè... no li deixis fer. I, caur... I no saps si caurà. Tu pots informar. Escolta, si puges per aquí, podries caure i potser et podries fer mal. Però si jo crec que és molt perillós, és la teva... quan parlàvem dels límits, no? La seguretat física era un. Total. Llavors, tu no saps si caure o no caure. No ho saps. Potser no cau, no? Llavors és, aquí podries caure. Ves en compte. O camina lent, no? Indicacions dels que si volem. I si cau, el que no hem de fer és apel·lar a l'ego, no?
1: Si t'ho havia dit.
0: Claro.
1: Ho veus que t'ho havia dit?
0: I a més és que hi ha com una petita satisfacció. Ha passat el que jo sabia que iba a passar, saps? Una persona de 40 anys dient-li a un nen de 2 anys, ves que jo sabia més que tu? Clar, això tiene todo menos educar ni acompañar. Sí. Llavors, si hi ha algo perillós, no li deixem fer. Si hi ha algo que pot tenir una conseqüència i és un aprenentatge de vida, pues quan ho passi, li diem, primer de tot, com estàs? T'has fet mal? No? Sí. I després dir, vale, vols tornar-ho a provar? O vols fer-ho d'una altra manera? O sigui, al final, donar-li la seguretat, donar confiança, no és dir-li, crec en tu. Donar confiança és permetre-li que faci coses per ell sol. I més val un genoll rascat que una autoestima lesionada.
1: Correcte. No, no, al final és això, és aquest diàleg i aquest donar-los l'oportunitat dintre del que els hi pertoca, a nivell de responsabilitat.
0: Tu com a adult saps si és perillós, no. Si tu pots sostenir-ho i la conseqüència de que això no acabi de sortir del tot bé és que al final aprendràs un procés i quantes... Quan, no? I això es diu sempre, quants descobriments científics han sido la vez 1539.
1: Sí, clar.
0: I sempre hi ha hagut error, o potser un gran descobriment ve d'un gran error. De, la meva expectativa era una altra, però mira, durant el procés he descobert això. O sigui, els errors són grans aprenentatges. El problema és la mirada de l'adult cap a l'error. Mm. Què pensem sobre l'error? Per què no els podem sostenir?
1: O intentar, això, preveure... L'altre també mirava, veia un cas fa molt de temps d'una mare que li havia dit diverses vegades a la seva filla treu la bossa de natació. Mm. Avui has tingut natació, treu la bossa. Mm. Doncs ja no va dir-ho més, i a la setmana següent la bossa se'n va anar tal qual a natació. Clar, quan aquella nena va obrir la bossa, va veure el panorama, l'ecosistema que hi havia allà dins de la bossa, que ella mateixa va fer el raonament. Ningú va haver de venir i dir-li, és que com que no has tret la bossa, no has estès, no has posat a rentar, etcètera, etcètera, ara això no ho pots fer servir, o t'has de posar el banyador moll, que és de tot menys agradable.
0: Clar.
1: Llavors, segurament, aquell dia, quan va tornar, el primer que va fer va ser posar la rentadora.
0: Va haver un gran aprenentatge.
1: Exacte.
0: Jo això, mira, em fa recordar molt amb una pauta que tenim a casa, que és que jo només poso rentadora de la roba que està dintre del cistell de la roba bruta. El meu fill té 14 anys i juga a futbol.
1: Sort.
0: La combinació perfecta, no? Que allà hi ha un ambientillo que no flipes. I jo li dic sempre, si tu vols anar a entrenar amb la samarreta neta, ha d'estar dintre del cistell. Pues jo me'n recordo, mira això que deies, és que molt semblant. Me'n recordo que una vegada el meu germà va haver de portar-lo a entreno i el meu germà em va trucar i em va dir, vaya pesta. Claro, no, que li farà vergonya. I li vaig dir, és que això és crear autoresponsabilitat. Saber que les coses, bueno, pues passen unes coses, això és una conseqüència natural.
1: Sí.
0: Llavors, evidentment, jo no aniré humillant-lo ni vull que passi vergonya, però ell ha d'aprendre... que no ha nacido para ser servido, no?
1: Correcte.
0: Llavors, les meves coses tindran conseqüències.
1: Totes
0: els
1: les accions tenen conseqüències.
0: Clar,
1: total.
0: I quan més naturals siguin, doncs molt millor. I aquí, quan ella em va dir, hòstia, he passat vergonya, jo, em sap greu.
1: Clar.
0: Jo no vull que tu passis vergonya. Jo vull que la vida vagis aprenent a què has de fer per sentir-te cada vegada millor. Llavors, no riurem, no? Perquè això ho fem molt, ridiculitzem molt.
1: Sí.
0: Pues ja t'ho havia dit jo, no? I no? No, em sap molt de greu, o sigui, no és agradable passar vergonya. Què has après de tot això? Doncs pues mira, ell no, és que no em va dir res, no em va dir, he après, mami, no, clar que no, i jo no vull que m'ho digui, jo vull que ho aprengui.
1: Sí.
0: No és menjar, alimentar el nostre ego. Total, no. És acompanyar-los, i el meu fill no em va dir res, de fet em va fer com una cara, com, que pesada. Vale, pues,
1: ja està.
0: Ja està.
1: Em dono per assabentada que ho has entès.
0: Perfecte, i si necessites res més, estic aquí.
1: Ja està.
0: I ja està. I si hem de revisar la pauta, que això ho hem de fer moltes vegades, no cal només una vegada dir-ho. A vegades necessiten que els hi recordem, que els acompanyem, necessites que fem alguna cosa perquè tu puguis en recordar-te. Mm. O sigui, és amb ells, no és contra ells. A vegades convertim les coses en una lluita, i com que els seus errors són petites victòries nostres. I ens hem d'allunyar una miqueta d'això. Amb compassió cap a nosaltres també, eh? Simplement revisió i reflexionar per què està passant tot això.
1: Moment de reflexió, moment d'exercici.
0: Vinga.
1: Cindy, què ens
0: planteja? Bueno, a més d'aquest que ha sortit espontàni, sí, no? D'identificar com has viscut l'error a la teva vida, porto un altre.
1: Vinga.
0: Que és pensar una situació en la que tu hagis jutjat o criticat, doncs, el teu fill, pot servir també la teva parella o algú, és igual, no? I canviar, bueno, primer respira, no? I torna-hi mentalment a aquella situació. Pots veure't a tu fent allò que estaves fent, que després no et sents orgullosa, i substitueix el que has fet per dos preguntes, que és què t'està passant, no? Què està passant en tu perquè hagis fet això, perquè ho fa, i què et passa? Per què ho fa i què et passa? No? Observa si canvia alguna cosa quan et fas aquesta pregunta, si pots veure alguna altra cosa, i pregunta't la propera vegada que passi això, com ho faries ara? No? Quan reflexionem sobre algú, creem noves redes neuronals. Marquem el camí de com ho volem fer d'una altra manera. Les coses passen almenys dues vegades per la nostra ment, quan les pensem i quan les fem. Quan reflexionem sobre les coses que no volem tornar a fer i ens quedem aquí, no hi ha alternativa. Quan pensem com ho faria diferent, ja creem aquesta nova carretera, aquesta porta per la que podem entrar la propera vegada. Doncs l'exercici seria una miqueta aquest.
1: Bo aquest, eh?
0: És xulo, eh?
1: Aquest és bo, eh? Sí. Vinga, autopistes.
0: Autopistes, queremos. Però bueno, si ha de ser una carretera de pueblecillo, pues primer una carretera de sorra i després ja construirem. Molt poc bé. A poc, amb vulnerabilitat, amb compassió i amb ganes de seguir aprenent.
1: Ho dèiem abans també, com ho has dit, que portem la motxilla. És a dir, tenim aquesta motxilla de com ens han criat,
0: sí.
1: però com ho has dit, que no,
0: que
1: ens,
0: no ens condiciona.
1: Correcte.
0: Tot el que hem viscut a la nostra infantesa, a la nostra vida, ens condiciona, però no ens sentencia.
1: Aquí.
0: Llavors, la clau la tenim nosaltres en quant a volem tallar aquests patrons, volem revisar-nos, i sempre a poc a poc. Si els nens han d'aprendre a poc a poc i amb temps, nosaltres igual. Vulnerabilitat, compassió i ganes de fer-ho diferent, amb coherència.
1: Perfecte. Doncs avui sabem que no som perfectes, que no ho serem mai.
0: No.
1: Spoiler, no ho serem mai.
0: No. I que bé, i que bé.
1: No, ningú és perfecte. Però volem canviar-ho i només sent conscients ho aconseguirem.
0: Clar, i Sílvia, recorda...
1: Què passa?
0: Que ho estem fent el millor que sabem i això és moltíssim.
1: Doncs ja està. No tinc res més a afegir. Que ens veiem en el proper capítol de Ni mama ni momo.
0: Que vagi molt bé.
1: Aprenent.
0: Sí. Que bé.

0: 3CAT Info. Bona tarda, en punt. Són les 4. Nova tarda complicada pel que fa als incendis. D'una banda, un foc forestal a Gavà, que ha començat poc abans de les 2 del migdia, ha obligat a confinar 6.000 persones dels nuclis urbans de la zona. Mentrestant, segueix sense estabilitzar l'incendi de Sant Manat, que ja ha cremat 181 hectàrees. La prioritat dels bombers és evitar que les flames arribin als habitatges. L'última setmana els serveis d'urgències de salut han atès unes 600 persones a causa de la calor, unes xifres que s'han disparat els últims dies. Pel que fa a la mortalitat, l'Institut de Salut Carlos III atribueix a la calor 97 morts a Catalunya. Són dades que preocupen el Departament de Salut perquè la calor sostinguda s'està allargant més que altres anys. Trump dona per acabat l'alto el foc amb l'Iran després dels últims intercanvis d'atacs. El règim de Teheran ha bombardejat Bahrain i Kuwait i Washington ha atacat una vuitantena d'objectius militars iranians. Des de la cimera de l'OTAN, el president dels Estats Units ha desqualificat els líders de l'Iran i ha assegurat que l'acord provisional per la fi de la guerra ha quedat sense efecte. El trencament fa pujar el preu del petroli, s'enfila un 5% fins als 78 dòlars en el cas del barril Brent i cau en les borses. Els principals índexs europeus baixen al voltant d'un 2. El president espanyol Pedro Sánchez diu que es pren amb calma i paciència les paraules del president Donald Trump, en què ha acusat Espanya de ser un soci terrible per no complir els nous compromisos en defensa i ordena tallar tots els lligams comercials amb Madrid. Els veïns dels 93 habitatges desallotjats al Putxet, a Barcelona, per l'esvoranc de les obres del metro, no podran tornar a casa seva com a mínim fins al cap de setmana. Calen 3 dies seguits de mesuraments per certificar l'estabilitat del terreny. Els d'avui han donat bons resultats, segons la Generalitat. La Ludic Band o Alosa, entre els artistes que actuen al Cruïlla, que arrenca aquesta tarda al Parc del Fòrum de Barcelona, el terrassenc Galgo Lento dona el tret de sortida d'aquesta primera jornada d'un festival que s'ha d'allargar fins dissabte.
1: Esports. En marxa la cinquena etapa del Tour de França amb 158 quilòmetres entre la Namesa i Pau. Ara mateix a poc més de 79 quilòmetres tenim un ciclista escapat, Baptiste Weisstrofer del Lotto, que té un avantatge de 3 minuts 25 segons respecte al pilot on hi figura el líder de la general, el noruec Torstein Traen. En futbol, avui hi ha jornada de descans al Mundial després que hagin quedat concretats els quarts de final. Demà jugarà el França-Marroc, divendres l'Espanya-Bèlgica, dissabte l'Anglaterra-Noruega i la matinada de dissabte a diumenge l'Argentina-Suïssa. I el Joventut s'enfrontarà al Telekom Bonn alemany, al Neijerslia israelià i al Porto portuguès a la fase de grups de la Champions de la FIBA de bàsquet. El Manresa, per la seva banda, jugarà l'Eurocup contra el Mònaco, l'Esekir de Turquia, l'Ulm alemany, la Roma, el Lietkabelis de Lituània, el PAOK de Salònica grec i el Balkan Botevgrad de Bulgària.
0: I pel que fa al temps, rècords de calor. Avui una calor que encara s'ha intensificat més, moltes màximes que arriben als 40 o fins i tot més, i no únicament a Ponent o a l'Ebre, sinó també al litoral i al prelitoral central i en comarques gironines. A la tarda cauran alguns ruixats al Pirineu. Aquesta nit i aquesta matinada encara seran més càlides.
1: 3CAT Info.
2: Ràdio Sant Boi.
3: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
4: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
5: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Macedònia Musical, un programa presentat per Joan Sola.
1: Hola, molt bona tarda, amics i amigues. Què tal, com esteu? Molta calor que sí. Aquí a la Macedònia per refrescar-vos una mica. Molta música, alguns consells. I en Dani, com anirà tot, que ja estic... I jo en Sola us parlo aquesta tarda. Bé, comencem. Ja no saludem com abans, quan tots ens coneixíem a la vida. Ara tothom camina amb el mòbil o amb els auriculars. Que m'acorda de saludar a nosaltres quan no ens ho lliure. Així nosaltres us saludem amb un hola.

0: Cal tenir un optimisme militant, convidant a resistir, a reimaginar el món i a mantenir viva l'esperança com força col·lectiva que travessa fronteres i transforma l'adversitat del dia.
1: Assaltarem la ciutat de les tristos.

hem de criticar la falsedat i les imatges de perfecció que ha suscitat idolatra. Perfeccions que es mostren amb aquestes màscares i ens enganyen a tots, amagant la veritable identitat.

sempre estem cercant el sentit de la vida, la duritat de la moral amb la dificultat de prendre decisions i el misteri de resistència. Crec que el millor de tot és fer-ho a qui puguis i no pensaré massa.

Hi ha molta por i desconfiança envers els conflictes i les guerres globals. Polítics que no solucionen res els problemes amb un saturat de conflictes. Hauríem d'utilitzar les nostres pròpies mans per solucionar els problemes. A més, aquesta cançó es va fer als 80 per criticar la Guerra Freda i la possible utilització de bombes nuclears. Després de 40 anys no m'ha avançat gens.

De vegades la vida es pot convertir en un munt de desgràcies inesperades a partir d'un error mínim, fent-nos reflexionar sobre la importància de l'atzar i lo vulnerables que som.

Hem de recolzar l'autenticitat, la llibertat emocional i la bellesa de viure amb el cor, sense por a les caigudes ni les conseqüències, celebrant l'amor sincer i la capacitat de trobar la bellesa a tot arreu.

Roma sempre ha cercat la immortalitat, el poder i la predestinació a la grandesa, com un himne èpic de força i domini, un himne d'autoafirmació, poder i destí heroic, metàfora de la determinació.

Cal tenir confiança en un mateix, amb la importància de viure la vida amb entusiasme, trencar motlles i atrevir-se a ser diferent, convidant a brillar i perseguir els propis somnis sense por.

se ha de celebrar la família, sobretot quan venen vides noves. L'alegria que la família es faci més gran, barrejant les emocions entre la pèrdua i el reconeixement, la tristesa i l'alegria, dins el cercle de la vida. La vida és fugaç, però aquell instant que es comparteix es pot convertir en un record etern.

Cal fer una declaració cultural sobre l'autoexpressió, la inclusió i la celebració de la bellesa, entre altres formes, sent un símbol de confiança, glamour i llibertat d'expressió.

El desig sexual s'ha de veure des d'un enfocament humorístic, irreverent i provocador, transmetent que el desig humà és natural i universal, reflexionant com la societat complica el que és en essència un instint bàsic.

Bé, fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies per escoltar Ràdio Sant Boi. Recomanacions: no sortiu si fa molta calor al carrer, begueu molta aigua i estigueu ben refrigerats a casa amb l'aire condicionat, amb el que podeu. Ens escoltem segurament la setmana que ve, aquest mes de juliol, i moltes gràcies per escoltar-nos. Bon cap de setmana, poca calor i endavant. Gràcies, adeu.

0: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions arroba Joventut Sant Boi.
1: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
2: De la ciutat cooperativa.
3: L'estadi Valdiria Leu celebrant aquesta grandíssima victòria.
1: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
4: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.

0: Hola, hola, ja tornem a ser aquí. Per cert, creieu que Quevedo, el Quevedo cantant, no l'altre, tenia clar des de petit que volia dedicar-se al món de la música? I què me'n dieu de l'Aitana? Somiava de petita amb omplir estadis? Soc el Cristian Oliver i reconec que sempre vaig voler ser professor. Voleu que us confessi un secret? Els meus pares em recorden jugant a fer classes a la meva habitació quan era petit i els meus alumnes, no rigueu, que ningú rigui d'aquí, sisplau, eren els meus peluixos. Els renyava, i tot, feia ja les classes, era molt entranyable. En tot cas, el que vull dir amb això és que el meu jo de mig metre ja sabia que de gran volia ser profe, però la realitat és que no tothom sap què vol ser en el futur. I això em porta a preguntar-me si realment cal tenir-ho clar o no. El sistema educatiu ens empeny a decidir-nos per unes matèries, per un batxillerat, i és del tot comprensible, perquè les decisions que prendrem avui dia ens condicionaran els propers anys. Què de gran, què vols estudiar, què t'agrada, massa preguntes, quan el que vols és simplement que arribi el cap de setmana i anar al centre comercial amb els teus amics o tenir en secret aquella conversa de WhatsApp amb la persona que t'agrada. Mireu, sabeu què? No s'ha acut un lloc millor per debatre sobre el nostre jo del futur que a l'hora del pati. Així que tothom fora de classe, que avui toca reflexionar sobre el futur.
1: No és necessari tenir clar el teu projecte de vida
0: amb 16 anys,
1: 14 anys, una cosa així.
0: Vosaltres voldríeu una feina que us faci feliços o que us doni molta pasta?
2: Que faci el que li agradi, que no pensi en el que li dirà l'altra gent.
3: Jo crec que sí que estaria bé una mica d'assessorament, per exemple, coses que se't donen bé i coses que t'agraden.
0: L'institut dona respostes a grans enigmes de la física que després hem de repassar amb apunts al pati. L'escola ajuda a resoldre equacions de segon i tercer grau. Jo la veritat és que m'he perdut en tants graus, jo no sé quants n'hi ha. Planteja també l'institut dilemes que van fer antics filòsofs, no? O ensenya a trobar el subjecte i el predicat d'una oració. Però, atenció, l'institut us ajuda a resoldre la gran pregunta: què voleu ser de grans? Per trobar resposta a aquesta qüestió i a moltes altres sobre el futur acadèmic i laboral dels joves a secundària, no tirarem les cartes ni li preguntarem a una pitonissa què ens esperen uns anys, sinó que ho farem amb quatre estudiants que, com a mínim, seran uns grans professionals de la tertúlia, ja veureu. Com esteu? Hola, què tal?
4: Hola, què tal?
0: Molt bé. Per un cantó tenim el Ferran, que té 13 anys. Hola, Ferran, què tal?
4: Hola, què tal? Molt bé.
0: Cursa segon d'ESO i la seva unpopular opinion, és a dir, aquella opinió que la majoria de gent no comparteix, és que la política és útil. Et voldràs tu pas dedicar a la política, Ferran?
4: Bueno, si s'escau, sí.
0: T'interessa, eh? T'interessa el món, sí, de la política. I creus que realment és important per canviar la societat, per millorar-la?
4: Correcte, és important perquè penso que una persona que està passant un mal moment o que, per exemple, no viu en una casa com vius tu, d'una manera o altra, si te dediques a la política, no? Doncs jo penso que el pots ajudar d'una manera o altra.
0: I bueno, aquí tenim el Kai, que amb els seus 16 anys, que fa per primer de batxillerat, avui és el gran del grup, i la seva opinió, que té menys adeptes però que està convençut que és així, és que fumar i beure és un error.
5: Sí.
0: Digue-ho ben fort, digue-ho.
5: És un error. Jo crec que realment dins de la comunitat que és l'adolescent, jo crec que la majoria de persones com que normalitzen aquestes dues coses, fumar i beure, com actes socials, i no només en la part de l'adolescent, o sigui, ja quan et trobes amb un amic, suposo que si ets jove vas a beure una canya.
0: Clar. Llavors, pues està massa naturalitzat, no?
5: Això, sí, està molt naturalitzat, i jo ho veig des d'una perspectiva més externa, que mai he provat les dues coses, però les veig com molt dolentes per la salut i per com...
0: Per tenir una vida saludable, no? Sí. Està molt bé que ho comentis. I mira, de tercer d'ESO tenim la Sansa, que té 15 anys. Hola, Sansa, què tal?
6: Hola.
0: Cursa quart d'ESO i està convençuda que els superherois estan sobrevalorats.
6: Sí.
0: Què vol dir això? No t'agrada Batman, Spider-Man?
6: No, bueno, m'agraden, però jo penso que la gent els dona molta importància. I després hi ha gent que es pensa que realment té superpoder i intenta fer coses que que s'ha de veure que no.
0: Ja.
6: I els té molt idealitzats.
0: I per últim tenim l'Oriol, que amb 14 anys... Hola, Oriol, com estàs?
7: Hola.
0: I cursant segon d'ESO, creu que el futbol és avorrit.
7: Crec que el futbol és avorrit.
0: Ho penses absolutament, eh?
7: Des de l'arrel del meu cervell.
0: Això de perseguir una pilota no ho trobes emocionant, eh? No t'emociona un partit.
7: No.
0: No vibres.
7: No, perquè, aviam, és molt fàcil xutar una pilota i córrer. Sí que hi ha una pressió de que t'estan mirant, hi ha una pressió d'altres persones que t'intenten fer que et surti malament, però al final si surt fora, la té l'altre equip i sempre tens l'oportunitat de tornar-la a tenir tu, o sigui que gaire gràcia no té.
0: Total. I escolta, si us sembla, tractem el tema que hem vingut a parlar aquí. Vosaltres creieu que és imprescindible saber què voleu ser de grans?
4: Sí.
0: Sí?
7: Jo crec que no. En aquestes edats, bueno, més endavant potser, però ara, per exemple, en el meu cas, que estic fent segon d'ESO, no crec que sigui important simplement centrar-te en estudiar, però no vull treure un 10 d'aquesta matèria i d'aquesta matèria vull treure un 5 només per aprovar, però no m'interessa perquè no me servirà, sinó simplement intentar aprendre les màximes coses que puguis perquè tot et pot servir.
0: Clar, jo us faig una pregunta a tots. Teniu clar què voleu ser de grans ara mateix?
4: Sí.
0: Tu, Ferran, què vols ser, a veure?
4: Sí, doncs mira, jo em vull dedicar al periodisme, ser periodista.
0: Tenim aquí el Toni Cruanyes o Ramon Pellicer?
4: Ramon Pellicer. Ramon Pellicer. Sí, sí, sí.
0: Què és aquest favoritisme? Què vol dir això?
4: Home, doncs, a veure, amb tots els respectes al senyor Toni Cruanyes...
0: Saludem des d'aquí.
4: Sí, saludem des d'aquí. Jo prefereixo el Ramon Pellicer, primer de tot, perquè té una llarga trajectòria.
0: O sigui, és la teva gran inspiració, eh?
4: Sí.
0: O sigui, tu t'hi veus en el futur fent de periodista, però presentant telenotícies o...
4: No, no, no. Ara
0: t'explico.
4: O de
0: carrer, o què?
4: Ara t'explico. A mi m'agradaria... A mi m'agradaria ser periodista,
0: sí,
4: i dedicar-me a la branca, a l'àmbit de política.
0: Molt bé. Bueno, clar, per això t'interessa abans la política.
4: Ah.
0: I a tu, Kai, tu tens clar que vols ser de gran?
5: Jo sí, jo m'agradaria treballar amb neurociència perquè m'interessa molt el món de les neurones i vull buscar, o sigui, vull fer treballar en la recerca d'àmbits com, per exemple, el somni. No?
0: Sí, també ho tens molt clar, eh?
5: Que ens imaginem mentre no estem conscients. És un món super... com místic des de l'exterior i jo m'agradaria molt entrar-hi i veure què està passant.
0: I tu t'hi veus treballant des de la investigació, no?
5: Sí.
0: Molt bé. I Oriol, tu saps què vols ser en el futur?
7: No ho tinc gaire clar. El meu cor em diu que vull ser pilot de Fórmula 1, però hi ha una clara barrera econòmica i doncs m'inclino més cap a bomber. Si pot ser bomber de rescat en àrees
0: valenta, de difícil feina, accés. Eh? Realment és molt valenta. I escolta, Sansa, tu tens clar què vols ser?
2: Sí, a mi m'agradaria molt ser periodista, també. Més també com de ràdio o fer reportatges i això. No és tant escriure, sinó més presentar.
0: Molt bé. La feina, ens agradi o no, ens ocuparà una part importantíssima de les nostres vides, massa i tot. Per tant, saber escollir el que t'agrada o el que no és essencial per no caure en l'avorriment infinit quan arriba el moment d'anar a treballar, un cop que sona l'alarma, no? I cada matí t'has de despertar i anar a treballar. Si us sembla, anem a un pati real per saber si ho tenen igual de clar o no que vosaltres.
8: Sé què vull fer quan acabi l'ESO des de fa molt de temps.
9: El problema és que a mi el que m'agrada és la música. Tots sabem que és un món una mica complicat i que no té moltes sortides.
10: Jo ho tinc claríssim. Sé que vull dedicar-me a la interpretació, a secto.
11: M'agrada molt la plàstica, la biologia i la psicologia. Llavors, és com que són tan diferents entre elles que no trobo encara res que dir, pues mira això.
12: Jo prefereixo una feina mal pagada però que em faci feliç. Perquè jo ja sé que la feina d'actor no és la més ben pagada del món. No vull ser aquí jo un arquitecte.
13: Sincerament, acabaria fent la feina mal pagada però que em faci feliç.
14: Lo ideal està clar que seria poder treballar en una feina que et faci feliç i que estigués ben remunerada.
15: Que tenen clar el que volen ser de grans, però no com fer-ho.
16: Amb 15 anys saber el que vols fer fins a que tinguis 65, doncs no crec que sigui necessari perquè hi ha gent que en té 30 i encara no sap si està fent el que realment li agrada.
17: La majoria encara no ho tenen clar.
14: No tenen clar el que volen ser de grans.
18: Jo crec que sí que és important saber a què et vols dedicar abans d'acabar l'ESO, perquè quan tris el batxillerat dependrà molt del que vulguis fer en un futur. Així saps en quines matèries t'has de forçar més i en quines potser no cal tant.
19: Jo trobo que és important, perquè, per exemple, jo ja sé que vull fer el batxillerat d'arts escèniques i després vull anar a l'Institut del Teatre.
20: Jo considero que és important com a mínim saber cap a on tires.
14: Doncs al no saber al què ens volem dedicar, les decisions s'acaben sent molt més complicades.
21: En cas que no sàpigues, no passa res, perquè al quart també, com vas provant optatives, doncs allà et decideixes una mica.
0: Clar, només el 21% dels estudiants que estan fent segon de batxillerat tenen clar què volen estudiar, eh? Clar, jo us pregunto, creieu que és important saber a què et vols dedicar en el futur mentre estàs fent la secundària, Sansa?
2: No, jo penso que no. Mentre estàs fent la secundària, no. Tenir una mica clar, o més o menys,
6: quina branca o tira, si o ciències o més lletres, poder sí que s'hauria de tenir clar, però saber què realment vols estudiar, penso que no.
0: Creus que no? O sigui, no creus que el sistema educatiu hauria d'enfocar-se una miqueta més cap aquí, no? D'ajudar-te a trobar resposta, o no ho veus important? No sé si la resta també voleu comentar, eh?
6: Jo crec que seria important, però més endavant, més al batxillerat i això. Quart, encara no cal.
7: Oriol. Jo crec que també. Estic d'acord, perquè el batxillerat i al final et prepares per fer una carrera que t'ha d'obrir les portes, doncs, a la feina de la teva vida o amb una possible feina, i llavors jo crec que secundària simplement tu centra't a seguir i a estudiar.
1: Sí, sí, sí, jo penso el mateix. A veure, amb aquestes edats, no?, de primer a quart d'ESO, penso que no fa falta saber el que vols fer de gran, no? Això sí, a quart d'ESO hi ha una mica... Bé, al meu centre, no?, més o menys ja t'orienten cap a on vols anar, si agafar la branca de ciències o de números o de lletres.
0: Cai, tu que estàs a batxillerat, com veus aquesta qüestió? Veus que la resta de companys tenen clar el que volen fer en el futur o no?
5: No. No? Jo crec que pot ser molt...
0: O sigui, tu en aquest sentit ets una afortunat, no?, de tenir-ho molt clar.
5: Sí, es pot pensar que arribes a batxillerat i ja tens superclar què vols fer amb la teva vida, però no és així. I després també he conegut gent de 20 anys, 21, que em diuen, jo no tinc ni idea de què vull fer. Llavors, realment...
0: Què els dius, en aquest cas?
5: Jo no els dic. Aquesta gent?
0: Sí.
5: No els dic, els dic. Pues...
0: No els animes com a una mica a descobrir què els agrada, què els interessa?
5: Bueno, és que al final, tota la teva vida estàs descobrint coses que t'agraden. Llavors, realment, jo crec que no és necessari tenir clar el teu projecte de vida
0: amb 16 anys,
5: 14 anys, 14 una cosa així. Ja. Llavors, realment, a la secundària... ho veig molt positiu, per exemple, l'assignatura d'orientació acadèmica, no? Perquè realment sí que comences a veure les sortides professionals que podria tenir els teus interessos més personals i comences a crear connexions entre aquests dos mons. Però realment és això, que no has de tenir una cosa superclara i pots tenir molta pressió perquè el teu ambient sí que té moltíssimes idees i projectes de vida superclars, però realment, almenys en el meu cas també, jo ara tinc clar què vull fer, i estic al batxillerat i tinc clar què vull fer en la meva vida, però...
0: Clar, aquí a vegades hi ha una mica aquesta pressió, no?, que ens demanen que triem, que està por a equivocar-nos. Hi ha molta gent que comença una carrera perquè ha hagut de fer-ho de pressa, no?, i és tan greu equivocar-se i tornar a començar, creieu?
7: No.
0: Oriol?
7: No, jo crec que no, perquè hi ha moltes universitats, bastantes així, online, que... gent que passa de la trentena es proposa de tornar a fer una altra carrera o per millorar el seu lloc laboral o per fer una cosa que de veritat els hi agradi més i ser més feliços. I llavors jo crec que, aviam, tot està bé, però sempre és bon moment per tirar enrere i tornar a començar.
0: Jo vull que sigueu sincers amb la pregunta que us faré ara, eh? Vosaltres voldríeu una feina que us faci feliços o que us doni molta pasta?
5: Que em fes feliç,
0: 100%. Sí?
5: Sí.
0: I si a més alhora també et dono una bona estabilitat, no? Però no serà la prioritat.
1: Jo les dues coses.
7: Sí.
0: Jo, doncs ja em diràs com es fa això, eh?
1: Sí, home, no, has demanat que siguem sincers, som sincers.
0: Endavant.
1: Sí, a veure, jo penso que les dues coses, perquè al final anar a treballar i està bé, penso que està molt bé, això sí. Si vas a treballar i aquella feina no t'agrada, doncs tenim un problema,
0: clar,
1: la veritat.
0: I tant.
1: Tenim un problema, la veritat.
0: Sense tu has dit que...
6: Sí. Perquè, com diu, si has d'anar a treballar, són molts anys de la teva vida que estaràs treballant. I si fas una cosa que no t'agrada, per molts diners que et donin, no seràs feliç. Jo prefereixo una feina que em faci feliç. I si alhora paguen bé, doncs mira, clar, millor.
0: Aquí hi ha dos que volen ser periodistes. Sabeu que la feina del periodisme és bastant precària, no? I això us tira enrere... Us anima igualment?
1: A mi m'anima igualment.
0: Ho teniu claríssim, eh?
1: Sí.
0: No, està perfecte. Jo crec que és el moment de reclamar i potser d'assumir també part de culpa, jo soc professor i per tant assumiria una part de culpa, de a veure si realment us estem orientant bé o malament en aquest cas. Creieu que us orienten de forma adequada en els instituts, en aquest sentit, cap al món laboral o no?
6: Bueno...
1: Depèn. No massa.
7: Depèn.
1: No massa.
7: Molt.
0: Clar, vosaltres esteu a segon d'ESO.
1: Sí.
0: A segon d'ESO segurament és un tema que encara no es tracta gaire.
1: Bueno, en general no massa. Això sí, el meu centre educatiu, per exemple, durant tota l'ESO tenim optatives.
0: I això optatives. Creus que va bé per anar descobrint, no?
1: Sí, per exemple,
0: no?
1: Hi ha l'optativa de periodisme, hi ha l'optativa de periodisme.
0: L'estàs fent?
1: Sí.
0: Epa.
1: Evidentment. Sí, i doncs està molt bé. Després també hi ha alemany i francès.
0: Per tant, tu creus que a segon d'ESO no ho fan d'una forma tan directa, sinó a través d'optatives,
1: sí,
0: no?
1: Sí, de llengües també.
0: Fins i tot la manera d'ensenyar dels professors, no? Entenc que també pots centrar-te en la matèria o pots anar una mica més enllà, no? No sé com ho veus tu, Kai, en aquest sentit.
5: Sí, jo també valoro molt positivament que a l'ESO es tractin com la major quantitat de temes possibles. És a dir, que es facin assignatures de tot tipus, que es facin que es tractin temes de tot tipus en aquestes assignatures i que sobretot s'obrin molts camins, perquè al final arribes a quart de l'ESO i jo, que vaig fer l'assignatura d'orientació professional, en el meu cas la vaig trobar super inspiradora i tenia una profe que es diu Sònia, que és molt, va ser super inspiradora també, parlava molt bé, i realment et dona una mica de xoc de realitat, no? De que, vale, m'ho he estat passant molt bé, però ara toca veure què faig amb el meu futur. I arribes a quart de l'ESO, que és el que estava dient, que veus la teva vida i el que arribarà a ser el futur i comences a dir, vale, en tots els exemples que he tingut durant tercer, quart de l'ESO, sobretot, de les assignatures que més m'han estat agradant, què vull continuar fent? Mhm. Llavors, això almenys...
0: Sí, t'ha ajudat una mica, no?, definitiva.
5: El meu motor de decisió.
0: I creieu que hi ha feines que tenen més prestigi que d'altres? És a dir, que estan més ben vistes i que, per tant, la gent les tria més en massa i que potser també hi ha menys oferta de feina.
7: Sí, sí.
0: Oriol, quines, per exemple, consideraries que tenen com molt prestigi i no sé si és just, tampoc.
7: Molt prestigi... jo crec que metge ho escull molta gent.
0: Que és una carrera complicadíssima,
7: sí, és molt difícil.
1: És molt difícil, és molt complicat.
0: I molts anys, molts i molta dedicació.
7: Molts ho trien en general per allò de... Jo vull ajudar els demés, vull fer que estiguin millor, vull resoldre problemes de salut que potser t'han afectat a la teva família i llavors els vols ajudar d'altres famílies a que no passin per lo mateix. I llavors jo crec que són aquestes feines que són les que fan tipo, més demanda i n'hi ha que ne tenen menys.
0: Clar, jo soc professor de llengua i literatura i jo he de dir que jo he fet una reivindicació al batxillerat humanístic. Creieu que l'humanístic està menys més mal vist que un científic, per exemple, que un tecnològic o fins i tot un de belles arts, no? Que estigui pitjor vist que un altre? Sansa, tu fas que sí.
3: Sí.
0: Ho has viscut, ho has vist.
3: Sí, jo penso que sí, perquè ara a quart ens ho estan dient molt i molta gent vol fer el científic perquè... No sé, ideal mito, com que si fas el científic o el meu institut, que hi ha científic tecnològic, doncs ets més llest o com que és més complicat i es necessita més nota per entrar a les carreres, doncs ets més llest que una persona que fa l'humanístic o el social.
0: Què li diries a un estudiant que està dubtant entre un humanístic, que és el que li agrada, i un científic perquè gairebé s'hi veu amb pes per la societat? Què li diries?
3: Que se'n vagi l'humanístic. Que faci el que ell li agradi, que no pensi en el que li diran l'altra gent.
0: Molt bon missatge, Sansa. Va, tornem a un pati de veritat per escoltar la veu d'altres companys com vosaltres, sobretot plegat.
21: Cada curs ens ja n'escollir certes optatives i això el que fa és que o provem coses noves o puguem investigar en l'àmbit que ens agrada.
19: No parlem gens del futur. Només ens donen una lliçó, ens l'hem de prendre de memòria i hem de treure bona nota a l'examen.
14: Crec que l'institut realment tampoc és que t'orientin malament, el que passa és que l'orientació moltes vegades sol ser bastant incompleta. Acaben com orientant al final només les continuacions que tenen en el propi institut, els seus batxis.
8: Perquè jo em vaig preocupar de preguntar a professors, de dir, escolta, tu què em veus fent? I d'ells donar-me l'opinió. Ara bé, les xerrades que ens estan fent aquest curs penso que no són eines suficients com per descobrir les aficions de tothom.
19: Perquè si vas a la universitat, estudies més coses a part d'algú específic, llavors tens més oportunitats de treball, però si fas un FP només pots treballar aquella cosa concreta.
14: Si vas a la universitat acabaràs a una feina millor o pitjor que si vens de formació professional.
21: Sí, és veritat que abans no parlàvem tant del cicle, però perquè no era tan conegut, però ara sí que ens parlen.
4: Es parla sobretot de la universitat, però és veritat que cada cop més es parla de cicles.
19: Bueno, ni es parla d'anar a la universitat ni de fer cicles, només es parla dels neandertals i de la història dels comtats catalans.
14: Jo crec que dintre del sistema educatiu l'error està molt castigat i no, diguem-ne que el poder entrar en un batxillerat i canviar o poder entrar en un cicle i canviar, jo crec que també és una forma d'aprenentatge, i saber on no vols estar també et fa aprendre. El canvi és positiu i dintre del sistema educatiu doncs, és com si no estigués gaire ben vist.
0: Clar, està clar que estem tots ben perduts, no? I que ens cal una miqueta de suport. Què en penseu de tot el que heu sentit?
7: Bueno.
0: Esteu d'acord amb les coses que deien?
7: Sí. Sí?
1: Totalment, totalment. Sí.
0: Sí, ens cal una miqueta d'ajuda i ens assessoren bé en aquest sentit.
1: A... I a més amb aquestes bueno, edats és molt necessari l'ajuda.
7: Sí, sí, perquè per exemple, segon d'ESO, potser no tant, perquè sí que potser se centren més a donar-nos la lliçó i a fer els exàmens i això, però més cap a quart i batxillerat, jo crec que sí que estaria bé una mica d'assessorament, però no en general, sinó de dir... per exemple, coses que se't donen bé i coses que t'agraden.
0: De fet, abans el Kai comentava una cosa també en relació al que tu ara deies, Oriol, i jo sento moltes vegades la gent criticant el sistema educatiu perquè potser no t'acaba de preparar del tot. Com faríeu per potenciar-vos les vostres, els vostres talents, les vostres virtuts i que tot allò ho pugueu fer servir també pel, cap al futur? Què faríeu? Com modificaríeu el sistema educatiu? Aquí sí que és una gran pregunta, eh? Sansa, tu tens alguna idea? Com enfocaríeu les assignatures? Com enfocaríeu també una mica l'atenció del professor?
6: No sé, jo penso que, per exemple, els professors sempre t'estan tirant... Si tu vas a parlar amb el professor de socials, doncs sempre activarà que facis coses de socials. O si parles amb el de català, doncs que facis coses de català. I jo penso que hi hauria d'haver més optatives i més diferents, perquè al meu institut hi ha només optatives... més cap a la branca de ciències i més cap a la branca de lletres. No hi ha coses
1: l'entremig.
6: Diferents. Sí, exacte.
0: I hi ha una cosa també important, que és parlar de cicles formatius, la formació professional, no? que t'especialitzen en un ofici. I això a vegades està molt mal vist també perquè sembla que haguem d'enviar allà els alumnes com que no acaben de ser bons estudiants. Què en penseu d'això? Vull dir, creieu que realment és així?
7: No, jo crec que és un mite totalment fals. Perquè tu pots ser... Mira, els de l'FP de mecànica, molts cops quan penses en això penses uf, gent que estudia molt poc, gent que vol fer algo així molt fàcil i bueno, però aquesta gent que tu dius que estudia molt poc i que vol fer algo fàcil és la gent que t'estarà arreglant el cotxe quan
0: clar,
7: se t'espatlli.
0: Són oficis que són necessaris, no?
7: Sí,
0: són
7: sí,
0: feines...
7: o sigui, és...
1: De primera necessitat.
7: Té el mateix prestigi, perquè al final també has d'estudiar i tu... en comptes de criticar-los, potser és de veure doncs mira, aquest noi vol fer això i sap que vol fer això, no vol fer res més i
0: exacte.
7: Llavors s'està especialitzant per fer-ho.
0: I s'ha de dir que guanyen molts diners perquè com que hi ha poca gent preparada en aquest sentit, doncs estan molt demandats. Per
7: clar,
0: tant,
7: clar.
0: Clar, us pregunto, anar a la universitat és el veritable prestigi o, sigueu sincers, o no necessàriament s'ha d'anar a la universitat per tenir una bona formació?
1: No necessàriament,
7: jo crec que no.
6: A veure, jo penso també, depèn del que vulguis fer, perquè, per exemple, si, com diu, si vols ser mecànico, si vas a batxillerat i passes a la universitat, et costarà més trobar feina que si vas directe per fer un FP, perquè seràs més expert i t'ajudaran més a saber-ho fer.
0: Clar, i tu volies afegir alguna cosa, m'ha semblat.
5: No sé, realment. La universitat em sembla molt, molt positiva en el sentit de que realment comences a conviure amb altres persones que estan també super dins del teu propi món i comences a veure també altres formes de veure com tractar la teva pròpia branca, però realment, o sigui, jo sí que aniria a la universitat i aniré perquè al final és això, un lloc d'estudi on tu, un grup de gent que està interessada per lo mateix que tu, treballeu per un bé comú.
0: Però estarem d'acord que l'èxit professional no només passa per la universitat, no? Que és el que estàvem aquí comentant. Si us sembla, deixem aquí aquest debat, perquè ara és l'hora de l'entrepà. No sé si us heu fixat que aquí al centre en tenim un.
1: Sí, sí.
0: I com sempre diem...
1: Em fa por a mi també, eh?
7: Sí, sí.
0: Com sempre diem, aquí a l'hora del pati, és la cosa més sagrada que hi ha en aquesta estona. I el nostre entrepà no és normal, ja us ho dic ara. Ens plantejarà un gran dilema i hem de buscar-li una solució consensuada entre tots. Oriol, ja que el tens allà a prop, fas els honors d'obrir-lo? A veure què hi ha, a veure què hi ha a l'interior.
1: Que l'obri ell.
7: Espero que no m'ha sentit res a la cara,
0: Aquí hi hauria una música èpica, no?, per veure què trobem a l'interior.
7: A veure...
0: De què és aquest entrepà? A veure de què és.
5: És de paper.
0: Ostres, a veure, potser hi ha un missatge allà que has de llegir i haurem de trobar una solució a aquest conflicte. Jo crec que te'l pots endrapar després. Vale. Pots llegir a veure què diu a l'interior?
7: Missatge secret. La Bruna és la que treu millors notes de la classe i la seva passió és dibuixar. Tot i així, ha decidit estudiar una carrera que no té res a veure amb l'art.
0: Ai, les famílies, eh?
7: Jo sé com solucionar-ho.
0: Què li diem a la Bruna i com solucionem aquesta situació? A veure, Oriol, què li diries?
7: Jo crec que primer s'hauria de conèixer els seus pares, perquè també una part de... Podria ser que una part d'aquest canvi en la carrera fos per una pressió de la seva família de dir un pintor, un artista, no va enlloc. Llavors, l'altra cosa és que la Bruna pensi en el carrer. Quants cartells veus per al carrer? Quants? La majoria d'aquestos el fa un il·lustrador gràfic amb ordinador. La majoria d'aquestos estan ben pagats i estan treballats durant hores. Llavors, que facis una cosa que no t'interessa i que, doncs, potser se't dona pitjor, al final t'estàs repercutint a tu, perquè vas en contra dels teus sentiments.
0: Hem de consensar una resposta entre els quatre, eh? O sigui, hem d'ajudar la Bruna. Kai, tu somrius. Què li diries?
5: Jo diria a la Bruna que confies en el seu sentiment, en el que ella cregui, perquè realment al final tindrà segurament la Bruna influència del seu entorn en relació amb el que ha d'escollir per fer el seu camí de la seva vida, però al final el que et digui el teu cor jo crec que és el que més importa i que una branca artística potser no et cridi més l'atenció perquè no vegis un èxit laboral en aquell àmbit no ha de ser una cosa que et tiri cap enrere, perquè al final els artistes poden ser molt poc reconeguts davant de, doncs això, un èxit laboral o econòmic, no? Però el seu treball importa i al final necessitem artistes.
0: Clar,
5: per avançar com a societat.
0: Al final, clar, tu se'n sabeu una mica lligat al discurs que deies abans, no? Sí. L'animaries claríssimament.
3: Jo li diria que sí, que se n'anés a Mart perquè segurament tindrà la pressió de la seva família i jo li diria que els seus pares o qui l'hagi pressionat ja va fer la seva vida i ara és el moment que ella triï la seva i que faci el que li agradi perquè no es senti pressionada.
0: És preciós això que has dit. I tu, Ferran, vols concloure alguna cosa?
1: Sí, m'afegeixo a totes les aportacions que han fet els tertulians, no? Sí, jo crec que ha de fer el que ella cregui, no? Per exemple, vejam...
0: tu creus que hi ha gent que s'hi pot trobar amb un dilema així?
1: Sí. I vejam, mira, hi ha una família de científics, un pare i una mare que són científics, no? I el seu fill, doncs, es vol dedicar a ser músic de carrer o artista, no?
0: Drama.
1: Eh?
0: Drama, no? Per la família.
1: Dilema, dilema.
0: Clar.
1: I la família fa el que pot pressionar el seu fill a que agafi la branca de ciències, no? I penso que això al final no està bé, perquè si a ells els agraden, doncs perfecte.
0: Tu imagina, tu que vols ser periodista i tinguessis un fill i et digués, jo no m'agrada ser periodista, jo vull ser una altra cosa. Tu prendries com una decepció o diries...
1: No. Ens al contrari. Ens al contrari, perquè pensa que aquí tothom és lliure de fer el que vulgui, no? I el que el cor li digui, no? Perquè al final per això hi ha tants oficis, no? Que tries, bueno, al final el que tu vols, perquè potser és amb el que et sents més representat o amb el que et sents més a gust, també.
0: Clar, què preferiríeu? Estalviar per comprar-vos un pis o per viatjar? Què us vindria més de gust?
1: Per un pis.
7: Si viatjar és, per exemple, per buscar una feina, sí, perquè al final un pis el tens aquí, vale molt bé, el pots ficar en lloguer, que el lloguer està molt car, i pots treure't diners per viatjar, però jo crec que jo els invertiria, si ho tinc clar, viatjant.
0: Voleu saber la meva unpopular opinion? Abans he dit les vostres.
7: Vale.
0: La meva és que viatjar és una merda. Opa. Oh. I ara me'n vaig a una següent secció que us encantarà i és que segur que les vostres hores de pati heu dubtat més d'un cop si anar al lavabo, anar a pixar o aguantar-vos les ganes i seguir allà amb el salseig i no perdre-vos ni un sol detall del que està passant en aquella estona de descans.
1: Ha passat,
0: doncs ara us proposo que responeu uns altres dilemes en aquest bloc de preguntes extremes. I aquí no val no mullar-se, eh?
7: Ui, ui, ui.
0: No s'hi val dir mentides perquè volem sinceritat absoluta. I si al final voleu que jo també en respongui alguna,
7: doncs
0: us poseu d'acord i jo també m'animo perquè aquí hem vingut tots a jugar. Us sembla bé?
7: Sí.
0: Oriol, tinc la primera pregunta extrema per tu. T'has preparat?
7: Sí.
0: Sí? A veure, què esculls? Un bon sou per tenir una feina que odies o un sou precari però fent feina que t'omple moltíssim? Un bon sou per tenir una feina que odies o un sou precari però fent una feina que t'omple moltíssim?
7: Un bon sou amb una feina que odio, primer per mantenir-me a mi i a la meva família i després, més endavant, quan ja tingués uns quants diners així estalviadets, canviar de feina.
0: Canviaries de feina tu, eh?
7: Jo canviaria de feina. No, tipo, jo agafaria els diners per tindre un mínim per viure jo i les persones que estimo i per si algun dia necessito, jo què sé, donar diners a... Imagina't, per exemple, donar diners a la meva parella perquè necessite fer no sé què o perquè li han ficat una multa i en aquell moment no porto diners. Doncs jo tindria aquests diners i llavors un cop tingués més diners, tipo així estalviats, canviaria de feina i els engegaria tots en algun lloc.
0: Molt bé. Sansa, vaig a per tu ara, eh? El teu dilema és el següent. Treballar 2 hores al dia en una empresa que té uns ideals contraris als teus o treballar 8 hores al dia en una empresa que fomenta valors sostenibles?
9: Jo 8 hores al dia. Perquè...
0: Tens claríssim això,
9: sí,
0: eh?
9: Sí, sí. Perquè jo m'enfado molt ràpid i... Si no tenen els mateixos ideals que jo...
0: Estaria en disputa constant.
9: Sí.
0: I, clar, què consideraries una empresa que cuida una miqueta, que té uns bons valors? Per tu, què serien uns bons valors en una empresa?
9: Pues, sobretot que respectin els treballadors i que no els explotin, perquè hi ha gent que treballa moltes hores i els jefes els és igual, i això no.
0: I què no toleraries de cap manera? Si... que no podries suportar, o sigui, que no els cuidin, però hi ha alguna cosa que dius, això sé que no, o sigui, ni de broma.
9: Que em parlin malament, que em faltin el respecte.
0: Molt bé.

0: la Beck Mayo, escullo la primera.
1: La primera, o sigui, que tinc una feina mal pagada,
0: sí, sí,
1: i de poc prestigi.
0: Sí.
1: Bueno.
0: Però clar, al final és la, lo que ella vulgui.
1: Clar, al final tampoc no n'hem de fer res, no?, de la feina de l'altra.
0: Correcte.
1: No? Al final no hem de valorar la persona per quina feina té.
0: Correcte, si a mi l'hora de vella li ara de viatjar, molt.
1: Uh-huh.
0: I...
1: ho ha de fer per feina, en aquest cas, eh?
0: Clar,
1: i és que no li agradi, aquí ho ha de fer per feina, perquè està obligada a marxar sempre perquè ha d'anar a l'altra banda del món, a no sé què, una reunió... Clar, tu això ho acceptaries, eh? No, has dit que no.
0: Home, no. Però sí, clar, és que al final és el que vulgui.
1: Està bé. I Kai, vaig a per tu ara, eh? Perseguir els teus somnis i tenir inestabilitat laboral o treballar en una feina segura però que no et satisfà personalment?
2: Perseguir els meus somnis.
1: Sí?
2: Sí, jo crec que
1: bonic,
2: amb una sola vida jo no vull estar tot el dia fent una cosa que no m'ompli.
1: Bueno.
2: Vull dir, almenys intentar arribar a on vull estar m'omplirà quan tingui 80 anys i miri cap enrere, no? Jo crec, tinc 16 anys, que vull dir, no soy nadie aún, però...
1: Però s'ha de tenir-ho clar, no?, al final.
2: Sí.
1: O sigui,
2: i que perseguir els teus somnis potser no arribes mai, però diràs, vale, ho he intentat.
1: Uh-huh.
2: Jo crec que això és el que compta.
1: És un molt bon missatge, eh, aquest. Jo us dono l'oportunitat, si voleu, que jo pugui respondre també alguna d'aquestes preguntes extremes.
3: Vale.
1: Voleu...
3: Vale. Però ens les podem inventar.
1: Si me'n vols fer una ràpida, ara em fa més por encara.
0: Que en tens alguna aquí?
1: Sí. Jo, les mateixes que us he fet a vosaltres, si me les voleu repetir, però Oriola, tu et veig amb moltíssimes ganes
3: jo...
1: de fer-ne una de nova, eh?
3: Aviam, jo et faria...
1: Ui, quina por.
3: Que et fiquessin en una classe amb gent que no treballés gens, però quan dic gens és res,
1: sí,
3: ni deures, sempre arribant tard, no portant el material, i que et donen, tipo, i que et paguessin molt amb l'oportunitat de fer-los canviar,
1: uh-huh,
3: o de que et donessin una classe de molt treballadors que també et paguessin molt, però que no fessis res amb tota la classe.
1: Jo he de reconèixer que em quedo molt primer. A mi m'agrada una classe amb vida. M'agrada una classe... que passin coses, perquè si no és molt avorrit. La nostra feina, si no, és molt avorrita. Eh?
0: Però no acabaries enfadat?
1: No, què va, perquè és divertidíssim quan tu veus que s'emprenyen i aleshores els burxes i aleshores veus que van més enllà i tal. No, això és meravellós.
0: Jo no podria.
3: No, però pensa, Ferran, una cosa és, tu has estudiat per ser professor i per formar una persona. Llavors, tu te donen l'oportunitat de formar tot aquell grup de persones... o te donen l'oportunitat de quedar-te sentat així, manar-los feina i que ells facin feina de 10.
1: Clar, imagineu-vos que teniu un fill, vale? Una filla, i o bé tria un cicle formatiu, tria la universitat, o deixa els estudis. Quin seria el vostre ideal, a veure?
3: Que faci el que vulgui.
1: Que faci el que vulgui,
3: per
1: amb ella, Oriol.
3: Anirà. Per amb ella anirà.
0: A veure, Oriol, a veure.
1: Et guardarem aquest podcast pel futur, eh?
3: Vale. Jo encantat li ensenyaré.
1: Hi ha algú més que vulgui dir alguna cosa?
0: A veure, jo penso que com a pare i com a... persona responsable d'en vell o d'en vella, penso que tu ja com a pare l'has d'orientar una mica cap a on ha d'anar, més o menys. A veure, que et digui que deixes els estudis, home, a mi em faria una mica de mal, perquè tots aquests anys que ha estat fent des de parvulari, primària, ESO, bueno, i a batxillerat, no?, que després ja se'n van cap a la universitat, fan una altra cosa o ja es comencen a treballar, no? Pots pensar que no ha servit de res.
1: Clar, sí, totalment. Tu, Kai, Sansa, voleu afegir alguna cosa sobre això?
4: D'acord, perquè faria mal, perquè això és desaprofitar temps, però intentaria entendre i si ell és el que vol fer... doncs...
1: acompanyar-lo, no?
4: Sí.
1: Donar-li suport.
0: Clar.
4: Sí,
1: jo imagino que també, no?
3: Bueno,
1: sí.
3: És que, aviam, jo he dit això molt ràpid, de que faci el que vulgui, però...
1: Si bueno, al final ve... és una mica el que estem comentant, ja, no?
3: Si me ve i me diu jo deixo els estudis perquè deixo els estudis,
1: uh-huh,
3: pues llavors sí que no li permetria. O sigui, m'és igual que és el que li agradi a ell, no. Si me
0: però
3: diu...
0: pensa que és major d'edat, eh?
3: Bueno,
1: bueno
3: o no,
1: amb 16 anys no, eh? Amb 16 anys, que és quan s'acaba la secundària.
3: Pot deixar
1: l'aigua. Aquí és complicat, és un gran dilema aquest per
3: sí,
1: les famílies, eh?
3: Sí, llavors jo li diria que, tipo, si me diu jo deixo els estudis perquè tinc claríssim que he d'anar aquí a fer això, o perquè tinc claríssim que me vull dedicar a això i ja tinc la titulació suficient, doncs li diria, mm-hmm, endavant, jo te dono el meu suport, fes el que tu vulguis, és la teva vida, són els teus estudis, serà la teva feina.
1: Ara sí que hem arribat al final de l'hora del pati amb aquestes reflexions que
3: acabo
1: de fer amb aquests quatre tertulians extraordinaris que han intentat trobar la resposta al gran enigma dels nostres dies, que és que volem ser feliços. Però jo us pregunto, amb què us quedeu

0: quin és el vostre highlight de tot el que hem estat comentant? A veure, Sansa, un aprenentatge que t'emportis, una idea.
1: Jo, bueno...
0: Sobre què voleu ser de grans, eh?
1: Sí, sí. Que jo penso, jo ho tinc clar, però hi ha molta gent, per exemple, els meus amics no ho tenen clar, i jo penso que no passa res, que mentre ells ara aprofitin tot el que estan fent, ja ho tindran clar més endavant i que aprofitin ara, ja està.
0: Mm-hmm. Oriol?
2: Bueno, jo me quedo molt amb lo de... tipo, amb que ens orientin una mica també l'escola. Jo aquesta idea la trobo una idea que
0: es
2: podria posar en pràctica, que seria molt resolutiu, jo crec. I, bueno, m'ho quedo aquí al cap per si algun dia tinc una oportunitat de canviar-ho.
0: Molt bé. Kai?
3: Jo el meu missatge és que quan tinguis coses que t'agradin, quan trobis reptes que vulguis sobrepassar, quan tinguis un somni, ves a per ell d'una i encara que algú et tiri cap enrere, continua i segueix i sigues persistent i treballa per al que vulguis aconseguir.
0: Ferran.
4: Sí, bé, jo m'afegeixo també a totes les aportacions dels meus companys, no? Al final el que deien tots, no? Que molta gent ho té clar, però aquesta gent que no ho té clar, doncs els hem de donar suport, o més o menys els hem d'orientar cap a on volen anar, no? Que això és molt important. I bé, que m'ha agradat molt vindre aquí. Moltíssimes gràcies també al Marc Andreu. També aprofito.
0: El saludem, i tant que sí. Allà el tenim a la cabina.
4: Moltes gràcies, i també gràcies a tu, ho has fet molt bé.
0: O sigui, millor que el Pellicer o no, encara no, no?
4: Sí.
0: Doncs escolteu, moltíssimes gràcies als quatre. Jo crec que haureu inspirat molt a les persones que ens hagin escoltat, que s'hagin fet preguntes. I res, el timbre és a punt de sonar, l'hora del pati s'ha acabat, tothom a classe i fins al proper episodi.

0: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
1: Estàs escoltant la programació d'estiu de Ràdio Sant Boi.
2: Continguts en xarxa.

0: Com sona, com diem, i com m'acaba de dir la nostra cuinera de la ràdio, la Joana Molins, bon dia, Joana.
1: Bon dia a tothom.
0: Està sonant la nostra sintonia. Això vol dir que nosaltres dues estem ja preparadíssimes.
1: Tenim una sintonia nostra.
0: Ben, ben nostra, i que ens posem a la cuina amb molta il·lusió. Bueno, jo m'ho miro. La Joana és la que fa la feina. Joana, vinga, què ens posaràs avui?
1: Bueno, doncs bon dia a tothom, que són uns escamarlans gratinats al forn a la mussolina d'all. Els escamarlans, és clar, depèn de la butxaca de cada un, perquè és clar, aquesta escamarlada ser una mica gros, perquè el puguem obrir una mica. Llavors els podeu comprar o congelats o frescos, això depèn de cada un.
0: I li treus també aquell fil?
1: Sí, puc, sí. Sí, si puc, sí, trec l'intestí. No és un filet, és l'intestí. Perquè ara ens han fet agafar tanta mania. Però els escamarlans no el tenen tan gros com la gamba, eh?
0: Ah.
1: La gamba sí. La gamba té un intestí que l'estires i te surt tot. A vegades l'escamarlans ni el trobes, que queda trencat.
0: No trobes que l'escamarlans, no sé si ho has notat o no, no té el gust de l'escamarlans.
1: No.
0: Ho has notat?
1: No, sí. No té el gust.
0: Mare meva, perquè després de venir em van menjar uns quants,
1: sí.
0: I la veritat, dic, és que ara ja no sé què menjo.
1: Que eren d'aquells de Blanes petits.
0: Sí.
1: Aquells petits són molt bons, amb aigua i julivert.
0: Sí, sí, però no notava gust.
1: No notes el gust de bar. No, no. És que hi ha moltes coses que no tenen el gust d'abans. No sabem per què. O potser nosaltres estem cansats de tot.
0: A vegades no ho sé.
1: També ho dic, com que abans estem cansats de tot, tot ho tenim a l'abast, mengem de tot, també pot ser. Doncs, bueno, aquests escamarlans en comptarem 4 o 5, depèn de la gana que tinguem, o depèn de cada un. Llavors us he fet els dos ous per fer la maionesa, oli, llimona, un pèl de mostassa, que ja ho sabeu que jo sempre hi poso un pèl de mostassa a la maionesa, sal i oli. Doncs llavors agafem aquests escamarlans i els obrim amb les estidores de dalt a baix una mica, no cal, i amb la mà els acabem d'obrir, perquè no cal partir el ben partit, només obert, obert. Escalfem el forn a 180 graus dalt i baix amb ventilador, si en teniu, va bé, i com fa una mica que el forn ja està calent, hi posem una plata, els escamarlans ja ben posats, salats i empebrats, i una mica de red oli, poc. Quan han passat uns 20 minuts, ja els tenim fets. Traiem la plata, anant al tanto, i llavors hem fet aquesta mussolina d'all, que la farem nosaltres, perquè si poseu maionesa d'aquesta feta, no sé com us quedarà. Perquè aquí es tracta de fer la maionesa que jo faig sempre, amb el turmis, que és un ou, oli i una mica de sal. Quan això ha lligat tot, llavors hi tiro la mica de llimona i tiro un pèl de mostassa. A part, aquesta altra ou que us he dit, només aprofitarem la clara de l'ou. La iema la guardarem per un altre dia a fer una truita. La batarem com si batéssim una truita, però molt al punt de neu.
0: Sí.
1: I aquesta mica d'això la incorporarem en aquesta maionesa que hem fet.
0: I què hi fan? Què hi fan, aquesta?
1: Anant al tanto, que no se'ns abaixi. Allò, a poc, amb una cullera, a poc a poc. La reservarem a la nevera. I com sigui el moment que els escamarlans ja els tenim, els traiem i amb una cullera els anem omplint. I això fa que quan se gratinen la maionesa puja i queda en l'aire.
0: Ai, que maco.
1: Queda, i queda com... Sí, queda com si fos un suflé.
0: Ah, molt bé.
1: I això ho fa la clara d'ou aquesta que hi hem posat a l'última hora.
0: Ah, molt bé, no?
1: Perquè si tu fas la maionesa normal, sí, te quedaran gratinats, que també ho podeu fer, eh? Però si compreu maionesa de pot, li poseu, també us quedaran gratinats, però no puja aquest suflé que quan vas al restaurant dius, com ho fan això? Que quan t'aporten aquell bacallà o t'aporten això, hi ha aquell com un suflé,
0: sí,
1: que puja.
0: Sí, sí.
1: Doncs és aquesta clara.
0: Ben senzilla, eh?
1: Després.
0: Home, una cosa ben senzilla,
1: sí.
0: I que fa peure efecte i bo,
1: i estan,
0: no?
1: Molt bons aquests escamarlans fets així, sí.
0: Molt bé,
1: i fan
0: molt
1: festa,
0: bé.
1: També. Oi, ara que venen festes, venen coses, doncs, o tens un convidats o el que sigui.
0: Molt bé, doncs aquests escamarlans fets d'aquesta manera porten mica de feina, eh?
1: No. Només els hem d'obrir i el forn ja ho fa tot, eh?
0: Escolta-me,
1: no tenim aquell merder de la planxa que ens queda tot untat, que hem de tornar a netejar la cuina.
0: Escolta-me, Joana, a l'hora d'obrir-los, obres per la part de sobre o per la part de sota?
1: Per la part del cap.
0: No, del cap.
1: Sempre per la part de dintre, eh? L'escamarrada ha de quedar...
0: Per la part de dintre,
1: sí,
0: val, això pregunto.
1: La clova ha de quedar en la plata.
0: Val.
1: I tu ha de quedar la part de dalt,
0: sí, sí.
1: O sigui, el que és el cap i el que és la carn del... Així, perquè si no, de l'altra manera, no, clar, el trencaries i no te s'obririen.
0: O potser no s'hi aguantaria tot això.
1: No s'hi aguantaria. En canvi, doncs tu l'agafes i per la part del cap agafes unes tidores que tallin o un gabinet, també, i el talles, i llavors amb la mà li dones una mica de re de joc que ja te sobra.
0: Ah, molt
1: te sobra la cua.
0: Molt bé, eh? Que bo això, eh? Això tu com ho sols fer? Per primer, per segon o per...
1: Depèn del dia. Primer, si per exemple faig un rostit o faig una vedella amb bolets, doncs per dir, no faig lo de sempre que diem, sempre fem aquell vermutillo, o fem, doncs, de primer. I si no, podem fer aquestes tomàques que us he dit,
0: sí.
1: Una hora de sopar, que tens uns convidats o tens la família i dius, mira, avui els hi faré un sopar diferent. Fas aquestes tomàques i darrere aquests escamarlans.
0: Ah, molt bé.
1: Una cosa que molt lleugera per sopar i molt bé.
0: I molt
1: que no,
0: bona.
1: Un primer plat i a segon un de més contundent.
0: Molt bé, fantàstic, fantàstic, fantàstic.
1: Doncs repassem aquests ingredients.
0: Va.
1: Els ingredients doncs són 4 o 5 o 6 escamarlans per cada un, això ja depèn de la gana que tingueu. Els dos ous, que ja us he dit que només n'aprofitarem un per fer la maionesa i la clara per incorporar dins aquesta maionesa com la tinguem feta. La llimona, que és per la maionesa, la mostassa, sal, oli i pebre, que salarem aquests escamarlans primer, una mica de re d'oli i la plata, els posarem a fer a 180 graus dalt i baix, en ventilador si teniu, quan estigui tanqueu, els traieu, els hi poseu i els torneu a posar a gratinar.
0: No.
1: Llavors, si convé, poseu només el gratinador, perquè així us anirà més de pressa.
0: I bueno, aquesta presentació que quedarà, bueno, maquíssima i a més boníssima, no?
1: Exacte, i bé? Queden molt bons, sí.
0: Molt bé,
1: molt suaus queden. Perquè jo vaig pensar, ui, la mussolina d'all, perquè jo a vegades ja us he dit que els alls a mi... escolteu una cosa, que m'he descuidat d'una cosa, jo també, Déu-n'hi-do. Si és una mussolina d'all, hi falta l'all. O sigui que aquí van dos grans d'all que els haurem fregit una mica d'oli, l'haurem reservat aquest oli i l'haurem deixat refredar. I amb aquest oli farem la maionesa.
0: Ai!
1: I aquests dos grans d'all.
0: Va.
1: O sigui, el reservarem un moment que se'ns refredi,
0: sí.
1: I no els deixem que s'enrosseixin, només que s'enrosseixin, perquè si ja sabeu que l'all si es crema, que amarga. I llavors, amb aquests alls, farem aquesta maionesa, per comptes de posar-hi sense all, no, farem aquesta maionesa amb aquests dos alls.
0: Deu quedar, doncs, un gust també
1: un gust
0: molt suau, eh?
1: Molt suau, molt suau.
0: Sí,
1: el ser cuits queda molt suau.
0: Molt bé, Joana, doncs molt bé.
1: Si un cas us torno a dir els ingredients, perquè m'he deixat els alls, els escamarlans o el gust, els dos ous, oli, llimona, mostassa, els dos alls aquests amb l'oli, que els afregirem una mica amb aquest oli, ho reservarem que se refredi, i farem la maionesa aquesta amb aquests alls que hem fregit amb aquest oli.
0: Molt bé,
1: ja
0: Joana.
1: Ho tindrem.
0: Doncs molt bé.
1: Eh?
0: Un, dos plats realment frescos, bons i de bon fer. Que això
1: sí, sí.
0: És lo important a l'estiu, que no tinguem gaire el gato.
1: Que aniríem coses ràpides, doncs això
0: doncs vinga, fantàstic. Molt bé, Joana, gràcies i bona setmana. Fins
1: molt bé,
0: propera.
1: Gràcies. Adéu-siau, bon dia.
2: Continguts en xarxa.

After Sun Boy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sun Boy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsanboy per reservar places. Què dius? Ets de Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsanboi. Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsanboi.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

Busques l'autèntic sabor de Nàpols? A Rintocore trobaràs pizzas delicioses, elaborades amb ingredients 100% italians. Massa fina, vores cruixents i un gust que t'enamorarà des de la primera mossegada. L'autèntic esperit napolità, al millor preu. Pizzeria Rintocore, ens trobaràs al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, número 4 de Sant Boi. Pizzeria Rintocore, l'essència d'Itàlia, ben a prop teu. Pizzeria Rintocore us ofereix Gent de carrer, a Ràdio Sant Boi.

0: Gent de carrer, amb Jon García i Albert Vilar.
1: Hola, hola, bona tarda, com esteu? Benvinguts i benvingudes a un nou programa de Gent de carrer, a Ràdio Sant Boi, la ràdio pública 89.4. I com sempre començo saludant Albert Vilar. Què tal, Albert, com estàs?
2: Una mica trist.
1: I això?
2: Saps per què?
1: Què ha passat?
2: Avui no hi ha Mundial.
1: Sí que és veritat, eh? Hi ha un buit existencial. Avui no hi ha Mundial. No us preocupeu que demà passat sí, tornarà el partit d'Espanya i tornarem nosaltres també a fer retransmissió. Anem per feina avui, moltes coses per explicar-vos. Hem de dir que hem tingut aquest migdia un ensurt. Ens ha arribat a tots aquest avís al mòbil que confinaven Sant Climent de Llobregat, també altres llocs com Gavà, per exemple, on s'ha originat un incendi després de que xoqués un cotxe, que cremés el cotxe i que, per tant, afectés també alguna vegetació que hi havia a prop d'aquest vehicle. Ha quedat d'augment en un ensurt pel que fa a Sant Boi. Però bé, tot i així, sempre arriba que arribi aquesta alerta, doncs, evidentment, a tots ens posa atenció. Ho repassarem també després en el programa d'avui i ho farem tot seguit. Serà Gent de carrer en un programa avui en el que més escoltarem diverses converses, sobretot culturals. Crec que seran interessants, sobretot també amb un artista que des de l'Altaveu Frontera, que va participar aquí a Sant Boi, ha estat uns anys aturada, però ara ha tornat també a fer música i ho fa més amb molta intenció. Avui també marxarem a refrescar-nos a una de les gelateries més emblemàtiques els últims anys d'aquesta ciutat i seguirem també amb més converses el que quedi de programa. S'ha anat tot plegat avui a Gent de carrer. Jo sóc el Jon García i avui us acompanyarem fins a les 8 de la tarda. Esperem que us fem companyia.
0: A Ràdio Sant Boi, Gent de carrer.
2: Però abans, les efemèrides d'avui, dimecres 8 de juliol. I com molts dies de juliol, totes estan relacionades amb futbol, per això poso l'himne del Mundial 2014. Un 8 de juliol de 1982, a Sevilla, en el Mundial celebrat a Espanya, es va dur a terme la primera definició per penals en un Mundial de futbol masculí. Seran els protagonistes les seleccions d'Alemanya Federal i la de França. Va ser a les semifinals i va sortir guanyadora Alemanya, que va acabar perdent la final contra Itàlia. Abans dels penaltis, se solia resolir repetint el partit un altre dia o, fins i tot, amb una moneda. Per exemple, la semifinal de l'Eurocopa del 68 entre Itàlia i la Unió Soviètica es va resoldre a través d'una moneda després de l'empat a zero, en pròrroga inclosa. Itàlia va elegir la cara bona, va passar a la final i va acabar guanyant el títol contra Iugoslàvia en el partit de repetició, perquè en el primer van empatar un. Aquí sí que no van tirar una moneda. Com m'agrada el futbol i que espectacular és aquest esport.
3: El futbol, amigo. Papà, como les digo a los jugadores. Esto es fútbol, papá.
2: I una de les grans persones d'aquest esport és José Bordalás, entrenador del Getafe Club de Futbol, que es va fundar un 8 de juliol de 1983 a la ciutat madrileña de Getafe. Va ser el successor del Club Getafe Deportivo, que va arribar a la segona divisió. A més, un 8 de juliol de 1990, la selecció argentina cau davant la selecció d'Alemanya Federal a la final del Mundial, sent aquest el tercer títol dels germànics. Els argentins, liderats per Maradona, venien de guanyar el Mundial del 86 justament també contra Alemanya. Esperem que no li passi el mateix a l'Argentina de Messi, que pot tornar a jugar una final contra França. I finalment, un 8 de juliol de 2014, justament de la cançó que estem escoltant d'aquell any, a la semifinal del Mundial de Futbol, Alemanya es va classificar per a la final després de golejar 7-1 al Brasil, que era 5 vegades campiona del món i que, a més, era la selecció anfitriona d'aquell torneig. En aquell partit, que anava 0-5 al minut 29, Miroslav Klose es va convertir en el màxim golejador de la història de les Copes Mundials en anotar el seu gol número 16. Ara ha estat superat per Messi, que porta 21, i Mbappé, que porta 19. És una bogeria el que és el Mundial de Futbol. I comencem ara amb les felicitacions. Here we go, money talks. Here comes the money. És que el 8 de juliol ha nascut gent rica. Per exemple, el 8 de juliol de 1839 va néixer a Nova York John D. Rockefeller, fundador i president de la Standard Oil, una gegantina companyia que va arribar a controlar l'extracció, transport i distribució de més del 90% del petroli dels Estats Units. Va tenir un monopoli tan gran que és considerat l'home més ric de la història. A més, semblava immortal perquè el 1937 va morir amb 97 anys. Una barbaritat per aquella època. I ara escoltem Stairway to Heaven de Led Zeppelin, perquè un 8 de juliol de 1838 va néixer a la ciutat alemana de Constanza Ferdinand von Zeppelin, inventor alemany que va fundar l'empresa de dirigibles Zeppelin. M'imagino que això del grup ja va ser un hobby que va agafar de gran. Parlant de gent amb noms reconeguts, un 8 de juliol de 1885 va néixer també a Alemanya Hugo Boss, fundador d'una fàbrica d'uniformes de treball que acaba tenint el nom d'una multinacional de perfums i també de més productes de moda. Això sí, no li pregunteu a l'Hugo Boss a qui li feia els uniformes de treballs a Alemanya als anys 30, ni tampoc a quin partit votava. També el 8 de juliol de 1831 va néixer a l'estat de Georgia el farmacèutic John Stith Pemberton, inventor de la Coca-Cola, que inicialment ell va vendre a les farmàcies com una beguda amb propietats medicinals. L'home no va fer massa diners perquè 3 anys després de la invenció ho va vendre per $2,200 a l'empresari Asagrig, sí que és veritat que eren molts diners per l'època, però ara no ho són, i malauradament també va morir d'una malaltia als 57 anys. Qui s'hi va poder fer diners va ser Eli Lilly, militar, farmacèutic i empresari estadounidenc, que va néixer un 8 de juliol de 1838 a Baltimore. Va desenvolupar l'insulina als anys 20 i, tot i que va fer una fortuna amb això, va fer grans donacions filantròpiques i va regularitzar molt el mercat farmacèutic cap a bé. La seva empresa és una de les més importants del món i està valorada en més de $1.16 billions. Avui és un dia de tants diners que fins i tot va néixer un 8 de juliol de 1921 a Nova Zelanda John Money, Joan Diners, si estigués a Catalunya. Això sí, no el felicitaré, perquè si el busqueu era una persona absolutament horrible i fa molt bé d'estar mort. Aquí sí que felicito és aquest actor. I és que un 8 de juliol de 1958 va néixer a Filadèlfia l'actor estadounidense Kevin Bacon. El que escoltem és la banda sonora de la pel·lícula Apollo 13, per la qual va guanyar un premi del sindicat d'Astocs. I hagués fet 65 anys aquest músic.

Un 8 de juliol de 1961 va néixer a Nottingham Andrew Fletcher, productor i tecladista britànic, fundador de la banda The Pitch Mode, amb aquest Just Can't Get Enough. I fa 41 anys, aquest guitarrista. Un 8 de juliol de 1985 va néixer a Sheffield el britànic Jamie Cook, guitarrista principal de la banda Arctic Monkeys, amb aquest Do I Wanna Know. Finalment, fa 28 anys aquesta actriu. Un 8 de juliol de 1998 va néixer a Nova York l'actriu estadounidenca Maya Hawke, filla dels actors també Uma Thurman i Ethan Hawke, i una de les protagonistes de la sèrie de la BBC Mujercitas, basada en la novel·la de Louisa May Alcott i de la qual estem escoltant la seva banda sonora. I fa 28 anys l'autor d'aquest himne. Now he's...

Un 8 de juliol de 1998 va néixer a Califòrnia l'actor estadounidense Jaden Smith, protagonista de la pel·lícula Karate Kid l'any 2010 junt amb Jackie Chan. El que escoltem és la banda sonora que va cantar ell mateix junt amb el cantant canadenc Justin Bieber, aquest Never Say Never. Han passat ja 16 anys, allà Jaden Smith tenia 12 i ara té 28 i segueix sent sense dubte el millor que ha fet. Escoltem aquest temazo. Perdoneu, que avui és el Dia Mundial de l'Al·lèrgia i només de pensar-hi ja m'ha fet estornudar. Millor que amb la cançó del dia, que és una que va sortir exactament fa 6 anys.

0: contigo.
1: Un 8 de juliol de 2020, el cantant mallorquí Rels B va treure aquesta cançó, Un verano en Mallorca, un senzill que va acabar formant part de l'àlbum titulat La Isla i també ha sigut un dels seus grans èxits. L'estiu està bé a Nova York, com Bad Bunny, també a Mallorca, com Rels B, però és encara millor a Sant Boi. Escoltem Un verano en Mallorca de Rels B, que avui fa 6 anys.

0: Ho hem sabut avui, els Estats Units han donat per acabada la treva a Iran després d'una nova escalada militar. El president nord-americà Donald Trump ha anunciat que trenca les negociacions amb Teheran, a qui acusa de mentir i de violar l'alto el foc. Les tensions han augmentat després d'atacs iranians contra vaixells comercials a l'estret d'Hormuz i dels bombardejos dels Estats Units contra objectius al sud de l'Iran.
1: En resposta, Teheran ha atacat diverses bases militars nord-americanes al Golf Pèrsic. L'escalada ha fet pujar el preu del petroli i augmenta la preocupació per la seguretat en una de les principals rutes energètiques del món.
0: Per cert, també Donald Trump ha tornat a criticar Espanya, ha estat durant la cimera de l'OTAN i ha amenaçat de tallar les relacions comercials pel que considera una despesa insuficient en defensa. El president dels Estats Units ha qualificat Espanya d'aliat terrible i ha assegurat que el país es beneficia dels Estats Units sense contribuir prou a l'aliança. Respecte a això, el govern espanyol també s'ha pronunciat, ha restat importància aquestes declaracions i ha recordat que les relacions comercials es gestionen a través de la Unió Europea i que Jarga ha garantit que defensarà els interessos dels seus estats membres. Per cert, també avui Protecció Civil ha ampliat les restriccions per risc extrem d'incendi a Catalunya.
1: A partir d'avui, el nivell 4 del Pla Alfa, el nivell màxim, afecta 210 municipis de 24 comarques i comporta limitacions d'accés als espais naturals, la suspensió també d'activitats al medi forestal i d'obres en carreteres, entre altres mesures. Les autoritats demanen la màxima prudència davant l'onada de calor i recorden que cal avisar immediatament el 112 si és de

0: compleix un 2% de les vegades en els darrers 15 anys. Sembla que tindrà dues fases. Aquesta primera, que ja l'estem vivint, de fet sembla que el pic serà entre demà dimecres i dijous. Al cap de setmana es podria desinflar una mica i de cara a dilluns, dimarts, dimecres de la setmana vinent, sembla que vol tornar a arribar una llengua novament càlida i fer pujar aquest pic. Per tant, l'onada de calor sembla que es vol allargar molts dies.
1: De fet, hem tingut un ensurt avui en aquest sentit perquè a la 1:34 hem rebut tots un avís al mòbil d'un incendi forestal a Gavà, que ha començat perquè un cotxe s'ha incendiat i això ha afectat part de la vegetació que hi havia a prop.
2: L'avís alertava la població de Sant Climent, molt a prop de Sant Boi, que es confinés. També ho feia Can Tries i Brugués de Gavà i la zona propera de Puigmar, a Viladecans.
1: I en cultura, aquest cap de setmana torna la Tecneu. És Laura García, una de les organitzadores.
3: Us esperem a totes aquest dissabte 11 de juliol a partir de les 6 per gaudir del Festival de Música Electrònica per Excel·lència a Sant Boi, als Jardins de l'Ateneu Sant Boià. Farà caloret, però amb bona música i refrigeris ben fresquets tot passa. Comptarem amb decoració ben verda gràcies als nostres col·laboradors. Nou marxandatge per estar ben fresquets i un line-up amb DJs entregats i de molta varietat dins la música electrònica. No us perdeu les sessions de MD Mula, Enfer i Guille Gironde. Ens veiem a la pista. Visca la Tecneu i la Tecneu Sant Boià.
1: Doncs ja teniu pla per aquest cap de setmana i en esports. Els Bay Bandits comencen la recta final de la temporada amb l'objectiu de tornar a ser campions de Catalunya.
2: El primer equip masculí queda en primera posició en la tercera jornada del Tour català, celebrada l'Estartit, i es col·loquen les primeres posicions del Tour català. L'equip suma dos campionats de les tres jornades disputades, a més d'haver aconseguit la classificació pel campionat d'Espanya que es disputarà a finals de juliol a Laredo. Ens valora aquest campionat de l'Estartit el jugador Aitor Landauro, que és un dels impulsors d'aquesta secció.
4: Este año hemos podido hacer un muy buen torneo y conseguir esa copa que igual nos podría haber llevado el año pasado. Hemos empezado muy motivados y yo creo que todos con la idea de que estamos ahí arriba y tenemos que mostrarlo. Y al final se va notando. Cada año hay más experiencia, nos conocemos más, tenemos más confianza en el juego. Y bueno, se está demostrando en estos últimos dos, tanto en Navarra como en Estartit. La verdad que motivados, contentos y con ganas de campeonato de España y demostrar lo que estamos haciendo aquí a nivel español.
2: Aquest cap de setmana els de Sant Boi es desplaçaran a Malgrat de Mar per disputar la penúltima jornada del Tour català. Avui valorarem com estarà la temporada dels diferents equips del club amb el mateix Aitor Landauro, gran responsable de la secció d'handbol platja de l'handbol cooperativa Sant Boi. Ho farem a Sant Boi en joc a partir de 3:45 de la tarda.
1: I avui a Gent de Carrer rebem un artista que acaba de treure això.

0: Això es diu Metamorfosis i ella és la Laia Leal, la rebem avui a Gent de Carrer. Què tal, com estàs?
1: Molt bé, encantada d'estar aquí.
0: Ara Laia Leal en majúscules.
1: Sí.
0: Com ha estat això?
1: Doncs portava ja uns anys amagant-me, entre cometes, no?, darrere d'aquest pseudònim d'Strangers, i ja començava a sentir-me una mica incòmoda, com que aquest nom no em representava, i fins i tot creava una mica de dubtes entre el públic, no?, perquè era un nom en plural, no sabien ben bé si era un grup, una banda, i tot ha vingut una mica lligat a la transformació d'acceptar més la meva identitat i presentar-me sense tantes màscares. I vaig passar d'això, d'un nom que potser no deia res de mi, a presentar-me en majúscules.
0: I fa com a impressió, això?
1: Sí, una mica, però no és des de l'orgull de l'ego, sinó des de la presència, no? I a més crec que també Laia és un nom com que em recorda una mica la innocència, no? És un nom molt dolç, català, tal, i Leal és com aquí estoy, no? Llavors crec que és una fusió de... molt autèntica de qui sóc realment.
0: Digues que tens com una part més innocent i una altra com més present, que té més força, també.
1: Sí, o sigui, sempre hi ha aquesta part més vulnerable, més innocent de la curiositat, que sempre estic com aprenent i sóc una mica nena en aquest sentit, i per una altra és com tinc un caràcter bastant heavy. Quan vull alguna cosa, sóc molt capricorni en aquest sentit.
0: Això es plasma també en aquestes noves cançons. Això que escoltem, com dèiem, és Metamorfosi. És el segon single que has tret últimament també per promocionar un nou disc que dius que està per arribar.
1: Sí, aquest any.
0: Què ens expliquen aquestes cançons?
1: Doncs...

0: Aquestes cançons, al final, el que expliquen és aquest procés de transformació, i seran 5 temes molt personals, amb un punt també de risc, perquè és la primera vegada que experimento amb la música electrònica i ho he fet des del respecte absolut. També pel que et deia, no? Des d'aquesta curiositat de jugar, d'experimentar, i la veritat és que estic molt contenta del resultat. O sigui, crec que tampoc m'estic... apoderant, no, d'aquest gènere, sinó simplement donant la meva perspectiva, la meva visió, i tinc ganes de que la gent també estigui més optimista, balli, cançó d'estiu, no sé, fins ara havia tret música una mica fosca, i crec que ja tocava, no, anar cap a lletres i cap a ritmes molt més optimistes.
1: Perquè estàs en un moment com d'una mica més de llum, o perquè et ve de gust simplement expressar això?
0: Estic en un moment de molta més llum, sí. O sigui, havia vingut d'una època molt, molt, molt complicada. I em sento com... A més, aquest any faig 30 i és com... Ja està. O sigui, ja no has de donar explicacions al món, faig el que em dóna la gana, per dir-ho de manera neta. I ja està. O sigui, estic vivint sola, per fi, dedicant-me al que m'agrada. I no sé... O sigui, tinc més ganes que mai de viure, que és veritat que això per mi és heavy dir-ho, perquè sempre he tingut una tendència, no, a tenir pues, depressions i a lidiar amb molts problemes de salut mental, i ja no tenia ganes de retroalimentar més això, no? O sigui, ha sigut com una revelació de dir, tu també et mereixes ser feliç i ja està, saps? O sigui, que cadascú s'arregli amb lo seu, tu ja has fet el teu procés de teràpia i ara ja toca disfrutar, no, del que has treballat.
1: Hi ha hagut alguna cosa que t'ha fet com fer el clic per canviar també aquesta actitud davant la vida i davant la música, no? I de la manera de mostrar-te també al món?
0: Sí, o sigui, jo crec que va ser un punt d'inflexió en el que vaig confiar en persones concretes, no? I persones també molt properes, que em van mostrar una cara que no coneixia, i allà va ser quan vaig dir, uau, o sigui, com no t'arreglis l'autoestima, estàs molt sola. Llavors, allà va ser quan em, o sigui, em vaig... proposar estimar-me incondicionalment, no? Perquè sempre he sigut molt autoexigent i molt... mai està bé, mai és perfecte, sempre pots fer més, i m'he parlat a mi mateixa que penso, uau, o sigui, totes les teves amigues no els hi parles així, no? Quan t'estan explicant els seus problemes. Llavors ha sigut 2026 dir, vaig a per totes, vaig a estimar-me, passi el que passi, no tots els dies seran fàcils ni bonics, no? Sobretot a les xarxes, que hi ha com molta retroalimentació de positivisme tòxic, i no és la realitat en absolut. O sigui, la gent està passant batalles internes molt heavies, i jo crec que no és suficient en mostrar un vídeo a Instagram que digui tots parlem de la salut mental. No, o sigui, exposem-nos, no?, de manera honesta. I quan no t'acabes d'adaptar molt a aquest món en el que estem entrant, clar, et pots sentir molt sol, no?, i molt raro. Però bueno, una de les cançons del disc parla d'això, de que sí, de que sóc rara i a qui li importa, saps? O sigui, que m'és igual.
1: A quin món estem entrant?
0: A quin món? Doncs mira, ara estava aquí a l'entrada i he vist una obra així d'art que parlava de, representava això, no? Era una figura mirant un mòbil. I el que jo sento és que, bueno, això és molt típic, no, de dir-ho, que sentim que estem molt connectats, però estem més desconnectats que mai. Però en el meu entorn sento que estem perdent el punt de vista, no? Sobretot també a nivell físic. O sigui, hi ha un punt que, per exemple, ara estem treballant molt amb les xarxes, no?, en el meu projecte. Treballo amb una agència que és especialista en comunicació i xarxes, perquè... jo m'estava perdent ja, o sigui, no m'agrada ni TikTok, ni Instagram, ni exposar-me, m'agrada fer música i ja està. O sigui, m'agradaria ser com la CIA, saps? Que es posa un... que es tapa la cara i ja està. Però bueno, em van dir que no era suficient i que en aquesta societat doncs s'ha de mostrar alguna cosa més. M'estic perdent, o sigui, m'he anat com cap a mil camins. Bueno, torno. Això, que el que veig... és que estem perdent el punt de vista respecte al que és una cara humana, no? Que quan penjo fotos crec que m'obsessiono molt més que fa uns anys enrere, i crec que això està molt condicionat pels cànons. O sigui, entres a Instagram i veus quatre cares, quatre persones, tal, i penso, ja no recordo com és una cara humana, natural i real, no? I em fa ràbia perquè em veig a mi mateixa, a vegades, editant fotos, quan fa anys això no em passava. I crec que és interessant. Crec que també forma part d'aquesta transformació, no? O sigui, la transformació és des de dintre cap a fora o al revés, o quan la gent ja t'accepta físicament, llavors ja sents que pots menjar-te el món, o és al revés, en plan, quan puc sortir al carrer tal i com m'he despertat, això és realment alliberar-se, saps? O sigui, són coses que em volen bastant al cap.
1: Segurament, si tens aquesta pressió, mai serà suficient.
0: Exacte, però és que jo crec que és una cosa que sempre em pregunto, o sigui, si tu tens inseguretats i el del costat també, realment aquí vols impressionar, saps? Perquè, o sigui, si l'altre t'està veient amb bons ulls perquè realment la inseguretat que té és amb ell mateix, quina por tenim realment? O sigui, jo crec que és més de com ens veiem nosaltres mateixos, de decepcionar-nos a nosaltres mateixos que el que pensa l'altra gent, no?
1: Amb la música ets així també, que a vegades tendeixes a la comparació o a no estar segura del que estàs explicant o que estàs expressant?
0: No tant. No tant. És com que he tingut la sort de trobar un so molt propi i m'inspiro molt en la música dels altres, però no ho utilitzo com a comparació de mira, això és millor, pitjor... O sigui, sempre intento fer música que a mi m'agradaria escoltar. I quan ho faig i dic això m'agradaria escoltar-ho, si no fos meu, doncs és guai, no?
1: Musicalment tens com molt clar el que ets.
0: Jo crec que sí. O sigui, dintre del que encara em queda per experimentar un munt, i és això la gràcia, no? Però sí, jo crec que he anat amb els anys trobant una veu i una manera de composar i d'expressar-me que és bastant, bastant pròpia. Sí que és veritat que amb aquest segon disc he sigut més conscient amb les lletres, perquè amb el primer és com que ja entrava en aquest mood de oscuridad, no? I te'n vas a expressions com molt fetes, i tot el rato estàs com retroalimentant les mateixes paraules, i en aquest disc he sigut molt més explícita, tot el rato, no?, anant cap a aquest missatge positiu. Després ja també faré una cançó en català, que és molt honesta, no sé, o sigui, és molt més vulnerable aquest disc, realment.
1: Amb menys filtres, potser.
0: Sí, sí, sí, total.
1: I per què tot això ho expresses a través de l'electrònica?
0: Perquè, bueno, en realitat és un disc electrònic gospel. O sigui, hi ha molts cors gospel, perquè per mi el gospel, sense ser creient, jo que he cantat també en cors gospel, no? O sigui, és com el sinònim absolut de
1: la joia, no?
0: De vivir, sí. O sigui, com de catarsis. I l'electrònica té aquest punt festiu i alegre, i que tu, per exemple, en una rave, no, veus a la gent que està disfrutant a saco, però, o sigui, no sé si has vist la pel·lícula Sirat.
1: No l'he vist.
0: Vale, doncs és molt interessant perquè tu veus un grup de gent que està compartint un espai i la mateixa música, però cada persona és un individu diferent, no? I està en cadascú el seu rotllo. No és com una discoteca de Barcelona, no?, que tothom s'està com barrejant, sinó que és com una cosa més de procés intern. I a mi això m'agrada molt de la música electrònica, perquè té aquest punt de trance, de que entres en espais com d'autoconeixement, però alhora et deixes emportar pel so, saps? Que pots estar com 7 hores ballant i no et dones compte. I a mi això, o sigui, em dona molta energia i molta... És molt guai. A més que també com a oient, o sigui, m'he posat molt a tope a escoltar música electrònica. I, o sigui, jo mateixa vaig dir, buah, vull fer això com a repte, saps?
1: I com ha estat aquest acostament? És a dir, ha costat molt arribar a un punt en el que tu ja et senties còmode dins aquest nou so?
0: M'he passat 2 anys... literalment investigant, escoltant, provant. Després vaig entrar al món de l'Ableton, que és el programa per produir, per després passar-ho al meu productor i treballar, no?, amb més preparació. I això, o sigui, moltes hores, o sigui, obsessiu. Literalment m'he estat 2 anys produint Metamorfosis. I potser la gent després l'escolta i, no?, i passen 3 minuts i ja està, però jo sé el que hi ha darrere. I és això, quan no coneixes un gènere, lo important és això, per mi, és escoltar i agafar molts referents. Per mi, The Blaze, per exemple, és un grup que és referent màxim, Ben Boomer, hi ha molts grups que ara mateix són molt bons, I això, i ja et dic, o sigui, després és fer la teva pròpia versió i no abanderar-te d'un gènere, ni tampoc vull dir que ara, a partir d'ara, vagi a ser un artista de música electrònica. O sigui, de fet, el tercer disc m'agradaria que fos de blues i R&B i jazz, que és d'on jo vinc, realment. Vull dir que tinc ganes d'explorar moltíssimes coses.
1: Clar, és el que deies abans, que és interessant enfocar-ho així, que és des del respecte, no? Cap a un
0: total
1: món que no és el meu, però alhora un món al que m'hi vull acostar, i per tant, si vull fer-ho, necessito abans conèixer quins són els referents, quin és el meu so dins aquest món tan ampli com és la música electrònica.
0: Sí, respecte total. I encara que fos un gènere que conec millor, també seria respecte total, perquè no crec que mai et puguis tornar expert en alguna cosa, no?
1: Abans explicaves que havia, part d'aquest procés d'aquests 2 anys també havia sigut posar-te amb l'Ableton, anar provant coses perquè després això pogués donar-li potser més forma, no? Al productor amb el que treballaves. Clar, com funciona això? És a dir, tu primer composes i després això es fa gran? O com funciona el procés de fer una cançó teva en el marc d'aquest nou disc?
0: Depèn. Hi ha cançons que les he tingut molt clares. Jo també confio molt en el meu productor, que és el Roger Gascón, que ha treballat amb grups com Love of Lesbian. Té molta experiència i confio molt, molt, molt en ell. Llavors, sí que hi ha cançons que he pensat, vale, li portaré això i a partir d'aquí construïm. I allà treballem junts. Però normalment jo treballo en que primer em ve la música, sempre, llavors li poso un anglès inventat o una lletra així, que després rescato coses, que dic, bueno, això inconscientment haurà vingut per alguna cosa, no? Però sempre és la música primer i després ja treballo la lletra. Llavors, el més important quan comences amb l'Ableton és tenir un to i un tempo, no? Perquè, bueno, el Roger sempre em mata perquè els tempos me'ls passo per allà. I soc molt caòtica treballant. Perquè què passa? Que qualsevol persona fa una cançó de manera cronològica, no? O sigui, comences pel vers, precorus, pues, a mi em venen com flaixos, no? Ara això, i ara això. I clar, potser una cosa que m'ha vingut és el pont, i potser l'altra és la coda, no? I clar, jo sóc la que després ho ha de reorganitzar tot.
1: Tens allà totes les peces, però has de muntar el puzzle.
0: Sí, i a vegades el Roger em diu, o sigui, em mira amb cara de, saps? I mira que fa com 8 anys o 10 que treballem junts, i jo li dic, sí, ja em coneixes. Però estic millorant això. Llavors, això, entres a l'Ableton,

0: Sí, jo puc posar-li com 19 pistes, saps? Mm. I són 3.000 harmonies, sintetitzadors, efectes... sí, i després ell ja fa el treball que és el que val. Perquè, clar, jo el treball de masterització, sonorització, equalització, això encara no ho he pogut aprendre.
1: I és molt específic, també.
0: Sí, total. Llavors respecto molt la seva feina i confio 100%. I jo aquí ja no em fico.
1: Tu també li dones molta importància a tot el que envolta la música. Ara estaves explicant abans que havies fet un procés també a xarxes d'acceptar que és una cosa important. Mm. També en el sentit dels videoclips, per exemple. Quina dimensió té aquesta part més audiovisual també dins del teu projecte?
0: Tota, 100%, perquè em flipa el cine. Llavors, per mi fer un vídeo és com una oportunitat per explicar la cançó des d'una altra perspectiva. Mm. L'equip també estava una mica en contra perquè... són més de pensar que la gent consumeix molt ràpid, no? I TikTok, i, bueno, fes un vídeo ràpid, no et gastis els diners en això. I a mi és que em fa molt feliç pensar en un videoclip. Llavors, per mi, a rodar aquest vídeo de Metamorfosis també ha sigut un procés, no? Perquè encara no l'hagi vist, no faré spoiler, però he jugat com amb dos personatges, no? Sent jo mateixa. I com aquest personatge va evolucionant des d'un punt en el que no sap molt bé on es troba fins a això que dèiem, no? Aquesta rave de persones que l'inspiren a mostrar-se tal i com és. Clar, en aquest punt sí que hi ha cosetes estètiques, no? Que pots pensar, bueno, mira, ara s'ha transformat, no? Aquí amb un outfit super cool i ja pot ser ella mateixa, no? Pues és el que parlàvem abans. Fins a quin punt hem de vendre'ns una mica per ensenyar una idea, no? Però ha sigut molt guai, i també exposar-me, perquè el primer look és molt més natural i m'ha costat molt acceptar-me en segons quins plans, i això m'ha fet reflexionar molt també. Tot porta el mateix al final, o sigui, exposar-se és heavy, la veritat, i més en el 2026. No sé, va, o sigui, a mesura que vaig venint aquí als programes a fer les entrevistes veig que aquest tema està anant cap a més.
1: Sí, que quan parles veus que et ve al cap i que per tant aquí hi ha alguna cosa, no? Potser.
0: Sí, hi ha encara molta feina a fer d'autoacceptació, de no voler mostrar-me sempre perfecta i totes aquestes històries que, bueno, que com a societat, no, estem alimentant. Llavors m'inspiro molt en Romain Gavras, que és un director de cine... que treballa amb Generation, que també és un projecte d'electrònica, i fan uns vídeos espectaculars, Xavier Dolan, o sigui, directors que sempre expliquen històries, no? O sigui, el que tenia clar és que no volia que fos un vídeo de, bueno, pues miro la càmera i faig playback, no? Sinó que expliqués alguna cosa més. I per Nemesis, que és el segon single que traurem a partir del setembre, jo crec, també hem fet un vídeo inspirat en The Blaze. Sí.
1: Doncs veurem també com serà aquest vídeo. Ara explicaves aquest videoclip, que en general són processos que neixen molt de tu, però que també hem d'explicar que hi ha un gran equip al darrere perquè això surti. És a dir, com és fer un videoclip teu? Quanta gent pot haver-hi, per exemple, implicada?
0: Doncs en aquest vídeo hi ha hagut 15 persones, entre ballarines, actors, camarògraf, producció, maquillatge, assessoria de vestuari... molta gent, o sigui, he tingut la sort, jo estava manifestant molt tenir una agència que em representés. Perquè a mi hi ha una cosa que em fa molt feliç, que és donar feina als artistes, si puc, no? Dintre dels diners que tenim els artistes. I és això, o sigui, ha arribat un punt que ser músic significa saber de xarxes, gravar-te tu mateixa, anar a l'estudi i produir, no? O sigui, són tantes coses que jo ja no donava abast i m'estava cremant. I vaig tenir la sort de conèixer l'Àlex Mas, i m'estava explicant això, que justament estava començant una agència que es diu Acto Spain, juntament amb la Tània, i són experts en comunicació. A més, ara estan treballant amb youtubers com Willy Rex, han tingut a l'estudi, a 400 Studio, a l'Ibai, jugadors del Barça, o sigui, la veritat és que estan tenint un públic molt, molt potent. I molt contenta, o sigui, tothom ha anat a mort amb el projecte, i això és per mi és el més important, i sobretot que és un equip superhumà, o sigui, sí, m'he sentit molt acompanyada.
1: I que donar feina en el sentit de pagar gent perquè faci feina de la que és especialista també té un punt de dignificar el que estàs fent.
0: Total, sí, total. S'ha de fer, s'ha de reconèixer...

0: la importància de totes les àrees, i al final el resultat, òbviament, també serà més professional. Mm.
1: Tens data ja perquè surti el disc?
0: Data concreta no, però jo crec que serà cap a finals d'any, o sigui, òbviament no coincidirà amb Nadal ni tot això, però potser a l'octubre, entre octubre i novembre, perquè no solapi amb el segon single i puguem donar espai i no col·lapsar la gent amb tanta informació.
1: Estem parlant amb Laia Leal, clar, aquí som un programa d'informació local, un magazín local, i esteu preguntant, té alguna vinculació amb Sant Boi? Doncs evidentment que la té, perquè clar, hem d'explicar que fa no massa
0: el
1: Festival Altaveu, que el coneixem tots molt bé, i vas participar gràcies també a l'Altaveu Frontera. Com va ser aquesta experiència?
0: Fuà, brutal. O sigui, que t'estiguin dient, hi ha dos grups a Catalunya que poden tocar aquí, i tu penses, bueno, lo envío, no? Perquè així no... Mm. I quan em van dir que m'havien agafat, pues em va costar molt d'assimilar. I va ser brutal. En aquell moment encara es deia el projecte Strangers. Està el mateix cartell que la Núria Graham, per exemple, que sóc molt fan. No sé, molt bèstia. I després l'oportunitat també de portar escena al projecte amb un equip brutal. O sigui, l'equip de so era espectacular. No sé, molt, molt, molt contenta. O sigui, molt agraïda. La veritat, va ser molt guai. A més, vaig fer una bogeria perquè justament coincidia amb que havia fet una mudança a Barcelona i vaig agafar el mateix noi que m'havia fet la mudança i li vaig dir, escolta, necessito muntar escenografia en un escenari, vaig portar la meva habitació quasi sencera i, bueno, no sé, va ser un espai molt guai per poder provar.
1: L'altre dia, justament, parlàvem amb el Víctor Partido, el director del festival, que és també qui estava impulsant l'Altaveu Frontera, que ens deia justament que era una bona oportunitat per això, perquè també artistes que tenen projecte tinguin l'escenari que es mereixen i que puguin agafar autoestima també en aquest sentit, a veure que en cas de que tinguin els recursos, que realment la seva proposta pot aplicar-se i que pot fer-se gran també. Tu vas notar-ho això al festival?
0: Home, clar, jo vaig notar que sí que hi havia mitjans, no? Com, no sé si era l'Andarroc o... Crec que sí, que l'Andarroc havia fet un article... també fotos professionals que ens van fer. Potser sí que vaig notar, no?, com que l'efecte es perdia una mica després. Potser m'hagués agradat que hagués sorgit alguna oportunitat més. Mm. Però sí, evidentment que és una oportunitat brutal. O sigui, només per compartir cartell amb artistes així i tenir aquest reconeixement, sí, val molt la pena. O sigui, jo recomano des d'aquí a tothom que es presenti, perquè encara que no t'agafin, t'escolten, no?, i s'ha de provar.
1: Tens previst venir per aquí a Sant Boi a tocar alguna vegada?
0: Jo sí, clar, si em truquen on em diguin. Sí, sí, jo toco on sigui.
1: Doncs veurem el que acaba venint en aquesta proposta artística que ens explicava la Laia Leal, ara amb majúscules i amb aquest nou disc que també sortirà aquí no massa, la K, ja ens ha dit que sortirà sense filtres. Volia acabar amb una declaració que vas fer fa no massa, també en una entrevista, que deies que ja no buscaves la validació externa i que estaves, de fet, redefinint què és per tu realment l'èxit. Per tu, què és l'èxit?
0: Per mi l'èxit és trobar la pau, realment. Crec que ja ho he fet a nivell espaial, no? Com et deia, vivint sola i en un entorn on tinc el mar i on estic una mica aïllada de la civilització, i ara ve el treball intern. O sigui, aquesta frase la vaig dir perquè Nemesis parla sobre el meu pare, que és una persona que mai m'ha vist. O sigui, m'ha mirat però no m'ha vist mai, mai, mai, i mai he sigut suficient per ell. I clar, per mi això era com un repte, no? Sempre havia d'aconseguir que em veiés. I va haver un punt que vaig dir, ja no ho necessito. I arrel d'això, doncs, això es va com maximitzar a doncs, les parelles, els amics, la societat en general, com, bueno, que em vegi qui vulgui, no? I qui no, doncs no. Però no haig de fer un sobreesforç per tal... I jo crec que és això el que per mi és l'èxit, o sigui, poder dedicar-te al que t'agrada, perquè això és una sort immensa, i trobar la pau interior de dir, estic a gust amb qui sóc, no faig mal a ningú, i si hi ha alguna cosa que no va bé, treballar-ho, i ja està.
1: Ens quedem amb això, i Laia, gràcies.
0: A vosaltres.

0: Des de ben petit m'he fet moltes preguntes, tantes que he començat a buscar respostes. El que vull fer és aturar el temps per tenir converses pausades amb les veus que ens expliquen la vida. Cada dia, quan escoltem la ràdio, posem la televisió, quan anem al teatre o quan llegim un llibre, són altres els que ens expliquen la vida. I el que vull fer és aprofundir en les seves mirades i que ens expliquin de primera mà què és tot allò que ens fa ser qui som. A cada capítol li demanarem al convidat que ens expliqui alguna cosa inèdita, alguna cosa que no vol que se sàpiga.
1: Crec que això no ho havia explicat mai.
2: Tinc roba interior de la sort.
3: No ens havíem vist mai, oi?
4: El pitjor que m'hauria pogut passar a la meva vida.
5: En fi, espero que això ja hagi prescrit.
0: Ja us avanço que aquí els Off the Records no es respecten. Soc el Jon García i això és Off the Rec, les veus que ens expliquen la vida. Maria Chinchó, com estàs?
6: Molt bé, i tu?
0: Doncs estem al teu camerino.
6: No és ben bé el meu, però el meu és igual que aquest, però compartit.
0: Ah, d'acord.
6: Sí, aquest ens l'han obert expressament per Off the Rec.
0: Doncs us donem les gràcies, evidentment. Com ets a un camerino abans d'un directe?
6: Bastant atabalada, perquè sempre anem amb el fuet al cul, saps? Sempre vas corrents. Jo em vesteixo abans que em maquillin i em pentinin, i tot és un procés, no?, que sempre em falta temps per després de tornar a baixar a la redacció, acabar de un guió, acabar doncs els cairons, no?, els titulets aquells que posem, o algun vídeo. Per tant, sempre en un camerino és ràpid.
0: A les 3 aquest abans del directe, que sempre hi és. Tens algun ritual o alguna cosa abans o vas fent?
6: Cap ritual. Sí, sóc poc supersticiosa en aquest sentit. Que flueixi. Que flueixi, sí. Si és una cosa molt complicada o una entrevista difícil o alguna cosa doncs, que necessita tretzo i que cal un assaig, doncs fer un assaig i llavors apuntar-me, no sé, les coses clau per tenir-les clara, no? De què no em puc oblidar, d'això. És com quan et feies uns apunts per un examen, no? Que si ho veia escrit, llavors ja ho assumia més, no?
0: Perquè has explicat que ets molt de llistes, tu, i d'anar tatxant.
6: Sí, necessito fer les llistes de les coses que he de fer i em provoca una sensació de plaer indescriptible quan està tot fet, saps? Check. O sigui, això és... Oh, ja està, sóc feliç. Però clar, quan la veus llarga, quan has de fer moltes coses al llarg del dia, m'estressa. Però sí, necessito les llistes per després anar tatxant.
0: Perquè diries que més enllà de les llistes ets desordenada?
6: Soc desordenada quan arribes a una habitació d'hotel i obro la maleta i de cop i volta dius, com ha pogut passar tot això? Vull dir, si fa un moment era una habitació preciosa, magnífica, fantàstica, i ara sembla aquí Txernòbil. Però... I a casa procuro no ser-ho, si m'agraden les coses bastant ordenades. Però llavors ho vas entaforant tot en un calaix, saps? Que després no es pot obrir. Però així que d'entrada sembli tot polit.
0: I estem aquí a TV3 perquè ara mateix podríem dir que és la teva nova casa professional.
6: Sí, és correcte.
0: Amb el programa La Selva. Com està anant això?
6: Doncs molt bé, estem molt contents amb el Xavier Grasset al capdavant i amb tot l'equipàs. El millor de La Selva, sens dubte, és l'equip. O sigui, hi ha gent fantàstica, hi ha gent de TV3 de la casa, hi ha gent de la productora d'Atomic Beat, i realment, ostres, fem un equip molt, molt xulo, d'aquells que te'n vols anar de festa, saps?
0: Això és el que t'anava a dir, o sigui, és un equip dins de TV3 i fora també?
6: Sí, ja hem fet alguns sopars, ja hem fet algunes festes i més que en farem.
0: I el Grasset intentant... té fama en aquests...
6: No? El Grasset s'apunta a un bombardeig. O sigui, el Grasset és una persona que necessita estar sempre fent coses, i li encanta fer plans. I sí, vam anar a Plataforma per Nadal i va ser dels últims en marxar.
0: Doncs ho apuntem, crec que ho podíem intuir d'ell. A nivell d'audiències, esteu tenint el que esperàveu?
6: Jo no hi entenc, clar, no, jo no tenia tampoc unes expectatives, perquè simplement era, ostres, anem a fer un bon producte i aviam com funciona. Però crec que pel que diuen del que volia la casa i tot plegat, estan molt contents. O sigui, dels magazins de tarda, moltes tardes, pràcticament la majoria, som líders. Per tant, ostres, amb una franja que és dificilíssima, que la gent no mira tant la televisió com amb d'altres, no? És una franja difícil, i que hi ha tants programes doncs, similars no, que t'ofereixen un magazín de tarda, és molt difícil aconseguir això. Per tant, ostres, jo crec que podem estar contents. Que hi haurà dies que funcionarà millor i dies que funcionarà pitjor? Doncs com a tot, sí. Però s'ha d'anar a seguir batallant, seguir treballant-hi.
0: Respecte a aquesta competència que dius que hi ha, què creus que podeu aportar-hi vosaltres? Què és el que feu diferent?
6: Que és en català, que és d'aquí, que la gent doncs, que mira TV3 no, i que és espectador de TV3 doncs, s'hi sentirà com a casa. Crec que el Gracet, a més, té una cosa que no té cap altre presentador, que és aquest coneixement de la cultura catalana, de les dites, de les frases fetes, que tan aviat se't posa a cantar com tan aviat et fa una entrevista més seriosa no? d'un escriptor, d'un autor, d'una autora. Crec que aquesta dicotomia, aquesta barreja, no ho tenen a la resta de cases i això s'ha d'aprofitar, que ho tenim en aquest programa, que ho tenim a la Selva. I la diversió, l'espontaneïtat, crec que això hi és i que cada dia hi és més.
0: Doncs, Auf der Reg, avui entrevistem a una entrevistadora.
6: Sí, normalment no estic en aquesta...
0: Clar, és el que anava a dir. Justament estava pensant i dic, ostres, no sé si és del tot bona idea, perquè, clar, dic, potser m'estàs jutjant a veure com estic fent l'entrevista. Tu, quan et fan una entrevista i quan estàs a l'altra banda, ho penses, això, o et deixes portar i ja està?
6: Ui, em deixo portar. Sí, sí, em deixo portar molt. Sí, no, què va, no he pensat pas en jutjar-te, Déu me'n guard. No, home, no, i ara...
0: Però, per exemple, en una conversa, quan tu parles amb els teus amics, sents que estàs en una entrevista?
6: No, gens. No, perquè, de fet, la gràcia també del periodisme és que les entrevistes també et surtin d'alguna manera naturals, no? I crec que això també al llarg dels anys no, cada vegada és més fàcil. Per tant, jo quan estic en converses amb amics no els estic entrevistant, tot i que a vegades pugui semblar un interrogatori, no? Però sí, vull saber molt algunes coses. El que sí que sempre tinc una antena és això pot ser un tema, això pot ser... Aquí puc estirar el fil, de quin podem treure alguna cosa, això es pot investigar. Ostres, m'ha parlat de no sé qui, voldria venir a la tele i explicar-ho. Això ho portes de sèrie, i
0: per
6: més
0: tant,
6: en un programa diari.
0: No t'ha canviat potser tant la conversa en si o la teva forma de relacionar-te, sinó més la mirada.
6: Exacte, sí, sempre està alerta tot el que pugui ser un possible tema. I perquè això, clar, és que tu cada dia tens un programa. Jo tota la vida he treballat en programes diaris. Llavors, avui en fas un, però l'endemà en tens un altre, i l'endemà en tens un altre, i l'endemà en tens un altre... Sempre necessites històries. Per tant, quan, si és un amic que te les explica, ostres, doncs vine i explica-me-la a la tele.
0: I de petita ja eres així?
6: De petita jo crec que era curiosa. Jo no he tingut una vocació de periodisme. O sigui, jo no vaig dir de petita jo vull ser periodista o entrevistadora o reportera. No. De fet, vaig fer el batxillerat científic, o sigui que anàvem més perdut que un peix. Però vaig acabar en el periodisme per carambola. Sí que de petita m'agradava molt escriure, molt llegir. Però, en canvi, era més de les que se n'anava a jugar i a la tele li feia poc cas al principi, saps? Era més...
0: A la tele li feies poc cas, però a la ràdio una mica més.
6: A la ràdio...
0: Perquè tenies una ràdio.
6: Tenia una ràdio amb la meva germana. Ostres, estàs molt ben informat, eh? Ara sí que t'estic jutjant. Ah. I en positiu... Tenia una ràdio amb la meva germana. Em van regalar una gravadora. És veritat que... Clar, alguna cosa hi devia haver-hi perquè em van regalar per un aniversari una gravadora petita i amb aquella gravadora vam decidir amb la meva germana fer una ràdio que es deia Ràdio Mariada. Ella es diu Ada, jo em dic Maria, no? I llavors tenia sintonia i tot, que era Ràdio Mariada... Una mica de missa, també anàvem a missa.
0: No, però molt bé, sona bé.
6: Llavors teníem aquesta ràdio i llavors fèiem tot de programes, fèiem els anuncis també, fèiem un informatiu, fèiem un concurs, que la meva germana imitava la Carmen Sevilla, que tu no deus saber ni qui és, però tenia, era bueno, una presentadora de televisió molt famosa en aquella època, que feia com un programa d'un panell, de descobrir les paraules també, no? i sempre no trobava mai on eren les paraules i les hostesses li havien d'ajudar. Aquí, Carmen, aquí. Llavors, meva germana feia de Carmen Sevilla, que l'imitava molt bé, i jo feia d'hostessa i de concursant, perquè, clar, amb dues havíem de fer tot. Llavors fèiem trucades també, jo imitava la meva cosina amb accent de Lleida, ens agafaven atacs de riure, ens ho passàvem molt bé i és una pena perquè no sé on carai tenim aquestes cintes i em sap molt greu, però fa poc vam fer un trasllat de casa i vaig trobar perles molt divertides de transmissions que feia de jocs, de... Bueno, sí, ja feia cròniques de petita i les gravava.
0: I si ho escoltéssim ara, si ho poguéssim recuperar d'alguna forma, per exemple, quines notícies explicàveu?
6: És que ens inventàvem cada cosa de, jo què sé, s'ha trobat el bolet més gran a Alp, perquè estiuejàvem a Alp. Els anuncis eren, jo què sé, del Citroën ZX, perquè tenia un Citroën ZX a casa. Llavors tot era molt endogàmic del que nosaltres vivíem, no? I del que caçàvem per la tele i coses així. I la veritat és que ens ho passàvem superbé fent allò. Sí, era molt divertit. Tan divertit com ara.
0: De forma conscient, no volies fer periodista, però de forma inconscient ja ho eres d'alguna forma.
6: Realment sí, si t'hi pares a pensar, allà ja hi havia el coquet. El que passa que doncs, quan em vaig posar a estudiar vaig dir, ah, doncs faré farmàcia, ja m'hi veia, saps?
0: Clar,
6: licenciada però Maria Xix.
0: Però de farmàcia a periodisme hi ha
6: una carambola,
0: una distància bastant llarga.
6: Sí, quan tens temps?
0: Sí, sí, tant, el que necessitis.
6: O sigui, això va ser perquè, saps, quan acabes de... Bueno, quan estàs fent batxillerat, has de fer la selectivitat i has d'apuntar-te, doncs, això, a la carrera que faràs, i vas a les jornades aquestes de les carreres que t'expliquen com serà. I vaig anar a la jornada de farmàcia perquè m'expliquessin una mica el què. I allà em van dir, ostres, necessites un nivell de física molt potent per anar ja a primer de farmàcia bé. I jo de física només havia fet un crèdit variable a batxillerat i vaig dir, ostres, vaig anar-ho a preguntar i em van dir, no, a l'estiu fes repàs, fes, bueno, intensiu de física perquè si no entraràs peix a la carrera. I a mi em va venir com una mena de cosa, a mi em passa, jo a vegades que faig un clic i vaig dir, jo ara després de la selectivitat m'he de passar aquest estiu estudiant física, uf, ara em fa una mica de mandra. I si no faig farmàcia? I llavors què faig? Llavors què faig? I en una classe de castellà ens van fer una anàlisi d'un anunci que em va sortir molt bé. A la professora li va encantar, em va posar una matrícula d'honor i vaig dir, doncs faré publicitat. Però així, vull dir... I llavors vaig posar publicitat primera opció, periodisme segona opció, perquè els dos primers anys són molt iguals i vaig dir, doncs, si no entro publicitat, entro periodisme, doncs ja faré. I tercera opció, farmàcia. Vaig fer la selectivitat, jo era una ampollona, llavors vaig treure matrícula d'honor de batxillerat, però la selectivitat no em va anar gaire bé. I la mitja, crec que jo què sé, doncs si la mitja de publicitat era un 7,82, jo vaig treure un 7,81. I vaig dir, això és un senyal, he de renunciar a publicitat. Vaig renunciar a publicitat i vaig entrar a periodisme. I vaig dir, a veure, i amb què? I escolta'm... Així va anar. I aquí estem.
0: Tu diries que li fas molt de cas a la teva intuïció?
6: Sí, moltíssim, però 100%. És que... I no la cago mai, eh?
0: No.
6: O sigui, no tinc... Això els escorpins ho tenim. Tenim una intuïció molt bona. I és que m'ha fallat molt poques vegades. Allò de conèixer una persona i dir... I dir, però si no t'ha fet res, ja... I és que no m'equivoco mai, no m'equivoco mai.
0: I quan vas entrar a la carrera de periodisme, amb aquesta carambola, què et deia la intuïció? Cap on havies d'anar?
6: Vaig arrencar a la carrera i de seguida vaig dir, aquí estàs bé. De seguida, a més, vaig fer un equip d'amics, un equip queda fatal, sí, vaig fer amics que encara són amics meus i que això és el que m'emporto més gran de la carrera. I hi ha aquell
0: primer...
6: Perquè
0: la carrera en si no et va agradar.
6: La carrera... A veure, jo no vaig aprendre periodisme a la carrera. Jo. Potser una altra persona sí. Però jo no vaig aprendre a fer periodisme a la carrera. Jo vaig aprendre a fer periodisme als mitjans locals, que el primer any ja de carrera ja vaig anar a picar a la porta de Canal 50 Vallès, que era la televisió, diguem, de Sabadell, on jo soc, i em vaig posar a treballar allà, i clar, ja vaig dir, ah, és que és això... És que això és el periodisme. A la carrera, doncs, aprens una mica d'economia, aprens una mica de teories de la comunicació, que no me'n recordo absolutament de res, perquè els ampollons, o sigui, ens ampollem i després fem un reset, o sigui, és més, jo tinc una sola neurona, llavors en la meva neurona molta informació és deixen salir antes d'entrar. Llavors el que entra, després se'n va i ha d'entrar una cosa nova. Llavors jo de la carrera me'n recordo més aviat poc i de pràctiques en vam fer molt poques. Jo vaig trobar a faltar vidilla, jo vaig trobar a faltar agafar una càmera, vaig trobar a faltar agafar un micròfon, vaig trobar a faltar sortir al carrer, vaig trobar a faltar tot això, que ho feies molt de tant en tant. I això ho vaig poder fer als mitjans. I els mitjans locals, que normalment van més curts de personal, és una escola meravellosa, una escola i que pots fer-hi la carrera, eh? Vull dir que jo no m'hi he quedat perquè la vida ha anat d'aquesta manera, però jo m'ho he passat molt bé en els mitjans locals i he après el que no està escrit en els mitjans locals. A la carrera? No, però he fet els millors amics que podia haver fet, per tant, fantàstic periodisme.
0: I a les primeres intervencions que vas tenir a mitjans, recordes aquella por o aquell nerviosisme o tu eres molt llançada i no et feia impressió?
6: No, no sempre. Però és que encara me'n fa. Encara me'n fa ara. Vull dir, depèn del que fas. Jo els nervis els tinc sempre. El que passa que a vegades em duren poc. O sigui, abans em durava més i ara, jo què sé, fa poc vaig presentar la grossa de Cap d'Any, que ho havia de fer l'Anna Simon, es va posar malalta i em van dir, tot teu, vinga, endavant. I vaig dir, som-hi. I els primers, però és que em va durar, 5 segons. Quan et diuen, vale, estàs en directe, saps? I llavors allà va ser, ui, ja està. I llavors dic, ja està, ja no ho penses bategar més. O sigui, i abans segurament em durava una mica més els nervis, però això... I suposo que aprens a dissimular-ho, no? I sí que sempre ha sigut una mica això amb desparpajo i llavors la gent no se n'adona que estàs nerviosa, però jo ho estic.
0: I recordes la teva primera entrevista que vas fer?
6: Recordo una de la carrera, per exemple, que aquesta sí que la tinc molt present perquè va ser l'Empar Moliner. Ens van demanar allò, busqueu algun famós per entrevistar i fer una pràctica. I llavors me'n recordo que em vaig anar a Barcelona, que jo no anava mai a Barcelona, o sigui, jo era del poble, era de Sabadell, i ja va ser una aventura arribar a casa d'Empar Moliner perquè no teníem els GPS ni aquestes coses com abans, no? I quan vaig arribar allà, d'Empar Moliner, que també és una persona així super hiperactiva, no? Clar, ja pensava, jo anava amb la meva carpeta allà, ai, Déu meu, i em va oferir vodka d'entrada, saps? I vaig pensar, jo en aquell moment no bevia. I jo, no, gràcies, no sé què. Però vaig pensar, ostres, sí que anem forts. I després va haver-hi una...
0: No, potser pels nervis hagués vingut bé, no?
6: Oh, sí, ja, però llavors ja no hagués vocalitzat, hauria sigut un desastre. I t'imagines, la primera borratxera, a la primera... Quin desastre. Però va ser molt bo perquè va trucar el Quim Monzó. I van tenir una conversa amb Parc Moliner, Quim Monzó, davant meu, saps? I jo pensava, dic, això és boníssim, he de començar la crònica amb això. Vull dir, l'atzar em va donar una perla en aquell moment, i aquesta sí que la recordo. I després, a Canal 50 Vallès, doncs, no recordo la primera entrevista, però devia ser un polític, algun esportista, ens passàvem el dia anant... El cap de setmana anàvem un equip, una càmera, la Laura Olivan i jo, i anàvem voltant per tot el Vallès, per tots els pobles, buscant allà on ens manéssim per cobrir la notícia del moment, i cobríem absolutament de tot, que era molt divertit, però tot el cap de setmana treballant.
0: Parlant d'entrevistes a polítics, hi ha una que sempre recordes molt a les entrevistes,
6: a veure,
0: que és la que vas fer al Raül Romeva.
6: Mm-hmm.
0: En aquesta sèrie d'entrevistes que feies a la televisió de Sant Cugat, que es deia Racons...
6: Sí, que li vaig posar a la faixa.
0: I que vas marxar a on ell entrenava amb els castellers.
6: Sí, vam anar al Club Muntanyenc de Sant Cugat perquè era un format d'entrevistes, es deia Racons, amb gent de Sant Cugat que triaven un racó de la ciutat que per ells fos especial, no? I el Raül Romeva va triar... el Club Muntanyenc de Sant Cugat. Llavors, ell allà feia de casteller i li vaig posar la faixa, no? que va ser un moment molt intens i molt íntim entre vosaltres dos. Allò ens va unir per sempre.
0: Però no només vau tenir aquest moment, sinó que vau tenir un gran titular
6: a veure,
0: que et va deixar... De
6: quin, quin d'ells? Perquè aquell dia me'n va dir més d'un.
0: Aquell dia et va dir que ell volia dirigir...
6: Un partit.
0: Un partit independentista. És quan correcte. En aquell moment no estava en un partit independentista.
6: És correcte, és correcte. I a més, al cap d'un temps, es va crear Junts per Catalunya i ell va ser el cap de la formació. Però en aquell moment allò va ser un titular que va tenir un mitjà local que no tenia... un alt, vull dir, no havia donat aquella notícia i aquell titular a cap altre mitjà i ens el va donar a nosaltres.
0: I el fet de que l'entrevista fos més humana, en el que el portes en un lloc on ell se sent còmode, que hi ha viscut també moltes coses i connectes amb ell també des d'aquesta part, creus que això va ajudar a que s'obrís d'aquesta manera i que et donés aquests titulars?
6: Segur. Aquests tipus d'entrevistes funcionen molt en aquest sentit. Fixa't també al cotxe amb l'Eloi Vila, que el cotxe és unes converses, no?, que en realitat tu i jo ens estem mirant, no?, però en el cotxe ja no notes que et mira tant l'entrevistat. Per tant, tu tens com més llibertat, és més fàcil explicar segons quines coses, no?, i llavors vas dient coses que potser en un altre context no diries. I en aquest sentit, doncs el mateix, no?, estàs en un lloc que és el teu lloc, és com casa teva, no?, el Club Muntanyenc, i això funciona molt. L'Albert Om, quan feia Islàndia, també va fer aquelles entrevistes que li dèiem a domicili, que l'Albert es desplaçava doncs, a casa de l'entrevistat, perquè, clar, aquí, per exemple, nosaltres tenim uns focus. Jo estic acostumada als focus, a mi no m'impressionen, però una persona que no està acostumada a tot aquest muntatge, ostres, es tensa, ostres, ara no sé què dir, ai, ara no sé què, i no t'explicarà ni de la missa a la meitat. En canvi, si ho fas al seu menjador de casa, no tens més que una gravadora petita, i un micròfon, és fàcil que s'oblida que té el micròfon. I l'Albert també tenia aquesta cosa de mirar molt als ulls, d'escoltar, de... Sí, faig preguntes, però si hi ha un silenci, que hi hagi un silenci. Perquè amb aquell silenci tu generaràs una altra resposta, no? I això, aquest clima, no és fàcil d'aconseguir, però quan s'aconsegueix és meravellós.
0: Està passant una cosa que és curiosa, que has dit... Has parlat d'Islàndia. Saps quina hora és ara mateix?
6: Oh, són les 7.
0: Per tant, això és Islàndia.
6: Si són les 7, això és Islàndia. Aquest programa és, això, va ser una joia.
0: Has explicat que és el lloc on tu més realitzada t'has sentit treballant.
6: Sí, sí, perquè vam fer coses espectaculars. O sigui, vam poder fer coses molt xules. O sigui, que passaves de fer un concurs... que podia semblar estúpid i divertit, a fer la secció de les cançons que ens inventem la lletra, que jo encara, quan sento segons quina cançó, doncs, nascut a Porrera, i jo sé que no diu nascut a Porrera, no, juga amb la Teresa, o sigui, coses que m'han quedat ja per sempre, a coses molt més serioses. Recordo una entrevista que va fer l'Albert amb la Maite, que era una malalta terminal i que deia, ostres, jo m'acomiado de la vida amb alegria. O sigui, a Islàndia hi havia tot i ningú ens deia què havíem de fer, ho podíem fer tot, saps? Era, què ens ve de gust fer o com està l'ambient, no? L'Albert això... Ostres, té una capacitat increïble de llegir als oients. Dir, vale, és pandèmia, necessitem oblidar-nos que és pandèmia, doncs fem una cosa més divertida. O fem el record de les persones que ja no hi són i que tu no te'n pots acomiadar aquests dies perquè no els has pogut donar el comiat que vols, doncs donem-los aquest espai a la ràdio. I llavors, vale, ara volem fer una cosa una mica més tranquil·la perquè la gent ja té massa... coses al cap, no? O el procés ens està prenent massa d'allò, doncs busquem una cosa que els faci treure d'allà, no? És llegir l'ambient i portar-lo cap a una altra banda, no? D'ostres, busquem aquell lloc que la gent s'hi senti còmoda i digui, ostres, jo vull anar a Islàndia una estona. Sí, perquè em fa bé. Islàndia em farà bé. No sé què em farà, no sé què m'ensenyaran avui, però em farà bé. I això, ostres, és molt difícil trobar-ho. I amb un equip tan petit que vam fer molta pinya, és fantàstic, o sigui, va ser un regal.
0: I què hi vas aprendre allà?
6: Tot. tot. I vaig aprendre això, doncs a saber escoltar, a saber donar la volta als temes d'actualitat, no? De, vale, estem parlant d'això, doncs com li podem fer el salt mortal, no? Després també fèiem una altra cosa, que era quan fèiem bolos, no? Que li dèiem que anàvem a Islàndia a fora, doncs muntàvem un show, muntàvem un espectacle, perquè la gent des de casa, el que estigués escoltant des de la ràdio, doncs s'ho passés bé, però que la gent que vingui a veure't al teatre, doncs que no vegi una taula i dues persones xerrant, no? Ostres, doncs els hi muntem un show i que sigui divertit. I això també, ostres, l'Albert és el rei fent aquestes coses. Una persona que, a més, surt allà sense papers, que penso, com ho fa? Jo necessito paper.
1: L'Albert, quan comença un programa, m'estàs dient que no té guió?
6: Ell té el guió, però el té al cap. I
1: però
6: té l'escaleta
1: físicament
6: al cap.
1: No té papers?
6: La majoria de vegades, quan són programes d'aquests de cara al públic, tenia allà unes targetes que se les deixava allà per si de cas, però ell sortia a pèl. Ell sortia a pèl. I jo pensava, si jo ja no me'n recordo del senyor aquest que tenim aquí al davant, del nom. Saps? O sigui, jo la targeta la necessito. Potser després no la miraré, però jo la porto, saps? Per si de cas. Però bueno, és que això és una cosa que ho poden fer molt poques persones. Jo no he vist ningú fer això d'anar de memòria d'aquesta manera i en recordar-se'n de totes les preguntes i tot, no? Jo tinc pànic a vegades a... Ai, si no me'n recordo... I ara, si ara no sé què preguntar. Saps? I si em quedo... Tu no et passa?
1: Sí.
6: Tu portes el paper, no? I de tant en tant vas mirant per si de cas. Vull dir, potser ja ho saps, però saps...
1: És una xarxa de seguretat
6: sí,
1: que tens.
6: Sí, i hi ha vegades, no, que també... jo estic fent una entrevista i de cop i volta estic pensant en l'altra pregunta i dius, ostres, he desconnectat un moment del que m'està explicant i clar, dius, agafo un pànic, ai, Dios mío, paper, el paper, saps? Vull dir, el paper a mi em pot salvar, vull dir, potser no el faré servir, però jo el tindré, i en canvi aquell home no, tu. És increïble.
1: I com és treballar amb l'Albert Om? Com és ell?
6: És molt exigent, molt. Però és que és exigent amb ell mateix i amb la resta de persones. Vull dir que em va fotre una bronca una vegada perquè vam anar amb el Xavi Bosch a París perquè presentava el seu últim llibre, que era 32 de març. I jo vaig anar a París a fer-li una entrevista, però era una entrevista no sobre el llibre. Ja havíem quedat que seria una entrevista més personal. I, per tant, què va passar? Doncs que la ment de l'Herenda se'n va anar a París sense haver-se acabat el llibre del Xavi Bosch. És com un totxo. I jo tinc feina i jo llegeixo el meu ritme. Jo sóc lenta amb tot, lentíssima amb tot. O sigui, en vestir-me, en tot, en llevar-me i llegint, doncs dec ser lenta també. I clar, doncs vaig anar llegint, però em quedaven doncs unes quantes pàgines. I a part no em callo res, llavors ho vaig explicar, que no m'havia acabat el llibre, no sé quant, etc.
1: I en directe, bueno, ho vas explicar
6: sí,
1: en directe.
6: I Albert, però com és possible?
1: Això en directe t'ho va dir.
6: No, això després, com és possible? A mi em cauria la cara de vergonya no haver-me acabat el llibre. Jo dic, però si l'entrevista no anava del llibre, si no passava res, si no m'havia... Que no pot ser, que no sé què, que no sé quantos... Després li va encantar l'entrevista i va ser... Mira, és una entrevista que tinc un record meravellós perquè el Xavi em va fer el regal justament d'obrir-se com mai. I va explicar coses que no havia explicat tampoc a ningú i mai. I després, d'arran d'aquella entrevista, la gent, el Xavi em deia, diu, és que ara tothom vol que expliqui el que et vaig explicar tu. I dic, jo ja no ho vull explicar, vull dir, jo t'ho vaig explicar tu en aquell moment perquè es van donar les circumstàncies, no? Estàvem a París, a l'aire lliure, era a les 12 de la nit, o sigui, era una entrevista també doncs, que es va generar un clima molt específic perquè ell expliqués doncs, coses íntimes d'ell, de la seva família, de la seva mare, de París, de la relació que té amb la ciutat. I si no ho heu fet, recupereu l'entrevista després del podcast.
1: I tant que sí. Això és maco perquè t'està donant un tresor, en realitat.
6: No, totalment. Per això et dic que per mi Islàndia... O sigui, el que m'ha donat Islàndia és molt difícil que m'ho torni a donar un altre programa. Perquè eren, no sé, com molts gols, saps? Gol. No? Cada dia tenies la sensació de fer coses... Jolín, maques, no? Que sorties d'allà i pensaves, uah, que xulo això que hem fet avui, que divertit, o que intens. O, buf, jo m'he fet un fart de plorar a Islàndia, perquè jo soc ploranera de mena. I clar, cada història hi havia allà que explicàvem que jo feia, bueno, mans i mànigues per intentar, bueno, no plorar i no me'n sortia gaires vegades. Però sí, no sé, i hem fet coses, jo què sé, me'n recordo per exemple de l'Elvira, del cas de l'Elvira, que era una noia que amb ell i els seus germans els havien abandonat quan tenien 2, 3, 4 anys els seus pares, i vam reconstruir la història bueno, arran d'aquella entrevista. Ella ha sabut qui són els seus pares i ha trobat la seva família, saps? O sigui, que hem fet coses que dius, uau, que fort això. O sigui, si no hi hagués hagut aquesta entrevista, ella potser ara encara no sabria qui és la seva família, no tindria cap contacte, saps? Llavors, ostres, aconseguir aquestes coses amb la teva feina, vamos, és que és meravellós.
1: Però com ho fèieu per poder arribar fins a aquest nivell d'empatitzar amb la persona amb la que estàs parlant?
6: Escoltant. És que no té cap mena de secret. Vull dir, igual que tu ho fas també amb un amic, és donar-li la importància a la persona que tens al davant, no? I també fèiem una cosa que és important, que és fèiem moltes entrevistes prèvies, és a dir, abans de decidir, val, parlem amb l'Elvira, o sigui, això, mira, això de l'Elvira també és el cas d'un amic comú, no? Un amic comú t'explica això, ostres, doncs això sí que és una història, val, però abans de decidir si fem el tema, truca a l'Elvira, i jo em vaig estar una hora i mitja parlant amb l'Elvira per telèfon, i veus clarament que allà hi ha una història, i llavors quedes amb ella i fas l'entrevista, i vam fer l'entrevista.
1: I has construït també una confiança anterior ja.
6: Exacte, sí, sí. Però és a dir, hi ha molta feina prèvia que no es veu, no?, abans de posar-te amb el micròfon, vull dir, abans de donar-li el play. Llavors tot això, crec que això es notava també, d'alguna manera.
1: I per què va acabar Islàndia?
6: Perquè és una gran pregunta que jo encara no sé la resposta, però perquè ho van decidir els que manen a RAC1 i per això jo vaig decidir marxar de RAC1, va ser un dels grans motius. Jo no he entès i no... Vull dir, és que encara no m'han explicat bé per què van decidir carregar-se a Islàndia, però jo tenia tot el... És a dir, cada vegada que s'acabava una temporada a Islàndia patia, no?, per pensar, dic, bueno, l'Albert se'n cansarà, l'Albert... el seu projecte que havia durat més eren 5 anys i clar, o sigui, ja anàvem passant anys, vam fer 7 temporades d'Islàndia, no? I he pensat, dic, ja, aquesta és l'última perquè l'Albert se'n cansarà i aquesta és l'última, saps? Sempre patia perquè pensava que ell bueno, ja en tindria prou i clar, no havia passat mai, no se m'havia passat pel cap que algú decidís que no fos l'Albert, que ja n'hi havia prou d'Islàndia, no? Bueno, doncs d'acord, és la teva decisió, és una decisió empresarial.
1: Però quina és l'explicació que us van donar?
6: Crec que va ser que era econòmic, que era un programa massa car. Bueno, d'acord. Sí, doncs si et vol. És que no en tinc ni idea. Jo crec, sincerament, que no els hi ha sortit tant a compte. Sí, o sigui, si ara fessin els números, no surten a guanyar... No sé quants diners s'han estalviat. I és més, et diré que potser no se n'han estalviat. Crec, tal com han anat les coses. Perquè crec que ells tenien una idea de, bueno, ja aprofitarem algú de dins de la casa i al final han hagut d'anar contractant més gent i al cap i a la fi no crec que els números els hagin sortit. Però clar, això no ho sé. I no ho sé. Jo, sincerament, no... Si tu dius, vale, jo sóc empresari, jo em regeixo pels números, d'acord, però, ostres, RAC1... que justament la gràcia que té RAC1 és aquest anar contracorrent, és arriscar-te. Ostres, es van arriscar moltíssim fent un programa a les 7 de la tarda quan tot arreu feien esports i que allà fèiem altres coses.
1: O sigui, fèieu Islàndia.
6: Fèiem Islàndia. Ostres, era un risc, no? I al principi, bueno, ostres, això ben bé què és? És que no ho sabem ben bé què és. Bueno, és una illa, és això. Doncs allà es va córrer el risc, no? I això era RAC1, aquesta era l'essència, aquesta era la gràcia.
1: I això s'ha perdut?
6: Jo crec que s'està perdent. Sí, clar, si tu allargues els programes com un xiclet o tornes a posar a les 7 de la tarda esports, que és el que fan a tota la resta d'emissores, doncs deixes d'arriscar. Deixes de tenir aquest punt de dir, va, tot som un, va, vinga, quina racó és gamberra. Doncs, coi, siguem-ho, no? O que ho siguin, perquè ja no hi soc. Però mira el que més m'agradava de RAC1. O sigui, aquest anar contracorrent. I ja no són salmons, ara són tonyines. Vull dir... No, que les tonyines són molt guais. És que jo tinc... Amb unes amigues som les tonyines. Les tonyines molen més. Ara ja no són salmons, ara són... No sé, no em ve cap nom, sardines.
1: Però si a RAC1 ja no pot passar, hi ha alguna possibilitat de que en alguna altra ràdio es pugui fer, no ho sé, Groenlàndia o
6: bueno, però,
1: Finlàndia?
6: No, perquè això ja a l'Albert ja li van donar l'oportunitat quan es va encarregar Islàndia, diguem, a RAC1. I ell va decidir que ja està, que havia sigut preciós, no? I és veritat, ens van donar un final super èpic, si t'ho pares a pensar, perquè...
1: A Islàndia, de fet.
6: Sí, clar, clar, a Islàndia. Vull dir, que si hagués sigut l'Albert el que hagués decidit fins aquí, hauria sigut un final maco, però no hauria sigut aquest final que vam tenir de tràgic, de, oh, Déu meu, s'acaba Islàndia contra la nostra voluntat, i tota la gent,
1: i àudios dels oients explicant els moments més especials.
6: Clar, és que va ser... I la festassa que vam fer l'Ut de Gas amb tots els oients, és que... Va ser un final que ni en els millors somnis, si t'ho pares a pensar. Llavors, home, s'ha acabat tan bé, no? És a dir, Islàndia part 2, tal qual, no crec que hi sigui. Però, ostres, si mai l'Albert vol fer alguna altra cosa i ens vol tornar a reunir, allà hi serem.
1: Si me llama Albert, lo dejo todo.
6: Ostres... Una mica. Sí, té un poder sobre mi bastant important, aquest home. Però és que ens ho hem passat molt bé treballant junts, sí.
1: Però realment, quan vas acabar a Islàndia, vas seguir a RAC1 igualment treballant?
6: Vaig seguir a RAC1, sí, perquè ens van recol·locar, diguem, o sigui, van prescindir de l'Albert, que devia ser el que cobrava més, i van dir, oh, ja ens estalviem una pasta, i la resta ens van recol·locar, i a mi em van posar el versió RAC1, al costat del Toni Clapés, que també, ostres, vaig estar-hi un any, però també vaig aprendre una altra manera radicalment diferent a la de l'Albert de fer ràdio, i que també funciona moltíssim. O sigui, aquest home és líder d'audiència des de fa 300.000 anys, saps? Vull dir, també vaig tenir molta sort de poder treballar en aquell programa, perquè vaig aprendre això, i un programa on es basa tot en els gags, no? O tot, no? Però una gran part en els personatges, en els Muppets, no? És un món tan únic a la versió, que també treballar-hi durant un any per mi va ser un altre regal. Però sí que és veritat que, clar, jo en el meu cap ja anava tenint aquest sentiment de no m'està agradant cap on estan en RAC1, què faig amb la meva vida, potser necessito un canvi, potser de deixar RAC1, potser de deixar RAC1 i tot em trontollava, saps? Però també va ser una mica com amb la carrera, eh? Va haver-hi un dia que vaig dir, he de deixar RAC1. Pum, saps? Un clic i ho vaig comunicar l'endemà. Vull dir que va ser... Jo tinc la intuïció que em ve de cop i volta i em diu...
1: Però va passar alguna cosa concreta?
6: Va passar diverses coses. Però és que crec que no tens temps.
1: Tenim tot el temps que vulguis.
6: Doncs mira, va passar que jo em sortien presentacions, em sortien coses que es paguen molt millor que la ràdio i la tele.
1: Perquè a més, petit incís, justament va sortir una entrevista teva ahir al diari Ara que explicaves que mai t'has sentit ben pagada, tu.
6: Sí, exacte. Per exemple, mira, quan vaig passar d'Islàndia al versió, a mi em van treure 1.000 euros bruts al mes de sou. 1.000 euros? Molta pasta. Llavors, clar, dius, ostres, estic treballant les mateixes hores o més, perquè dines davant de l'ordinador, per 1.000 euros menys al mes.
1: I amb un programa que, tot i que has dit que també has après molt, t'omplia menys.
6: Clar, m'omplia menys perquè tenia molt menys protagonisme i molt menys pes i podia fer moltes menys coses. Vull dir, no tenia tant camp per recórrer i no podies fer tot això perquè estava molt més compartimentat, no? Però tot i així anaves així. Corre, perquè les reunions també del versió són molt llargues, llavors tens molt poc temps de marge per fer. I, clar, o sigui, és que era l'antítesi d'Islàndia, no? A Islàndia allò ens preparàvem els temes... Allà no, allà era... Corre, corre, corre, corre, corre, corre, saps? Que ha de sortir, vinga, va, corre, corre, ja. I llavors, bueno, era un nivell d'estrès diferent al d'Islàndia, però hi era també, no? I llavors, clar, o sigui, sí, el tema del sou és important, o sigui, has d'arribar a final de mes i a vegades costa en el món del periodisme. I jo, la gran part de la meva trajectòria professional, i fa molts anys que treballo, perquè treballo en el món del periodisme des dels 18 i en tinc 42, i jo he sigut mileurista. Saps? Poques vegades el sou se m'ha disparat més. I quan es dispara dius, bueno, val, ok, però el màxim que he cobrat, ho vaig dir a l'entrevista, són 2.500 euros al mes. I 2.500 euros...
1: I va ser a Islàndia.
6: Va ser a Islàndia i és ara a la Selva, però ara a la Selva, o sigui, és un contracte temporal que no cobra, saps?
1: Vull dir, i d'autònoma, més, no?
6: I a més sóc autònoma per poder fer... doncs algunes presentacions, etcètera, etcètera. Però sempre la gent pensa, oh, surts a la tele, estàs muntada en el dòlar, o estàs a la ràdio, buah, deus cobrar moltíssim. I a Islàndia no vaig cobrar aquests diners tots els anys, eh? Vull dir, va ser l'última etapa. I t'estic dient això, clar, amb tots els plusos que et puguis imaginar, no? de subdirecció, de quan l'Albert no presentava,
1: que presentaves
6: jo presentava tu. I en aquells dies cobrava un plus. O sigui, això havia de ser un mes allò esplendorós, de que l'Albert presentés pocs dies, etcètera, etcètera, no? Vull dir que no sempre arribaves a aquesta xifra. Això és el màxim, el meu topall, o sigui, la meva nòmina, el màxim que ha vist ha sigut això. I la gent es pensa que és una altra cosa. Bueno, no, parlem, no? Vull dir, jo no tinc cap problema en parlar de diners. Vull dir que la gent sempre és molt recelosa, no? Llavors això, hi havia presentacions que es cobrava molt millor, no? I dius, ostres, doncs si faig unes quantes presentacions al mes, faig col·laboracions perquè tenia ganes, doncs, de fer col·laboracions, vaig vendre-li en el Clapés una secció que havia pensat pel programa, que em venia molt de gust de fer, que era com una espècie de concurs, i dic, ostres, doncs faig la col·laboració aquí, faig una col·laboració allà, això, i provo de ser autònoma, a veure si puc ser mestressa del meu temps, no? Perquè sempre he treballat en programes diaris, que és del matí al vespre, no? Vull dir, entres a les 10 i surts a les 7, o entres a les 11 i surts a les 8, però bueno, és tot el dia, no? Vull dir que no pots fer gaire cosa més, no? I tenia ganes de provar això.
1: I què?
6: I no ho vaig provar perquè vaig anar a vendre una secció a la Selva i em van dir, no, perdona, vine a l'equip. I vaig dir, no, que jo ara ja m'he fet la idea que vull ser mestressa del meu temps. I després vaig dir, però segur que diràs que no? A les tardes de TV3, al costat del Grasset, ostres, no has treballat mai a TV3, prova-ho, no? Ja hi seràs a temps a ser autònoma o no. A ser autònoma com a tal, saps? I aquí estic, sense ser mestressa del meu temps, perquè, òbviament, doncs, torna a ser un programa diari, que entres d'hora i surts tard.
1: I a la sortida de RAC1, tu vas sentir que els caps de RAC1 t'ensenyaven la porta, d'alguna forma, en algun moment?
6: No que me l'ensenyessin, però que no els hi va saber greu que obrís la porta i marxés, sí. Sí, vaig notar, però molt, bueno, un carinyo i un amor absolut de part de tots els companys, però per part dels directors no els hi va caure cap llàgrima. Jo sí que vaig fer un drama. Sí, vaig plorar molt, però bueno, plorar també d'alegria i de pena, perquè jo sempre he sigut, vull dir, jo he sigut oient de RAC1 i vaig triar la beca de fer-la a RAC1 ja quan vaig fer la carrera. O sigui, el 2004 jo vaig fer la beca, les pràctiques a RAC1, perquè era la ràdio que escoltava. Per tant, sempre m'he sentit una RAC1-gel, no?, que n'hi diuen. I clar, marxar, ostres, et sap greu, et fa pena, i dius, això és casa meva, és que he crescut amb RAC1. Hem fet com una vida paral·lela. RAC1 ara fa 25 anys, veus? Però em sap greu no ser a RAC1. No puc ser la festa dels 25 anys de RAC1, oi, quin greu.
1: I què s'hauria de donar a RAC1 perquè tornessis?
6: No ho sé. Canvi de direcció. En tots els sentits. O sigui, que tornin a ser una ràdio gamberra. Sí, que torni... Que hi hagi... Falten dones a RAC1. És una cosa que clama al cel. Sí, falten dones al capdavant dels programes.
1: Clar, exacte, falten dones presentant programes.
6: Clarament. Que s'ho mirin com s'ho mirin. Vull dir, no estic dient que hagi de ser jo, ni molt menys. Però que falten dones, em sembla que això és un fet evident. És igual, o sigui, en tota la graella. Dones presentant, tens la Núria Travessa al migdia, que copresenta l'informatiu amb el Xavi Rocamora, tens l'Anna Ballonesta a la nit, i al cap de setmana tens la Noemi Polls al matí, a primeríssima hora, que estan desperts quatre, i després tens a l'Esther Muñoz amb el Viatge B. La resta són homes. Homes que tenen programes de màxima audiència en el prime time radiofònic
1: i llargs.
6: Per tant, que falten dones, crec que és obvi i que el canvi s'hauria de començar a fer ja, crec que també a nivell de... has de posar més dones, o sigui, no pot ser que tots siguin homes. O sigui, per què sempre hem d'estar escoltant homes explicant-nos el que passa, no? O sigui, quan hi havia la Laura Rossell al matí de Catalunya Ràdio o la Mònica Terribas, uau, tornes a posar un home, per què? Per què? Per què més homes que ens expliquin coses? No. 50%, 50%, no? Doncs per què no es nota això en els mitjans? A la Selva estic fent una cosa, que és que cada dia apunto quants homes passen i quantes dones passen d'entrevistats i de col·laboradors. I llavors, cada setmana faig un resum. I dic, aquesta setmana a la Selva han passat tants homes i tantes dones. Això és un tant per cent d'homes i tant per cent de dones. Hem de millorar perquè no sé què, no sé quantos... Cada setmana faig això com a gota malaia, pum, pum, pum. I està funcionant. Està funcionant. Però necessites que hi hagi aquesta Maria Xinxó de torn que et vagi dient hola, hola. Perquè per norma, ostres, necessitem un expert. Ah, sí, doncs jo conec el no sé què, l'expert, tots són homes, que no hi ha expertes, home, i tant. Entrevistarem aquest cantant i aquest actor i aquest no sé què, i aquest metge. Bueno, que no hi ha doctores, que no hi ha actrius, que no hi ha cantantes. Ostres, sí, però no s'hi pensa, d'entrada no s'hi pensa, i crec que això és una cosa que ens ho hem de posar, és un canvi de xip que l'hem de fer tots, a tot arreu. I està costant, però no em rendeixo.
1: Com es fa aquest canvi?
6: És mental, vull dir, és pensar-hi, i és esforçar-t'hi. I és, si tu tens una escaleta i aquest dia tens una entrevista d'un actor que ve a fer promo, i que no es pot canviar perquè aquell dia toca aquell actor, doncs si després tu vols parlar d'una cosa mèdica, no portis un doctor, porta una doctora. Vull dir, és així. I si després tens en aquell mateix programa una entrevista a un cantant, no?, que ve a fer una actuació, doncs mira, ho sento, no podrà venir aquest dia, haurà de venir un altre. Però ja no tanquis d'entrada quatre tios, perquè després el dia a dia, potser sí que el dia no tens temps de reaccionar, i si has de trucar, agafar el telèfon ràpid, doncs si és un expert o el protagonista del dia és un home, doncs te'l menges amb patates. Però com a mínim d'entrada, que hi ha coses que es preveuen amb temps, no?, i quan és promoció, ho sabeu vosaltres, vull dir, això es fa amb temps, ostres, doncs pensa-t'ho una mica. No sé, en el podcast Off the Rec, quants homes i quantes dones?
1: Ho hauria de comptar, però em sembla que estem empatats.
6: Doncs no t'hauria de semblar, hauries de saber. I hauríeu d'estar empatats. I si no esteu empatats i guanyen les dones, doncs està bé, perquè tenim tant camí encara per recórrer, que és a dir, encara que et passis de dones, això està bé, perquè o sigui, quants anys fa, quants segles fa que ens estem passant d'homes? És a dir, si hem de recuperar el temps perdut. Per tant, això ho hauries de saber, veus? O sigui, ja, per la propera, a l'hora de fer... Vull dir, són coses que es fan amb aquest canvi de xip. Quantes dones, quants homes, tal... Doncs no, aquest l'hem de treure, ho sento. Sacrifiquem un home? Sacrifiquem un home. Sí, hi ha dones que tenen coses molt interessants per explicar. De veritat, t'ho prometo, te'n faries creus.
1: I però això és...
6: Això és militància.
1: Sí, però em refereixo, quan es pren aquestes decisions que tu dius de sempre recórrer fons d'homes, sempre entrevistats homes, això es fa conscientment o no?
6: No, això es fa inconscientment, perquè són els referents que hem tingut. Perquè em sentia una vegada la Clara Peia, que és pianista, és brutal, ella diu, és que jo volia ser pianista, però jo pensava que no podia ser-ho, perquè tot

0: Clar, perquè el canvi de xip l'heu de fer vosaltres ja. És que depèn de vosaltres, depèn de tots els que estem en actiu, però si vosaltres no hi penseu, és que estem perdudes. És que us necessitem, a tots.
1: Amb els de la meva generació que has tingut contacte, veus que en general hi ha aquesta mentalitat o no?
0: Jo crec que encara falta, sí, sí, sí. Crec que és necessari pensar-hi, és que és pensar-hi. Però és que només el fet d'això que et dic, de tenir-ho present, ja aquests dies a la selva és, ostres, però ens falta una dona. I això no s'havia sentit abans de que jo fes aquest recompte. Perquè, sí, oh, sí, TV3 ja ho compta, sí, TV3 ja ho compta, però qui ho sap? A la redacció, qui se'n recorda d'això? Algú ve i ens diu, ui, tal, no. Doncs vaig dir, ja ho faig jo.
1: Fiscalitzar-ho, no?
0: Sí, ja ho faig jo. I em poso i els dic, hola, torno a ser jo, faig un missatge i us explico com estan les coses. Un dia van passar 17 homes a la selva i una dona. 17 homes i una dona. Va ser el dia que vaig dir, no, sí, fins aquí. Fins aquí. Perquè jo no tinc l'esquelet al cap. Però, clar, si anàvem passant i pensava, ho trobo, hombre, un altre home. Però bueno, no toquis. Vull dir, és veritat que va coincidir que hi havia doncs, un grup de 4 tios, van venir els pets que eren 3 homes, després van venir 3 que presentaven un llibre que també eren 3 homes. Bueno, doncs has de canviar l'escaleta. No pot passar això. No pot passar. I no ens tornarà a passar. Però potser no ens tornarà a passar perquè jo vaig dir hola. Bueno, doncs algú ha de fer aquest paper. Senyorita Rotemeyer, pues senyorita Rotemeyer, és que m'importa un pepino. Feminazi, feminazi, el que tu vulguis, però...
1: Però et fan cas, quan tu els dius.
0: S'està notant, de veritat, sí, s'està notant. Sí, sí, s'està notant amb les dades. Com que ho tinc apuntat, o sigui, les xifres no menteixen.
1: És molt diferent entrevistar un home que una dona?
0: Depèn de l'home i depèn de la dona. Sí. O sigui, hi ha dones amb qui potser... i tens una connexió que fa la conversa més senzilla, però també m'ha passat amb homes, vull dir... No, jo crec que és depèn del tema, depèn de la persona. I en aquest cas hi ha homes molt bon entrevistats i homes que són un desastre i amb dones igual.
1: Clar, tu has entrevistat amb gent de molts diferents perfils, moltes entrevistes polítiques, per exemple, moltes altres que són més aviat d'històries. Quin és el tipus d'entrevistes que gaudeixes més?
0: Més d'històries. O sigui, mira, recordo que vaig un dia buscant, no sé què ho estava buscant, en diaris antics, vaig trobar la crònica d'un segrest per error. Que havien segrestat a un disjòquei i que era un error, un ajuste de cuentes, que volien segrestar un altre, tal. I vaig dir, hòstia, a veure, aquest senyor potser es viu encara. I vaig buscar, sí, sí, Josep Maria Castells, sí, sí, segrestat per error, li dic a l'Albert, tu te'n recordaves d'això? No me'n recordava. Dic, ostres, per què no ens posem en contacte amb ell? Perquè la història, ostres, funciona, o sigui, no? Han passat 25 anys, no sé quants anys han passat, dic, és xulo. I ens vam posar en contacte, li vaig fer l'entrevista, que per cert, va morir l'any passat, va morir fa poc, el Josep Maria Castells. Però, ostres, que t'expliqués com va reviure tot aquell moment, o sigui, és que el van segrestar, això, amb punta de pistola en el pàrquing, o sigui, és de pel·lícula la seva història. I després, arran d'això, vam fer un documental del Max Mix, que fa poc es va veure a TV3, i l'origen va ser aquella entrevista també, que va ser per casualitat que vaig trobar això, una notícia o un diari buscant una altra cosa. I aquestes històries, ostres, com entrevistes i a l'hora de muntar-les o de presentar-les, no? De fer un paquet maco, que això ho fèiem molt a Islàndia, això com ho presentarem, no? Com
1: li
0: servirem,
1: no?
0: Sí, com li servirem a l'oient. Ostres, això ho disfrutàvem molt, sí, sí, sí, aquestes són molt agraïdes. Sí, però jo que sé, a nivell polític, per exemple, que passa que acabava sent molt social, però recordo la nit de l'1 d'octubre que vam fer ràdio durant tota la matinada. O sigui, de 1 de la matinada a 6 del dematí. Sense dormir, va ser espectacular, la gent trucava. No dormia ningú aquella nit. O sigui, els col·legis estaven plens de gent fent activitats, amb sacs de dormir... no sé, va ser una nit

0: de ràdio màgica. I allà hi havia un component polític molt important, no? Però era la força de la gent, no? I tot això, el que es va viure aquella nit. I allò també, per exemple, tinc un record de gallina de piel.
1: Ara estàs fent molta televisió i sempre has fet molta televisió, però has explicat que d'alguna forma el que més t'agrada o el que més màgic és la ràdio per tu.
0: Sí, perquè és més... és més directa, és més sincera, és més espontània, és més senzilla. Amb la tele necessites això, un equip més gran, els focus, les càmeres, el plató, que hi hagi tot un embolcall per poder fer aquell trosset de tele. Amb la ràdio, si vols fer ràdio, o sigui, amb un telèfon pots fer una crònica, saps? I explicar el que està passant en aquell moment, no? O sigui, és molt més l'essència del periodisme, el visc més en la ràdio, perquè és això, és més directe.
1: I sempre es diu de la ràdio que acompanya molt a la gent.
0: Clar, perquè amb la ràdio tu pots estar fent un munt de coses i ella hi és, allà, i et va acompanyant, no? I al cotxe tu no pots mirar la televisió, en canvi pots escoltar la ràdio i pots fer trajectes eterns i la ràdio hi és. I clar, això t'ho dona aquest mitjà, no t'ho dona ni la premsa escrita ni la televisió, t'ho dona la ràdio.
1: Per tu, què és el que ha de tenir una bona entrevista, imprescindiblement?
0: Que t'expliquin coses. O sigui, el que has d'aconseguir és que t'expliquin coses, que siguin sinceres, que t'expliquin la veritat, la seva veritat. I crec que tothom té coses per explicar, saps? Moltes vegades ens emmirallem en ha de venir el VIP, aquella persona superfamosa, per favor, hem d'aconseguir que vingui. Uah, però és que potser això, la veïna del segon tercera té una història de puta mare i te l'estàs deixant perdre perquè no la coneix ningú. Ah, ja, no la coneix ningú, però és que tu saps la història que té aquesta senyora? Jo tenia... una vegada em vaig quedar amb ganes de fer-ho, però quan vivia a Barcelona, vivia en un bloc de pisos que hi havia gent bastant gran, però que tots eren molt macos. I jo tenia la idea de fer una entrevista a cada un dels inquilins dels pisos, no? Per conèixer les seves vides. Perquè tots, quan ens trobàvem a l'ascensor, m'explicaven coses que pensava... Ai, que interessant això. O, ostres, tothom té alguna cosa per explicar. Llavors, simplement, l'altra persona, ja has d'escoltar el que et volen explicar. I d'allà segur que en trauràs alguna cosa interessant.
1: Doncs Maria Chinchó, moltes gràcies per obrir-nos les portes a UCREC, aquí a TV3.
0: Gràcies a tu, t'ho has passat bé.
1: I tant, molt.
0: I m'ho he passat molt bé, també.
1: Sí. Doncs me n'alegro molt, però encara no et deixarem que marxis.
0: Ai, què he de fer?
1: Perquè ens diem UCREC i el que demanem a cada convidat és que ens expliquin alguna cosa que mai hagin dit públicament. Llavors, jo tinc aquí una gravadora, li donaré a gravar, i tot teu.
0: Vale. A veure, ens hem de remuntar a quan jo era una adolescent i anava a Parc Palladium, que era una discoteca de Sabadell molt famosa, on fitxàvem cada dissabte sense falta. Llavors un dia vaig perdre una arracada i vaig demanar a veure si em deixaven tornar a entrar per si la trobava, quan ja havien tancat. Vaig entrar, no vaig trobar l'arracada, però vaig trobar un bolso. I vaig agafar el bolso aquell pensant-me que algú se l'havia deixat i com que allà robaven, dic, pues, ¿para qué robe otro? Me lo quedo yo. Molt intel·ligent. Em vaig emportar el bolso i llavors què va passar? Que hi havia càmeres i em van venir a buscar, perquè sabien perfectament qui era qui havia agafat el bolso, i em van venir a buscar a casa el segurata de Palladium, jo davant de casa els meus pares i jo tornant al bolso, hola, sí senyor, hem emportat aquest bolso. I clar, no vaig poder tornar a entrar mai més a Palladium i allò va ser el pitjor que m'hauria pogut passar a la meva vida. Per què ho vaig fer? No ho sé, no robeu. No robeu, està molt malament. I si t'enganxen, ja, jo t'explico.

0: dia més al vostre costat. Albert Vilar, com sempre, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu. Abans d'acabar, divendres, recordem, Espanya-Bèlgica, convidats, per confirmar, però jo crec que confirmats de luxe, Germans Palomar i Agendes de la Sant Boiana.
0: A veure què ens expliquen. Serà divendres abans el Gent de Carret de demà, dijous, com sempre, a partir de les 6. Us esperem allà, un abraçada.

0: Pizzeria Rintacore us ha ofert Gent de carrer a Ràdio Sant Boi.
1: Ràdio Sant Boi.
2: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
3: Aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
4: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
3: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
4: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
3: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
4: Forever Joves.

0: Informatius locals, edició vespre. Edita i presenta Daniel Teruel.
1: Bona tarda, us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi a l'edició informativa del vespre, marcada per l'incendi forestal que s'ha produït a la localitat de Gavà, visible des de diversos punts de Barcelona, entre ells Sant Boi, que també ha rebut l'ES Alert per la perillositat del foc. Avui és dimecres, 8 de juliol del 2026, repassem l'actualitat punt per punt.

0: Avui al migdia, la crema d'un vehicle, una teoria que ja s'ha descartat, ha provocat un incendi forestal a Gavà, confinant a veïns de Sant Climent, una zona de Viladecans i les urbanitzacions de Bruguers i la Sentiu. Sota sirena s'ha produït un dels punts àlgids de l'onada de calor que estem vivint, amb bombers encara treballant en un perímetre de 5 hectàrees i amb un confinament que ha afectat a uns 6.000 veïns. Aquí Protecció Civil recomana tancar portes i finestres, no sortir al carrer i seguir les indicacions de les autoritats.
1: El foc ha començat cap a 2:15 al carrer Montserrat Roig de Gavà i s'ha propagat a la vegetació forestal de la zona. A hores d'ara, l'Ajuntament de la localitat descarta que el foc s'iniciés a causa de la crema de dos vehicles. Per fer-hi front, s'han mobilitzat 29 dotacions terrestres i 7 mitjans aeris de bombers amb alguns hidroavions que treballen per controlar les flames i evitar que el foc guanyi extensió.
0: Gemma Badies, l'alcaldessa de Gavà, en declaracions a Gavà Televisió en aquest moment de sufocar l'incendi.
2: Se'm confirmen des de bombers que hi ha 10 dotacions aèries. Això són moltes. I estan venint camions d'arreu. Per què? Perquè és una zona realment que s'ha d'anar amb molt de compte, no només per l'urbanització de Bruguers, sinó per tot el bosc, perquè aquí comença el Parc del Garraf. He parlat amb altres ajuntaments també del voltant que també se'ns ha oferit, tant Castelldefels com Viladecans com Sant Boi, per si necessitàvem alguna cosa. Esperem que no duri massa i que es pugui controlar ben aviat.
0: Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils dels veïns confinats a les 3 del migdia, una alerta que també ha arribat al veïnat de Sant Boi per la proximitat a l'incendi i el perill de que s'estengués a zones verdes com Sant Ramon, al terreny municipal santboià. Actualitzem la situació de la resta de Catalunya.
1: En un dimecres de temperatura rècord dins d'aquesta segona onada de calor de l'estiu, s'han declarat aquesta tarda 3 nous incendis. El primer ha començat a la zona de Gavà, al Baix Llobregat, a 2:15 del migdia. Després, als vols de les 3:15, s'ha rebut l'avís d'un segon incendi forestal a Navarcles, al Bages, i a 4:05 ha començat un foc al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp.
0: A mesura que aquests incendis vagin evolucionant favorablement, expliquen que s'abocaran més recursos a l'incendi del Pla de Manlleu. Molta preocupació també ha sentmenat al Vallès Occidental, que es manté actiu aquest dimecres per segon dia.
1: Un dels punts més crítics continua sent la urbanització del Farell, que es manté confinada juntament amb el nucli de Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental.
0: La problemàtica amb els incendis ha agafat un to polític. A la sessió de control del Parlament, segons la portaveu de Junts, Mònica Sales, el govern hauria d'haver reforçat la supervisió, incrementat el control i garantit el compliment de les restriccions.
1: Salvador Illa, però, ha negat haver comès cap negligència i assegura que va enviar un SMS a l'empresa informant-la de les restriccions que estava obligada a seguir.
3: Perquè hi ha focs que no poden evitar-se, però les negligències sí.
4: S'ha posat a disposició judicial la persona que presumptament va cometre com a mínim una imprudència, i s'ha de substanciar si a part d'aquesta persona hi ha gent que ha comès una imprudència. Això correspon al poder judicial, però el govern no ha comès cap imprudència, cap negligència.
0: Com us dèiem, ens trobem en una situació d'una nova onada de calor. I Protecció Civil manté l'alerta per calor molt intensa i preveu que s'estengui a gairebé tot Catalunya. Sant Boi es troba en fase 3 del Pla Alfa, prorrogant-se així les restriccions prèvies, havent viscut avui el sostre més alt de temperatures al migdia. El meteoròleg Jordi Montserrat, @meteoclic a xarxes, fa l'anàlisi d'aquesta onada de calor que avui ha arribat al seu punt més àlgid al migdia.
5: La calor, per exemple, que fa avui, demà i dijous, només es compleix un 2% de les vegades en els darrers 15 anys. Sembla que tindrà dues fases. Aquesta primera, que ja l'estem vivint, de fet sembla que el pic serà entre demà dimecres i dijous. Al cap de setmana es podria desinflar una mica i de cara a dilluns, dimarts, dimecres de la setmana vinent, sembla que vol tornar a arribar una llengua novament càlida i fer pujar aquest pic. Per tant, l'onada de calor sembla que es vol allargar molts dies.
0: Ara per ara tenim un terreny molt sec, amb un perill d'incendi molt elevat.
1: A Sant Boi i la comarca del Baix Llobregat es troben en situació d'alerta moderada, amb temperatures que han topat màximes 36-37 graus al municipi, que afecten a les hores centrals del dia. Les autoritats recomanen evitar l'exposició al sol al migdia, hidratar-se sovint i tenir una especial cura de les persones grans, els infants, les persones amb malalties cròniques i aquelles que treballen o fan activitat física a l'aire lliure.
0: Recordem també que la nostra ciutat compta amb refugis climàtics interiors i també exteriors, com són els casals municipals o biblioteques, també el Parc de la Muntanyeta o jardins del Parc Sanitari, així com alguns comerços que s'han adherit per ser microrefugis.
1: En aquests comerços pots descansar durant uns minuts sense necessitat de fer cap consum. Tots els refugis climàtics estan identificats amb un distintiu a l'entrada dels establiments i equipaments.
0: Sant Boi també va patir un incendi aquest passat diumenge d'una empresa de gestió de residus que va provocar una gran columna de fum i el desplegament dels cossos de protecció civil, bombers i policia.
1: Més de 15 dotacions de bombers van treballar diumenge en l'extinció d'un incendi declarat en una empresa de gestió de residus situada al carrer Extremadura. El foc va provocar una gran columna de fum des d'abans de les 10 del matí, visible des de diversos punts de la ciutat i dels municipis de l'entorn. L'incendi, situat a la zona nord del polígon Fonollà, es va produir en una nau de l'empresa Gersa dedicada al tractament de residus de paper, qüestió que va obligar a activar un ampli dispositiu d'emergències.
0: Empresa que no ha volgut fer cap declaració sobre l'estat de les afectacions. Dimarts al matí, un camió de bombers treballava per apagar una petita revifada normal en el cas d'aquest tipus d'incendis i que no ha suposat cap perill extra ni per l'empresa ni pel veïnat de la rodalia. Cristina Muñoz és la regidora de Policia Local i de Protecció Civil.
6: Al migdia aproximadament, primer es fa una mena de contenció de l'incendi, que és la primera intervenció de bombers. Al migdia aproximadament ja estava controlat i al voltant de les 3, de dos quarts de 3 aproximadament ja estava pràcticament extingit, el que passa que sí que és veritat que bombers es va quedar remullant tota la nau per l'interior. No obstant això, aquesta matinada, al voltant de 5:45 aproximadament, un treballador de l'empresa ens ha comunicat que semblava que una altra vegada en algun lloc de la nau semblava que començava una altra vegada a revivar-se, no? Aleshores hem tornat a activar bombers i ha estat, bueno, intervingut una altra vegada per remullar la zona i ben bé per això, no? Perquè no es propagués més l'incendi o que comencés una altra vegada, vaja.
0: La situació no és menor. Catalunya viu uns dies especialment complicats a causa dels incendis forestals, afavorits per aquesta onada de calor, altes temperatures i fort vent.
1: El foc més important ha estat el de les Gavarres, al Baix Empordà, que ha cremat més de 2.200 hectàrees i ha obligat a confinar milers de persones. Mari Muñoz, sotinspectora del cos de bombers de la Generalitat.
7: Però ens queda una tasca complicada durant els dies. Sabem que estem en una onada de calor, sabem que hi ha l'entrada de marinada. El cos de bombers treballa sobretot, no, doncs per poder donar servei no només als incendis forestals, sinó a tots els serveis de la ciutadania que ens reclama durant el dia, i per tant es tracta de ser eficients. També treballem en xarxa, doncs han vingut vehicles de tot Catalunya, de tot el cos de bombers, i el que treballem és per ser efectius i per estar preparats, doncs, per si hi ha altres focs, poder reaccionar ràpid i també poder enviar els recursos necessaris.
0: A més, 8 de cada 10 incendis forestals són provocats per l'acció humana. Davant d'això, els ADF fan una crida a extremar les precaucions durant aquest estiu. Tot plegat en un dia amb afectacions a la mobilitat entre les 11 i les 12 del matí pel carril tallat a la C32 en sentit sud Castelldefels per un accident que ha provocat circulacions denses.
1: Però també els ferrocarrils de la Generalitat, ja que la línia Llobregat-Anoia durant aquesta tarda, el servei funciona fora del seu horari habitual a causa d'una avaria del tren entre les estacions de Cornellà-Riera i Sant Boi, endarrerint durant hores les sortides de trens direcció Plaça Espanya. Escoltem a Marga Bernet.
8: Caos aquesta tarda a la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat. Una avaria en un tren entre les estacions de Cornellà-Riera i Sant Boi ha provocat importants afectacions en el servei durant plena hora punta. Des de 5:45 de la tarda no ha sortit cap tren de Plaça Espanya. A més, la incidència ha deixat desenes de passatgers atrapats dins dels convois i també ha provocat llargues esperes a les andanes. Molts usuaris han denunciat la situació a les xarxes socials. Alguns asseguren que han estat més de 40 minuts aturats a la via sense poder continuar el trajecte, mentre d'altres reclamaven informació sobre què estava passant. Entre les persones afectades hi ha l'Alexia, veïna de Sant Boi, que aquesta tarda viatjava en un dels trens afectats.
9: Mira, pues yo he cogido el ferro en Plaza España, dirección la COPE Sant Boi, y justo cuando estábamos llegando ahí a Sant Josep, a la parada de Sant Josep, se ha parado, no sé, hace ya unos 40 minutos de esto. Tampoco han explicado nada por megafonía de lo que está pasando, ni han informado de nada. No sé, la verdad es que es muy frustrante.
8: També la Carla, una altra de les ambulances afectades.
10: Hem estat una hora i mitja esperant. Tampoc estava condicionat molts dels cotxes i molta gent ha acabat sortint. Estem molts de les parades dels busos, que també hi ha incidències pels incendis a Gavà. I aquesta és la situació.
8: Mentre Ferrocarrils treballava per resoldre la incidència, molts viatgers han optat per buscar alternatives per arribar al seu destí. L'avaria ha coincidit amb una de les franges de més afluència de passatgers, fet que ha incrementat encara més les afectacions al conjunt de la línia. A hores d'ara, Ferrocarrils continua treballant per recuperar la normalitat del servei i des de les 7 de la tarda circulen trens amb una freqüència cada 10 minuts entre Plaça Espanya i Martorell Enllaç.
0: Avui també el servei de les línies R5, R50 cap a Manresa i R6, R60 cap a Igualada funciona amb una freqüència d'un tren per hora i sentit entre les estacions de Plaça Espanya i amb dos sentits, ja que s'ha reduït la velocitat a causa de la calor extrema. A punt per la mobilitat, perquè aquest dijous 9 de juliol demà es faran treballs d'asfaltatge al carrer Mossèn Jacint Verdaguer en el tram comprès entre els números 44 i 54.
1: Les obres es duren a terme entre les 7 del matí i les 3 de la tarda. Durant aquesta franja el carrer quedarà tallat a la circulació i també modificaran el recorregut les línies d'autobús L70, L74, L78, L96, X70 i X79 i hi haurà afectacions en el servei de recollida de residus.
0: Us anunciem també els horaris d'estiu als mercats municipals, que obriran els mesos de juliol i agost, de 8 a 2, de dilluns a dissabte.
1: A excepció de tots els divendres de juliol, que el mercat de Sant Jordi obrirà de 8 del matí a 8 del vespre i el mercat de la Muntanyeta de 8 del matí a 2 de migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre.
0: Més coses al projecte de la futura biblioteca que es construirà a Marianao, un dels més esperats de la ciutat, continua avançant en el seu procés administratiu.
1: L'empresa Territori 44, guanyadora del concurs d'idees, al qual es van presentar 40 candidatures, tindrà llest aviat l'avantprojecte de les obres que donarà pas a la licitació del projecte definitiu. Segons les previsions actuals, la construcció d'aquest espai començarà l'any 2028. La nova biblioteca serà un equipament de referència per tota la ciutat i es planteja amb l'objectiu que sigui un punt de trobada i centre neuràlgic de la vida social i cultural, incloent també un espai destinat a la memòria del moviment veïnal.
0: Moment per la cultura, perquè durant aquest mes de juliol Sant Boi s'omple d'activitats per tots els públics.
1: Primer, recordem que la llibreria Buctiga, al barri Centre, acull la primera edició del Festival Llibres d'Estiu, on es moderen xerrades sobre gèneres literaris. Les activitats consistiran en trobades amb autors i autores literàries, xerrades o presentacions amb els gèneres per fomentar la literatura. Aquest dijous es posarà el focus amb la literatura romàntica, amb la Marina Cotanda, la Carla Marpe i la Judit Camacho, moderat per la santboiana Ainhoa Muñoz.
11: Bona tarda i molt d'amor, perquè el 9 de juliol a 6:45 us espero a la Buctiga per moderar la taula de literatura romàntica, amb la Marina Cotanda, autora de Sin querer nosotros, la Carla Marpe, autora de Querido Bookstagram, i la Judit Camacho, autora de Somos una hora. Espero veure-us allà, perquè mai se sap, potser podreu conèixer a l'amor de la vostra vida. I si no, sempre tindreu aquestes històries precioses acompanyant-vos durant tot l'estiu. Una abraçada i fins aviat.
1: I divendres hi haurà un espai per la literatura contemporània amb la Laura Cera i la mateixa Cristina Puigvert, moderat per la locutora d'aquesta casa, la Laia Bonjoc.
12: Xerrarem de dos llibres amb les seves autores, amb la Laura Cera i el seu llibre Gel a 40 graus, i amb la Cristina Puigvert, autora del llibre La mesura exacta i, com bé també sabeu, llibretera de la Buctiga. Són dos llibres que parlen d'aquelles coses que ens passen una mica a tots al llarg de la vida i de com les entomem. Estic segura de que hi haurà moltes coses a dir, que ens hi sentirem tots una mica identificats. I recalcar que és molt xulo que es faci un festival literari a Sant Boi com aquest. Per tant, us animo que passeu per la Buctiga en el llarg del juny i el juliol a les diferents activitats que s'hi faran, però com deia, especialment, ens veiem el 10 de juliol.
0: Més activitats d'aquest mes de juliol, perquè aquest Messi cap de setmana torna a la Tacneu, ho fa aquest dissabte 11 de juliol amb un cartell amb els DJs Enfer, Guille Gironde o MDMD. Mula, escoltem a Laura García, gent de carrer, una de les organitzadores.
13: Us esperem a totes aquest dissabte 11 de juliol a partir de les 6 per gaudir del Festival de Música Electrònica per excel·lència a Sant Boi, als Jardins de l'Ateneu Sant Boià. Farà caloret, però amb bona música i refrigeris ben fresquets tot passa. Comptarem amb decoració ben verda gràcies als nostres col·laboradors. Nou marxandatge per estar ben fresquets i un line-up amb DJs entregats i de molta varietat dins la música electrònica. No us perdeu les sessions de MD Mula, Enfer i Guille Gironde. Ens veiem a la pista. Visca la Tecneu i la Tecneu Sant Boià.
14: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
0: Els esports, els vell bandits lideren l'handbol Platja Català. A punt en la línia d'handbol platja perquè els vell bandits de Sant Boi són campions del campionat d'handbol platja celebrat aquest cap de setmana a l'Estartit.
1: El primer equip masculí queda en primera posició en la tercera jornada del Tour català i es col·loca en el liderat de l'handbol de Platja Catalunya. L'equip suma dos campionats en les tres jornades disputades, a més d'haver aconseguit la classificació pel campionat d'Espanya, que es disputarà a finals de juliol a Laredo. Aitor Landuro, impulsor de la secció.
15: Este año hemos podido hacer un muy buen torneo y conseguir esa copa que igual nos podríamos haber llevado el año pasado. Hemos empezado muy motivados y yo creo que todos con la idea de que estamos ahí arriba y tenemos que demostrarlo. y al final se va notando. Cada año hay más experiencia, nos conocemos más, tenemos más confianza en el juego y bueno, se está demostrando en estos últimos dos, tanto en Nava como en Startit. La verdad que motivados, contentos y con ganas de campeonato de España y demostrar lo que estamos haciendo aquí a nivel español.
1: Per la seva banda, el primer equip femení suma un nou subcampionat després de la segona posició aconseguida a la jornada de Gavà. Sumat a la tercera posició aconseguida a la primera jornada disputada a Sabadell, l'equip es posa a les primeres posicions del Tour català amb encara dos tornejos per disputar-se. Ens ho explica la jugadora Aina López.
16: Hem aconseguit una segona posició. Una posició doncs, molt bona. Portem aconseguint ja bastants tornejos. Estem aconseguint l'exigència i el nivell de joc que volem aconseguir la temporada, que és un nivell molt alt, que volem estar entre les millors de Catalunya. Les sensacions del torneig són molt bones, molt positives. Aquest torneig hem aconseguit també, jo crec, seguir amb la mateixa constància, la mateixa exigència que el primer torneig i sempre intentant millorar. Tots dos sèniors, un tema, el torneig hem agradat amb moltes ganes. Voler seguir demostrant el nivell que tenim a la sorra i arribar a l'objectiu final, que és quedar per dalt de la classificació del Tour català d'aquesta temporada.
0: Aquest cap de setmana els de Sant Boi es desplacen a Malgrat de Mar per disputar la penúltima jornada en futbol. Us apuntem novetats al mercat de fitxatges perquè el Futbol Club Sant Boià ha anunciat el lateral Santi Beltrán, procedent de la Barceloneta, i del mateix equip també Matías Montiel per reforçar el mig del camp. També hem conegut la novetat d'Izan Maldonado, que reforçarà l'atac pels carrils. Moment pel temps, us recordem que seguim en alerta per la segona onada de calor d'aquest estiu i sobretot per l'alt perill d'incendi forestal.
1: A aquesta hora la temperatura se situa al voltant dels 31 graus, però baixa de manera progressiva al llarg del vespre fins als 26 graus de la matinada. El vent bufa fluix de component sud i va encalmant a mesura que avança la nit. Demà ens espera una altra jornada molt calorosa, el sol domina de principi a fi amb un cel pràcticament serè durant tot el dia. La temperatura oscil·larà entre els 25 graus de mínima i els 37 de màxim, amb la calor més intensa al migdia i durant la tarda.
0: El vent continuarà fluix amb predomini del component sud a les hores centrals i no hi ha cap mena de previsió de pluja. I amb això acabem l'edició vespre dels informatius d'avui, dimecres 8 de juliol. Recordeu que la programació continua a Ràdio Sant Boi a partir de les 9, amb Llibres i Punt, aquest cop des de Montserrat. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i ens escoltem demà dijous, al punt de la 1 del migdia. Molt bon vespre a tothom.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: programa Llibres i Punt, aquest cop a 50 quilòmetres de Ràdio Sant Boi, en una nova edició de Lecturistes. Nosaltres som la Laia Bonjoc i en Sergi Porcet. Hola, Sergi, què tal?
1: Bon dia, Laia.
0: I parlem sobre llibres, literatura i el món editorial a totes les xarxes amb el nom d'usuari Els Bookhunters. Lecturistes és el projecte amb el qual vam guanyar el Premi Lletra 2025 i amb el qual ens movem pel territori per conèixer llibreries, biblioteques i projectes literaris lluny de l'àrea metropolitana. Des d'aquí agraïm a la Fundació Prudenci Bertrana i a la Universitat Oberta de Catalunya aquest premi, perquè és el que ens ha permès tirar endavant aquest projecte. I una de les novetats és que quan fem Lecturistes també es pot seguir el programa en format videopodcast. Avui, després de dos lecturistes que portàvem fent força lluny de casa, avui ens hem quedat una mica més a prop, així que no hem fet tanta estona de carretera. Ens expliques on som, Sergi?
1: Doncs sí, costa de creure, però avui som a l'Abadia de Montserrat. Ho heu sentit bé, a l'Abadia de Montserrat, i estem enregistrant en directe en el marc de l'Escola d'Estiu de Literatura Infantil i Juvenil que organitza la Universitat de Vic. I aquesta ja és la 16a edició. No la 16a edició que nosaltres venim, sinó
0: la 16a edició de l'escola. Tant de bo, però no. Doncs ja veieu, un marc incomparable per fer el programa d'avui. Agraïm molt als amics de la Universitat de Vic la proposta de participar en aquesta escola d'estiu, que hem de reconèixer que nosaltres no la coneixíem, però hem vist doncs, que la veritat és que és molt coneguda dins de l'entorn educatiu i de la literatura juvenil, cosa que ens alegrem. I nosaltres, sempre que en tenim oportunitat, defensem la literatura infantil i juvenil, perquè sabem que la bona literatura en realitat no té edat i que sempre és la porta d'entrada a una vida lectora plena. Però com és la literatura infantil i juvenil que es fa actualment? Ha canviat respecte a la que es feia fa uns anys? És més conscient de la diversitat que ens envolta? Per parlar d'aquests temes tenim amb nosaltres a un expert en literatura infantil i juvenil, encara que ella digui que no, sí que ho és, que coneix molt bé el terreny perquè ha treballat en biblioteques públiques i escolars, però que a més és professora a la Universitat de Barcelona, graduada en Informació i Documentació Digital i doctora en Arts i Educació. El que així en termes tècnics es ve a conèixer com que és una crac i ja està. Ella és la Júlia Baena, coneguda a xarxes com a Biblio Juvenil. Hola, Júlia.
2: Hola.
1: Bé, Júlia, un autèntic plaer comptar amb tu. Avui és d'aquests dies que segur que aprenem moltes coses. Nosaltres ja ens sol passar, perquè com no sabem de res, doncs sempre aprenem, però amb tu, que ets una autèntica acadèmica de la literatura juvenil, sobretot, doncs segur que aprendrem moltíssim. El tema de l'escola d'enguany és la interseccionalitat en la literatura infantil i juvenil. I bé, pensem que el món ha avançat, tot i que a vegades sembla que no, però el món ha avançat. I hem de veure com ha evolucionat al llarg del temps una mica la literatura infantil i juvenil, no? Però clar, per saber com ha evolucionat, primer hem d'anar als orígens, no? Llavors, a mi m'agradaria preguntar-te quins llibres recordes allò de quan eres petita, o sigui, de gaudir-los com a lectora quan eres petita, quins llibres et vindrien al cap?
2: Bé, abans de res, agrair-vos haver-me convidat, que em fa molta il·lusió poder estar aquí. Després matisar, jo ja us ho he comentat, jo experta no sé si sóc, però sí que és veritat que llegeixo molt, sobretot literatura juvenil i d'infantil també una mica, però potser no tant. Aleshores, probablement parlaré més de juvenil. Llavors, com ha canviat una mica, no? No, els meus llibres preferits, em comentàveu.
1: Bueno, comencem parlant de més que res per poder-los comparar una mica.
2: Mm-hmm.
1: Què llegíem de petits?
2: Jo els meus preferits tenia una mica de tot. Tinc la gran sort que vinc d'una família que no tenia gaires diners, la veritat, però sí que teníem molt accés als llibres, biblioteques i a cases es llegia molt, em llegien molt. Aleshores, jo recordo especialment el primer que em ve al cap és El Hobbit, perquè el meu pare em llegia un trosset cada nit.
1: Vas començar a porta,
2: va ser com, sí, la meva porta d'inici. Però també recordo molt a Michael Ende, que fa poc el Ruiz Garzón em va dir no es diu Michael Ende, es diu Mikhail Ende, que jo no ho sabia. Així que, disculpeu, jo tota la vida he dit Michael Ende. Recordo L'Estero Interminable, recordo...
1: No és alemany, aquest senyor, no és alemany.
2: Sí. Doncs
1: pues hauria de ser Mikhail.
2: Mikhail.
1: Com veiem el Ruiz Garzón li picarem aquesta.
2: I després a mi m'agradava molt, era una mica friqui també, m'agradava molt, vaig tenir una època de llibres d'esquimals.
0: Que específic.
2: Sí, era com molt concret. I llibres de tema de l'Àrtic, d'animals, i hi havia un llibre que es deia Juli i los lobos, que clar, com es deia Julia,
0: clar.
2: Ens en feia molta gràcia. I llibres així a Jack London m'agradava molt també, i clàssics així d'aventures. També és això, vaig tenir molta sort. I aleshores, a casa meva, els meus pares em recomanaven, no?, doncs, a l'Alejandro Dumas, no?, o si no, l'Egipcio, me'n recordo. Llegia molt en castellà, perquè hi havia més llibres en castellà en aquella època, però vaja, tenia uns gustos molt, molt eclèctics també, no? Roald Dahl, Rodari, home, una mica de tot.
0: Amb aquestes arrels jo veig la lectura en la qual t'has convertit avui en dia fanatíssima del fantàstic.
2: Sí, ja apuntava maneres. També és això, l'accés als llibres, tant al marit de la meva mare, jo tenia pares separats, tant el marit de la meva mare com el meu pare eren molt lectors de ciència-ficció i fantasia per adults. Aleshores, els llibres que jo tenia a casa, la gran majoria eren aquests. Aleshores, Isaac Asimov, els clàssics, no, de ciència-ficció, el que jo llegia de ben petita allà.
1: Clar, m'has fotut una mica, perquè clar, jo estava pensant més aviat en llibres, no sé, com els Set Secrets. Jo llegia els Set Secrets
2: de petit. Bueno, també, home, Enid Blyton ha fet molt per la promoció de la lectura.
1: A les nostres èpoques, sí.
2: Sí, vull llegir tot.
1: Que sigui el Rovelló, aquests que llegien de petits.
2: El 7, la Gemela de Santa Clara, les Mellizas, les O'Sullivan, tots els Hollis.
1: Aquí ja anava bé, perquè
2: també.
1: La literatura fantàstica ja és un altre tema que ja parlarem.
2: Jo no tenia criteri, era una gran lectora, sí, és veritat, no tenia criteri, tot el que queia a les meves mans ho llegia.
1: I tu recordes algun llibre de petits, Laia?
0: Clar, jo llibres concrets, no sé si en sabria dir gaires, però jo el vaixell de vapor, tots els colors, vaig passar per tots els colors, d'aquests, tinc molt visualitzada aquella lleixa de casa, els de color blanc, els de color taronja, els de color blau.
2: Sí. Jo també tinc molt bon record, A Maria Gripe la vaig descobrir gràcies al vaixell de vapor, me'n recordo.
1: Ah, perquè la pregunta aquesta anava si considereu que aquests llibres que llegíem, l'Aia és una mica més jove que nosaltres, llegia llibres potser posteriors, però si aquests llibres que llegíem quan eren petits representaven bé la diversitat de la societat.
2: És que, clar, pensem en quina diversitat hi havia.
1: El Hobbit,
2: el Hobbit, a veure, es podia fer una anàlisi d'això, clar. Però l'altre dia, ara mateix, estic llegint al meu fill els Odon Pitus, perquè llegim molts clàssics que potser doncs, no hi tindria, no se'ls llegiria o no tindria tant accés. Llavors estem recuperant molts llibres clàssics. I llegia els Odon Pitus, clar, amb la mirada d'adulta, i pensava, clar, tots són nens ben catalanets, amb cognoms catalans, tots de barri de Barcelona. Clar, no sé fins a quin punt, crec que és una combinació, potser m'equivoco, de dues coses diferents. Una, que potser hi havia menys diversitat en aquest sentit, i una altra, sí que crec que potser hi havia més censura en aquest aspecte, potser no se'n parlava tant, no? Perquè al final migrants hi ha hagut tota la vida, jo que he viscut tota la meva infància en un barri gitano, no trobava llibres, per exemple, no?, amb protagonistes gitanos, i de fet tampoc avui en dia se'n troben gaires.
1: No. Això anava també perquè és un tema que jo crec que la societat ha canviat i la literatura que acaba sent reflex de la societat, llavors, però també podem trobar diferències potser entre llibres que ens arribaven traduïts, perquè els d'aquí és el que tu dius, jo, el que digui Rovelló, tots aquests llibres de petit, tots eren nens blanquets, de cases més o menys bé, però clar, ens arribava també literatura traduïda. I potser, no sé, la que ens arribava potser tampoc no reflectia la diversitat social. Al final, el perfil de nens que sortien als llibres que llegíem no eren tan diferents, potser, com els que llegíem d'originals català.
2: També, és que és diferent. Jo ara m'ha vingut al cap, mentre parlaves, a Jim Butoy i el maquinista, per exemple, no? O altres llibres que sí que potser tenien protagonistes o personatges, però el tractament era molt diferent, crec jo. Crec que hem avançat molt en aquest sentit, no? Sí que hi havia temàtiques, per exemple, que no hi apareixien, però també, per contra, jo què sé, Pipi Calces Llargues, per exemple, no? O alguns personatges, tots o molta gent segur que s'ha sentit a parlar, no?, d'aquesta censura que es volia aplicar a llibres de Roald Dahl. Jo no sé si Pipi Calces Llargues avui s'editaria tal qual, no? O jo recordo llibres infantils de petita que si fumaven, que si robaven, que si no sé què, els Odon Pitus s'insulten entre ells, no? El que li diuen gras, el que li diuen que és tonto, el que no sé què. Clar, tot això avui
1: és
2: moralment correcte, no sé si...
1: És molt especial l'ésser humà perquè hem avançat en moltes coses, ara es parla més obertament de molts temes, però hem fet una regressió amb altres, no? Ara hi ha coses que no es poden dir, en parlarem d'això, fem el salt al present amb la literatura que s'està fent actualment. Tu penses que la literatura infantil, la juvenil que consumeixes tu, s'atreveix més a dia d'avui? Potser perquè és reflex de la societat que tenim, però s'atreveix més obertament a parlar de diferència?
2: En determinats temes sí i en d'altres no tant. Parlo primer potser dels que sí, que ara hi són més presents, i després parlarem dels que jo trobo a faltar. i que creix, crec que segueix existint, certa. No sé si és una censura conscient o inconscient.
0: Una autocensura dels propis autors?
2: I de les editorials, dels prescriptors, també. Ara ho recuperaré. M'ho apunto perquè, si no, no ho recordaré. Per exemple, sí que a nivell de temàtiques LGTB ara és més fàcil trobar, però matisem també. Un exemple, jo quan vaig arribar a la biblioteca escolar de l'institut de secundària on he estat en els últims anys abans de treballar a temps complet a la UB, miro el fons LGTB que teníem, ostres, quasi tot eren històries de nois. Vull dir, no hi havia, per exemple, quasi literatura juvenil sobre lesbianes, no? Que no era perquè l'anterior bibliotecari no en volgués o tingués un biaix en aquest sentit, era perquè senzillament no se n'editava gaire. Ara sí que està una mica més equilibrat, no? O el que dèiem, hi ha novel·les juvenils on podem veure fàcilment, no protagonistes si ens hi fixem, però sí potser personatges de la colla musulmans, no? O del Marroc, però per exemple això, gent gitana, gent pakistanesa, per exemple, d'altres llocs, o una altra cosetes que jo em vaig fixant, no? A la literatura juvenil catalana, que és potser la que jo treballo més, un dia mirant les professions de les famílies, dels pares i les mares dels protagonistes adolescents. Ostres, eren tot professions liberals, no?
0: Quina anàlisi.
2: Que si l'advocat, que si... Bueno, jo m'hi fixo en això, deia, ostres, no hi ha cap mare o pare que treballin de caixers al súper, no ho sé, no? Coses així, que dius, no? Tots eren o advocats, no sé què, o publicistes, o dissenyadors, o als barris. Ostres, era, tot passava a Gràcia. Sembla que la meitat de les novel·les juvenils passen a Gràcia. A veure, que, amb tots els respectes, cap a la gent de Gràcia, que m'agrada molt, però, o de Sarrià Sant Gervasi, no? Com a molt de Sants, no? Algun al Clot, però jo, ostres, no hi ha cap que sigui ubicat a la Verneda, no ho sé, no?
1: Clot i Verneda.
2: O parlo de Barcelona ciutat, ja ni parlem de pobles. Jo que sóc de Santa Perpètua de la Moguda, un poblet al costat de Sabadell, home, doncs no m'hi sentia representada en aquest sentit. No?
1: Allà només hi surt entorns novel·la urbans, negra, ja segur.
2: O entorns urbans o entorn molt, molt, molt rural, que de vegades és més com una façana una mica o un escenari com rústic, més que, no sé com explicar-ho, però... aleshores, en aquest sentit sí que hi ha temes que m'ha avançat, però amb aquests petits, potser, biaixos, no?, una mica classistes de vegades...
1: Clar, és que tu vas escrivim... molt més enllà, es fa una anàlisi en profunditat.
2: Perquè al final aquí escrivim des de la nostra posició, no? I llavors és normal també, o sigui, són cosetes que m'hi fixo, no? No és tant una crítica com més una observació, no? Que de fet de vegades ho he parlat amb algun escriptor o escriptora, m'han dit, ostres, mira, no havia pensat tal, ara miraré a veure si no és en les meves hores, no? Perquè no es fa de forma conscient, vull pensar. I després sí que hi ha una certa censura que crec que pot ser motivada per diferents factors. El factor principal és pensar que els joves són idiotes. Sí. Per exemple, no trobem llibres, o gairebé cap llibre, com a molt alguna traducció, de llibres que tractin temes filosòfics. No? Ara, abans comentàvem, no? No res de Jean Teller, és un llibre que a mi me l'han arribat a censurar professors de batxillerat, perquè són temes molt escabrosos. És un llibre que tracta sobre el sentit de la vida. Si no l'heu llegit, us el recomano.
0: Llegiu-lo.
2: Moltíssim. Molt ben escrit. Aleshores, què més? O llibres, per exemple, que tracten sobre temes que, ens agradi o no, formen part de la realitat juvenil. No? S'han censurat. Ara recordo un llibre que també va haver-hi molta polèmica, com Les pereres fan la flor blanca, de Gebran Baker. On sortia Baker, però sí.
0: Baker. Jo amb la puntilla del Sergi Banzas, ja no m'atreveixo a dir-ho, però doncs, sí.
1: Aquest és irlandès, a saber com us pronuncio.
2: Que tracta de forma com molt delicada i amb molt de tacte, però és un suïcidi, i també no, perquè aquest llibre tal, al final no sé fins a quin punt, crec que precisament igual que hi ha llibres infantils sobre la mort, no? Que hi ha formes de representar-ho, no? Doncs, un protagonista animal, perquè puguin posar aquesta distància emocional, no? I no passar una mala estona, també es pot fer en públic juvenil, potser de tractar-ho d'una forma delicada, no? I amb carinyo, no escabrosa o macabra o gore, per això ja està el terror, que també està molt bé, eh? També el trobem a faltar. Com vaig comentar molts temes, si perdo el fil, dieu. Què més? Temes, per exemple, que trobo molt a faltar, més enllà de filosòfics o temes així, no? Com això, doncs, suïcidi o trastorns o problemes de salut mental, etc. Sobre drogadicció, sí que potser hi ha alguna coseta més, ara recordo el penúltim llibre de Care Santos, també costa una mica de trobar, però per exemple, temes que a mi em semblen capdals, perquè sempre diem, sí, sí, esperit crític, però després no hi ha llibres que treballin l'esperit crític, no? Que no donin tot mastegat, que no diguin, no, això és el que està bé i això és el que està malament, no? Així no els estem fent cap favor, ni treballant el sentit crític, no? ni acompanyant, crec jo. I pensava en llibres, per exemple, sobre la corrupció, per exemple, sobre política, que em dius, no, és que aquest tema no és juvenil. Ara recordo un llibre de l'Anna Manso, que es diu Allò de l'avi, que és un llibre que tracta sobre la corrupció. Per què no es pot fer una novel·la juvenil sobre això? Si és un tema que els afectarà més directament, no? O llibres... Curiosament, des de la ciència-ficció, per exemple, especialment des del subgènere de la distopia, sí que s'han abordat, per exemple, aquests temes, més que corrupció, sobre control, poder, no? Discriminació, fins i tot.
0: Aquesta distància.
1: A vegades posar distància, no? Posar distància a les coses.
2: Sí, exacte. No? Sobre sistemes d'organització de la població... No? Ara penso als Jocs de la Fam, no? Que tracta molts d'aquests temes també, o Divergent, o no? Més lluita de classes, no ho sé. Trobo faltar una mica més de menys de vegades moralisme i adoctrinament i una mica més de pensament crític. Clar, no? El que passa és que clar, s'ha de treballar això, sovint s'ha de mediar.
1: Però això que deies, potser costa trobar-ho en literatura d'aquí, llavors ho hem d'anar a buscar a fora. Ara potser les editorials d'aquí s'atreveixen a publicar, per donar veu precisament a aquests temes que potser no es tracten tant en literatura catalana, en juvenil, perquè segurament en adults sí que tenim un ventall molt gran, però potser en juvenil no es treballa tant i ho hem d'anar a buscar fora. Si vols realment publicar llibres, hi ha editorials que posen molt pes, diguéssim, en el tema social.
2: Sí, ara estic pensant en autors i autores i títols editorials que sí que arrisquen més en aquest sentit. Però, clar, al final les editorials i els autors el que volen és vendre, no? Aleshores, tu ja saps que hi ha determinats temes que te'ls demanaran no els joves lectors, sinó als centres educatius de secundària, no? Per treballar X tema. I jo aquest concepte de literatura com a eina, per mi la literatura és un art, i igual que seria el cinema, la pintura, la fotografia, aleshores crec que la seva primera funció no és educativa. Que ho pot ser? Clar que sí, però crec que no hauria de ser l'objectiu. Aleshores, crec que en literatura passa el mateix. Si el teu objectiu en escriure un llibre és posar aquest tema sobre la taula perquè l'alumnat de secundària o de primària sàpiga, no? Sense pensar gaire, què està bé i què està malament, això al final ho feia molt millor les faules, no? Recordo les faules de Sopo, que eren molt més honestes en aquest sentit, perquè tu sabies perfectament que allò era, no? T'explicaven una moral, o sigui, l'objectiu o la funció estava molt clara. Aleshores crec que el jovent i els infants no són tontos i se n'adonen perfectament quan la intenció és moralitzant. Això no vol dir que no hagi, que no pugui existir una certa, no ben bé una lliçó, però sí plantejaments ètics o morals en una novel·la. De fet, tota la bona literatura normalment en té, especialment la realista, val? Altra cosa és que sigui el pal de paller o la funció principal i que després descuidis la part literària, que al final és el que fa que un llibre t'agradi o no, crec jo, més enllà del tema, no?
0: Sí, és el que diem sempre, no? Que volem que llegeixin, no? I per tant, d'alguna manera hem d'aconseguir que no deixin de fer-ho, no? I sí, com deies tu, ho enganxen aviat, no?
2: Perdoneu, perquè hi ha un tema molt interessant i aprofito per fer una recomanació d'un tema també que no havia llegit mai res i fa poquet m'he llegit el primer llibre sobre aquest tema, que és una realitat que està afectant molt sobretot els nois adolescents, que és tot el fenomen de sectes financeres, trading, no? Com fer-se ric sense, no? El model de l'èxit, no? Fer-te milionari i ja està. I és un llibre que es diu L'any de la boira, de Joanjo García, que és un autor valencià, i em agrada molt perquè entoma una mica tot aquest tema, però des de la bona literatura. No us vull tampoc adelantar gaire, però us el recomano molt perquè vaig pensar, ostres, realment fan falta aquest tipus de llibres, no? Perquè sí que aborden un tema que els hi pot resultar proper o conegut, però des de la bona, repeteixo, literatura, que és el que tots voldríem pels nostres fills i filles o alumnes.
1: Però és un tema dels últims anys, home, no posis tanta pressa, ja en parlaran els llibres. Aquest deu ser el primer que ha sortit, però perquè això és dels últims anys.
2: Home, ja fa temps, Straight Wife, tot aquest tema.
1: Això
2: va molt lligat amb l'auge de la literatura romàntica bastant masclista. I per mi són dues coses...
0: Tot és molt interseccional aquí.
2: Sí, i tant.
0: Bé, com dèiem al principi, voldrem avui parlar d'aquesta interseccionalitat dins la literatura infantil i juvenil. Sí que ara potser farem algunes queixetes, tot i que sabem que al final ni res és trivial ni les coses estan tan aïllades com ens pensem, no? Però sí que és veritat que quan comencem a pensar en aquesta diversitat en la literatura, se n'ha parlat i se'n parlarà, i segurament és un dels temes que sí que més s'atreveix la gent a tractar, no? Que sobretot és el tema de, per exemple, el color de la pell, no? El tema del racisme, que és un dels temes que, diguem-ne, que és com el primer que volia portar, perquè és segurament dels que a mi m'ha fet més... és un dels temes amb els quals jo he sentit més vergonya com a lectora alguna vegada, en el sentit de que quan llegeixes moltes vegades t'imagines sense voler-ho els personatges com tu, no? Molt similars a tu. I m'ha passat alguna vegada... algunes, un parell o tres de vegades, crec, d'estar llegint un llibre i que fins la pàgina 100 o 150 no m'han fet una referència a com era aquella persona. I de sobte, l'autor t'ha deixat anar una cosa i tu dius, ostres, porto llegint 150 pàgines i en cap moment se m'havia pogut passar pel cap que aquesta persona era negra. Per què? No? Per què sempre la imaginem d'aquesta manera? I això, mentre preparàvem aquí per parlar de coses, em va fer pensar en... hi ha una editorial que no és de literatura infantil i juvenil, però que és de literatura adulta, que és Jan d'Editorial, que és una editorial molt nova, però que precisament vol donar molta veu a autors racialitzats que potser no han tingut oportunitats, no? I una de les seves editores, la Isata, ens ho deia, que ella fins que no havia tingut 16 anys no s'havia sentit representada en una coberta de llibre, no? Llavors, clar, això et fa pensar molt de com quan nosaltres llegim quina mena de biaix mental tenim, no? Llavors, això que he explicat a mi, que espero, no, per no sentir-me sola, no? Però suposo que no sóc l'única a la qual li ha passat i ha tingut aquest xoc. Tu penses que és una cosa de prejudici que tenim, que ens han inculcat des de petits, o que d'alguna manera... no ens hem de culpabilitzar tant, no? Perquè al final tots intentem fer aquesta projecció una mica quan llegim de manera involuntària en veure'ns representats en els llibres.
2: Jo crec que tots tenim prejudicis, tots, voluntaris o involuntaris, aleshores jo crec que sí, que és inevitable, perquè al final no formem part. Ara el Gerard segur que de sociologia tot en sabrà més, però vaja, jo crec que sí, no? I crec que està bé que la literatura en aquest sentit et remogui, no? I provoqui això, no? De dir, ostres, a mi em va passar amb un llibre de la Kim Fisher, que és com un ara no sé com es diu, retelling en català, però una adaptació molt, molt lliure d'un llibre de l'Edgar Allan Poe, que és de terror i tal, però fins a que no portes molt avançat el llibre no saps ben bé el gènere de la... en recorrer a la o la protagonista.
1: Perdona,
0: perquè Can, protagonista.
1: Fins que portes el tercer llibre encara no tens clar el gènere del protagonista.
2: I em sembla...
0: I d'això es tracta.
2: Em sembla que això té molt de valor, em sembla molt divertit, poc previsible, no? Que això com a lectora jo ho agraeixo molt, no estar llegint sempre com iteració del mateix llibre, una miqueta, i a part em sembla que literàriament és complex de fer, em sembla original, i de retruc també et posa, no, sobre a tu mateix contra el mirall de dir, ostres, per què havia donat per fet ja que era, sí, que era un home, no? Que,
0: sí. Pensat de vegades, no, que la literatura infantil i juvenil té de vegades aquest avantatge de la imatge, no? Que moltes vegades pot anar més acompanyada d'imatge. Potser aquí ja m'he d'anar una mica més infantil i no tan juvenil, eh? Però llavors suposo que d'alguna manera pot ajudar a visibilitzar-ho, però per altra banda també t'està posant ja sobre la taula com l'autor vol que tu vegis allò, no?
2: Ja
0: el factor sorpresa també es trenca una mica, o el factor que tu t'imaginis.
2: També depèn del tipus d'autor o autora o de llibre, eh? Perquè jo ara recordo, per exemple, un autor que es diu Gilles Bachelet, que a mi m'agrada molt, que té un llibre, ai, ara no recordo el títol, us el puc explicar sencer, però se m'ha anat al cap el títol, o John Classen, també, per exemple, ho fa molt, que és que en el text està dient el contrari del que hi ha a la imatge, llavors fa aquest doble joc Llavors és molt xulo perquè t'explota el cap, no? Jo recordo, el llibre de Gilles Bachelet es diu El meu gat és molt bèstia. Llavors tu a la coberta el que tens és un elefant.
0: Ai,
2: clar, jo recordo que li vaig explicar al meu fill i el meu fill em mirava dient: mama, no estàs bé, tens algun problema, perquè això no és un gat, és un elefant. Aleshores, això, la imatge no té per què sempre ser un reflex fidel, pot ser al contrari, i em sembla superxulo també això i divertit, no?
1: I escolta, els últims anys ens han arribat alguns autors, o sigui, editorials independents sobretot, han donat veu a autors com Aguae Kiyomizi, Nnedi Okorafor, aquests autors, o Jason Reynolds, també de Sembra. Una pregunta així una mica, no sé com plantejar-la, o sigui, ens estan arribant perquè hi ha editorials valentes que els publiquen aquí, però autors així tenen facilitat perquè els publiquin a fora, o encara estem així? O hi ha molts autors també negres o d'altres ètnies que no ens estan arribant perquè, mira, el nostre sistema literari és el que és?
2: També crec que és un tipus de volum de mercat, no? Bueno, jo tampoc en sé gaire d'això, no? Del món editorial, però, per exemple, a mi m'agrada molt el Jason Reynolds, però clar, al final és un context molt estatunidenc, no? Aleshores, hi haurà suficient volum tant d'autors i autores, no?, com de lectors i lectores que els hi pugui interpel·lar una mica aquest llibre, no? I aquí potser passa menys perquè el volum de mercat és més reduït en tots els sentits, no? Clar, jo penso, escriptors de llengua catalana que facin juvenil, quants llibres vendran? Vull dir, poden viure només d'això? Ben pocs. La majoria dels que jo conec tenen altres feines. Clar, en canvi, als Estats Units el volum de mercat, no?, és molt superior i sí que s'hi poden dedicar. Aleshores, jo crec que afavoreix. En aquest sentit, sí que potser seria interessant promocionar, quan parlem de literatura juvenil, no només promocionar a joves autors i autores que escriguin el seu primer llibre amb 16 anys sense tenir cap noció, sinó potser proporcionar beques de formació, estades, etcètera, no? Ajudes a la publicació, crec que potser aniria millor per aquí, en aquest sentit.
1: Bé, un altre tema que últimament a la literatura infantil i juvenil es tracta molt, perquè segurament se'n parla molt més socialment també, és la identitat de gènere. I bé, ja que estem en una escola així de formació de literatura infantil i juvenil, ens agradaria que ens donessin alguns bons exemples de literatura que tractin aquests temes, perquè clar, hem vist una evolució, no? Abans gairebé una raresa que aparegués un nen que era una mica afeminat en un llibre i ui, se'l mirava com el bitxo raro, i ara es parla obertament de gènere i sobretot amb el missatge de que no és res estrany, ningú s'ha de pergonyir de no ser normatiu com ens han fet creure tota la vida. Llavors volíem demanar alguns exemples de bons llibres que tractin temes de gènere juvenils, que segurament interessarà a tothom.
2: Molt bé, aquí potser sí que també esmento algun més adreçat a cicle superior de primària, val? També esmentaré còmic. El que passa és que fixeu-vos ja en el primer viatge una mica que tenim, i per mi demostra una mica la poca integració real en aquest sentit, no? Si us hi fixeu, els personatges LGTB solen estar circumscrits al gènere realista, és a dir, a novel·la realista. Això també és un biaix, no? Perquè per mi, si estigués plenament normalitzat, els trobaríem en altres gèneres: fantasia, ciència-ficció, terror, etc. No? Aleshores, crec que se'n troben un manga, per exemple, no? Tot i que manga sí que hi ha un subgènere molt concret, no?, que és el BL, per exemple, o el Josei, no?, més adreçat a nois o noies, perquè també és com molt sexista, no?, això. Aleshores, ara estic pensant, què voleu que us recomani? De quin gènere literari? Perquè
1: el que tu vulguis, però amb això que has dit, jo per exemple tenia apuntats dos títols que contradiuen una mica això que has dit, perquè són dos títols fantàstics.
2: Sí, hi ha alguns que sí.
1: Els coneixes segur. L'hem esmentat amb Bitter, per exemple, surten personatges no binaris i el que més m'agrada és que surten, senzillament, sense que tingui cap importància. Això està molt bé. També en Becky Chambers, però és una autora per adults. Sí. Però a mi el que m'agrada és que aquests personatges no sigui tema de conversa el seu gènere, sinó que senzillament són protagonistes sense cap problema. I, per exemple, també la Darcy Little Badger, que té Eratso i Una cerca a la terra, que és, bueno, la porto també perquè, bueno, és l'autori, perquè també és una, es defineix com a no binària, però surten personatges asexuals, que és jo no ho he trobat en altres llibres, que és una identitat de gènere que no veiem en literatura encara.
2: Sí, bueno, de fet sí que la veiem, el que passa és que la veiem fora de Catalunya. Per exemple, ara quan m'has comentat m'ha vingut al cap un llibre que es diu Sin Amor, però és que no està en català, no està traduït a català, d'Alice Osman, que és l'autora de Herstop i tot, doncs té una sèrie de novel·les i hi ha una que es diu Sin Amor que tracta precisament aquest tema en una persona sexual. Sí, sí, llavors sí que... Recorda'm la pregunta...
1: Llibres que a tu t'agradi, no, surtin personatges...
2: Mira, abans d'això voldria comentar una cosa que a vegades em repeteix una mica, i és el hem de quedar bé i hem de complir amb tothom. Aleshores, tu tens la novel·la juvenil, realista, llavors tens la colla d'amics, i aquí tens un de, és com que hi ha d'haver-hi representat un de cada obligatòriament, i de vegades es fa de forma molt forçada, molt forçada. Val? I si heu treballat a centres educatius, tant de bo fos així, però sovint no correspon amb la realitat, val? Perquè encara hi ha homofòbia, llavors el noi segurament gay és poc probable que vagi amb el xungo aquest de la classe o amb el... De vegades hi ha com s'ajunten o es fan unes combinacions que a nivell literari potser o moral queden molt bé, però de vegades no s'ajusten gaire a la realitat. Sí que, per exemple, seria interessant que la novel·la comencés que no són colla i després es fan colla, doncs això, però que ja siguin colla d'entrada, home, no ho sé. Jo ara penso en Rebeldes, no?, Rebels, de Hinton, no?, que són dos colles enemigues, doncs potser ho hagués... Però bueno, això ja forma part de cadascú, del que vulgui fer cadascú, ja m'estic anant. Llavors, per exemple, que sí que m'agrada són llibres on s'integra de forma totalment natural. Ara penso, hi ha un còmic, també en castellà, que es diu Wind, que és un còmic de fantasia i aventura, on el protagonista és un noi gay, i és que ni es menciona, vull dir, no? I ara hi ha un moment de la trama en què es veu que li comença a agradar un altre noi, no?, que a més és d'una altra raça també, perquè hi ha que si els vampirs, que si els elfs, no sé què, els... és superfantàstic, i ho vaig trobar com molt ben fet, no?, en aquest sentit, perquè estava integrat de forma natural, no? I això per mi seria el més recomanable.
0: És la vessant,
2: no?,
0: menys moralista aquesta que parlàvem, sí, no? I que ens permetria, ja que estem al tema, no?, aquesta interseccionalitat que a vegades... Sí.
2: En ciència-ficció també ho he vist força, però més en literatura per adults també, no?, alguna coseta més, però és que em venen al cap tot de en Leckie, no?, amb Justícia Auxiliar, per exemple, o en Becky Chambers em venia també, però tot d'autors que escriuen més per adults. Aleshores, jo quan
0: Lliçó pendent encara per la juvenil.
2: Jo crec que sí. O terror, per exemple, que terror ja és un buit en si mateix dins de la literatura juvenil, no? Al final sempre acabes adreçant a clàssics del terror que tampoc tenen sovint eines per poder arribar-hi, perquè són massa complexos, massa gruixuts, no? Però hi acaben recorrint molt, molt sovint a manga de terror, no? Perquè no hi ha res més, tampoc. Sense fixar alguna coseta, tenim aquí el Massip, el Garzón, que sí que, no?, que han fet alguna cosa, però aquí la majoria del que es publica en català és literatura realista. Hi ha poqueta cosa, crec jo, de gèneres fantàstics, i jo crec que seria interessant explorar-ho, perquè hi ha un perfil lector en públic, tant nois com noies.
1: I tu creus que a dia d'avui, diguéssim, si creiem realment que la societat ha avançat, és millor, diguéssim, pel jove lector trobar-se llibres on això apareix amb normalitat sense que sigui tema, dic, o encara és necessari llibres en els quals s'explica la descoberta de la sexualitat? Això també és...
2: Clar, també és superinteressant. Ara també, per exemple, penso a un llibre que es diu El cap als núvols, de Bernat Cormand. A mi em va encantar, perquè era un llibre adreçat a cinquècies de primària, on un noi descobreix el seu primer amor, que és un altre nen, i el vaig trobar tan bonic, tan tendre, i tant això, de dir, ostres... És senzillament una... I me'n recordo parlar amb el Bernat, que em deia, és que vull una història d'amor entre nois que acabi bé, que no hi hagi drama, una història bonica, i ja està. Saps? Que no sigui un drama, ser gay, no. O sigui... I també vaig pensar, ostres, doncs...
1: Un far a la fi del món, l'has llegit?
2: Sí,
1: Guix,
2: també del Guix.
1: Aquí drama hi ha.
2: Aquí hi ha drama. Jo de vegades em sobra... O sigui, està bé, perquè és... a l'adolescent o als adolescents de vegades sí que poden ser més dramàtics, però trobo a faltar a vegades una mica de sentit de l'humor, no? Una mica més de... perquè ja són prou intensos de vegades i ja viuen totes les emocions com molt amplificades, com perquè a sobre els anem, no? Com bombardejant amb tot de drames, no? També.
0: I hi havia altres temes també que havíem pensat, no? Que un... m'ha sobtat molt aquesta anàlisi que ens has fet abans de les diferències de classe, que és que no se m'hagués acudit mai pensar-ho, però que realment, ostres, no? Analitzes i veus que els pares dels personatges sempre són d'una determinada classe. O temes com cossos no normatius, o temes com la discapacitat, respecte a això, tenim cosa o encara anem mancats també amb literatura juvenil?
2: Ho he trobat més, potser, a traduccions. A traduccions angleses i estatunidenques potser n'he trobat més que no pas aquí, eh? I quan s'explica des d'aquí sovint és problematitzant, no? Molt el que comentàvem, no normalitzant.
1: Com deia la Laia, hem estat fent caixetes, però en realitat el que és la interseccionalitat, que diguem és que totes aquestes identitats socials que han estat discriminades històricament no són independents entre elles, sinó que diguéssim, d'alguna manera es comuniquen i estan molt relacionades. Llavors, això, per exemple, ens ho explica Angela Davis amb els seus assajos, no? Per exemple, Dona, raça i classe, doncs allà ho tracta molt. Fins i tot se m'acudeix la Bernardina Baristo, que a Nena, dona, altres, doncs és ficció, però també es parla molt d'aquesta interseccionalitat. Però trobem llibres juvenils, per exemple, on es tracti aquest tema, diguéssim, que no és el mateix... no sé com expressar-ho. O sigui, realment que està relacionat. Això de ser d'una raça que no és blanca en un entorn de blancs, està relacionat amb la pobresa, amb temes de classe, fins i tot amb temes de gènere, que tot està relacionat, s'acudeixen llibres. A mi abans, quan veníem cap aquí, m'ha vingut un al cap, que és aquest que comentàvem, el de, és que no dic mai el nom bé, que és el de Guia per a lesbianes

0: em va agradar molt. El vaig trobar com, bueno, això, tenia un punt fresc, divertit.
1: Que... Està ben hibridat, no?
0: Sí, jo crec que sí, jo crec que sí. Potser literàriament, no és allò alta literatura, eh? Però vaig trobar que el conjunt
2: és un divertiment,
0: i està bé això.
2: I l'única crítica que li feia era aquesta, que volia exposar massa situacions que es pot trobar una noia així massa. Si n'hagués tret unes quantes, hauria sigut un llibre rodó molt bo per públic jove.
0: Clar, però també és això, des d'on escriu la Sonora Reyes?
2: Ja,
0: no? L'autora? Clar, dona...
2: Ja ha passat per aquí.
0: Sí, sí.
1: Doncs bé, hem tocat diferents temes i aquesta interseccionalitat entre tots ells, i segurament, com veiem, encara queda feina per fer, no? Però també s'han de celebrar les petites passes, suposo, no? Perquè per algun lloc es comença. Continuarem parlant de més llibres i més temes al voltant de la literatura infantil i juvenil i aquesta interseccionalitat. Sempre fem una... Quedarà això, per als que esteu aquí, quedarà una mica estrany, però us expliquem que nosaltres, quan fem aquest podcast a la ràdio, sempre fem una petita aturada musical i ens ha fet gràcies a aquests lecturistes que fem mantenir-ho, i sempre li demanem al convidat que ens demani una cançó, i li vam dir a la Júlia, i ens va triar una cançó que jo primer vaig dir, en Sergi m'ha enganyat, i li ha dit que la Júlia ha triat aquesta cançó perquè l'haguessis pogut triar tu, però no, l'ha triat la Júlia. Has triat una cançó de Smashing Pumpkins, grup de la joventut d'en Sergi també, i ens has triat Today, que és una cançó de l'any 1993, inclosa en el seu disc Siamese Dream. Per què aquesta cançó?
0: Millor disc.
2: Pels de la nostra generació, Siamese Dream.
1: Siamese Dream,
2: vale.
1: Perdó.
2: No, perquè no sabíem parlar anglès.
1: Per què aquesta cançó?
0: Perquè és una cançó que d'entrada sembla alegre, no? Bueno, jo sé, tampoc el meu anglès és per tirar coets, però recordo que als 14 anys va ser dels meus primers concerts així al Palau Sant Jordi. M'encantava. I recordo que amb el videoclip era com una lletra molt feliç, i després quan veus la traducció veus que no ho és tant. Aleshores té aquest punt, de fet el Billy Corgan, que és el cantant, la va escriure en un moment que estava una mica depressiu, i llavors té aquesta dualitat de com celebrar molt la vida, el viure el moment, i alhora com estar molt malament, i em recorda tant a la vivència adolescent una mica, aquesta intensitat d'emocions
1: que
0: em va agradar, sí, aquesta celebració de la vida, no? La vaig trobar bonica i em va venir el cap.
2: Però que l'hagi escrit en Billy Corgan no donava pistes de que feliç no podia ser la cançó. Smashing i alegre no...
0: Sí, l'associava, potser, perquè l'associava a l'haver passat jo una bona estona,
1: a la felicitat
0: de la meva adolescència, del concert que ens va tirar una baqueta i va caron amb una amiga meva. Sí.
2: Quina sort que tenien que no enteníem l'anglès bé, eh?
0: Sí, exacte.
1: Que jutgi la gent que ens escolta a veure si és alegre o no. Escoltem-la.

0: Doncs bé, continuem aquest Lecturistes d'aquí des de Montserrat parlant de literatura infantil i juvenil i interseccionalitat. Hem estat parlant de com aquesta diversitat de raça, de gènere, funcional, de classe, es reflecteix avui en dia a la literatura que llegeixen els més joves. Hem vist que s'han fet passes, però que encara hi ha temes doncs, que creiem que s'haurien d'anar introduint, no? Que doncs, no sabem si per la mentalitat dels autors o el món editorial, no? Doncs si hem fet passes al segle XXI, però encara ens queda una mica per avançar. Com que la interseccionalitat, si pensem en el món com està avui en dia, diguem-ne que no és de gust de tothom. Hi ha un auge de discursos d'extrema dreta, discursos racistes, discursos intolerants, no? Ens venen al cap casos com, per exemple, el de la Biblioteca de Borriana, de València, no? On el govern de Vox va manar retirar revistes en valencià i llibres de temàtica LGTBIQ+, de la secció infantil i juvenil. O, per exemple, als Estats Units, des de l'any 2021, el PEN americà ha registrat que s'han fet gairebé 23.000 prohibicions de llibres a les biblioteques escolars, que o sorpreses són prohibicions que afecten de manera molt dirigida a llibres sobre racisme i llibres sobre temàtica LGTBIQ+, no? Llavors, així una mica a discutir una mica, a parlar-ne així una mica de manera àmplia, Júlia, quin impacte creus que pot tenir en els joves lectors aquesta intolerància i sobretot que els estiguem privant l'accés a llibres d'aquesta mena?
1: Ai, diré moltes coses sobre això.
0: Dale,
1: atureu-me.
0: Dale.
1: Bueno, la primera cosa és que als Estats Units no només cada cop hi ha aquesta censura, sinó que aquesta llista augmenta cada vegada més. A dir, és exponencial la censura i això és força preocupant. També val a dir que crec que aquí serà més difícil que passi, perquè el model de biblioteques allà és diferent, sobretot escolars. Allà només que una família es queixi, ja està, retiren el llibre. Aquí seria més complicat, o una biblioteca pública aquí, sortiria als mitjans. Vull dir, crec que, afortunadament, a la xarxa de biblioteques públiques d'aquí sí que ens mantenim més independents.
0: Sí, però sí que és veritat que, és allò que sembla que és llunyà, no?
1: Sí.
0: El cas aquest de València, al final és...
1: Sí.
0: Encara que no cabien res, o sigui, som conscients que de vegades potser és el que tu dius, no? Potser és més soroll que una altra cosa, però no sé, per algun lloc es comença, no? Tens aquesta...
1: Sí,
0: aquesta,
1: sí. Jo crec que en aquest sentit, per això un dels meus cavalls de batalla, no? Jo en tinc dos, bàsicament, no? Que són queixar-me de Rodalies i reivindicar les biblioteques escolars. Perquè crec que les biblioteques escolars són precisament de vegades l'única via d'accés que tenen, vale? I us posaré exemples molt clars. Noies, per exemple, lesbianes que a casa seva no ho sabien o no ho havien dit, el que sigui. I a mi, per exemple, m'ho havien comentat, o jo veia, no?, que havien llegit un llibre, em dient, tens més llibres com aquest? Jo ja els hi comprava llibres especialment, no? Primer per política de col·lecció, perquè ha d'estar equilibrada també en aquest sentit, autors, autores, origen, gènere, etc. Però pensava, ostres, és que potser aquesta noia són llibres que no se'ls portaria a casa. Allà els tenia a la taquilla. Amb noies, per exemple, musulmanes, també m'ha passat això, llibres que jo estic segura que a casa aquells llibres no podien entrar. Mm-hmm. No? Sobretot de sexualitat, etc., LGTB. Aleshores, trobo que la biblioteca escolar fa aquesta funció no? també d'accés, d'ampliar la mirada que també té la literatura, i per això, a part de ser un agent d'equitat, etc., crec que també són agents d'igualtat en aquest sentit, i que per això hem de reivindicar que es faci complir la llei i que tots els centres educatius tinguin no només una biblioteca, sinó que l'administració les proveixi de recursos, perquè està la llei d'educació. Aleshores, en aquest sentit de censura i tal, crec que les biblioteques públiques, sobretot, no es dona tant això, no?, aquesta censura, primer perquè hi ha els mecanismes de control per evitar-les, les direccions de la biblioteca tenen un document, no?, treballem amb uns protocols, que és la política de col·lecció, on tu analitzes tot això, no?, doncs a la col·lecció tinc aquest tema, aquest altre, això, equilibri entre autoria local i traduccions, etc. Aleshores, a la que es detecta un buit, que potser no el detecta la direcció, potser detecta un auxiliar de biblioteca o un lector o lectora, un usuari també, aleshores hi ha aquest mecanisme de control en aquest sentit, no? I són, crec que són independents, vale? El que sí que, clar, lectures obligatòries, amigo, obrim el meló aquest, perquè,
0: obre.
1: Clar, lectures obligatòries, aquí sí que trobem molts biaixos sovint, vale? Jo no sé si és un tema de que determinar, bueno, suposo que és això, posar determinades lectures, no?, que qüestionin certes coses, potser espanta una mica el professorat per evitar problemes posteriors en família. I, per exemple, m'han censurat els mateixos docents de centres llibres sobre educació sexual.
0: Que tu proposaves.
1: Sí. Llibres que estan fets per nens a partir de 9 anys i amb un carinyo i un cuidat, vull dir, una delicadesa, vull dir. Clar, llavors, què estem fent? És que després ens sorprenem, no?, de veure doncs això, no?, doncs, masclisme, homofòbia, etc. Clar, llavors la literatura també crec que ha de servir per això, no?, per saber llegir el món que t'envolta, no?, per llegir-te tu mateix i el món.
0: És molt complicat, no es pot fer causa-conseqüència, no?, però estem veient tot el tema aquest, per exemple, del masclisme en joves, incomprensiblement, no?, que pensaríem que és el moment en qual estàs tenint més informació que has tingut mai a la vida i estem veient una involució. I pot tenir alguna cosa a veure, evidentment no és una cosa que podem dir causa-conseqüència, com que no em deixen tenir aquests llibres, però al final si parlem d'interseccionalitat i de que tot està relacionat...
1: Clar, tu a les xarxes, no?, tens un algoritme. A les biblioteques aquest algoritme és una persona, o a les escolars sobretot, que es diu bibliotecària. I que si la bibliotecària, si és una bona bibliotecària, detecta certs hàbits lectors, et pot, no modificar, però sí potser ampliar la mirada en aquest sentit, no? De dir, ostres, doncs has llegit alguna vegada un llibre d'aquest tema, d'aquest altre, està superben escrit, sempre, ja us dic, sempre des de la qualitat literària. Perquè hi ha llibres ben escrits, llibres regulars i llibres mal escrits, i això és una realitat i no cal saber tampoc molta literatura, vull dir, fàcilment, no?
2: És un fet,
1: sí, ja, clar, és un objectiu, crec jo. A part entren els gustos personals, que ja és totalment subjectiu, però llavors això, la biblioteca escolar en aquest sentit, i una bona bibliotecària pot ajudar, crec jo, en això. No sé si respost ben bé la pregunta, crec que no, que m'he perdut
0: en
1: algun moment.
0: Era donar valor una mica, no? Si creies que tenia aquest valor també la literatura a l'hora d'obrir mirades i
1: clar.
0: Que si estem frenant que els nostres joves tinguin accés a certs llibres, això influeix en tots els inputs que reben a la vida, no?
1: Sí, perquè no és el mateix llegir un llibre on un dels personatges secundaris, per exemple, és gay, que llegir un llibre on el protagonista ho és. No? I on no és el centre del llibre, això, que també està bé que sigui el centre del llibre o el padavaller, però també, no?, des d'un punt de vista més frívol, potser, no, si volem dir-ho, més d'aventura, de passar-s'ho bé, d'oci, per mi seria això. Llavors, quanta més varietat de llibres en aquest sentit, doncs millor. I que si hi ha un llibre on no surt cap d'aquests temes, tampoc passa res. També pot estar molt bé i també el podem gaudir, que això també...
2: Bé, ja per rebre el clau una mica, toquem el tema dels clàssics infantils i juvenils, que també és un gran tema, una mica relacionat amb la censura, no?, últimament, perquè bueno, els clàssics són llibres que han perdurat al llarg del temps i en principi són incontestables, no? I han inspirat a moltes generacions d'autors i de lectors, però clar, alguns estan una mica desactualitzats o doncs, aboquen algunes idees que poden ser intolerants, vull dir que clar, eren altres temps, no sempre diem has de saber el context en què van ser escrits, i això és cert, però clar, últimament s'està dient gairebé de reescriure aquests llibres, no? Llavors què fem amb els clàssics infantils i juvenils?
1: Clar.
2: Els llegim? Els deixem de banda?
1: Sí. Jo crec que aquí hem d'esmentar una paraula clau que és mediació. Mediar els llibres. Jo crec que hem de seguir llegint clàssics, no? Perquè primer formen part del nostre passat literari, el nostre bagatge, que sovint ens serveixen per entendre també el present. El que passa és que sovint s'hauran de posar en context, que de vegades jo crec que ells mateixos ja ho poden fer, perquè vull dir, sí, una novel·la històrica, home, doncs crec que ja és bastant evident, no? I quan parlo de juvenil crec que ja ho sabrà, vale? Aleshores, el que és, a mi, per exemple, personalment, les adaptacions no m'agraden gaire. Crec que és millor o bé treballar a partir de fragments de l'original o bé esperar a que aquella persona, aquell lector o lectora, pugui entendre el llibre i ja està, donar-li un altre que pugui, que pugui entendre. I no passa res, no? Ja els podrà llegir més endavant. Però crec que els clàssics s'han de mantenir i fer-ho amb aquesta mirada contemporània. I de fet és una cosa que de vegades ni tan sols cal que ho fem nosaltres, perquè jo tinc un nen de 9 anys i ell mateix ja m'ho diu a vegades, no? Estem llegint algun llibre de Roald Dahl, igual li ha dit tonto o coses així, no? O ha fet tal, o li ha dit, ho diré en castellà perquè el meu fill a vegades deixa anar castellanisme, diu, li ha dit gordo, no? Mm-hmm. I dius, sí, i tu com ho veus? Llavors aturem el llibre, i tu això com ho veus, no? Mm-hmm. I per què creus que abans, no, es feia així? Creus que ha canviat? T'agradaria, no? És a dir, mediar el llibre, acompanyar, que crec que al final és el més interessant. I llavors jo aprofito per explicar les batallites de mare. Sí, perquè quan jo era jove...
3: Ja estem en aquest punt, clar.
1: Quan jo era jove, això passava, no? Passava això altre, i llavors no estava tan mal vist, i ostres, doncs hem evolucionat en aquest sentit, i també trobo que això és bonic, no? Que el teu fill conegui la història, no?
2: El que passa és que imagino que no tots els nens o no tots els joves tenen la sort de tenir algú al costat que llegeix amb ells, que els acompanya a la lectura.
1: Exacte.
2: Això és adient, i és perfecte per alguns clàssics o no clàssics, no? Hi ha llibres que convé que t'acompanyi a llegir-lo.
1: Tornaré a insistir, biblioteca escolar.
2: Sí, però bueno, a vegades costa, bueno, igualment. Et volia proposar com a solució, a veure com ho veus tu, perquè jo també soc molt partidari de no tocar en absolut, no reescriure els clàssics, estan allà i es va fer així en el seu dia, però tu creus que, per exemple, posar-hi un pròleg o una pila o notes puntualment pot ser una solució intermitja, o és tractar els nens de tontos directament?
1: Aquest pròleg per qui és? Pels adults que trien el llibre?
2: Si fos pels adults estaria bé, perquè això estaria dient als adults, has d'acompanyar el teu fill o el teu adolescent a la lectura, però perquè clar, potser la canalla no el llegirà tampoc, no farà cas de les anotacions.
1: No sé si cal, en tot cas ho faria al final potser del llibre, no com a pròleg, no? Crec jo, perquè primer que si no li estàs destrossant el llibre també, no ho sé.
2: O notes en el lloc, allò com una nota a peu de pàgina, rotllo Foster Wallace.
1: Bueno, hi ha notes que són impressionants.
3: Ja, tampoc cal fer un llibre dintre del llibre.
1: S'estan perdent les notes del traductor i les notes al peu. No, ara penso el Terry Pratchett, feia unes notes.
2: Es passen, a vegades es passen.
1: A mi m'encanta, el tema notes m'agrada molt. No ho sé, no t'ho sé dir. No ho sé, suposo que depèn del cas. Hi ha vegades que diria es pot obviar, i de vegades diria home, doncs potser està bé, ho faria com a apèndix potser, no sé si com a prou.
2: En definitiva, res com acompanyar la lectura.
1: Sí.
2: Això segur.
1: Sí.
3: Doncs bé, ens ha encantat la conversa d'avui, hem parlat de moltíssims temes. Júlia, com ja sabíem, aprendríem molt amb tu, amb tota la teva saviesa sobre la literatura juvenil.
1: Jo m'havia apuntat un munt d'editorials i autors que treballen precisament aquest tema i que m'agraden precisament perquè són el tema central. Els puc llegir molt ràpid?
2: Fem aquest apunt. Fins que no ens facin fora d'aquí.
1: Per exemple, a nivell d'autors i autores que crec que tracten o aborden aquest tema des de la qualitat. Tina Vallès, per exemple, m'encanta. Té un llibre que es diu Mike, que si no l'heu llegit és un llibre molt primet, que no és especialment juvenil, però superxulo. Ricard F, també des del còmic i la ciència-ficció, tracta moltíssims temes, també, que em sembla molt interseccional. També Neil Schusterman, per exemple, autor de ciència-ficció, però també treballa temes de control, no? Que em sembla de lluita de classes, que em sembla molt interessant. Kim Fisher, també des de la fantasia. Frances Hardins, també, no? També des de la fantasia així una mica més fosqueta. O Patrick Ness, o Timothée de Fontbelle, també, que és un autor que m'agrada moltíssim i que ara fa un llibre, és una trilogia històrica que tracta sobre el racisme i l'esclavitud amb l'estructura clàssica d'una novel·la d'aventura, amb tots aquells elements que fan que sigui un clàssic d'aventura. Rachel Harman, Raymond Portell, també m'agrada molt. Jean Teller, Mariko Tamaki, de còmic, també impressionant. James Tynion, Rainbow Rowell, si parlem de romàntica, bueno, etcètera, etcètera. Això són els autors i autores que dic, segur que me'n descuido algun, però així els he anat apuntant alguna vegada. I llibres que tinc pendents, que tinc una pila.
3: Jo dels que has comentat, només mencionar que segurament, no tinc molta experiència en infantil i juvenil com a lectora, però jo crec que el No sé del Ricard F deu ser el més interseccional que he llegit.
1: Molt.
3: I sense que sigui el tema central del llibre, super ben integrat.
1: Exacte. Exacte. Jo per això he recomanat aquests llibres, perquè em sembla que poden, que aborden aquests temes, no?, de diverses índoles o tipologies, però sempre tenint la qualitat com a focus, no?, com a factor principal, trames, arguments, desenvolupament, arts de personatge, etc. Jason Reynolds també. Ui, és que en diria un munt.
3: Farem llista,
1: per exemple, Care Santos, no?, que també sempre, o l'Anna Manso també ha abordat bastant aquests temes. Vull dir que podríem dir aquí, no acabaria mai, eh?
3: però bueno, doncs ho deixarem aquí. Moltíssimes gràcies a Júlia per aquesta masterclass que ens has fet. També moltes gràcies a la Mia per haver pujat aquí una estona explicant-nos coses sobre l'escola d'estiu, a la Badia per acollir-nos i a la Universitat de Vic per convidar-nos a fer aquest programa. I gràcies també a tots els que heu assistit aquí en directe i als que ens escoltaran des de l'altra banda. Amb aquest episodi tanquem la temporada 25-26, que s'ha allargat una mica, que ja estem al juliol. Que no se n'ens allargaran gaire les vacances, perquè la veritat és que la temporada 26-27 començarà aviat, ens hi posarem d'hora. Així que passeu tots un molt bon estiu.

0: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions arroba Joventut Sant Boi.
1: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carret. El món des d'una mirada santboiana.
7: Aquest estiu, escull Ràdio Sant Boi.
8: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
9: La fusta és un material natural lligat a la humanitat des de l'antiguitat. Donat el fet que la tenim a l'abast i gràcies a la seva naturalesa, ja que els arbres la produeixen amb fins estructurals, és un material altament eficaç. Els seus usos són variadíssims, però una de les indústries tradicionalment més destacades ha estat la del moble. Un sector que ha vist com noves tècniques productives, com els conglomerats, els contraplacats o els laminats plàstics, han avançat per la dreta la fusta noble, massissa i de qualitat. La producció en massa de mobles amb aquestes característiques, normalment més econòmics, però amb pitjors propietats, ha suposat un repte per a la fusteria tradicional, obligada a conviure amb un sistema de comercialització més modern i més competitiu. En aquestes circumstàncies, les noves generacions de fusters i fusteres, aquelles que han de garantir el relleu i la continuïtat de l'ofici, no ho tenen pas fàcil. Sovint l'atractiu va més enllà de les càbales sobre el sou que es guanyarà a final de mes i per això, dedicar-se a un ofici com aquest sol ser vist des del romanticisme. La Cristina Bay Parris, nascuda el 1988 a Derbyshire, Anglaterra, però que ha viscut tota la seva vida a Osona, està estretament connectada amb la fusta des de petita. El 2009 va obrir el seu taller. L'hem vingut a visitar perquè ens expliqui la seva trajectòria, la manera com treballa la fusta i la filosofia amb què es dedica al seu ofici. La fusta ha estat sempre present a la vida de la Cristina. Actualment, i des de fa més de 15 anys, és la seva feina, el seu dia a dia, però mai ha deixat de ser el joc i el gaudi que era per a ella quan era petita i vivia en una masia a Pruit, envoltada de natura.
10: Des de petita ja sempre he viscut al camp. Bueno, actualment no, però sí que fins a l'adolescència vaig viure al camp. I sóc una persona molt connectada amb la natura. És algo molt, molt important per mi, pel meu benestar. De fet, a mi em treus la natura i és com tancar un ocell en una gàbia. És a dir, no, em sembla que no podria viure. De fet, he passat èpoques, vaig estar una temporada, 6 mesos a Barcelona, i ja m'ho vaig passar bé i tal, però realment la natura és medicina per mi i per tothom. Com que m'agradava molt a mi estar al camp i m'agradava molt... Soc una persona que, bueno, des de petita ja, que sempre he tingut com un món interior molt ric i em feia les meves històries i pujava als arbres i m'agradava molt tenir cabanyes i això. I al meu pare li vaig demanar si em podria ajudar a fer una cabanya de fusta. I me'n recordo que amb el cotxe teníem una pick-up en aquell moment i vam anar amb un veí que tenia un taller també i tenia fustes i ens vam agafar uns quants taulons i em va estar ajudant a fer una caseta i amb porta, finestra i de tot.
9: Al seu taller hi ha fusta allà on mirin els ulls. Retalls, llistons amb un destí encara indeterminat, restes que aprofita per fer-ne pallets per a l'autoconsum, mobles a mig fer i al seu costat eines de tot tipus i la serra industrial al centre. però crida l'atenció un retrat d'un home d'edat ja avançada, fotografiat de perfil. És el seu avi matern, a qui té present i recorda. Com el seu pare, que l'ajudava a fer-se cabanyes, l'avi va transmetre-li l'estima pel treball manual i la fusta.
10: També vivien allà a prop nostre del camp. Era una altra masia, però estava com a mitja hora a peu. I me'n recordo molts cops que anàvem caminant i després del seu graig tenia un petit taller. Vaig entrar en el món aquest de les eines manuals i de que amb les mans es poden fer coses increïbles.
9: Llavors, la Cristina ja es divertia amb els objectes i les manualitats. Tenia un interès gairebé innat per saber com estaven fetes les coses.
10: Jo sempre he sigut una persona molt, molt creativa. M'han agradat des de petita ja treballar amb les mans. Me'n recordo d'estar aquí a la casa de camp de Pruit, tancada, bueno, jo em tancava a l'habitació i tenia la meva tauleta i sempre estava fent coses amb les mans d'artesania, amb paper, amb materials que trobava. M'encantava... Jo vaig descobrir Art Attack, que aquí hi havia la versió en espanyol, però jo mirava la versió anglesa original, i em gravava jo els meus episodis d'Art Attack, devia tenir 7 o 8 anys, i després els anava reproduint i anava copiant tot el que anava fent.
9: D'estudiar, però, la Cristina no n'era gaire entusiasta.
10: No era una persona molt estudiosa, no m'agradava seure a taula, escoltar i fer deures, i jo era tot el contrari. De fet, m'agradava la plàstica, m'agradava tot el que era art.
9: Després d'estudiar batxillerat, la Cristina va anar a estudiar fusteria a Escòcia. Era l'any 2007. Se li va anar sense saber res més enllà del que havia après amb l'avi i sense ser massa conscient del que feia i vindria. Però va tornar amarada de tot allò bàsic i necessari per poder-se dedicar a la fusteria feta gairebé una professional. Duia aquesta passió a dins i mai hauria pensat que esdevindria una vocació i un ofici. Però en tornar, va obrir un talleret al garatge de casa seva, a Tavertet. Amb les quatre eines que tenia, va començar fent càrrecs per la família i els amics.
10: Si és una peça per encàrrec, primer és saber quina idea tenen en ment i després, a partir d'aquí, també saber quina tonalitat els hi agrada. Intento sempre mantenir el to natural de la fusta, bàsicament perquè és que ja és la fusta en si ja parla per si sola, i molts cops l'acabem pintant, l'acabem tapant allò l'essència, no? L'essència de la fusta. Després també saber molt quin és el seu estil. Sí que m'agrada sempre posar el meu granet de sorra en quant a l'estil i el disseny. No sé ben bé quin és el meu estil, però suposo que dec tenir un estil des de fora, podes veure. Però sí que m'agrada que el moble encaixi en els espais de les persones, perquè ja que vull que visqui molts anys al costat d'aquella persona, de que comparteixin vida, que sigui un moble atemporal, saps? Que pugui encaixar també en molts ambients diferents.
9: I precisament a Tavertet, la família hi tenia quatre casetes de turisme rural. Van obrir nous espais per guanyar-se millor la vida i això va obrir les portes a la Cristina a passar-se 3 anys entre 2010 i 2013 fent tot tipus de mobles. Aquesta primera experiència, familiar però seriosa, li va oferir tota la llibertat del món per crear i construir els mobles. Va ser una oportunitat gratificant.
10: Quan ho vaig tenir tot muntat, va coincidir que amb la meva família, bueno, tenim un hotel rural a Tavertet mateix, i va coincidir que ampliàvem. O sigui, fins a aleshores teníem quatre casetes de turisme rural, però no donava com per mantenir tota l'estructura, és una masia molt, molt gran. I vaig estar... Jo vaig obrir el taller el 2009, i després va ser el 2010 fins al 2013, més o menys, o sigui, van ser 3 anys de fer que si llits, que si mobles de recepció, que si miralls.
9: La Cristina engega la serra industrial. Ha de tallar un tauló a la mida que necessita i donar-li una forma regular. El taller on som ara, un petit racó de 60 metres quadrats que forma part d'una nau de la família, s'hi va mudar cap a 2020 després de passar un temps en un espai llogat a Vic. Diu, però, que tan aviat com pugui, se'n tornarà a la natura. La Cristina elabora mobles basant-se en l'artesania tradicional, però amb un enfocament contemporani que parteix del respecte per la fusta, el seu origen i la seva fesomia. És un compromís amb el medi natural que tant estima. L'única fusta que utilitza és massissa. Li agrada treballar amb fustes locals, és a dir, del continent europeu, de tan a prop com pot.
10: M'agrada treballar amb fustes locals. M'agradaria molt trobar la persona que em pugui vendre fustes realment locals, o sigui, del veí o de Catalunya. Sí que ho compro aquí al magatzem, però normalment acostumo a comprar... Treballo molt amb roure francès. Vull dir, no és local, però com a mínim és proper. L'objectiu és trobar i treballar amb fusta d'aquesta, però encara no he trobat. Però sí que treballo molt amb roure francès, i tot això està certificat. Treballo amb castanyer, faig, bedoll, freixa... El certificat que miro jo és de sostenibilitat, o sigui que siguin de tales legals i controlat, i que saps que en tallen, però a més també hi ha una gestió darrere.
9: I què diferencia els mobles que fa una fustera com ella amb els que es venen a les grans superfícies?
10: Els meus clients principalment sempre han sigut de boca a orella o a través de Instagram. Però, clar, el mobiliari fet a mà és més car. És més car perquè està fet amb consciència, està fet amb productes de qualitat i està fet d'una manera, com a mínim, tal com treballo jo, està fet d'una manera pensada per durar... O sigui, jo no vull, jo això si pot durar indefinidament, és el que sempre intento, jo quan construeixo jo vull que duri per sempre. No sé si això ho aconseguiré o no, vull dir, evidentment poden passar moltes coses, però que és la meva intenció. I això té un preu perquè són hores de dedicació, i les hores tenen un preu, evidentment. I si ho compares amb productes, amb mobles d'IKEA o de qualsevol altra botiga de mobiliari d'aquest... Bueno, ja, a veure, Ikea tampoc és que sigui barat, vull dir, la gent també et dirà que no és barat, però si ho compares amb el cost que els costa a l'empresa, i estan guanyant moltíssim. Per exemple, el meu marge és just poder-me pagar un sou i ja està, jo no és que hi tingui benefici. La diferència que ells treballen amb maquinària, que quasi són robots, per tant poden produir com xurros el mobiliari, i és mobiliari estètic, pensat perquè t'entri per la vista i et duri el que et durarà, que poder és fins al proper trasllat. I això és barat, sí, això t'ho pots permetre, però què passa? Que d'aquí 2, 3, 4 anys t'hauràs de tornar a comprar, i un altre cop, i un altre cop, i si comptes tots els anys que t'has d'anar comprant mobiliari, que realment no t'aporta cap valor, ho compares amb un moble que l'has demanat tu, que l'has demanat personalitzat, que realment aquella persona l'ha fet pensant en tu, amb el que vols, amb el que necessites, i a més hi ha posat tot el seu cor, la seva ànima, té un preu més car, però és que allò t'ho portaràs per tota la vida i segurament ho podràs donar als teus fills.
9: La Cristina coneix i s'estima profundament la fusta. Ens la fa estimar.
10: Lo maco de la fusta és que és un material natural, és un material viu. Realment, vull dir, és un material amb història. Si tu penses, un tros de fusta pot arribar a tenir 500 anys o més, i està tot gravat a dins. És un material amb ànima. També m'encanta perquè és un material molt càlid. Vull dir, tu el toques i és que ja només amb la temperatura i amb el color i amb l'olor i la textura, exacte. Vull dir, és un material que t'entra pels 5 sentits. És preciós. I a més és un material que ben cuidat pot aguantar generacions i generacions. Vull dir, tenim mobiliari molt, molt, molt antic que encara es conserva. Simplement és fer-lo bé, fer-lo conscientment, fabricar-lo o crear-lo, la peça que vulguis fer, i després mantenir-la, evidentment mantenir-la i estimar-la i valorar-la.
9: Ben a prop de la taula, a sobre on hi ha penjat el retrat de l'avi de la Cristina, al costat de la porta d'entrada, hi ha, posat de costat, un rètol fet amb fusta. Hi ha gravat el nom Wood Woman Made. Quan va començar a fer de fustera, sorprenia que fos una dona.
10: Molts cops, anant a comprar materials, que és quan et relaciones amb la gent i dius el que fas, És com que queden molt parats al principi, quedaven parats i és com que no et tracten gaire en sèrio. Ara, clar, després d'anar anys i anys en el mateix lloc o en els mateixos llocs, ja et coneixen i de fet et coneixen encara més perquè ets com de les poques dones. Per tant, ja hi ha un altre valor.
9: I com és que posa el seu nom i Good Woman Made al seu negoci i per donar-se a conèixer?
10: Jo utilitzo el meu nom, Cristina Bay Parris, primer de tot perquè és un producte personal, vull dir, és un producte que creo jo amb el meu cor i amb la meva ànima i crec que posar el nom com a marca ja dona un vincle i la gent ja sap bastant com és. I evidentment també perquè la gent sàpiga que sóc una dona i hi ha qui tant li farà, hi ha qui, no sé, cadascú que... però com a mínim per donar el valor aquest. I després lo de Wood Woman Made seria... Això ho va idear la meva... Bueno, la que li vaig demanar els serveis a la dissenyadora, Ingrid Picanyol, i va arribar amb aquest concepte de Wood Woman Made, o sigui, Wood Fusta, Woman Made seria creat per una dona. I és el donar a conèixer de que aquest ofici que sempre ha sigut com molt d'homes, aquest i molts altres, doncs que també hi ha dones avui dia que també ho fan i ens en sortim igual de bé.
9: Quan va començar a fer de fustera, la Cristina era una rara avis, per ser dona i jove, ben just fregava la vintena. Una doble dificultat, ja que els oficis artesanals, ja de base, recurrentment masculinitzats, són cada cop més aliens a les generacions joves.
10: Clar, a vegades potser el fet de ser dona i estar en un món més masculinitzat, o encara ara bastant, és com que també ens falta creure'ns que ho fem igual o millor que segons qui. Vull dir, no és pel fet de ser dona que fas més o menys, però simplement ho pots fer igual de bé que qualsevol altra. I és aquest pes extra que tenim les dones en l'àmbit de la fusteria, però en l'àmbit de moltes altres coses.
9: Però el cert és que durant els ja més de 15 anys d'experiència al sector, la Cristina ha anat trobant i coneixent més dones joves com ella.
10: Quan vaig començar el 2009, jo no coneixia altres dones. Fusteres, vull dir, coneixia altres dones però no fusteres, però sí que amb els anys he anat, segurament degut a les xarxes socials, que això hi ha ajudat molt. Al final és la passió aquesta de poder treballar amb les mans, i és molts cops jo crec que la gent ho descartava, les dones ho descartaven, per bàsicament pensaves que era una cosa com molt d'homes. Però el saber que existeix i que cada vegada hi ha més cursos, hi ha més formacions i que qualsevol persona hi pot entrar, cada vegada hi ha més dones. Ara ja en conec bastantes i de fet crec que hi ha una associació, jo no en formo part encara. És un moviment que cada vegada va a més, i no només en la fusteria, vull dir, en molts sectors que sempre han sigut majoritàriament d'homes i cada vegada més estan entrant més les dones, i això és lo guai. I lo maco de les dones també és que tenim una altra mirada. És maco veure un mateix producte, poder escollir si vols que tu te'l fabriqui un home o una dona, que hi hagi l'opció. Principalment el que conec són dones joves, per tant és una cosa relativament recent. El problema és no tant si ets dona o home, és més en l'ofici en si, que és, vulguis o no, és complicat perquè és un sector petit, són productes majoritàriament d'un preu més elevat, i simplement el que hem d'aconseguir entre tots, els artesans, és de canviar la mentalitat de les persones i de mirar de reduir aquest consum massiu i constant, i intentar fer entendre que el consum ha de tenir valor. Has de comprar coses amb consciència i saber quin és el valor que t'estan aportant. És un treball de la societat que s'ha de fer en quant a si volem seguir produint i llançant o si volem una vida i uns productes amb sentit i volem cuidar del planeta i volem realment donar valor a aquelles persones que hi estan entregant el cor i l'ànima.
9: Ella treballa la fusta, l'estima, i ens transmet aquest amor material i espiritual, però també dona un missatge optimista pel sector i alhora una crítica constructiva i un crit d'alerta a la societat, en bé del consum conscient i la consciència de la nostra petjada.
8: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
6: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la

0: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
1: Estàs escoltant la programació d'estiu de Ràdio Sant Boi.
2: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
3: A menys d'un quilòmetre de Cornellà del Terri, al Pla de l'Estany, riu avall, travessant-lo per un pont medieval, hi ha el disseminat de Sors, un petit poble presidit per la seva església, dedicada a Sant Esteve. Les campanes toquen 8:45, i cada dia cap a aquesta hora, a una masia de ben a prop, se solen sentir uns altres cops metàl·lics. Són intensos i molt més seguits. Els fan tres joves al voltant de la trentena sobre una enclusa centenària que, com l'ofici de forjador, estan entestats a mantenir, tot reivindicant l'artesania i la importància del ferro. Som a Can Menargues, casa de la família de Liu Gironès, que avui no hi és. Ell, el Llorenç Rodríguez i el Jordi Roura Jou, fa uns quants anys que són amics, i ben just uns pocs mesos que forgen peces de ferro en una nau contigua a la masia. Liu, aficionat de les armes i armadures medievals, va començar a forjar-ne el seu garatge anys enrere.
4: Ferro que tens, que un cop el treballes i el comences a saber tocar, t'enganxa moltíssim. I ja vaig tornar-hi a caure de plens, vam començar a conèixer amb Liu, que ens vam conèixer per tema forns de llenya, perquè a mi em va començar a cridar molt l'atenció la forma de cuinar amb llenya, i vam construir un forn de fang de casa, com es feia abans, descalços, trepitjant el fang i la palla. El vam fer, ens vam començar a portar superbé, vivíem al cantó, per dir alguna cosa, ens vam anar trobant més. Vaig començar a descobrir molt el tema dels forns, de cuinar i tot això. Em diu el tema de les màquines, que sempre hem sigut de tenir moltes màquines a casa i estar tot el dia tocant amb màquines. I a través d'aquí ha començat a quedar molt, després va començar a aparèixer en Llorenç, em viu també per aquí a casa, anant a fer muntatges de fires medievals, construint escenografies, construint màquines de guerra, havent de forjar els eixos de les màquines de guerra i tot això, i aquí començar a descobrir la forja i dir, hòstia, em mola molt perquè te pots fer totes les eines que tu vols. I aquí va ser on ens vam començar a conèixer, vam començar a treballar junts, vam començar a estar molt de rato per aquí investigant i provant coses i vam veure que ens enteníem, però brutal. Mai ens hem discutit, mai ningú ha cridat a ningú, si hi ha hagut algun problema s'ha parlat i s'ha solucionat de seguida, i això va ser el que va dir, hòstia, tu, si ens portem tan i tan bé junts, ens entenem tan corrent i tot, què fem? Pues creem una empresa o treballem junts.
3: La cosa, entre ells, com el foc que cal per acalentar el ferro, ha anat a poc, però des d'aquest mateix 2025 ja són socis de la cooperativa Forja del Terri. Segons el Gremi de la Ferreteria, el 75% de les ferreteries no té assegurat el seu futur per manca de relleu generacional. Ells, però, han obert la seva. Entre amics, entre companys ja fins, a contracorrent, a la seva i en sortint-se'n. Calentem cafè a la farga i seiem a la taula que hi ha al mig del taller, amb tot a l'abast. La farga, l'enclusa, el martinet i totes les eines. Ens expliquen la seva història, el seu ofici i com el viuen i en viuen. El ferro, diuen, és la matriu de l'artesania. És el material de què es fa bona part de les eines que fan falta, i aquesta és la seva voluntat. Malgrat tot, les destrals que veu i fa servir en Llorenç per llevar el suro, es lamenta, arriben de Sardenya o de Mallorca. Ells han nascut per mirar de capgirar aquesta realitat amb el seu treball, però sobretot s'han unit per aprendre. Tots han fet el seu camí fins a petar aquí, sense cap precedent familiar en l'ofici ni ningú que es pugui considerar mestre. I així, autodidactes i sobretot fascinats pel ferro, s'han convertit en els forjadors d'entre els més joves del país i una nova generació compromesa i en el camí de la professionalització. L'oportunitat de treballar a Caliu, per sort, els ha ofert la facilitat de no haver d'assumir, des del punt de partida, una necessitat bàsica com és tenir un espai aixoplugat i prou gran com perquè hi treballin els tres.
4: Clar, fer aquest mateix projecte sense l'espai hagués costat. De fet, va aparèixer primer l'espai
5: i després
4: va aparèixer el projecte. No, això ha ajudat molt.
6: Bueno, i l'inversió, que clar, no hem hagut de fer una inversió milionària com fa molta gent, perquè màquines, útils, eines i tot això, com que som tan friquis, pues, un ja havia comprat això, jo què sé, un ja tenia 1.000 pinces que havia estat comprant de forja o ja se l'havia començat a crear, l'altre, aquí hi ha un altre Martinet, que és vell, que ja també teníem. Un altre ja havia comprat una enclusa, un altre ja tenia mais, un altre portava les radials, un altre té el cabatro, i ha sigut no haver de fer una esquitxada de molts de diners per poder obrir el taller i el tenir un lloc gratis, que no hagis de pagar lloguer, que no hagis d'invertir-hi molts de diners, pues això ens ha sigut una facilitat gegant, perquè si no, de l'altra manera, segurament haguéssim acabat llogant una part d'un taller d'algú per poder anar a treballar per aquell, després ja segurament cadascú hagués anat tirant més a la seva. Sí, és que o sigui, s'ha fet quasi sense voler. Quedar un rato, que no quedar per treballar, quedar un rato i què fem? I sense adonar-te'n ja estàs forjant o ja estàs soldant un carro o ja estàs creant de zero un carro medieval per anar a la fira.
3: Organitzar-se en forma de cooperativa els dona confiança i més fortalesa, més enllà d'estalviar-se multiplicar la paperassa per tres.
4: Fer una cooperativa i ser que és el ser dels tres a mi em dona molta confiança i motivació també de crear coses més grans que jo sol no m'atreviria a embolicar-me. I el ser els tres, que és això, doncs xerrem, tenim aquesta comunicació, que és moment de debat, i dic, vinga, així sí que ho veig clar i fem alguna cosa gros, el més gros que vulguis.
6: O que si t'encalles, no? A vegades que estàs en un projecte i de cop t'ha sorgit un problema en aquest projecte...
4: Hi ha dos ulls més, més dos caps més que diuen, ostres, mira, prova de fer-ho així, provem-ho a xarxes.
3: No són gent d'estar en un polígon. Els agrada veure el campanar de sords i les alzines ben a prop. Tenir els gossos i l'asa a tocar. I en un espai com aquest s'han anat construint el taller des de zero.
6: Després van aparèixer les màquines de Narcesa, que Narcesa és una empresa molt grossa i potent d'aquí a Garrigàs, que és un poble de per aquí a prop de Figueres, que ens ha fet sessió d'ús d'aquestes màquines a canvi de crear continguts per internet explicant com funcionen i què es pot arribar a fer amb aquestes màquines, que és del Martinet, i la premsa hidràulica. I clar, amb aquestes dues màquines pues, hem fet un
4: puntat. El soroll ja el fem nosaltres.
6: Correcte. I clar, ell treballa molt. El que tu pots fer en 10 minuts amb una màquina d'aquestes, tu t'hi estaries 4 hores. O sigui, ho acabaràs fent tot el mateix, però el que hem aconseguit amb això és amortitzar temps i poder arribar fent més encàrrecs o poder ser més eficients a l'hora de treballar. I això també és una gran ajuda que ha sigut que també ens centrem més en la forja i que ens puguem ficar més en tot la forja.
3: L'artesania, diuen, d'altra banda, també ha de caminar amb la innovació, així com les xarxes també són un canal de comunicació, d'aprenentatge, de negoci, d'oportunitats, un suport que estalvia tràmits i processos. Però les eines són la base de l'ofici i el taller l'han omplert també d'eines recuperades, entre altres, de forjadors que es jubilen o es veuen obligats a tancar el negoci perquè ja no els accepten en entorns urbans. El Joe recorda l'emoció d'un home que es dedicava a muntar bicicletes a qui van comprar una taula.
6: I el tio què va passar? Que el lloc on estava, pues, per herència, s'havia de vendre tota la finca, ell no podia comprar el taller, no sé quantos, i vam anar a veure i vam descobrir que tenia aquestes màquines. Pues el dia que vam anar a buscar aquest plat, tu hauries d'haver vist aquella persona plorant allà com un nen petit. Per què? Perquè s'està desprenguent d'una peça que li ha donat la vida, que és la seva feina, i que està veient que ell ha acabat, que se n'ha d'anar a soldar una empresa gegant. Per què? Perquè no té l'espai i l'ha de vendre per tema d'herències i per tonteries d'aquestes. Saps? I nosaltres tenim la sort que el podem agafar i li podem tornar a donar una vida. I clar, això també fa que aquesta gent estigui contenta, saps? No ho està tirant a la xatarra, no ho està venguent a un ricatxo perquè vol fer-se la seva tauleta maca abans d'entrar a casa, saps? Ho està cedint o ho està venguent a una gent jove que està motivada, que està tornant a crear un ofici d'abans i que vol recuperar les eines antigues i que li agrada treballar, perquè a nosaltres ens encanta treballar. Vull dir, jo el diumenge curro, jo el dissabte curro, a mi m'és igual, la meva parella n'està farta. El pal diu, tu, prou, saps? El pal, què faràs aquest fin de... Ah, no ho sé. Diu, no et tancaràs el taller tot el cap de setmana. Bueno, saps? I ja, és el que ens passa i és que ens encanta, saps?
3: I ara que portem una estona xerrant, en Llorenç engega la farga per escalfar motors i així poder començar a forjar. La forja és un procés en què, a base de la calor del foc i l'ús de la força i la tècnica, s'aconsegueix donar forma al metall.
6: Ja és

0: i traurem aquestes fulles. Per tant, tu vas traient aquesta, l'aplastes, intentes donar una mica de forma i després amb la radial acabes de tornejar-la.
1: La forja tradicional té les seves arrels en les antigues civilitzacions, on la manipulació del metall amb força i habilitat es va convertir en una necessitat per a la supervivència. I així com una màquina pot fer la feina que farien ells en molt menys temps, un ferrer o un forjador amb dècades d'experiència també fa la feina en menys hores. L'artesania, diuen, és un llenguatge que s'aprèn i que es recorda.
2: Al final és com tot, no? Vas, a través de la teva experiència vas aprenent. El ser un ofici no artesanal o així, però és bastant físic. A mi em passa també amb el suro. Quan anem a llevar és només a l'estiu. D'estiu a estiu has passat tot l'hivern fent altres coses. El primer dia que vas amb tots els nervis i les ganes, vas aviam si me'n recordaré. Una mica com anar en bicicleta. Un cop aprens a anar en bicicleta, més o menys hi saps anar. Quan et plantes allà davant de l'arbre, pues sí, funciona, però funciona sol, perquè tens aquesta memòria dels músculs. Amb la fusta també passa, però amb el ferro jo encara no l'hi tinc. No, i aquesta memòria muscular no, encara no hi és. Anar aixecant el martell, anar picant, doncs de mica en mica, doncs es va creant aquesta
3: simbiosi.
2: Però ja sí, de bueno, d'entendre com pica el martell. Hi ha martells amb diferents formes, amb diferents pesos, els ferros calents, no tan calent. Hi ha moltes variables, igual que la fusta.
1: És important mantenir el coneixement acumulat de ferrers com el Roger Ferralla o en Cristof. No els fa por preguntar, ni que la gent sàpiga que no en saben prou. Creen xarxa i comunitat, i mentrestant van provant, entenent els processos.
0: Sí, comença des de un esbós o una idea mental que té algú, la traspasses a un paper, aquest paper dibuixes o... El que ens agrada molt a nosaltres és dibuixar a escala les coses. Dibuixem les coses a escala i un cop aquest dibuix està realitzat, ja et diu si quan el portis a la realitat et sortirà bé o no. Després, un cop tenim aquest esbós i ho tenim tot, es parla, es comunica una mica com el faries i a partir d'aquí ho proves. I vas debatint, ho vas mastegant entre tots i un cop arribes a una conclusió o ja sol surt que tots diem el mateix, doncs ja sabem que allà és el que ha d'anar bé. No ho sabem segur, però és el que creiem. Ho proves, ho fas realitat i si és el que ha tocat, has triomfat. Doncs ja saps fer no una cosa bé.
2: Com que no surt de la primera...
0: Correcte.
2: És l'aprenentatge aquest de dir, ostres, aquí ens hem imaginat aquest pas, però no va després, per exemple.
1: El ferro permet certa facilitat per reutilitzar i així provar i experimentar amb més confiança, sense pressa.
0: Jo moltes vegades vinc a treballar i és com si no vingués a treballar. Jo he vingut a passar el matí, m'ho he passat de perles, he estat disfrutant tot el matí, no sé què. I sí, hem estat creant, que si ahir un prototip d'una rosa de Sant Jordi, que si... jo què sé, i poder arribar a casa, jo arribo a casa i de cop, hòstia, em sento realitzat avui. Per què? Perquè avui he après a fer la meva primera cunya per estellar-me la llenya.
2: Aquesta és la part política. Que no...
0: Sí.
2: Que ens ho fem nosaltres perquè nosaltres volem. No?
0: I...
2: És a dir, que som lliures de... Aviam, lliures en un sentit de la creació. No, ningú ens marca...
0: No tenir aquest estrès d'ara, d'haver-hi una pressió que necessito produir molt per fer molts de diners, necessito amortitzar molt el temps perquè si no, no hi surto guanyant, necessito, ui, que comprar-ho tot el més barat que pugui i vendre-ho el més car que pugui perquè la gent així hi guanyaré més i em podré comprar o me'n podré...

0: podré anar de vacances de no sé on i podré portar una roba de no sé quina marca. No, nosaltres preferim reutilitzar roba, reutilitzar coses, tenir reclams de les eines, poder-nos crear les eines, poder-nos crear els nostres mobles de casa, i tot això és el que ens ajuda i ens agrada, i poder recuperar un ofici d'una eina que et durarà tota la vida. A mi m'agrada alguna cosa, bueno, com...
1: una mica autosuficients de les necessitats més materials.
2: El ferro, com diuen, és el centre de l'artesania a tot arreu, i la forja, creuen, i ho intenten, ha d'estar al servei dels artesans, reproduint aquest món, atenent les seves necessitats. Productes fets a mida, perquè no s'hagin d'adaptar al producte. Aquesta és la diferència que ells poden oferir.
0: Per això a nosaltres ens encanta recuperar eines antigues o peces antigues. Per què? Perquè estan fetes perquè durin tota la vida. I tu aquell martell l'agafaràs i el meu fill o el meu net o la meva fillola o qui sigui potser el farà servir d'aquí 50 anys. Per què? Perquè és una peça que no es farà malbé. Que és el que nosaltres creem, el del consumisme i tot això. A nosaltres no ens agrada el consumisme. Nosaltres el que ens agrada és poder tenir una cosa i que si realment vols una cosa, doncs vens a buscar-nos i ens dius tu que necessito, com és el cas del cistellaire, que necessito una eina...
1: Una rèplica d'aquesta eina.
0: Sí, jo què sé, l'altre dia van venir amb una eina que ara mateix no et sé ni dir el nom, perquè
1: canal.
0: És el primer... El canal, perquè és el primer cop canal. Que la veia, jo mai a la meva vida havia vist aquella canal. Doncs va venir la Beix, que és un cistellaire molt de la família també, que està molt amb nosaltres, que ens apoya, que ens encarrega moltes eines, i va venir amb una canal que va dir, diu, mira, aquesta canal, diu, jo fa més de 20 anys que no en veig cap o que no sé que ningú en fabriqui cap. Ara mateix ningú els està fent, costa molt de trobar, no sé què. Doncs li vam replicar una canal exactament igual, personalitzada, marcada amb les seves inicials, amb el nom de la seva empresa, amb tot, i clar, doncs vam forjar una canal que feia 20 anys que ningú forjava una canal. I que ara hem donat la solució a tot el món d'aquest de cistellaires a poder tenir aquesta canal, perquè aquesta canal és catalana i només ho fan servir els cistellaires catalans. I ara què passa? Que tothom va buscar les eines a França. Doncs com que els francesos no fan servir aquesta canal, ningú feia canal. Buscar ara el món dels cistellaires, saben que la forja del Terri poden venir a encarregar-nos la canal catalana per poder fer el seu cistell. O et poden venir a demanar un foer per poder estallar-se les seves llenyes, les seves canyes, o pot venir un picapedrer, bueno, o un marger a fer-se el seu martell que vol per picar pedra. Saps? Pues a nosaltres és una mica això, poder-te crear i poder fer això és el que ens fa trempar, el que ens fa estar content, el que ens fa motivar, el que ens fa tirar endavant.
2: En el futur més pròxim, els agradaria combinar més materials, com fusta o pedra, i apropar-se a altres oficis a través de la matriu del ferro. Volen continuar fent xarxa, amb persones com ells, ja introduïdes a l'ofici, però també el volen divulgar. Perquè allò que més volen, tal com diu el Llorenç, és conservar l'ofici, les tècniques i els seus coneixements. Per a ells, és una forma de vida, i és per això que no ho troben gens estrany. L'edat, diuen, tant és. El que importa és l'esperit i les ganes. En tot cas, sent tan joves, recorden, tenen molt camí per a davant. Units en una cooperativa amb artesans en camí de la jubilació, de fet, creuen que podria ser una alternativa per garantir la continuïtat dels tallers i de l'oferta. Ells, mentrestant, es van embrutant les mans, que és el que els agrada. De moment, no les duen gaire brutes, però ara que ens acomiadem, començaran a fer-ho. Això és senyal que treballen, és a dir, que s'ho passen bé i són feliços junts.

0: joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, batega al teu ritme.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Només

Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

21 dona Sexani. Dia 309 des de Llançament. Portem mesos sense obtenir resposta. Hi ha algun problema? Repetim, hi ha algun problema?

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

0: better start from the beginning.
1: La gent em mira pel carrer, no sé què volen, però no m'importa. Només m'importa.